0: passada, jo estic molt content. És una mena de redempció per les anteriors pels anteriors xuscos que hem tingut, sí? Sincerament, temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser, el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale?
1: Potser...
0: Potser realment també, ja que en puro Dexter fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
1: Molt bé.
0: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè...
1: Ja.
0: Potser són spoilers importants. Per tant...
1: Vale. Pues no ho facis.
0: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve... Bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney+, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
1: Vale.
0: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
1: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
1: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
1: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
0: Molt bé.
1: Sí, hosti, molt
2: per
1: bé.
2: Primera vegada en la seva història.
0: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
0: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom...
0: Tindrem els noms Tom reals, Baker.
2: Tindrem els noms en japonesos, en japonès dels protagonistes... I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a la plataforma 3Cat. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
0: Pues fans de Capità Tsubasa... Ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
0: Bé.
1: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
1: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada, va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies... Es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té una autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etcètera, etcètera. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de Pita arribava els Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques, per tant estem parlant de 14 premis Widow's Bay. I ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
1: Perfecte, doncs com ho fem per
2: com
1: categories,
2: tu vulguis,
1: no?
2: Sí.
1: Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pit.
3: Nightcrawlers! Let's clear up this board and show Day Shift how it's done!
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was gonna be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here.
4: A veure, valoració de... Sí. Clar, jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada.
6: Sí,
5: ja
6: sí.
5: He trobat el
6: darrer, teaser trailer.
5: Que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols, s'entengui,
6: bueno, no,
5: la,
6: això...
5: s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental. Això és un drama, això existeix.
5: Sí que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés el mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter, de fet ho és, però per exemple sèries detectives que és de tipus TCI o House són sèries procedimentals, per qui no ho sàpiga, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... i tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pitt tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, i ara jo ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: encara
5: més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pitt, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24 la sèrie ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents a medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això i centrant-nos amb els Emmys perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que em sembla que també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Perquè té aquest...
4: És
5: Low Horse, s'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes, no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla. Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van estrenar la 6a temporada de Low Horse.
6: I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Loftus.
8: Encantado, Tom. Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
8: He estado hablando con el tipo del ferry.
7: Ajá.
8: Y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
7: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
4: A veure, això era...
5: És clar, aquest és el que no s'entén o jo no he entès mai dels Emmys. Tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat que és millor sèries de comèdia. Han fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
6: Perquè no és una comèdia pas.
5: Perquè no
4: bueno,
5: ho interpretaria
4: com... Bueno, i no Bonnie Bones Dish tampoc.
5: Clar, no s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, per lo poc que he vist, és una sèrie que miraré perquè sóc així de comercial, si guanyes un Emmy te miro, però vale. així funciona.
6: Ja ho fas amb els Oscars.
5: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca, és a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs, Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, Solo Asesinatos en el Edificio, però, per exemple, no conec Margot's Got Money Travels, Nobody Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i és Linking, que no l'he vista.
4: Una mica de comèdia... Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
6: És que
4: no?
6: Aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menystenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, no? Però...
4: Sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
6: Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
5: Sí, si la ubicaria.
6: Potser és la més comèdia d'aquesta llista, però...
5: Jo sí la ubicaria com a comèdia, però vaja, Widow's Bay, una de les guanyadores de la nit...
6: Felicitats, és la sèrie de l'any.
5: Dels Premis Emmy, que ara en parlarem més d'una i dues vegades.
4: Perfecte, doncs entrem en la categoria de minissèrie o sèrie antològica. La guanyadora ha estat DTF St. Louis.
9: The autopsy is going to say heart attack.
10: Excuse me.
9: What can I do for you?
10: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
11: Come on in. Hello there.
10: Hey, Clark.
9: Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
12: What's DTF?
9: Down to fuck. Whoa.
12: You work together here?
9: Yeah. Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
12: I have Peyronie's disease. I have a curve in my penis greater than 30 degrees. Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
4: A veure...
5: All Her Foul, The Beast in Me, Beef, la guanyadora de DTF St. Louis i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar que té enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de... pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests rumors.
6: Van sortir que estaven molt bé.
5: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com minissèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, segurament també la miraré.
6: Tenint en compte el que costa que treguin temporada
5: Vif l'he vista. I
4: em sembla que The Beast in Me, és que em sona molt, però no l'ho visc.
5: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat amb la versió original.
4: Jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
5: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els miris amb versió original, però clar, al Netflix
4: el tinguis en castellà. Sí, el nom, que...
5: Llavors...
4: Libre albedrío total.
6: Adaptació.
5: A partir d'aquí, les altres, ja et dic, Vif sí que les he vist, són dues temporades diferents, és la segona temporada la que estava nominada, dues temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents, i just de vist in me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
4: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat Perrya Seahorn per Pluribus.
13: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?

0: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
1: ¿Descubrirlo por qué?
0: Para que te unas a nosotros.
1: ¿Qué?
2: ¿Merescut?
3: Molt merescut, jo penso que sí. Jo penso que sí.
2: Molt bé que s'acabés amb un què?
4: Sí. Bueno, depèn, no sabem les altres.
3: A mi, pels meus gustos...
4: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan, no, per Eufòria.
3: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya, perquè la tia és boníssima, però l'última temporada de... Sí, si has vist Eufòria...
4: No,
3: saps
4: he vist Odissea i Spiderman en fa molt poc, bueno, i no és la millor Zendaya ni l'altra.
3: Ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... És brutal, a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat...
4: No sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Eufòria va tenir massa de ressò, però em sembla que...
3: No em sona haver vist res més.
4: De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya... que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé, crec que és una persona
3: que
4: em cau bastant bé.
3: Personatge públic, acceptem.
4: Sobretot quan està al costat de Tom Holland, crec que potencien el seu encant en un com l'altre quan,
3: guanyen,
4: estan,
3: sí senyor,
4: quan estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon, de Gilded Age, amb Chase Infinity, de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs, encara no l'ha guanyat cap. De Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
3: Pues jo ja et dic, estic molt d'acord. La Rachel Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rescatat alguna cosa.
2: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pita, en aquest cas, per Noah Wyle.
4: Que estava nominat amb Sterling K. Brown, de Paradise, que jo em reafirmo que és un dels meus tres actors preferits. Gary Oldman, és el que no em sortia de Slow Horses. Mark Ruffalo per Task, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie. I per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
3: El de l'any passat i aquest. Correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros. Aquesta temporada de Pitt es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo lo més absolut per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
4: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
3: Home, però...
4: Clar, jo... Però... És a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge, crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
3: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
4: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, vull dir, també es pot entendre.
3: Clar, sí.
4: Perquè, per exemple,
2: com a actor et podries guanyar, però no pel mateix personatge.
4: Crec que per un punt d'encant, fins i tot
2: clar,
4: als
2: Emmys. Sí, clar, ja li has reconegut la feina.
3: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests me torno a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant o empitjorant. Potser la tercera temporada
4: mira,
3: és un crec, trunyo i no guanyen
4: crec
3: res.
4: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig. Crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
2: Sí.
4: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, per tant ja se t'ha reconegut que el paper del Rakitovich el fas molt bé. Per tant ja està, però que està molt bé, de segona vegada, doncs endavant. Però... Sí. No ho sé, crec que se li podria donar un tom.
2: Estic d'acord. Adéu, Sergi. Vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu...
3: Digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
2: Sí.
3: En 2 anys diferents, això sí que està...
2: O sigui, perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge, que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb 2 o 3, per exemple, pel mateix actor amb diferents papers, perquè li reconeixes la seva versatilitat, però clar, amb el mateix personatge...
3: És que no sé.
2: Hòstia, no sé.
3: Jo, és que, per exemple, me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad. Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad. Ostres, hi ha una diferència del personatge com és, com comença, com acaba la sèrie. Espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
2: Sí, no, és un debat.
3: No me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
2: Ja. No, és, sens dubte és un
3: debat. Perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser, també.
2: També.
3: Potser estic condicionat per
2: bueno,
3: això.
2: Bueno, quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
3: Home, pues clar, és de reconèixer.
2: És així. Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney i per The Diplomat. I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me. I, Catherine Wyler, take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pita rase.
3: Per mi, Catherine Lanas, Fiona Durif aquesta temporada, és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme, però Taylor Dearden interpreta amb un personatge... jo t'ho diré ara, que està a l'espectre, l'espectre autista.
2: Ah.
3: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit que Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
2: Ah, perfecte.
3: És la infermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
2: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el tràiler. No sé si hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
3: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... és que no soc objectiu, ja t'ho
2: dic. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metzstein.
5: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
5: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
7: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
8: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
9: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la ciénaga a Regent's Park.
5: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
3: A veure.
2: Algun comentari? Fes-lo en antena. Digui el que has dit a l'antena. Ai, el que has dit fora d'antena.
3: És que, sincerament, no me'n recordo.
2: No, has dit que...
3: No, el que t'he dit, sí. Que ostres,
2: només
3: que,
2: va dirigir un.
3: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, va, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
2: Exacte, tu maig. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torna a guanyar Pluribus.
3: Molt bé.
2: En aquest cas, Vince Gilligan.
3: Correcte, és el creador de la franquícia Breaking Bad de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. És que és molt bona, Pluribus. Jo, el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant. O sigui, brutal.
2: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
10: Oh, God, look at this.

0: tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
0: Sí, i és un dels personatges que, segons Elisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
0: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
0: Sí.
1: Carai. Molt bé. Millor actor protagonista d'una sèrie de comèdia, Matthew Rice, per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn, per Widow's Bay, també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai. Stephen Root, també, per Widow's Bay.
0: Ens hem passat aquí molts noms interessants,
1: eh? A veure, digues.
0: Nick Offerman, per exemple. Harrison Ford, per Shrinking.
1: On està?
0: Oh, millor actriu...
1: Ah, sí.
0: Clar, és veritat que és un dels protagonistes de Shrinking,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil, o sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, sí, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i superversàtil, molt bé, molt bé, m'agrada molt.
1: Perfecte.
0: Molt
1: millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay, per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt.
0: Va, millor actriu protagonista... Crec que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Sally Field, per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Matthew Rice, per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini, per DTF St. Louis.
0: Et fa un petit apunt, sí, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
0: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie, no l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
0: Sí, sí, no penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment al minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour, per DTF St. Louis.
0: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
4: Molt bé, Manel.
3: 194 programes.
4: Déu-n'hi-do.
3: És que un dia ens diran, no cal que torneu a venir mai més.
4: Tu creus?
3: No. Home, el dia que passi això segurament anirà vinculat a que me'n diré a l'atur. Llavors serà com doblement traumàtic, no?
4: Sí, sí, perquè si no vens tu no vindré
3: exacte,
4: jo, ja t'ho dic.
3: Exacte, és a dir, que la cosa serà bastant complicada, però de moment no ha passat això.
4: No.
3: Podem seguir aguantant una estona més. A veure, el 19 de febrer és un dia importantíssim perquè es commemora el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport. Mm. Un àmbit que, en teoria, parla de valors, de respecte i de joc net, però que encara avui dia hi ha persones que han d'amagar qui són per poder, justament això, jugar, entrenar o arbitrar amb normalitat. En els últims anys s'han fet passos, és veritat, clubs amb protocols, equips inclusius i cada vegada més esportistes que decideixen també visibilitzar-se, però també continuen doncs, els insults a les graderies, la pressió als vestidors i massa sovint la violència fora del camp. Això en són testimonis, Lluís, moltíssimes
4: desgraciadament,
3: vegades.
4: Desgraciadament, i recentment també, amb aquests atacs a persones vinculades a l'esport, bueno, em sembla fatal.
3: De fet, ho deies, fa pocs dies hem tornat a veure un àrbitre que va ser agredit brutalment després d'haver fet públic el seu compromís amb la seva parella, que també va ser increpada durant aquests fets, un cas que en recorda que no

0: parlem només d'esport, sinó que també parlem de convivència, no? Avui al Col·lectius en Xarxa obrim aquest debat. Quin és l'estat real de la diversitat al món esportiu? S'ha avançat de veritat o encara hi ha por? I què falta perquè l'esport sigui de debò un espai per tothom? Lluís, avui són algunes de les preguntes que ens volem fer, què et sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, som-hi avui al Col·lectius en Xarxa. Esport i orgull.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I comencem, Lluís, compartint algunes dades per començar aquest episodi. A Espanya, més del 70% de les persones del col·lectiu que practiquen esport asseguren haver escoltat insults homòfobs o transfòbics en instal·lacions esportives, sobretot en el futbol, i la majoria no els denuncia perquè ho veu com una situació que s'ha acabat normalitzant.
1: Sí, a més, és que ho dèiem, en el futbol base també hi ha amateur, perquè... Mm-hmm. A vegades, des de les institucions o els ajuntaments, costa també arribar a les associacions esportives amateurs i de base, on hi ha al final nens i adolescents, per començar a intercedir en quin tipus de valors s'estan transmetent aquí i en els camps.
0: De fet, prop d'un de cada dos esportistes LGTBI evita parlar de la seva orientació sexual o identitat de gènere dins de l'equip o el vestidor per por a la reacció dels companys i també dels entrenadors i del club, no? A Catalunya, l'Observatori contra l'Homofòbia registra cada any incidents vinculats a l'esport, principalment insults i també amenaces en competicions amateurs i també a les graderies, i les agressions físiques són minoritàries, però existeixen. Aproximadament entre el 5 i el 10% dels incidents LGTBI-fòbics en l'àmbit esportiu acaben en empentes, cops o intimidació física, i a la Generalitat de Catalunya disposa d'un protocol contra la LGTBI-fòbia a l'esport adaptat per diverses federacions, però molts jugadors, famílies i entrenadors no saben que existeix aquest protocol, i el que és més important, com denunciar-ho, no?
1: Clar.
0: Que això és importantíssim, és a dir, si hi ha eines, doncs s'haurien d'explicar molt més, no?, també, i posar-les a rodar, que això és importantíssim.
1: Exacte, sobretot posar-les a rodar. Mm-hmm.
0: L'esport és un dels àmbits socials on menys persones LGTBI es mostren obertament, i en el futbol masculí professional a l'estat espanyol, doncs pràcticament no hi ha jugadors en actiu visibles, no?, que això també ho hem parlat moltíssimes vegades, que per una qüestió d'estadística en falten.
1: Home...
0: No falta moltíssim. Exacte. Doncs avui justament volem parlar de tots aquests temes i d'algun més amb el nostre proper convidat.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per parlar de tot plegat, avui ens acompanya l'Alberto Martín Molina, ell és president de Panteres Grogues, un dels clubs esportius LGTBI de referència a Catalunya i a l'Estat. L'entitat, amb seu a Barcelona, promou la pràctica esportiva en un entorn segur i inclusiu i treballa des de fa molts anys per combatre la discriminació dins i fora dels terrenys de joc. Amb ell volem analitzar quin és l'estat real de la diversitat al món esportiu, què passa als vestidors i també a les graderies, i si l'esport està avançant al mateix ritme, doncs, que la societat, o com hauria d'avançar aquesta societat. Alberto, com estàs? Benvingut.
1: Què tal?
3: Hola, moltíssimes gràcies, equip. Com esteu?
0: Gràcies per estar avui amb nosaltres.
3: Molt content d'estar aquí amb vosaltres per poder donar visibilitat al que fem a Panteres i aquest dia 19 de febrer, que és el dia contra la LGTBI-fòbia al món de l'esport.
0: Ara parlarem de tot el que feu a Panteres, de totes les iniciatives que teniu en marxa, però per començar, quina valoració faries de l'estat actual de la LGTBI-fòbia a l'esport? Estem millor que fa 10 anys o és potser una sensació, com dèiem abans, doncs que potser la cosa va millor, però quan rasquem una miqueta veiem que encara hi ha moltes carències?
3: Clar, no podem negar que el col·lectiu és el millor. Tenim lleis que ens protegeixen, i tenim protocols i tenim ajudes que ens fan estar millor. Però és això que dieu vosaltres, quina és la realitat? Quina és aquesta LGTBI-fòbia amagada o secundària que fa el que nosaltres verdaderament lluitem, que és que la gent no pugui fer esport de la manera que ho vol fer. Nosaltres considerem que com a col·lectiu tenim moltíssimes més eines per poder lluitar pels nostres drets, però encara falta moltíssima feina perquè aquestes polítiques que es fan siguin efectives.
1: Dèiem que sovint es parla d'insults a les graderies, però també què passa, no?, dins els vestidors amb aquests equips que en si la paraula ja hauria de tenir aquesta connotació d'un espai de recolzament mutu, però és sovint el lloc on costa més fer-se visible, no? entre els companys o les companyes de l'equip.
3: Clar, quan tu has patit discriminació dins del teu entorn més proper, al final també és l'entorn on més es costa sortir de l'armari o dir com ets o expressar les teves idees. Jo puc parlar amb el meu propi cas, que jo tinc molts amics i amigues de quan estava a l'institut, de quan estudiava, i que jo no he parlat obertament de la meva orientació sexual. Per aquest fet, el fet de l'equip, el fet del grup, no et fa tenir més tranquil·litat ni estar més obert per poder mostrar-te tal i com ets. El món de l'esport encara és un món molt tancat, molt estereotipat, que llavors, quan arriba una persona que trenca aquestes regles que la societat considera normalitzades, doncs fa que no, que aquesta persona se senti rebutjada.
1: Mm-hmm. Ho veieu amb els esports, per exemple, de base, que dèiem o que deia a l'inici del capítol, perquè als pobles i amb la vinculació que tenim amb les escoles també veiem que és un gran focus de tensionament en aquest sentit, no? Clubs esportius on hi van nens molt petits, sobretot nens, molt petits i adolescents, on es manega un vocabulari i una manera de fer, no? Un status quo molt estrany, com molt anacrònic.
3: Sí, mira, us puc parlar d'un exemple d'una persona que va entrar fa un any a Panteres Grogues. Nosaltres tenim un programa de beques per incorporar persones trans a l'equip, i aquesta, una de les persones que va entrar, viu just a sobre, just al costat, de l'entrada d'un gran equip d'un club esportiu de Barcelona. Mm. I aquesta persona sempre em diu, és que jo mirava per la finestra i jo escoltava el que es deien a les entrades durant els partits i a les activitats que es feien allà, que mai havia pensat anar en aquest equip, perquè no el trobava ja des de junt, el veia com un espai no segur per mi, i al final la Pantera s'ha trobat aquest espai en el qual pot mostrar-se tal i com és.
0: Uh-huh. Alberto, perquè no falti context a qui ens estigui veient o escoltant ara, Panteres Grogues fa anys que funciona, ho dèiem al principi. Quin paper juga també la vostra entitat i quina és una mica la raó de ser per què existeix Panteres Grogues i què és el que hi feu?
3: Nosaltres ja, vam néixer fa 32 anys. Som el primer club esportiu LGBTI del territori nacional espanyol i català. I som d'un dels primers equips també a nivell europeu. I a nombre de persones són ja gairebé 3.000 persones. I llavors ens posicionem molt de pes dins del que és el col·lectiu aquí a Barcelona i a Catalunya. Nosaltres, la nostra raó de ser és donar espais perquè qualsevol persona que vulgui fer esport el pugui fer. Uh-huh. Ja anem ja més enllà, perquè el club, quan va néixer, al final, fa poquet parlava amb una de les persones que va estar a la junta directiva fa temps, em deia, Panteres va néixer com un club d'amics. I amics, ho dic amics, perquè era un club masculí.
1: Yeah.
3: Llavors, aquest club ha evolucionat i llavors ara és el moment de donar espai a altres realitats del col·lectiu que normalment no ha tingut el seu espai dins de les Panteres. La realitat del club és poder que qualsevol persona sigui la realitat. Ara estem molt focalitzats en aquelles persones en les quals fins ara no veiem a Panteres com un club en el qual podíem dur a terme la pràctica esportiva. Llavors, tenim encara moltíssima feina. No, això que diuen, ojalà, tant de bo que mai no existeix un club com a Panteres, encara falta molt de temps perquè arribi aquest moment, perquè encara n'hi ha moltíssima realitat dins del col·lectiu que no han trobat encara el seu espai, ni dins de la societat i menys dins del món de l'esport.
0: Clar, de fet, Alberto, deies que tant de bo, no?, que arribi un moment que no faci falta, doncs, que hi hagi una entitat com Panteres doncs, per defensar tots aquests interessos, no?, personals i com a persones i com a societat i com a col·lectiu, però és veritat que aquests 30 anys que porteu de feina us ha valgut també doncs, per ser decisius i perquè se us escolti també en institucions, no? Estic pensant, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, suposo que això també és una part molt important, més en el fet d'aconseguir que la gent faci esport, sigui quina sigui la seva condició, també teniu aquest paper institucional que és important, no?
3: Sí, clar, nosaltres som una entitat que som tan sumament transversals que podem col·laborar en molts àmbits de la societat. Ningú dubta que l'esport hagi de ser una prescripció per qualsevol persona, que l'esport és necessari per a tothom. Però llavors, clar, si ningú pensa que hi ha persones que igual veuen que l'esport és un espai que no és segur per elles, llavors ahí tenim un problema i això ens fa que moltíssimes entitats, això que diu, tenim un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el qual col·laborem molt estretament, amb la Generalitat de Catalunya també, tenim també molt bona relació amb la Diputació de Barcelona, tenim també fins i tot amb el Ministeri d'Interior i també hem començat des de fa 2 anys a col·laborar amb altres institucions de fora de Barcelona, ajuntaments de l'àrea metropolitana, d'altres províncies, que ens està ajudant a portar a aquest esport, que és igual que qualsevol altre esport, però que té, en el qual tenen cabuda qualsevol tipus de persones, o el podem portar més enllà de l'àmbit d'aquest paradís que nosaltres sempre diem que és Barcelona, perquè aquí tenim molts drets. Barcelona va molt més avançada que altres territoris. Llavors, bueno, amb l'ajuda de les institucions estem aconseguint arribar a altres territoris en els quals no és tan fàcil aquesta obertura.
1: A mi m'agrada molt de Panteres, que jo vaig formar part una època de la secció de vòlei platja, que hi ha un tema amb la competició, perquè a vegades associem molt l'esport només amb competir, però quan l'Alberto deia això de la prescripció de l'esport, també com un entorn on socialitzar. I a vegades, Panteres, jo crec que teniu clar que no tot gira entorn a la competició, sinó que també pot ser un espai, no, l'esport, per reunir-te amb una gent que, bueno, amb alguns els coneixes més, amb alguns menys, però que passaràs una estona i que aquí ha quedat la cosa, que no cal tenir un rival o una cosa. Bueno, suposo que depèn de la secció, no? Però entenc que existeix aquesta mirada cap a l'esport també, que també ens agradaria que passés en altres àmbits, que no només en el cas de les Panteres.
3: Sí, mira, just fa una estoneta he tingut una reunió amb la presidenta de la Federació de Vòlei. Hem estat un grupet de persones del club. Jo sempre deia que havia portat la gent que es dedica a la part esportiva i que jo em dedico a l'activisme. Jo sempre he defensat que el club s'ha de preocupar per la part de que qualsevol persona pugui fer esport. Les persones que es dediquen a la gestió esportiva tenen les seves preocupacions, evidentment, de poder fer un esport amb seguretat i de qualitat, però també us he de reconèixer el paper que podria jugar dins del nostre activisme l'esport federat, l'esport de competició, perquè al final la visibilitat que en un partit de qualsevol lliga catalana o nacional podria tenir que un jugador hi anés amb la samarreta de Panteres que porta la bandera de l'Arc de Sant Martí, la bandera inclusiva. Llavors, aquesta feina que només de fer un partit ens ajudaria a donar visibilitat també seria molt, molt important. Sense deixar de banda l'esport base, perquè la gran part de la base de Panteres és l'esport amateur, l'esport base, que és el qual jo defenso, però no vull negar també l'ajuda que ens podria donar l'esport federat, que això és el que fa és intentar arribar a col·laboracions i a connexions amb federació, que ens ajudarà a arribar molt més enllà i a formar altres persones que no són del col·lectiu, però que al final haurien d'arribar a compartir espais amb nosaltres.
0: Clar. De fet, Alberto, ens has explicat una mica doncs, el vostre objectiu, que és que tothom pugui realitzar l'esport, no?, que li agrada. I volia que ens expliquis també una mica quin perfil de gent us arriba més. No sé si són persones que potser han deixat l'esport després de viure una mala experiència o directament gent que no ha realitzat mai un esport perquè no s'ha atrevit justament doncs, a fer aquesta passa.
3: Clar, en gairebé 3.000 persones, els perfils que tenim són sumament diferents. Sempre quan faig intervencions, ho he de parlar del perfil de Pantera, sempre dic que les persones que arriben a Pantera són o persones que venen de fora, que han arribat a Barcelona i busquen un espai on socialitzar, o són persones que acaben de finalitzar una relació i que busquen un altre espai per trobar una altra persona. Nosaltres som el mateix de la societat. Cada cop som una societat molt més diversa, on arriben moltes més persones de fora, són persones que s'han d'incorporar al nostre sistema. Llavors, si Panteras és un club social i esportiu de la societat barcelonina, llavors hem de tenir tota aquesta diversitat de persones. Afortunadament, gràcies a les polítiques que estem desenvolupant des de fa un temps, ens estan començant a arribar perfils diferents i estem començant a obrir aquesta diversitat social que fins ara no estava a Pantera. Ja mirem estadístiques i han augmentat de manera significativa els perfils que no són homacís, que era una lluita que nosaltres teníem. També estem ajudant a moltíssimes persones a que puguin mostrar-se dins d'aquests perfils no normatius que normalment estaven més amagats. Llavors també estem aconseguint que tinguin cada cop més presència al nostre club. Llavors som un club tan sumament divers que també és molt divers i molt complicat de gestionar. Nosaltres volem que tingui tota la diversitat possible, però això li dona una complexitat que també és extraordinària.
1: A l'entrada de l'episodi dèiem que hi havia hagut recentment un episodi d'una agressió a un àrbitre després de fer pública la seva relació i com ens havia impactat això. A vosaltres us sorprèn que passin aquestes coses o és una realitat que encara veieu possible avui dia i present?
3: Mira, el tema d'aquest àrbitre del que heu parlat i que moltíssima gent s'ha fet ressò, jo l'he llegit, l'he escoltat, però m'agradaria portar-m'ho a un cas molt més proper a nosaltres, que és el cas del Borja Iglesias, aquest jugador que es mostra normalment divers i quants atacs rep aquesta persona. Aquí tenim el problema, perquè al final si no podem tenir ni fins i tot persones aliades que ens ajudin o que es mostrin diverses, ahí tenim el problema. El problema és de les agressions, vosaltres ho heu dit també a l'inici, no són tan comunes les agressions físiques. També des d'aquest noi va mostrar o va fer la publicació de la petició de matrimoni a la seva parella, també van començar a sortir moltíssimes informacions que és culpa dels mitjans de comunicació que fan polítiques regressives. Però, bueno, crec que tenint en compte això que passa, que és, bueno, que és denunciable, que s'ha de denunciar, que s'ha de tenir en compte, però tenim cosetes molt més properes, molt més lleus, fins i tot que una persona no pugui anar vestida amb un color diferent del que les persones considerin.
0: Volia preguntar, Alberto, que dèiem al principi que existeixen protocols perquè no passin aquestes actituds doncs, en això, en les federacions, en els clubs, en tots els nivells, la Generalitat en té el seu propi, però sovint encara falta que la gent els conegui molt més i no sé si s'apliquen del tot, no sé si és una qüestió de la pròpia normativa o potser també de cultura esportiva.
3: És cultura esportiva, perquè vosaltres mateixos estàveu explicant aquests protocols i jo m'estava preguntant, jo, els conec tots? Perquè em costa. Fins i tot dins del meu club, que tenim protocols, hi ha gent que no els coneix tots. Al final, la comunicació de drets, la societat en general té un problema, al igual que com es fan les comunicacions de les ajudes socials. Al final, n'hi ha moltes ajudes socials que no acaben arribant a la societat, i també es queda aquest discurs de que només les fan servir persones que no les haurien de fer servir. Jo crec que la comunicació del que és drets, tenint en la societat en general un problema. Jo sé i estic segur i estic molt tranquil que tenim aquesta protecció, i tinc contacte molt constant des del fiscal general de delictes d'odi, les persones que porten l'oficina de la no discriminació de la Generalitat i l'oficina de la no discriminació que està connectada amb l'Ajuntament de Barcelona. Estic completament segur i estic completament tranquil de que podem fer servir aquestes eines. Sí que reconec que tenim un problema de fer-les arribar a la resta de les persones. I no només això, és que tota aquesta LGTB-fòbia que hem patit durant molt de temps encara hem de lluitar per poder fer que les persones es puguin mostrar tal com som. Això és el que deies a l'inici. Jo no em mostro tal com soc dins de les persones que són molt properes a mi. Això a mi em fa plantejar-me, dir, ostres, què faig jo mateix, que estic completament visibilitzat, que estic davant d'un col·lectiu supergran, encara em nego a mostrar-me tal com sou dins de segon quin àmbit.
0: Clar, és que, de fet, ens preguntàvem al principi, no?, per què costa tant que l'esport professional, i sobretot l'esport professional masculí, no hi hagi homes, no?, doncs que siguin visibles. Però és que tu posaves l'exemple, per exemple, Borja Iglesias, que al final és una de les figures que tenim més diverses, i al final rep crítiques només per portar les ungles pintades, no? Llavors, crec que no és tant una qüestió de per què no són visibles, sinó de l'entorn, no?, i de com la societat està construïda i impedeix que això passi, no?, que apareguin persones que siguin visibles.
3: Sí, fixa't que només parlem d'homes. I perquè quan un home apareix amb les ungles pintades, l'ataca. Per què no parlem de les dones? Perquè fins ara ningú ha mirat les dones. Aquesta visibilitat i aquesta presència dins del col·lectiu que han tingut les dones al món de l'esport, ningú s'ha preocupat per elles. És aquesta doble discriminació, és aquest joc trampa, perquè diuen, no, és que les dones al Barça sempre han pogut jugar, hi ha dones lesbianes que no tenen cap problema. No, és que ningú les ha mirades. Al final no es podem conformar amb això. Hem de lluitar perquè aquestes persones s'haguessin pogut mostrar públicament, tal com som, en un mercat, en un àmbit tan ampli com el que tenim els homes, i que no hagués passat res. Aquestes dones que ara es mostren amb tanta normalitat dins de l'esport femení ho haguessin fet a un nivell similar al dels homes fa uns anys, el que haguessin patit aquestes dones, jo no vull per mi, eh?
0: Clar. Clar, totalment, totalment. I, de fet, això donaria per un altre episodi, Alberto, encara el fet de les dones al món de l'esport, perquè estem parlant de dones que juguen, per exemple, al Barça i han de tenir una altra feina perquè no poden viure doncs, a la seva activitat esportiva. I estem parlant del Barça o de l'Espanyol o d'equips que estan a primera i no es plantegen poder viure exclusivament d'això i en els millors dels casos aconsegueixen que aquell club les contractin per fer altres feines com a, doncs, a massatgistes, com a entrenadores, com a preparadores, no? Però no amb la seva activitat principal, que és la de ser futbolista o jugar a bàsquet. És a dir, que és molt fort encara això.
3: Fins i tot, si em deixeu, això suporto a un nivell molt més proper i dins de Panteres. Nosaltres a Panteres tenim dos tornejos importants al llarg de l'any. Tenim al setembre, que ja tenim 19 edicions del nostre torneig internacional, que és el Panter Sports, que és un torneig internacional all genders, i després tenim el Donesport, que és un torneig que començarà el mes de març, que és només per persones flinta, per tot el que no sigui home cis. Llavors, el Panter Sports és un torneig molt més competitiu, perquè el Donesport, el leitmotiv d'aquest torneig és buscar espais de convivència i de socialització de dones i persones flinta, perdó. És a dir, fins i tot el concepte dins de les coses que fem del col·lectiu ens fa veure com de distanciats estem. I això és una cosa que a mi em preocupa moltíssim. Jo no deixaré de denunciar mai que els homes cis blancs tenim una posició social ultraprivilegiada dins de cara a la resta de persones del col·lectiu. I per això jo sempre reclamo, quan estic en altres portaveus que tenen responsabilitat dins d'altres col·lectius i altres entitats, mitjans de comunicació que col·laboren amb el col·lectiu, s'han d'unir per ajudar a les altres persones del col·lectiu que no tenen la posició que tenim nosaltres.
1: Doncs escolta, Alberto, per acabar, si avui ens escolta alguna jove o algun jove que té por d'apuntar-se a un equip per com és, què li diries? I també què haurien de fer aquests clubs per ser més inclusius?
3: Doncs aquestes persones que vulguin apuntar-se a un equip i que tenen por de mostrar-se d'allí com som, jo recomanaria que ho facin des del primer moment. No s'han d'amagar, ja han de trencar aquesta por d'amagar-nos. Comparteixo i puc assumir aquesta por, però entre totes hem de lluitar per una societat més justa en la qual qualsevol persona tingui el seu espai. Panteres Rogues som aquí per acollir persones, però també per ajudar altres clubs, altres persones que no estiguin dins del nostre àmbit d'actuació, per crear plans, per crear equips i per crear competicions a les quals qualsevol persona tingui el seu espai. No és fàcil. I arribant a aquesta conclusió que estem parlant ara, em fa pensar que la LGTBI-fòbia està molt més present del que al final creiem. Perquè quan assumim que una persona pugui tenir por de mostrar-se tal com és molt preocupant. Llavors, bueno, jo crec que ens fa molt més activar-nos per poder treballar perquè això no passi.
0: Doncs amb això ens quedarem. Alberto, moltíssimes gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres avui.
1: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Fins la propera. Lluís, nosaltres ho deixem aquí també.
1: Vinga, marxem amb la Rosalia i amb la Perla.
0: Perfecte. Doncs gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos. I ens retrobem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I, doncs, li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat, com la majoria dels seus discos, a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela, doncs, és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema, doncs, que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una soleá.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, si tu supieras, La venta Zoraida.

Pepe Avizuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I

Pepe Habichuela, també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Habichuela, una trobada entre generacions.

Quiqui Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena. Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia. I el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls hi va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Hierba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs, tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Festa grossa a Badalona després que ahir la sisa joventut es proclamés vencedora de la Supercopa CB. Una victòria històrica de la penya que feia 18 anys que no jugava un títol estatal. Una de les persones que va gaudir en directe in situ el recital dels homes verdinegres és el president del club, Juanan Morales, que de seguida el tindrem aquí. Però de moment saludem aquí a l'estudi de Radio Ciutat en Xavi Ballesteros. Xavi, què tal, com estàs?
4: Molt bé, estic molt bé. Vaig allargar la festa,
3: sí?
4: Ho he de reconèixer. No? Perquè va acabar la retransmissió, tot el programa especial de 6 hores que vam fer i va acabar sobre 11:45 i després els jugadors van allargar una miqueta més, primer a la Rambla i després van anar a un bar que no podem dir el nom, que és l'Estrop, no? I allà es van trobar amb alguns aficionats.
3: Xavi, més de 20 anys porta seguint a la penya, podem dir. Ahir vas viure un d'aquelles nits, no?, que un periodista guarda per sempre. Crec que et vas emocionar, no?, pell de gallina. Quan va acabar el partit i veus que la penya és campiona, què et va passar pel cap?
4: Bueno, jo em vaig emocionar per dues coses. Una, perquè te'n dones compte que, tot i ser un club històric al Joventut, costa molt guanyar. Ho dius tu, no?, la dada. 18 anys feia que no guanyava res al Joventut. Per tant, si fa 18 anys vol dir que han passat moltes coses. Moltes no han estat positives, perquè la penya ha viscut també un moment de transició complicada, però són 18 anys. I després el que sí que crec que s'ha de posar en context, que és un títol a casa, amb 12.000 espectadors, amb dos mags que es diuen la Provítola i Ricky, i contra el Barça.
3: O sigui, ho té tot, eh?
4: Ho subratllo. I contra el Barça, no? Contra el Barça, renovat, amb 11 jugadors nous i tot. Contra el Barça, no? La Provítola aquest estiu no el va voler el Barça, no el va voler renovar, i la Provítola ahir es va prendre la revenja, clarament, no? 9 triples, és rècord, amb una final, amb una Supercopa, i per tant va tenir tots els ingredients, no?
3: Xavi, més enllà del resultat, que va fer també la penya, no? Un MVP com és la Provítola, espectacular, perquè no estem parlant d'una victòria ajustada, estem parlant de 101-87 i un equip que va controlar el partit durant els 40 minuts.
4: Sí, va dominar tot el partit i això jo crec que va ser la clau, no? La sortida de la penya amb Ricky Rubio va marcar el partit. I després crec que hi ha una cosa molt important, que és que no hi havia Antetòmic, que és el capità, i per tant vol dir que hi havia jugadors que havien de fer un pas més, no? És el cas sobretot de Sulejmanovic, aquest jugador que acaba d'arribar, i que va ser capaç de substituir a Tomic a un molt bon nivell. També estic molt content per un jugador com Isaac Nogués, que és de Badalona, que aquesta setmana en parlàvem, es va formar planter de la penya, va fer totes les categories, se'n va anar als Estats Units, després va tornar a València i ha tornat a casa, no? I per ell també el fet de poder guanyar un títol a Badalona sent badaloní també és especial.
3: De fet, Xavi, tenim el telèfon en Jordi Villacampa. Bon dia, Jordi.
5: Què tal? Bon dia.
3: Què tal? Com va aquesta celebració, aquesta ressaca post-Supercopa?
5: Molt bé, molt bé, molt content de tot el que va passar ahir. Va ser una nit màgica, que pogués ser l'escenari que va ser, que era l'Olímpic ple, com deia, ara escoltava el Xavi, i contra el Barça, i a més amb el Nico en plan estel·lar, doncs es van donar les circumstàncies que van fer d'aquest partit, doncs, bueno, i també el temps que feia que no guanyàvem un títol, no? També tot això ho poses una coctelera i va sortir, doncs, moltes emocions, molta alegria i a més vam veure un gran partit de bàsquet.
4: No es guanyaven títols des de l'època que Jordi Villacampa era president. Jordi, la importància de ser capaços d'aprofitar jugadors com Ricky i l'Apro, no? Jo crec que la penya té molta sort d'estar al costat de Barcelona, de ser un club amb ADN, vull dir, un club de bàsquet, i això permet que puguin venir jugadors com l'Apro o Ricky, que en condicions normals ara mateix no podrien venir, però en un món del bàsquet on està canviant cada vegada més, que tot és més físic, sembla que la penya tendeix a un joc més de talent, no?
5: Sí, em barreja moltes coses, però totes conflueixen. Tens raó amb el que em dius. Nosaltres no ens podem permetre a nivell pressupostari, a nivell de fitxa, fitxar jugadors estrelles. Hem de moltes vegades tirar talent i apostar per talent i pensar que aquests jugadors que fitxem, bueno, que apostem per ells, pel primer equip, doncs a la llarga, no al present, a la llarga et poden donar, i quan arriba a la llarga, doncs molts, clar, perquè tenen projectes més importants, marxen. Llavors, la història de la penya és la que és, el pes que té és el que és, i el retorn d'aquests jugadors, doncs a vegades encaixa molt bé, com és el tema del Ricky per un cantó, l'Antetòmic per un altre, l'Apro per un altre. Són jugadors experimentats que ja venen una mica de tornada, però amb molta il·lusió i molt de talent. I això ja conflueix una mica amb dir que aquest talent doncs contrarresta a vegades el to físic, per mi excessivament físic, que busquen els clubs per poder afrontar temporades tan llargues de 70 i pico partits o de 80 partits.
4: Àlex, el Jordi Villacampa va ser el màxim anotador de l'última Supercopa que va guanyar la penya. L'última Supercopa la va guanyar fa 40 anys. Mira que jove el Jordi Villacampa, però va ser el millor. Jordi, aquella Supercopa de fa 40 anys no tenia res a veure amb el que és ara, no?
5: A nivell mediàtic, no, perquè era un torneig de pretemporada, bueno, pretemporada com és ara, les dates són les mateixes, crec que vam jugar pues, a l'octubre, potser, i en vam guanyar dos de seguides, els dos contra el Real Madrid, però per nosaltres, pel club, eren molt importants aquests títols, perquè nosaltres aquella època començàvem a despuntar com un equip jove que ja fèiem afrontes i que ja competíem contra equips molt grans, que jugàvem Copes d'Europa, perquè abans de Copa Europa només jugava l'equip campió de Lliga, una competició molt elitista, molt selecta, i nosaltres ja començàvem a guanyar, o sigui, com a club, aquestes dues copes que vam guanyar van ser molt importants per nosaltres. Ara, em dius l'escenari diferent, sí, vam guanyar, penso que una a la Corunya, i mirat, i l'altra ja no me'n recordava, penso que a Valladolid, penso, si no m'equivoco, però vamos, que queden com a... El títol val igual, el que passa que l'escenari, clar, doncs ahir 12.000 persones a Badalona amb la gent entregada, clar, doncs és un escenari totalment diferent.
3: Deixem que incorpori a la conversa el president del Club Joventut de Badalona, Juanan Morales. Bon dia, Juanan.
2: Hola, bon dia.
3: 40 anys, ara ho comentàvem, de l'última Supercopa, ja tocava, oi?
2: Home, sí, hagués estat maco que hagués tocat abans, però bueno, aquesta és la que tenim ara i gaudim-la. Estava pensant quan parlava en Jordi, no es deia la competició Copa Príncipe de Astúries?
5: No, aquesta és una altra.
2: Aquesta és...
5: Que també vam guanyar. Sí.
2: Correcte.
4: Sí, sí, són dos diferents.
5: Es va fer poques edicions, crec, de la Príncipe d'Astúries, però també la vam guanyar i penso que va ser a Vigo, si no m'equivoco.
2: Sí, potser sí.
4: Juan, en tot cas, per la penya això és un impuls, perquè ja amb l'arribada de Ricky es van sumar 1.000 abonats més, i, home, millor campanya d'abonats que pot ser guanyar un títol a casa amb 12.000 persones, amb l'Apple, amb Ricky, jo no sé si es pot demanar més per animar-te a fer-te soci.
2: Bueno, jo crec que... Sí, jo crec que amb tothom que vam parlar ahir, jo crec que tenim un equip i subscric que totalment el que deia Jordi ara fa un moment que l'he escoltat, de que potser no amb el físic que és el que ara busquen els equips, no? Sinó potser buscant més talent, tenim un equip que mereix pagar la pena, pagar una entrada, un abonament per veure'l jugar, perquè crec que és molt maco veure'l jugar.
3: De fet, vam veure que l'equip estava ben cohesionat, durant els 40 minuts, control del rebot, poques pèrdues, control del ritme, també corrent quan tocava i jugant en estàtic quan tocava, també. Una qüestió tàctica o també mental, podríem dir, no? Que creieu que és això el que li va faltar al Barça?
2: Bueno, jo el que va faltar al Barça, crec que el que s'ha d'ocupar és el Barça, no? Jo crec que aquí a casa bastant tenim amb el nostre. Jo crec que hi ha diversos factors. Primer, coneixement del joc. Tenim jugadors que coneixen el joc molt bé i que són capaços d'analitzar, no?, cada situació, quan toca córrer i quan toca parar. I també, evidentment, hi ha un treball tàctic per part dels entrenadors. I jo crec que l'ambició de guanyar aquest títol no em va sorprendre, em va agradar molt que després del primer partit la sensació era d'alegria, però no era d'eufòria, no? Molt bé, ja demà tenim la final, no? Que serà la que volem guanyar, no? Jo crec que això es va veure ahir al partit.
4: Juan, i a més tenim molts records, moltes imatges, perquè fa 18 anys... El títol, podríem dir que es va viure... Hi havia fotos analògiques, llavors, Ara ja són en mòbil, són en vídeo, i per sort podem viure i reviure tot el que vam viure ahir a l'Olímpica. Va ser molt, i sobretot aquesta comunió amb l'afició.
2: Sí, no vam tindre que programar el vídeo beta VHS, no? Per gravar-lo, per veure-lo després per la tele. Sí, jo crec que hi ha dos imatges que simbolitzen molt bé el que va ser el partit d'ahir i el que esperem que sigui la temporada. Un és quan els canvien l'abraç de Nico i Ricky, no? Jo crec que aquesta imatge parla de tot, no? El fet de que Ante, tot i que no hi ha estat, Ricky volgués que aixequés el títol amb ell, jo crec que tot això parla de com està l'equip de cohesionat. I l'altra imatge que jo crec que queda pel record és el de l'equip gaudint-lo a les graderies, amb l'afició, amb la copa, sense cap problema, però amb màxima alegria, no? Jo crec que aquestes dues imatges, probablement, tu que parlaves de ara, que tot és digital i tots tenim moltes imatges, són les dues que a mi més m'han agradat d'aquesta celebració.
4: I Juanan, sobretot la importància de un recolzament des de l'Ajuntament de Badalona per apostar per aquest tipus d'esdeveniment a casa, perquè no és el mateix guanyar aquest títol a on sigui, que té importància, però hi haurien hagut doncs 1.000 aficionats com a molt, a que n'hi hagin 12.000, no?
6: Sí, jo en parlava, vaig coincidir amb... Bueno, vam coincidir amb el Juanan també, i amb l'alcalde, i jo crec que està molt bé apostar per aquests esdeveniments. No només pot ser la punta de la piràmide, crec que Badalona és molt més important a nivell de col·legis, a nivell d'instal·lacions, hauríem de tindre millor nivell, places públiques per jugar a bàsquet. És molt important que segueixi apostant per aquests esdeveniments, com deia. Vaig per a mi, li vaig dir, no ens va sortir bé el tema de la BCR, perquè no ens va sortir bé, però sí que ha sortit bé aquest, molt bé, tremendament bé, jo crec que queda supercompensat. Però hem de seguir treballant més com a ciutat, i si volem ser bressol del bàsquet no només hem de tindre aquest aparador, sinó tot el que penja d'aquest aparador cap a baix, que no es veu tant, el foment del bàsquet dintre de les escoles, ajudar els clubs grans, evidentment, que són els referents. Tot això és una feinada, però que hem de seguir fent.
3: En els darrers anys...
2: Estic molt d'acord amb Jordi, perquè el bàsquet a Badalona és el que és, per suposat, per la penya, però per tots els altres clubs i col·legis que treballen, i el bo és que no és incompatible, no? Jo crec que està molt bé que la penya sigui aquesta locomotora, no?, que tiri de tots els vagons, que són tota la gent que l'agrada i que practica el bàsquet a Badalona. Jo crec que això és un tret diferencial de la ciutat que no solament no hem de prendre, sinó que hem de potenciar.
3: A més, recordem-ho, que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ho ha dit aquí als micròfons del Badalona Matí. Avui recepció a l'Ajuntament a les 7 de la tarda. Després els jugadors, l'MVP, també el capità, sortiran al balcó. L'alcalde ha dit, com als anys 90 o 2000, vol que sigui aquest esdeveniment. Juanan, com estan els jugadors? Ha estat una nit llarga de celebració?
2: Bueno, això jo no ho sé.
4: Jo sí.
2: Realment no ho sé. No,
3: el Xavi ho sap.
2: I jo crec que s'ho van passar molt bé, que ho van gaudir. Estic segur que ara mateix no estan escoltant aquest programa, diguem-ne, no? Que estan descansant.
4: No, només diré una cosa. La Provítola a la nit no va ser l'MVP. N'hi van haver bastants, però ell no. O sigui que bueno, està repartit això.
2: Això és un tema generacional, també.
3: I Xavi, això que dèiem, que tu que portes 20 anys ja fent seguiment de la penya, no? Que també tu has aportat el granet de sorra, aquest triomf també és una mica teu.
4: Bueno, més que meu, és molt difícil que una empresa com Badalona Comunicació, en aquest cas Ràdio Ciutat de Badalona, hagi apostat durant tants anys per estar allà on sigui la penya, no? I això té molt de mèrit, l'hem de posar molt en valor, perquè en un moment, en el 2026, on cada vegada les coses es poden fer amb teletreball, amb remot, amb a distància, el fet de ser allà, jo crec que això ens fa diferents, no? Fa diferent a Radio Ciutat de Badalona, que és el punt diferencial, no? I això ho vam poder veure ahir en el programa, no? Va passar tothom, no només les llegendes de la joventut, com va ser el Jordi Villacamp, el Rafa, el Pepe Margall, va passar tots els jugadors, i això també ens fa estar molt orgullosos de que també des del club es reconegui, no, això? Perquè la gent ja ens ho reconeix en quant a afició, però també el club s'assuma, no? I per tant, crec que som un bon equip, no? Badalona Comunicació i la penya.
3: Doncs, sens dubte, un gran triomf de la penya, històric, nit màgica per recordar, i continuarà la celebració, com diem, avui a partir de les 7 de la tarda. Agraïm al Xavi Ballesteros, al Jordi Villacampa i al Juanan Morales a la seva presència avui al Badalona Matí, i res, a continuar amb la festa, eh?
4: Seguirem informant.
5: Molt bé, felicitats, Juanan. Vinga, ens veiem.
7: Felicitats per tu també, Jordi. Moltes gràcies.
5: Vale, abraçada.
3: Gràcies, bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I parlem de música, eh? Ja ho esteu escoltant. Parlem d'artistes emergents i d'una badalonina i el seu grup que estan sonant i força. El que va començar com un projecte solista de la Naya González s'ha acabat convertint en un col·lectiu d'artistes i amics que reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música. Es diu Naya i avui presenta Con los nenes y las nenas, que estem escoltant, el primer avançament del seu disc debut. Calent, es diu. Naya, què tal, com estàs? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Efectivament, calent.
3: Calent amb K, Calent. Sí. Aquest treball, con los nenes i les nenes, parla, explica'ns, una nit d'estiu, no?, d'aquelles que surts amb la teva gent i quan menys t'ho esperes, algú t'acaba robant l'atenció. D'on va sorgir aquesta idea?
8: Efectivament, doncs aquesta idea va ser producte de la imaginació bastant. No va partir de cap anècdota concreta. Que a vegades en el procés compositiu passa que inventes i crec que està molt en la línia del disc de narrar una mica coses que passen a l'estiu, i a l'estiu tenint l'edat que jo tinc, que són 21 anys, i buscar una mica aquest joc.
3: El tema té aquesta combinació d'estils entre, podem dir, el pop fresc, no?, l'electrònica, mm-hmm, però també arrels llatines. Què buscaves transmetre amb aquesta cançó combinant aquests estils?
8: Bueno, això ha sigut bastant conseqüència de les influències que tenim, i dic tenim perquè aquest disc l'he coproduït amb el Carlos Caro, i al final no ha sigut tan buscat, sinó que hem estat jugant a fer les músiques que ens agrada escoltar, i n'hi han de molts tipus. Llavors, ja quan surti el disc entendré una mica del que parlo, però això, o sigui, ha anat passant de forma bastant orgànica, però sí que és veritat que per aquest tema volíem buscar aquesta sonoritat una mica de club, i això.
3: El beat, Naya, ret homenatge al gran clàssic d'Héctor Antito.
8: Mm-hmm.
3: Què representa aquesta música per a tu i per què vas voler recuperar-la en aquest tema?
8: Doncs mira, jo recordo que vaig anar a l'estudi amb el Carlos per fer aquest tema, i jo vaig tenir la idea, no recordo en quin moment exacte, però potser era al metro o en qualsevol lloc, i em va venir la idea d'aquest sample com de baila more, baila morena, i vaig dir, vale, aquesta idea em mola, anem a portar-la a la vida real. I va ser bastant orgànic, o sigui, em va venir la idea del sample directament, no va ser una cosa que vaig pensar, va, anem a buscar, o sigui, va arribar una mica així, però de nou és com buscar aquest color de la festa, no?, de la música de club.
3: El videoclip ens presenta o ens dona una pinzellada de l'univers visual de Calent, no? Com definiries aquest univers que estàs construint?
8: Doncs per mi hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues, i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro, i alhora com buscar aquesta frescor de l'estiu que sento que, bueno, que va desapareixent evidentment com l'estiu propi, però doncs buscar aquesta sensació, allargar-la una mica tot l'any, si es pot fer d'alguna manera.
3: Naya, con los nenes y las nenas, ho dèiem, a la presentació, és el primer avançament del teu primer treball discogràfic. Mm. Què en podem esperar d'aquest àlbum?
8: Doncs és un disc molt juganer, en el que ens hem permès jugar molt i passar-nos-ho bé, sense masses expectatives a nivell... Bueno, no ens hem volgut col·locar en cap lloc artístic concret, no ens hem volgut limitar, i és un disc que això, que busca molt jugar, que també té punts de, pues això, de narrar coses com ara les històries de Conos i les nenes, però alhora també com hi ha punts d'autoconeixement i autocrítica. Bueno, és un disc divertit, per mi és la cosa, fer un disc divertit.
3: I aquest calent, quan sortirà del forn? Que bueno, estarà calent?
8: Ja has pillat el joc, de paraules.
3: Aquí ho hem pillat.
8: Doncs està previst per aquest any. Està ja tot... Bueno, s'està cuinant fa temps, però o sigui, el disc el tenim acabat des de fa molts mesos, però aquest any ha d'estar preparadíssim ja per sortir, amb molta il·lusió, molta feina al darrere, però això s'està atent perquè ja en breus.
3: Un disc que ho dèiem, ha tingut aquesta dimensió col·lectiva, no? Mm-hmm. Perquè artistes, amics, no? Que transformeu el pop barregen amb altres estils musicals. Total. Per què creus que ha passat això? Què ha fet que passés?
8: Bueno, crec que és al final... he intentat ser coherent amb el moment en el que estic i a nivell personal la gent amb la que em moc és penya que curra també de... Bueno, que és artista... i alhora també jo estic estudiant estudis professionals de música al Conservatori del Liceu, llavors bec de moltes músiques, escolto moltes músiques diferents, llavors crec que de forma natural això és el que sóc ara mateix i no he trobat una altra manera de fer-ho que no sigui aquesta, que és sent coherent amb el que em mou ara.

0: Minaya, amb 19 anys vas guanyar el Premi Èxit i Premi Cases de la Música del concurs de música emergent Zona 9. Va ser amb el teu projecte de pop i R&B, no? Què va significar per tu rebre aquest reconeixement sent tan jove?
1: Doncs la veritat és que va ser... O sigui, presentar-me al Zona 9 va ser una cosa com una mica precipitada, perquè jo em vaig presentar perquè els meus pares m'ho deien, però jo al final tenia un tema fet en català i era com un projecte que tenia, però com encara no m'havia reconciliat amb la meva llengua en quant a, com a compositora. I llavors, bueno, van anar passant les coses de manera com molt ràpida i ens vam trobar a la final, vam haver de fer temes perquè, vull dir, no hi havia material a presentar, i guanyar-lo va ser com el tret de sortida de dir, vale, anem a currar i anem a fer que això sigui un projecte sòlid i donar l'espai, no? Va ser com una excusa per donar l'espai i l'atenció que el projecte demanava.
0: I com ha evolucionat la Naya artista?
1: Buah, molt. I la no artista també, perquè...
0: La Naya dona també, no?
1: També, perquè vaig començar, clar, amb... Al final, fer aquest disc m'ha ensenyat moltes coses, m'ha ensenyat l'art de la paciència, m'ha ensenyat això, com aprendre a abraçar cada moment... i en aquest cas el moment de començar amb un projecte, alhora sóc una persona molt ambiciosa, però ho he afrontat des de no deixar de treballar, des de fer les coses amb tot l'amor i amb, de la millor manera que sé en cada moment, però realment, bueno, han sigut 2 anys de curro i de molt aprenentatge en tots els sentits de la meva vida.
0: Et fa respecte o vertigen el fet que la teva música, els teus projectes estiguin arribant cada vegada més gent?
1: No és, vertigen no me'n fa. De fet, és, o sigui, em sembla molt màgic. No acabo d'entendre mentalment, no, o sigui, no tinc la capacitat per entendre-ho quan veig que hi ha penya de tot el món escoltant, en aquest cas aquest tema. M'impacta perquè no ho puc arribar a entendre. És com, uau. I això ho he fet amb el Carlos a casa, saps? Vull dir, és una cosa que és bastant heavy, però m'emociona molt perquè al final... Per això ho fem, no? O sigui, ho fem per nosaltres, però quan ho regalem és perquè la penya ho faci seu i ho gaudeixi, i és realment màgic.

0: Estem escoltant dolenteries.
1: Sí.
0: La Naia és dolenta o no?
1: Depèn de qui li preguntis. Aquest tema el vam escriure fa... Bueno, vaig escriure fa anys i realment noto aquesta com distància, que ja mola perquè vol dir que algú... Bueno, que algú està passant guai, no? Perquè mola evolucionar. Però sí, sí, sempre és divertit no tornar a, al passat.
0: On vols arribar, Naia?
1: No m'agrada limitar-me. Jo sempre, des de petita, he sigut una persona molt ambiciosa i confio en que el projecte arribarà on hagi d'arribar. Però tinc molta gana i això no pararé de currar en aquest projecte. Vamos, o sigui, és que és la cosa que em mou, és la gasolina de la meva vida.
0: Et veus omplint un Sant Jordi?
1: Bueno,
0: és el somni?
1: Ojalà, m'encantaria.
0: Alguna col·laboració amb algun artista?
1: Hi ha molts artistes amb els que m'agradaria col·laborar. Crec que no és tant un en concret, sinó com poder trobar-me en el moment vital en el que pugui treballar amb penya que respecto i que he respectat i que m'ha inspirat durant la meva... Bueno, la meva vida artística. Però sí, sí, o sigui, totes les experiències seran benvingudes i ho farem amb tot l'amor perquè realment sento que és la meva cosa i que és el que fa que la meva vida tingui sentit. Així que, sí, sí, tant de bo.
0: Et veus deixant Badalona i viatjar per desenvolupar la teva carrera?
1: Bueno, Badalona es té dins.
0: Això no es deixa mai, no?
1: Això no es deixa. Però sí, jo m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer... altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I d'aquesta feina tan meravellosa que m'ha tocat i que he triat.
0: Doncs Naia, ha estat un plaer que avui ens visitis aquí al Badalona Matí. Et seguirem de ben a prop la teva trajectòria.
1: Moltíssimes
0: i aquest
1: gràcies.
0: Calent, quan surti del fort, doncs també tornarem a convidar perquè ens el presentis.
1: Moltes gràcies per acollir-me.
0: Gràcies, Naia, i fins aviat.

0: So come to the Quina Pena.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: Parlem a aquesta hora amb la nostra sexòloga de capçalera, amb l'Eva Moreno. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia.
2: Què tal? Content de retrobar-me amb tu aquí al Badalona Matí.
3: Content de que estiguis pilotant al Badalona Matí i de tornar un any més a ocupar aquest petit espai que ens veiem un cop al mes i parlem d'allò que vivim tots, no? Que és la sexualitat, les emocions, les relacions.
2: I tant. Avui de què ens parlem? Parlaràs, Eva.
3: Mira, avui he triat un tema que ve molt al cas, perquè tu saps que al final de l'estiu, i ara ja acabem d'entrar de ple a la tardor, ens venen les estadístiques de tantes parelles que trenquen la seva relació després de les vacances, clar, passen temps junts.
2: La convivència,
3: trenquen la rutina, no? I llavors la rutina endreça molt. Quan trenquen la rutina es troben amb la realitat i moltes vegades la realitat és que no hi ha res que sostingui la relació, no? Llavors ens posem en el cas de que hi ha aquesta parella o aquestes parelles que han trencat la seva

0: en un mateix, no? En una mateixa. Vaig a buscar el clau que tregui un altre clau, no? Exacte. Com que si fotre un clau amb algú, ja no patiré tant, no? No serà tan gran el dolor. Però, clar, no pensem moltes vegades en la persona que és el clau, no? Que també està jugant una part important. Doncs ja parlarem d'aquest sexe de substitució, diguem-ne, per a calmar un dolor. I un altre tipus de sexe que es fa conseqüència d'aquest, que és el sexe per despit. O sigui, estic tan dolguda amb tu, m'has fet això, doncs tinc aquesta relació sexual amb algú, no per mi, no per qui em vingui de gust,
1: sinó
0: per fer-te mal. Per, ho tindré, però a més voldré que ho sàpigues. I aquest sexe per despit, i qui ens escolta es trobarà en molts casos que sap si no ho ha viscut, però de persones que t'hi aprop, normalment es fa amb persones que tens al voltant. O sigui, amb el millor amic de la meva exparella, amb algú que odiava molt o que envejava molt.
1: Clar, doncs perquè encara li faci més ràbia, eh?
0: Encara més mal, no? Llavors, aquest clau treu un altre clau, aquest sexe de rebot, evidentment és tenir sexe després d'un trencament. I no vol dir necessàriament que estiguis fugint del dolor que estàs sentint, sinó que d'alguna manera potser t'ajudi a connectar amb tu, amb el teu cos, a recuperar la teva autoestima, a tornar a sentir-te desitjat o desitjada. Una altra manera d'explorar la teva sexualitat. Hi ha parelles que trenquen perquè cada un vol viure les experiències sexuals i aquí no hi ha consens.
1: No hi ha sintonia, no?
0: Exacte. O escolta'm, una cosa molt fàcil també, que tu vols passar bé, aprofitar una bona estona i ja està. Treu el dolor aquest clau que fots amb algú?
1: No. Perquè és el dol aquest, no?, que ens queda, que això no es cura així.
0: Exacte. Ui, cada persona viu el dol de la relació o qualsevol altre tipus de dol a la seva manera. Sí que hi ha una sèrie d'etapes per les que es transita, però no hi ha un ordre, perquè les emocions no es poden endreçar.
1: No hi ha un patró que puguem aplicar a tothom, eh? Cadascú és un món.
0: Exacte, o sigui, que si veieu algú que està de cop molt content o molt contenta, però està travessant una situació de dol, penseu que no ha transitat tot el dol, sinó que és una situació puntual. I després, aquest sexe per despit que té a veure amb voler fer mal a l'altra persona, no? Tens sexe perquè vols que la teva parella sàpiga que has tingut sexe amb aquesta persona.
1: Això és molt
0: persona.
1: Dur, això és molt cruel, no? És que amb sí. Qualsevol, a més, ho tens. Bueno, això, que conegui l'exparella, no?
0: Amb algú que saps que li sentarà bastant malament a la teva parella. Fixa't, aquí hi ha una cosa, jo quan treballo amb persones en la teràpia, que tenen aquest desig de fer això, no? Aquest desig de revanxa. Els dic, realment, quan tu vols fer això, encara no t'has desconnectat de la teva parella.
1: Clar.
0: Encara la teva parella està dominant-te. Si tu, d'alguna manera, poses el teu cos, et situes en aquesta situació només per fer mal a l'altra persona, no? I aquí una altra cosa, pensa també en la tercera persona, no? En la persona que estàs fent servir per fer això. Potser hi ha altres maneres, si necessites realment vengar-te,
1: no?
0: Aquesta venjança. Potser que tu te'n surtis i que agafis les regnes de la teva vida i siguis ben feliç és la millor manera de molestar a l'altra part. Vull dir, hi ha altres maneres.
1: Després de trencar amb la parella, què va millor? Allunyar-se del sexe o tot el contrari?
0: No hi ha una fórmula. No hi ha una fórmula. Hi ha persones que necessiten reconnectar amb el seu cos o que els serveix com a vàlvula d'escapament i tenen relacions sexuals d'una manera promíscua. De fet, es dona amb parelles madures que potser han començat la seva relació molt joves i que potser només ha sigut l'única relació que han tingut. Llavors, quan de cop es troben amb 40 anys que han trencat la relació que tenien, tenen una vida estable, poden, i hi ha tota una esfera que no han viscut, que és la d'interactuar íntimament amb altres persones, és com que se'ls hi obre un món...
1: Una nova vida per descobrir, eh?
0: I llavors van aprovant

0: tot el que poden, no? I a més ara amb això, totes les apps de cites ajuden moltíssim.
1: Està molt fàcil, això ho tens, facilíssim.
0: Per trobar un vincle és una mica més complicat.
1: Això sí.
0: Per trobar...
1: Però per tenir sexe, avui dia...
0: Facilíssim. Llavors, és el que és important és que t'escoltis, que vegis que és el que a tu et sentarà bé. De res serveix que tinguis una nit boja amb algú i després arribis a casa i et sentis malament perquè realment allò no volies fer-ho o perquè no t'ha agradat. I després una altra cosa, sobretot amb el sexe de rebot, pensar si tu realment... si no volguessis fer mal a la teva exparella, t'aniries al llit amb aquesta persona, tindries alguna cosa amb aquesta persona, realment t'agradaria aquesta persona? Perquè si la resposta és no, mira com t'estàs tractant també, no?
1: No, i tant, i parlàvem d'aquest dol i de la vulnerabilitat també, eh?
0: Clar, perquè quan tu estàs en una situació de dol, vale, que hi ha moltes parelles que... o persones dins de la relació de parella, que quan s'acaba la relació de parella, realment la relació parella s'ha acabat molt abans. El que passa que, especialment en relacions llargues, costa molt deixar-ho. Des de que ho penses fins que es dona la passa, hi ha molts condicionants, hi ha criatures, la situació econòmica, no totes les parelles es poden separar en el moment que volen, no? Vull dir, però tu ja has desconnectat de la relació, llavors ja has començat a fer el dol abans, però potser la persona que comença a fer el dol en el moment que li notifiquen la notícia o que es decideix que això, que es separa la relació, clar, et trobes en una situació de molta desorientació, molta vulnerabilitat emocional, molt soroll mental, moltes coses que resoldre. Llavors són persones que, de cara a altres tipus de persones que són especialment depredadores, són carmelets, perquè les agafen en situacions de molta debilitat i de molta vulnerabilitat.
1: Doncs sens dubte, eh? I aleshores aquest tipus de sexe per venjança, que ara comentaves, que dius, encara continua dominant l'exparella, eh? De quina manera podem superar això? Perquè hi ha moltes persones que atens que aquest sexe per despit el tenen durant un llarg període, o és només els estadis inicials d'un trencament, o s'allarguen el temps?
0: Clar, jo aquí la meva recomanació seria aturar-te una mica i pensa si allò que estàs fent t'està sent tan bé a tu. I si realment a l'altra persona li estàs fent el mal que li vols fer, perquè al final l'altra persona s'ha decidit que et deixa.
1: Clar, potser ja t'ha oblidat
0: ja
1: i
0: està,
1: no li fas mal.
0: No li fas mal, està mirant cap a una altra cosa, i llavors en això tu ni desconnectes ni solventes absolutament res. Després li poso les banyes perquè m'ha posat les banyes, no? Igual la relació s'ha trencat perquè l'altra part ha posat les banyes. A tu t'ha fet mal. Tu et vols comportar així, realment a tu t'ajuda a comportar-te de la teva manera, estàs trencant una mica el teu patró d'alguna manera, vaig a dir ètic, que és com una paraula molt gran, no? Però com els teus principis, no? Estàs fent mal a una altra persona quan t'estàs anant al llit amb aquesta persona, no a la teva exparella, sinó potser aquesta persona també té una altra relació, no? Que seria la seva responsabilitat. Vull dir que pensar una mica això, no? No actuar només d'una manera així com molt emocional, molt amb la sang pujada, sinó reflexionar i mira a veure què és el que et convé a tu, perquè el que et convingui a tu et farà créixer, et farà sortir d'allà, et farà donar una passa endavant i realment recuperar les regnes de la teva vida. Quan estàs actuant per cridar l'atenció d'una altra persona, no estàs vivint la teva vida, estàs vivint la vida de l'altra.
1: Torno una mica com hem començat la conversa, que a l'estiu se separen, moltes relacions es trenquen. Això, la convivència, no? Hi ha moltes parelles, entenc, que sobreviuen per la rutina, perquè
0: sí,
1: molta gent està casada, viuen junts i gairebé ni es veuen.
0: O sigui, sí.
1: Jo tinc un amic que em diu, portem 5 anys casats i només ens veiem a l'hora de dinar i a l'hora de dormir.
0: Sí.
1: I viuen junts. Aleshores, hi ha moltes parelles que són realment estables, hi ha uns bons...
0: Mira, jo aquí, quan tu tens consciència de quin és el tipus de relació que pots tenir, perquè moltes vegades no és la relació que vols tenir, sinó la relació que pots tenir. Si tots dos treballen amb les criatures, hi ha una sèrie d'obligacions que s'han de complir. És veritat que es prioritzen molt sovint les obligacions, les coses de la llar, que no pas dedicar una estona a mirar-vos, parlar-vos, saber com esteu de debò, no el que s'ha de fer, la logística de
1: casa. La comunicació, que és tan important.
0: Exactament. Llavors, de vegades no es pot, i l'únic espai que ens queda és l'hora de dinar i una estona al cap de setmana. Si nosaltres sabem que això que tenim és el que tenim i que temporalment, per les circumstàncies que hi ha, és el que hi ha, ho aprofitem i som conscients. I llavors ho vivim d'una manera constructiva. Quan jo em resigno i això que tinc són les engrunes, perquè l'altra part tampoc s'amoïna gaire i no pot posar més, això em comença a crear molta infelicitat, molt de malestar, molta fricció, molta desconnexió i la separació. La rutina, jo estic super a favor de la rutina, o sigui, la rutina endreça. El que és absolutament corrosiu és la monotonia, l'avorriment, quan jo m'avorreixo. Quan és rutina, si cada dia tinguéssim una cosa nova, estaríem una mica bojos tots, no? Però aquesta rutina ens ajuda a endreçar-se. Portar la logística de les criatures, la llar, és que no queda més remei, és l'elecció que hem fet. Però que aquesta elecció no sigui una esclavitud, que aquesta elecció sigui una elecció realment com que és triada, anem a gaudir-la. Estarem cansats, és veritat que haurem de fer coses que potser no ens vindran de gust, però jo he triat aquest tipus de vida, aquest tipus de vida, no? I som dos, llavors fem equip amb això. El pes no va a sobre d'una persona només, sinó de les dues persones. Evidentment, tot això repercuteix en la relació de parella i en les relacions sexuals, i tot està comunicat. O sigui, la relació de parella, si hi ha bona comunicació, si hi ha mostres d'estima, estem molt cansats, no tindrem sexe, fa una setmana que no tenim sexe, però ens abracem i et dic que t'estimo, m'encantaria, però és que no puc amb la meva ànima. Això connecta. Si jo evito, si jo dic que no vull, si estic amb mala cara, emprenyat o emprenyada, això desconnecta.
1: Allunya encara més.
0: Exacte, i evidentment no hi haurà activitat sexual. El sexe comença fora del llit i després ens el portem al llit.
1: Eva, aprenem molt amb tu, eh?
0: Moltíssimes gràcies, Àlex.
1: Moltes gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes.
0: Exacte, si em volen veure abans, doncs em troben a Tupper Sex Boutique al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma de Gramenet. I em trobeu a les xarxes Tupper Sex Boutique, Eva Moreno Sexòloga, i allà em
1: teniu.
0: A
1: tot arreu, que jo ja he visitat la teva botiga, me'n recordo més d'un cop, per fer-te alguna entrevista, perquè fa molts ja anys que ens coneixem.
0: Que ens coneixem, efectivament.
1: Gràcies, Eva. Adeu, fins ara.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Tornem a obrir Cançons per explicar el món, l'espai de música del Badalona Matí, que ja enfila la sisena temporada, un any més, amb el periodista Oriol Lladó. Què tal? Bon dia, Oriol.
3: Bon dia.
1: I ho fem amb un capítol nou en què ens aproximarem a diferents artistes ben coneguts a través dels seus parents. Descobrirem germans i germanes, filles i fills i pares rere el nom de grans estrelles de la música pop.
3: Doncs sí, seran 8 cançons, que ja veureu que hi ha una mica de tot, eh? Hi ha country, hip-hop, passant pel folk, el rock, el soul, i en tot cas, 8 cançons, 8 històries que ens permeten parlar dels lligams familiars, darrere, com deies, no?, alguns dels grans noms de la música. Tot plegat amb el permís de la família Wainwright, que de fet ja va tenir un capítol en aquest espai de Cançons per explicar el món, probablement la família amb més artistes i col·laboracions compartides de la història. Tot i amb això, avui no parlarem d'ells, sinó que parlarem d'altres persones.
1: Molt bé, doncs vinga, comencem per la primera.

0: Hem començat precisament per la família Parton, eh, Oriol? Aquest estiu s'ha parlat molt de la Dolly, però tu vens a reivindicar-ne la germana, la Estela.
1: Sí, més que reivindicar, jo crec que no, ningú es pot reivindicar per damunt de la Dolly, o molt poca gent es pot reivindicar per damunt de la Dolly. En tot cas, recordar que la família Parton era això, era una família que la Dolly això ho tenia claríssim. En aquest cas és la Estela, no? En un disc del 1977, de Danger of Strangers, la cançó que ha sonat, que qui la vulgui repescar ja i descobrirà aquesta veu tan inconfusible, que no és la de la Dolly, és la de l'Estela, però que també és una veu superpotent. La Dolly no només és l'Estela, també és la Frida, també són fills, vaja, era tota una història familiar que en aquest cas doncs, ens serveixen per introduir aquesta idea dels lligams familiars.

0: Del country a una música molt més urbana, oi? Com la definiries? Què hi ha darrere d'aquesta cançó?
1: Bé, primera pregunta, a quin estil sona? Doncs una barreja, no? Hip-hop, dance, una bona arrel de soul i la dificultat per etiquetar, no? Que cosa que sempre, a mi sempre m'agrada. La segona pregunta que em feies, no? Qui és? És la Nene Cherry, la filla de l'artista sueca Mónica Carlson i fillastra d'un dels pioners del free jazz, de qui, de fet, pren el cognom, el Don Cherry. Germans, fills, també es dediquen a la música. La Nene Cherry, recordem-ho per qui no ho sàpiga, va revolucionar la música negra als 80 amb el seu Raw Like Sushi, el disc on s'inclou aquest Buffalo Stance. I, vaja, una senyora que ha continuat fent discos, sempre sense defugir mai el risc i, de fet, fins i tot, convertint-lo en una bandera.
0: I toca ara un dels cognoms més pesants que es poden portar a l'esquena. Parlem d'un fill de Bob Dylan.
2: Got my window open wide. I got my window open wide. Got a good woman by my side.
1: Doncs sí, el Jacob Dylan, amb una carrera, no?, que ha sabut resistir una cosa que no era gens fàcil, no?, portar una motxilla tan pesada com ser el fill de Bob Dylan. Recordem-ho, entre moltes altres coses, entre ser un dels artistes més influents segurament del segle XX, vaja, Premi Nobel de Literatura, que es diu ràpid i es diu fàcil. Lluny del pare, de la genialitat del pare, més aviat, té discos allò ben sòlids, ben recomanables, com aquest Seen Things de 2008, que de fet és el seu primer disc en solitari. En aquesta lliga, no?, allò, motxilles pesades, diguéssim, i haver sobreviscut més o menys bé, podríem citar també el Harper, el fill del Paul Simon, del Simon, i el Julian, el fill del John Lennon.
0: De John Lennon. I de Dylan a Dylan.

0: I continuem a la casa Dylan, podríem dir, des d'un angle una mica diferent. La cançó que sona és Abandoned Love, una cançó de Bob Dylan, que de fet ell mateix va menystenir i que després van rescatar dos germans legendaris referents de moltíssims artistes, no? Els Beatles, per exemple, no? Que sempre els havien reivindicat, els Everly Brothers, no? Que agafen aquesta cançó, aquest descarte, d'alguna manera, imagineu el Bob Dylan descartar una cançó com aquesta, 1975, havia de figurar el seu disc Desiré, no? Un dels seus grans clàssics, la repesquen el 86, els Everly Brothers, en producció del Dave Edmunds, i vaja, també és un exemple, Everly Brothers, dos germans, també són parlant de referents i de lligams familiars, doncs jo crec que havien de tenir un espai. Aquesta cançó és una cançó que no és fàcil de trobar a les plataformes, tampoc en format disc, i m'ha semblat que valia la pena, doncs, compartir-la amb els oients.
1: Continuem amb una altra història de pares i fills, aquesta marcada per la tragèdia.
0: Doncs sí, és el Jeff Buckley, Forget Her, del seu disc Grace, 1994, un dels grans discos dels 90, rock confessional, del voltatge. És el fill del Tim Buckley, de fet ha acabat sent molt més famós que el... Per tant, del fill de... El Tim Buckley ha acabat sent el pare de... No? Una mica de mirada una mica diferent. En tot cas, els dos van tenir un final molt trist. Gairebé van morir a la mateixa edat, amb condicions, un amb una sobredosi i l'altre no se sap ben bé si va ser un suïcidi, si va ser també una mena de sobredosi. En tot cas, doncs això, d'aquest fill de a pare de Tim i Jeff Buckley.
1: Estem amb Cançons per explicar el món amb l'Oriol Lladó, avui dedicat a artistes amb vincles familiars, uns vincles que, això sí, no sempre són de sang.
0: Doncs no, de fet és el cas següent, és un grup de Germans Impossibles, un supergrup que es fa passar per família, i de fet podríem escoltar un fragment de cançó i després ens expliquem una mica. Doncs veig aquí un autèntic afer de família, fins i tot quan no hi ha lligam de sang. Aquest és un dels grans supergrups de la història del rock, els Traveling Wilburys, quan ja, de fet, havia passat l'època dels supergrups. Aquí tenim el Bob Dylan, el George Harrison, el Tom Petty, el Roy Orbison, el Jeff Lynne, disfressats de germans Wilbury, a finals del 80, en una aventura que va escalar molt i molt a les llistes.
1: I entrem a la recta final amb les grans nissagues del soul, i aquesta és una cadena que travessa generacions. Whenever...

I de fet anem fent uns salts així d'estil, no? d'èpoques fins i tot. Aquí tenim, deies, no? una cadena, no? una cadena que de fet arrenca amb Sam Cooke, un dels grans soulmans de la història. Continua amb la seva filla i el seu gendre, amb aquests Womack and Womack que estem escoltant, i de fet arriba fins a les que havien de ser les seves netes, no? les Womack Sisters, que tenen tot just un disc al mercat. Aquest T-Drops que escoltem, no? inclòs en el seu disc Conscience de 1988, és, vaja, tot un referent del soul, del funk, amb molta personalitat i jo diria que amb tota la classe del món.

0: I tanquem amb la reina del soul, però parant l'orella a qui la fa costat.
1: Doncs sí, és Do Right Woman, Do Right Man, una de les grans cançons de la música soul interpretada per 10.000 altres artistes, original de Dan Penn. L'hem triat, aquesta cançó, perquè no només escoltem la reina del soul, la Aretha Franklin, i escoltem les seves germanes, la Caroline i la Erma Franklin, les dues vocalistes, i les dues, i això crec que val la pena reivindicar-ho, també molt bones compositores, i darrere també alguns dels grans èxits de la música soul. En aquí, acompanyant l'Aretha Franklin, no només les dues germanes, sinó la Cissy Houston, de fet, la mare de la Whitney Houston. I ja es veu que la cosa de la família, que és una mica el tema o el fil conductor d'aquest Cançons per explicar al món que obre temporada.
0: Doncs fins aquí aquest lligams de família d'aquest mes. En breu podreu recuperar-ho en format podcast. Oriol, gràcies un cop més.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a l'Inspira't de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Cada inici porta una oportunitat i avui en comencem una, la cinquena temporada de l'Inspira't.
1: Venim de dies de pausa, de soroll, de silenci, de vida i tornem amb aquella sensació que encara queda molt per explicar, molt per descobrir i molt per compartir. Hi ha temporades que simplement continuen i n'hi ha d'altres que comencen de veritat. Comencem. Comença l'Inspira't.

0: Avui ens visita Sílvia Rubies, responsable de Glid en Espanya, una plataforma de cites no monògames que, a més de funcionar com a app, analitza el comportament real de les relacions. Volem aprofitar la tornada a la rutina després de l'estiu, aquest moment en què les parelles es retroben o es tensionen, com vulguem mirar-ho. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Benvinguda a l'Inspal, primer Inspira't a la temporada, eh?
1: Oh, quin honor, moltes gràcies.
0: Això, encara estem en rodatge, ja has vist que estem així com una mica a ralentir, perquè venim amb molta energia renovada, però encara a lo del micro se'ns ha oblidat una mica des del juliol. Sílvia, primer de tot, què és exactament Gliden? Hem parlat de que és una plataforma, però identifica'ns, què passa a Gliden?
1: Bueno, Gliden és una app de cites no monògames, és a dir, es va crear fa com 15 anys, més de 15 anys, el 2009 a França, com a resposta una mica a una ansietat que es va veure entre la gent que s'aplicava, que s'anotava, diguéssim, aplicacions de cites i amagaven el seu estat verdader civil, no? Deien que estaven solters o solteres quan en realitat no ho estaven. Llavors aquí es va detectar que hi havia un nicho de consum i un nicho i una necessitat, i es va decidir doncs crear aquesta plataforma per a que tothom que vulgui aventures o que vulgui trobar només amants doncs vagi a Gliden, que s'escriu G-L-E-E-D-E-N, Gleden, que ve de Gli, que és alegria, i Eden, és a dir, el paradís, la fruita prohibida, que és el nostre logo, que és la poma, el pecat, no? I tothom que estigui allí, doncs, com dic, ja sap una mica el que juga, i el que es trobarà doncs amb gent que simplement el que volen és tenir aventures i buscar amants. No hi ha llocs a mals entesos, no hi ha llocs a reclams, ni ningú té per què amagar quin és el seu estat civil. També cada cop hem anat veient dins la societat doncs, que el que és la monogàmia en si doncs, es va ampliant o va desapareixent, segons ho vulguis dir, tot i que encara quedarà molt perquè desaparegui, perquè està molt arrelada dins la nostra societat i creences. I sí que és veritat, però, que cada cop més les noves generacions sembla que creuen més en relacions obertes, no monogàmia... parelles lliures, i llavors tota aquesta gent també té cabuda doncs, dins de Gliden.
2: Quin percentatge podem dir de gent que és infidel? No sé si hi ha un percentatge per països o com ho podríem calcular això? Tenim
1: sí, votada? Sí, no. Nosaltres cada X temps anem fent estudis. Tenim estudis de tota Europa, de Llatinoamèrica, i, per exemple, a Espanya sí que podem dir que fins a un 50% de la població, és a dir, la meitat de la gent, així, amb grans nombres. Després, homes segurament serà més cap al 60%, les dones seria més cap al 55%, el 45%, llavors quedaria una mitja del 50% de la població espanyola, doncs, en algun moment ha admitit que ha sigut infidel a la seva parella. De totes maneres, com dic, i també apuntant Gliden, no, que nosaltres anem molt dirigides a les dones, perquè creiem doncs, que les dones tenen la mateixa llibertat sexual que podrien tenir els homes, i de fet fem moltes accions per a que així sigui, no promovent o parlant d'infidelitat o no monogàmia, sinó parlant de tots els tabús que tenen a veure amb la sexualitat femenina i que avui existeixen. I doncs tot això ho dic perquè, tot i ser nosaltres dirigits a les dones, encara el percentatge dels nostres usuaris és com un 65-70 davant d'un 35-40 de dones, és a dir, que encara és l'home el que continua sent molt més infidel que la dona.
2: Pot ser que les dones també estiguin, no sé si això també doncs, és una creença, no? Com més discretes que els homes,
1: sí, clar,
2: i els hi posi por ficar-se en una app perquè no les descobreixin, no sé si va per aquí.
1: Bueno, amb una app o a la vida real, vull dir, avui en dia encara la infidelitat femenina continua sent un gran tabú, de fet està més castigada, no tant cada cop, no tant com anem modernitzant-nos, en el sentit de que bueno, qui vulgui, tothom és lliure, no?, una mica de fer el que vulgui amb la seva vida, i no a un home se l'ha de condemnar menys o se l'ha d'aplaudir, i a una dona se l'ha d'estigmatitzar. De fet, vam fer un estudi farà uns 4-5 anys, crec que va ser al voltant de la pandèmia, i on deien que les dones no ho expliquen, en el cas que tinguessin una aventura, una mà, un afer, no ho expliquen ni tan sols a les seves millors amigues ni a qui tingui més confiança. És a dir, encara sentim molt la pressió social sobre nosaltres en que, bueno, això està molt mal fet i molt pitjor fet que si fos un home. I per aquesta raó, si ho fan, si ho cometen, no ho expliquen i d'entrada ja també es frenen bastant perquè saben que hi haurà aquesta bueno, condemna més forta, diguéssim, no sobre elles.
2: I si parlem de mares, perquè m'ha vingut a mi ara això al cap, més estigmatitzades encara, m'imagino, oi?
1: Sí, clar, bueno, a veure, el que passa és que normalment dins de la nostra aplicació, per exemple, que sobre les que tenim les dades perquè fem enquestes als nostres usuaris i demés, moltes de les nostres usuàries ja són mares, perquè normalment una infidelitat quan tu t'apuntes o quan vols tenir una aventura, dona igual, no parlem, aquesta paraula és molt lletja, és així, no? Tampoc volem amagar res, però quan una dona sent la necessitat de tenir una aventura, molts cops és una dona que és mare ja, perquè ha tingut ja uns certs anys de relació amb el seu marit. De fet, és a partir dels 10 anys que estàs en una relació o en matrimoni que es sol caure en aquest tipus de tentacions, per així dir-ho. Llavors, el més segur és que aquesta gent, aquestes dones, ja tinguin fills. Inclús no fills no tan petits, això sí que és veritat. Moltes vegades són les mares que ja s'han quedat amb el nido vacío, que en diuen, no? Que a lo millor han superat els 45, 50 anys, o encara que no tinguin el nido vacío, però que els fills ja volen, ja no les necessiten, i elles es queden una mica que ja no són ni parella, perquè el seu marit les veu com una roommate, no? Algú que està per casa i que s'organitza i s'encarrega de la intendència, ja tampoc és una mare, perquè els seus fills no la necessiten, i ella s'ha perdut totalment com a dona, perquè durant tots aquests anys doncs, ha estat... per als altres, i de repente diu, bueno, jo ara amb què m'he quedat? A sobre ja tinc una certa edat que, bueno, malauradament ja comencem a ser bastant invisibles, diguéssim, dins de la societat, i llavors doncs tenen aquesta necessitat de tornar-se a reconnectar amb la seva feminitat, amb la seva sexualitat, a tornar-se a reconèixer com a dones, i molts cops i això ho sabem per dades i per enquestes que han fet els nostres usuaris, fan el pas de buscar una mà o una aventura doncs per això, per tornar-se a sentir com a dones i desitjades, que algú els digui, ostres, que maca que estàs, que guapa, avui tenia unes ganes tremendes de veure't. Nosaltres així fem broma, Gliden, sempre diem que Gliden és el millor botox que te puguis posar per una dona, perquè és que et rejuveneix com a 10 o 15 anys i tornes a sentir en molts casos aquestes papallones a l'estómac i aquestes ganes una altra vegada de voler viure, enamorar-te i de tornar a viure doncs així amb alegria i amb entusiasme, no? I tornar a sentir-te viva i dona també desitjada.
0: És molt interessant obrir aquest debat. Les dones comencem a parlar de temes que també ens interessen, perquè parlar de la nostra intimitat moltes vegades ens ha fet com una mica de... Pues això, parlem de tabús, pues ens fa com una mica de que no podem parlar d'aquestes coses. Comencem a parlar. Això significa que Gliden és algo més que una paper o una aplicació.
1: Sí, exactament. Com deia, el fet de que estiguem molt, molt enfocades a la dona i a derribar els tabús al voltant de la dona i de la sexualitat femenina fa que nosaltres emprenguem moltes accions per parlar del tema. Per exemple, ara aquest divendres estrenarem la segona temporada d'un podcast, un videopodcast, que es diu Gliden Confidencial, con Marta Riesco, que la host és la periodista Marta Riesco, i al igual que la temporada passada, doncs tenim 6 entrevistes a 6 dones de la societat espanyola, totes elles molt interessants des d'un punt de vista o de l'altre, i amb totes parlem de sexe i de sexualitat. La idea és fer xerrades així com si estigués al sofà de casa teva prenent un vi amb la teva millor amiga i començar a confessar-te sense cap tipus de filtre ni de vergonya. Onya, no? Altres accions vam fer, per exemple, al Museu Eròtic de Barcelona, la exhibició la exposició Más Coñazo del Mundo, que com el seu nom indica era tota una exposició de quadres i de fotografies i de diferents arts plàstiques que el que intentaven era mostrar i normalitzar la vulva femenina, començant pel fet que deia, ostres, quantes vegades entres en un bany quan érem joves, no, inclús, no, et ve un lavabo d'una discoteca i és normal veure una polla dibuixada i mai veies una vulva dibuixada, no? És a dir, fins aquí arriba el tabú, i que moltes dones fins i tot arriben a l'edat adulta i han tingut fins i tot fills i no es coneixen la vulva, no? Llavors, ja et dic, anem fent diferents cosetes i accions perquè aquest tema, doncs, entri dins de la nostra societat i se'n pugui parlar normalment sense que sigui un tabú, sense que tinguem vergonya i totes al final aprenguem arran de la pandèmia, no? I dels últims temps es va posar de moda el famoso succionador de clítoris, el Satisfyers, i bueno, per fi ja la masturbació femenina ha salido de l'armari, no? Com qui diria, perquè, ostres, abans era com que no es podia parlar, ara ja veus que es pot regalar aquest aparell i altres joguines eròtiques, per exemple, amb un sopar mentre s'està fent el cumpleaños d'algú, i ja s'ha normalitzat, no? Bueno, sí que levantes alguna ceja i algun somriure, però bueno, que ja no és allò en plan, ui, mare meva, aquestes marranes que estan fent aquí al mig, vull dir, a veure, és una cosa natural, al final no deixen parlar de salut.
2: Exacte.
3: Salut sexual.
2: I ara que parles de salut podem també parlar de futur, vols dir que les relacions seran perennes, duraderes, com les teníem enteses com fins ara? Perquè tot això està canviant, no? Tot això està fent que la gent es remogui, no?
1: Estan canviant molt les maneres estan canviant molt les maneres de relacionar-nos tots, i a més està canviant d'una manera molt ràpida, i sí que, per exemple, fa uns anys hi havia un gran boom de les aplicacions de cites i tothom estava apuntat i era normalitzat i bueno, allò va començar una mica a sortir-se de mare i de més. Ara les aplicacions de cites a l'ús, diguéssim, Glidden, som bastant nicho perquè és per una qüestió molt en concret, no? I a través de Glidden pues, pots trobar aquesta discreció, seguretat i privacitat, no? Les aplicacions a l'ús, diguéssim, estan ara mateix decaient per el fet, doncs, que la gent doncs es cansa d'aquest mercat, diguéssim, de fotografies i carrusel. Després també acusen al ghosting o acusen a la irresponsabilitat afectiva, que això al cap i a la fi no és culpa tampoc de les aplicacions, és culpa de la persona que les està utilitzant, de nosaltres, no? Però vull dir-te que sí, que tot això va canviant. Ara sembla que, bueno, volem tornar a conèixer a la gent d'una manera més natural. Sí que fins ara era monogàmia, me caso para siempre, y bueno, menos mal que vino el divorcio y al menos te pots separar. Ara, bueno, la gent es casa menys i sí que cada cop sembla que el parlar de relacions obertes tampoc no fa tan mal, en plan, bueno, igual tu o qui sigui no s'ho planteja ara mateix, però sí que se'ns parla de cada cop més gent que diu, bueno, sí, jo a tu tinc amb la meva parella un projecte de vida, tinc uns fills, un projecte, una casa, una hipoteca i tota la meva vida està enfocada a fer-la amb aquesta persona, però a l'hora de tenir relacions sexoafectives, doncs hem arribat al pacte, a l'acord, de que cadascú amb les seves normes, perquè aquí sí que això és una cosa de dos i cada parella és un món, doncs que si volem tenir relacions sexuals amb una altra persona, doncs es pot tenir. O gent que diu, bueno, jo estic amb aquesta persona i soc monògama, però sé que durarà el que durarà, perquè jo no me puc imaginar tota la vida amb aquesta persona. És a dir, que sí que és veritat que cada cop més estan entrant altres models de relacions sexoafectives dins de la societat i s'estan no normalitzant, perquè com he dit, encara tenim molta, bueno, molta força i molta pozo pues, de catolicisme, de societat, del patriarcado, de les dones, el que diem, però sí que les noves generacions, inclús a l'hora d'ells mateixos, com a reconeixes quina orientació sexual, molts ja són bisexuals directament, un any tenen nòvio, l'any següent tenen nòvia, i tot això està canviant molt, ja com a que els marges i una mica el corset de com havia de ser una relació afectiva s'estan ampliant moltíssim.
2: I si parlem de digitalització, podem considerar que el sexe per internet també és sexe?
1: Sí, bueno, clar, aquí sempre, nosaltres quan parlem de Glidden, a Glidden de la infidelitat, diem que hi ha fins a tres tipus d'infidelitat, que és la infidelitat per se, que és la que tothom coneix, que és quan realment pues, doncs, tu tens un contacte, diguéssim, personal i físic amb una altra persona, no? Dones un petó, per alguns això pot ser una infidelitat o no, per altres, vamos, el només tenir el telèfon mòbil boca baix amb una taula ja és una infidelitat, perquè estàs amagant alguna cosa. El donar un like amb una foto d'una noia que no és la teva parella o un noi també ja és una infidelitat. Clar, aquí hi ha infidelitat segons cadascú tingui muntat al seu cap. El tenir uns missatges o enviar-te fotos pujades de to a través de les xarxes socials o dels canals de comunicació, doncs també es pot considerar per una gran majoria de la societat com una infidelitat. I ara aquí ja viene hasta la guinda del pastel, que és quan és possible tenir infidelitat o no amb ChatGPT. Que aquesta és, diguéssim, el nou pas que ja estem fent estudi. Sí, sí, sí, no, sí, és que aquí això va molt ràpid, noies. Fins a quin punt la gent pot arribar a considerar que si tu tens una relació que va més enllà bueno, de la que pots tenir al bio de feina o de consultar-li, mira, avui tinc un dia de bajó i m'ha passat això, i el ChatGPT te diu no passa res, noia, tot és culpa dels altres, doncs el mateix pot passar a l'hora de crear-te la teva pròpia parella. De fet, això ja es va inventar fa 10 anys amb la pel·lícula Her, la famosa pel·lícula.
2: Sí, anava a dir justament aquesta pel·lícula que m'ha vingut al cap.
1: Doncs cada cop estem més a prop d'això, de bueno, també d'una societat que està més digitalitzada, les noves generacions també tenen una mica, tenen el perill de tancar-se i estar tot el dia connectats, de ja fins i tot una trucada els fa pal, ja tot ha de ser per WhatsApp, ja no es volen comunicar, queden poquíssim. Doncs mira, a la llarga tenir i crear-te tu una parella que te diu a tot que sí, que mai te rebutjarà, que et donarà la raó i que a més satisfarà de la manera que sigui, perquè es podrà convertir hasta en un androide, si vols, en una persona que et colmarà tots els plaers, doncs imagina't on podem arribar a això, bueno, ja és ciència ficció, quasi tal. Però que és present, vull dir que és passat demà, tampoc ens n'anem molt lluny.
0: Això, Sílvia, ja és un amor virtual de veritat, eh? O sigui,
1: amb
0: tota regla. Escolta'm una cosa.
1: I amb tots els perills que comporta.
0: Exacte, perquè tampoc no és real, evidentment.
1: No és real i tampoc no és una manera d'enfrontar-se a la vida, perquè al final tu, estant en parella o no, relacionant-te amb qui sigui, també estàs creixent, no? Perquè te trobes amb uns límits que són els de l'altra persona, on es creixen, que són els de l'altra persona, que també ens fan a tots, doncs, anar creixent i anar moldejant-nos. Clar, si estàs amb algú que a tot te diu camen, pues jo soy el más guapo de todos y yo soc aquí. O sigui, no és real tampoc que tu siguis com ets i com t'enfrentes amb aquesta situació.
0: I com a anècdota, així per anar acabant, noteu que les parelles quan tornen de vacances comencen a entrar més a Gliden, per exemple, a la vostra aplicació?
1: Sí, sí, totalment. O sea, és a dir, per notar setembre i gener, que són els mesos posteriors a les vacances, quan hi ha hagut més, diguéssim, convivència dins d'una parella i més estrès, perquè doncs, ja ara l'estiu, per exemple, imagina't, vacances estiu amb aquesta calorada que ens ha fet a l'apartament de la platja, suant com a polls, nervis, que jo no vull menjar, que a mi no em ve de gust això, que els crios, la tovallola, bueno, la suegra que se me aparece dos dies. A veure, això crea una sèrie de ficcions que clar, i després la tornada a la rutina, aquesta és la meva vida, torna a començar així 9, 10, 11 mesos més, cada dia a tal hora, porta els nens, fes els bocadillos, els entrepans, és en plan, ostres, aquesta és la vida que vull tenir, no? És molta gent la que es replanteja si realment està vivint la vida que vol tenir o no, i busquen i creen i entren dins aquestes crisis existencials o crisis de parella, en plan, escolta, ens hem adonat que tu i jo ja no ens portem bé, i sí, sí, de fet ja ho estem notant, que està pujant el percentatge d'inscripcions, ara el setembre és brutal, al gener també, perquè a més és l'època de comença un any nou, una vida nova, no? Una mica són aquests moments d'impàs dins de l'any, no? Que fan com una mica de clac-clac, o sigui, a veure on estic i cap a on vaig, i molta gent es replanteja totalment la seva existència. El més fàcil de canviar per començar és la parella, no? O la feina, però bueno, molta gent la parella. I durant l'època de la pandèmia també vam tenir un superaugment, hasta d'un 200% de connexions i de noves altes, perquè allò va ser, vamos, una olla a pressió.
0: I a nivell, perquè vosaltres esteu i sou internacionals, esteu a tot arreu del món, noteu alguna diferència o és més o menys tenim tots les mateixes costums? En aquest sentit, eh?
1: En el sentit que de que sigui
0: l'època aquesta... Del sexe, d'entrar a les cites, de...
1: Bueno, clar, no, aquí hi ha certes diferències. Jo, per exemple, o sigui, porto el que és la comunicació i el màrqueting d'Espanya i Llatinoamèrica, i, per exemple, aquí ja pots trobar diferències, no? Tot i que som cosins germans, Llatinoamèrica, països com Colòmbia, Mèxic, són molt més conservadors, molt més masclistes, encara està molt més condemnat la infidelitat femenina, encara es parla molt menys de la sexualitat femenina. De fet, estem fent allà molts tallers amb les nostres sexòlogues locals de cada país per tenir xerrades i sopars amb influencers i periodistes i parlar més de la sexualitat i normalitzar dades i, bueno, i per exemple a Mèxic hi ha el gran problema del feminicidi, no? Que aquí ja és entrar en un tema molt complicat que també hem de tractar amb molta cura. Després, per contra, tenim països com per exemple França, que és el nostre país número 1, on diàriament s'apunten a Gliden més de 1.000 persones, és a dir, més de 1.000 persones cada dia tenim noves apuntant-se a la plataforma. És un país que no és tan catòlic com el nostre, on tot aquest tema de la llibertat sexual històricament també ha sigut més lliure, el ménage à trois, el tenir amants és una cosa com a més acceptada inclús dins de la societat. De vegades van a sopar doncs, el marit amb la dona i l'amant i els tres són amics, són molt més oberts en aquest sentit. Després tenim, per exemple, la Índia, on també és un gran mercat per nosaltres i s'entén a Gliden d'una altra manera completament diferent, i és que com que a la Índia encara hi ha molts matrimonis per conveniència, doncs el que fan a l'entrar a Gliden és intentar trobar l'amor de veritat, que és el seu amant, però és la persona de la que s'han enamorat de veritat. És a dir, que sí que podem trobar, tot i que al final parlar d'aventura o parlar d'infidelitat o parlar d'un amant pot tenir el mateix significat arreu del món, no té les mateixes connotacions o no es veu de la mateixa manera tot arreu.
0: Això demostra que Gliden és més que una app, més que una aplicació, ho hem comprovat. Continuarem, Sílvia, no?, parlant, ens queden molts temes, tenim tota la temporada per davant, o sigui que esteu convidadíssims, si organitzeu aquest podcast o aquestes exposicions o el que feu, sempre estem obertes
1: a
0: escoltar-vos, eh? O sigui que ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.
2: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem.
3: Continguts en xarxa. Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu a Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazz It amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report. After fun.

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot ell un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el bar. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Bluesin in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Uller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Riuls ens l'han portat al quintet d'Ivo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Max Sunyer, guitarra, Josep Mas, Kitflus, teclats, Rafael Escoter, baix i pare i fill Arisa, en Santi i en Dan, a la bateria i percussió. En el seu disc de l'any 1984, titulat Searching, el tercer de la seva carrera, hi ha la composició d'en Kitflus Camí de Rupit. I Rupit, que és un poble de la comarca d'Osona, va ser declarat per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU, un dels pobles més bonics del món. Aquí teniu el retrat musical que en van fer els Pegasus.

0: Hola, soc l'Horacio Fumero i el jazz, it is jazz, jazz it, m'agrada el jazz it, escolteu jazz it.
1: I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazz it habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de jazz it, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Pares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents més aviat locals, però entre la selva i el delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i mig dia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
4: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
1: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
9: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
10: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto, el gasoll, els abonos, herbicides...
9: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
1: Encara en aquest àmbit, afegim que el canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
11: Que el públic que ens visita ens recolze. Cada any veiem que hi ha un repunt. És a dir, que també estem en un sector que va a la baixa. Però bueno, el fet que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs que ens ha costat de suplir.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, digue'm.
1: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
12: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
12: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada, que algun dia ha de venir, tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Al litoral.
12: Per sota de 800.
1: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
12: Sí. Jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. Mm. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, com, òbviament, el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie de... Hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred. Al final farà fred.
1: Enric, gràcies. Recollir bolets com si fos un recurs inesgotable, des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
12: Ah, bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits. És a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... O sigui, els maldestres poden ser persones que, no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí, no s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies i bon dia, i haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral, aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
12: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.
1: Obrim ara Crònica Esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre l'Hugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Ahir, C. Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
13: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
14: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera ha jugat el primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
15: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
14: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
1: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la torre de 8 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la torre de 8 i el pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
16: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
17: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
16: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en te li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge.

0: i els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
0: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí.

0: Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres Carme Arcarazo ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
1: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
0: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou els seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
2: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
3: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
4: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 7:45 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Elena.
0: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
5: Totalment d'acord amb tu. No es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
0: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
5: En aquest cas, hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
5: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
0: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
5: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
0: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
5: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
0: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
5: Gràcies, Elena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el Pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques, i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí o del Kansas, molt malament.

0: Presa de Lilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wui Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer, perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres, des de la conselleria, també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són 12enes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: 91.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Escolta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol començaran durant aquesta setmana.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: L'espai de gairebé 400 metres quadrats acollirà una sala de treball i una de polivalent adreçada als estudiants. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, però en períodes d'exàmens la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de mig milió d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell.
6: És una sala d'estudi que com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
4: És dilluns 28 de setembre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
5: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: El futbol torna a Travessera de Montigalà amb unes instal·lacions renovades i preparades per acollir l'activitat de diversos clubs de la ciutat. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia. El nou equipament s'ha inaugurat aquest divendres en un acte festiu que ha servit per presentar la remodelació i donar el tret de sortida a una nova etapa del camp. Amb aquesta remodelació del camp, l'Ajuntament busca seguir apostant per l'esport i la formació de qualitat dels nois i les noies.
4: Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca que va patir l'infermera de Santa Coloma de Gramenet diumenge passat quan anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant.
7: Sí, la detenció ha estat celebrada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que en un missatge a la xarxa Social X ha traslladat tot el seu suport a la víctima i agraït i reconegut la tasca dels Mossos d'Esquadra. Illa ha remarcat que la prioritat del govern és protegir la ciutadania.
4: La setmana passada es va iniciar la segona fase de la reforma del carrer de Francesc Layret.
7: Una actuació que s'ha estès de ple a la plaça de la Vila, on les màquines ja han començat a aixecar gran part del paviment central i a retirar el mobiliari urbà de la zona. Tot i les restriccions d'espai, l'Ajuntament ha habilitat un passadís provisional de vianants que connecta directament el carrer de Francesc Layret amb el carrer de Mar.
4: L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Cone Elevadores el servei de manteniment i reparació dels ascensors dels edificis municipals i d'arreu de la ciutat.
7: El contracte té una durada inicial de 3 anys, amb possibilitat de prorrogar-lo un any més per un import de gairebé 250.000 euros. Inclou el manteniment preventiu dels ascensors i aparells elevadors, així com la reparació d'avaries i el servei en casos d'urgència.
4: Nou reconeixement per a la unitat d'espatlla del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Can Ruti per la qualitat de la seva activitat científica.
7: Ja l'havia aconseguit fa 2 anys i ha estat durant el Congrés SASEC, el Congrés Líder d'Europa en espatlla i colze. L'estudi ha estat seleccionat com a finalista del Premi Best Paper entre els 890 treballs que van rebre el Congrés.
4: Més de 15.000 persones han assistit al segon tardeo del final d'estiu, la gran festa dels 80 a la plaça del president Tarradellas.
7: L'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot bon ambient. Durant la festa, l'alcalde ha pujat a l'escenari, on ha fet de DJ, i ha ballat animant el públic.
4: En plana cultural, els castellers de Badalona han assolit la quarta posició al concurset de Torredembarra.
7: I ho han fet amb una actuació valorada amb 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat en la classificació. Els castellers d'Esparreguera s'han proclamat els guanyadors del concurs.
4: El Ball de Diables de Badalona ha protagonitzat aquest dissabte una doble jornada festiva de cultura popular per cloure el seu calendari anual de foc.
7: Coincidint amb la proximitat de la festivitat de Sant Miquel, la programació de l'entitat ha combinat una matinal de caràcter social i veïnal amb el plat fort de la pirotècnia tradicional durant la nit.
4: I divendres va arrencar la temporada de teatre a la ciutat, al Zorrilla, amb l'obra de Jordi Oriol, L'Ultimàtum.
7: Una tragicomèdia que combina ciència, humor i joc escènic per definir una realitat i un món cada vegada més difícils de definir. Desenes d'espectadors van poder gaudir de la primera proposta d'una temporada que tindrà espectacles per tots els gustos.
4: Cabaret, L'Os Polar i La Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre del Círcol.
7: Una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest passat divendres i que ha presentat també les novetats de millora de l'espai. Durant l'estiu, sabeu, han renovat la platea amb butaques mòbils que permeten acollir espectacles de diferent format.
4: I en esports, la sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Riu Breogán per 110 a 104 en un partit on sempre va anar a remolc dels gallecs.
7: Sí, els de Dani Miret no han aportat la intensitat necessària i en defensa no han estat fins. En atac, la Pro Vítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors.
4: Aquest vespre té lloc la segona edició dels Premis Més Bàsquet a Mollerussa.
7: Els presentadors del programa d'aquesta casa, Montse López i Xavi Ballesteros, a més d'Àlex Gozalvo, conduiran la gala. En aquests premis es distingueixen els protagonistes de la temporada passada, es reconeix la trajectòria d'algunes de les llegendes del bàsquet català i es visibilitzen les històries més destacades que han aparegut al programa.
4: I el Badalona Women va perdre per la mínima contra el Granada en la cinquena jornada de la Lliga F per 0-1.
7: Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit va decantar un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no van trobar el gol.
5: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passen 6 minuts a les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. El sindicat de llogateres crida a col·lapsar Barcelona avui dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez i alerta del risc d'un decret farsa. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fixat les 4 condicions que ha d'incloure el decret. Contractes indefinits, congelació del preu de lloguers, reforma de la llei d'arrendaments urbans i evitar que les persones vulnerables siguin desnonades sense una alternativa digna. Mentrestant, a la Puerta del Sol de Madrid, segona nit de l'acampada, que vol forçar un decret que protegeixi els jugaters i eviti desnonaments com el de la Mari Carmen.
7: I a tot això, Pedro Sánchez diu que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge avui i demana, o demà dimarts, i demana avalar-lo al Congrés. Assegura que no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió d'humanitat. El president del govern espanyol ha demanat als grups que facin un últim esforç perquè el decret sigui convalidat al Congrés per Mari Carmen i els milions d'espanyols que pateixen la crisi de l'habitatge, ha dit.
4: I comença l'Audiència Nacional el judici del cas Efial, amb 3 exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions. Parlem del cas de la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó i els ajuntaments reclamen recuperar els diners.
7: I 5 detinguts al Regne Unit per portar explosius prop d'una base militar utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. Al comtat de Gloucester s'han evacuat habitatges d'un poble mentre un grup d'artificiers de l'exèrcit han examinat els vehicles a la zona.
4: I 18 minuts, obrim plana de serveis connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, una situació que avui ha de començar a portar canvis a les comarques metropolitanes. A hores d'ara tenim alguns núvols que són més aviat isolats, són irregulars i estan bastant dispersos, però en general serà ja a partir d'aquest mig matí, migdia, quan arribaran alguns núvols des del mar, que arribaran a deixar algun xàfec bastant intens, però molt local, sorpresiu, sobtat, especialment al Maresme, a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra, aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat, per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i sobretot demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
8: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
4: Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui especialment atents davant la possibilitat que el sindicat de llogateres puguin tallar algunes carreteres. Roger Serra, Servei Català del Trànsit, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. De moment parlem d'aturades habituals, però que hi són. Estem en dilluns, plena hora punta, per tant, hem de dir que va molt carregada aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. També aquestes vies més properes a la zona de Badalona. Per exemple, l'autopista amb aturades de 3 quilòmetres ben bons, tot el tram de Badalona en sentit Barcelona. També hi ha cua de quilòmetre, quilòmetre i mig a la Pota Nord, a la B20, des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Unes rondes molt carregades, com és habitual, en sentit Llobregat, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. I anant cap al Vallès, la mateixa ronda litoral amb retencions entre el Bon Pastor i el Nus de la Trinitat. I ja a la C58, sortint de Barcelona, també amb retencions entre Montcada i Reixac i Ripollet. Per tant, de moment aturades habituals, però que hi són en plena hora punta en aquesta xarxa viària més propera a Badalona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
10: No és un eclipsi, però això només es veu cada 20 anys. Pel nostre 20è aniversari, a Obramat llancem una selecció única. 20 productes imprescindibles amb preus imbatibles. Estoc limitat. Afanya't, que s'exhaureixen. Del 18 de setembre al 5 d'octubre. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Repassem ara alguna informació de servei que afecta a la nostra ciutat amb la Judit Larios.
11: Informació de serveis.
12: Les mesures de seguretat pel correfoc del dissabte 3 d'octubre a càrrec de Badalona Bèsties de Foc afectaran diverses vies del centre de la ciutat a partir de les 10 de la nit. En concret, la segona edició de la Crida del Foc passarà per l'avinguda d'en Martí Pujol, els carrers d'Ignasi Iglesias, de Marina i dels Arbres, i també els carrers d'Enric Borràs i del 2 de maig i la plaça de la Plana. D'altra banda, el tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, afectarà el trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments, situats als números 125 i 131, es podrà fer a través de la via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. I els vehicles privats que circulin per la via Augusta poden continuar utilitzant el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries en què coincideixen amb l'entrada i la sortida de les escoles, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en direcció Mataró.
13: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
14: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització de Televisió de Badalona. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall Llebrera.
7: Sí, l'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana.
4: A més, els períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde, Xavier García Albiol.
6: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
7: La nova sala d'estudis disposarà d'un sistema digital de registre i control d'accés. Les persones interessades es podran donar d'alta mitjançant una pàgina web o una aplicació mòbil. Un cop completat i validat el registre, disposaran d'una credencial digital personal que permetrà l'accés a l'equipament mitjançant diferents sistemes d'identificació.
4: Mig minut i arribarem a un quart de nou del matí. El futbol torna a la travessera de Montigalà amb unes instal·lacions renovades i preparades per acollir l'activitat de diversos clubs de la ciutat. El nou equipament s'ha inaugurat aquest divendres en un acte festiu que ha servit per presentar la remodelació i donar el tret de sortida a una nova etapa del camp.
7: El nou camp de futbol de Travessera de Montigalà ja està inaugurat i estrena una imatge completament renovada. Una de les principals novetats és la nova graderia coberta, equipada amb una gran visera que permetrà als aficionats gaudir dels partits protegits de les incidències meteorològiques. L'actuació també ha inclòs la millora de les quatre torres d'il·luminació que ara disposen de tecnologia LED d'alta eficiència, la renovació de la tanca perimetral i la substitució de la gespa per una superfície d'última generació.
4: Amb aquesta remodelació del camp, l'Ajuntament busca seguir apostant per l'esport i la formació de qualitat dels nois i noies. Escoltem Xavier García Albiol.
11: És l'evidència d'una aposta per a l'esport. Una aposta per a l'esport que significa una aposta per la cultura i per la formació dels nois i les noies de la nostra ciutat. Perquè mentre fan esport, evidentment, estan representant a la ciutat. Però sobretot, quan estan fent esport, el que s'estan fent és formar com a persones.
7: Durant l'acte d'inauguració s'ha descobert una placa commemorativa. La jornada també ha comptat amb una exhibició de freestyle i un espectacle de focs artificials. Les instal·lacions estaran a disposició de diversos clubs de la ciutat, entre els quals hi ha el Club de Futbol Badalona, el Sígol i els Badalona Dracs.
4: Tots ells han valorat molt positivament aquesta remodelació i han destacat la cohesió entre clubs. Ens ho expliquen els representants dels clubs. Miguel Ángel Sánchez, president del Club de Futbol Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i Soraya Chaui, que és presidenta del Sígol.
15: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
16: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
17: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
7: L'estrena esportiva del nou camp serà diumenge amb el partit entre el Badalona i el Sant Cristòbal. El maig començarà a les 6 de la tarda i serà el primer que es disputarà sobre la nova gespa.
14: Badalona Matí, al 94.4.
4: 8 i 17 minuts, els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca que va patir una dona diumenge de la setmana passada quan anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar al barri de Sant Antoni de Llefià de Badalona, al carrer de Ramiro de Maezzo. L'agredida, infermera de l'Hospital Colomenc, va ser traslladada al mateix centre sanitari on va evolucionar favorablement.
7: La detenció ha estat celebrada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que en un missatge a la xarxa social X ha traslladat tot el seu suport a la víctima i agraït i reconegut la tasca dels Mossos d'Esquadra. Ell ha remarcat que la prioritat del govern és protegir la ciutadania. També s'ha pronunciat sobre els fets l'alcalde Xavier García Albiol, que ha felicitat els Mossos per la detenció. En un missatge X ha expressat el seu suport a la víctima i ha confiat que el presumpte autor li caigui tot el pes de la llei. L'agressió va desencadenar, sabeu, una concentració del personal de l'Esperit Sant dos dies després a les portes de l'hospital. A banda de mostrar el seu suport a la víctima, els treballadors sanitaris van protestar contra la violència que pateixen com a col·lectiu per part de pacients i familiars.
4: Thank you. I abans de seguir, us informem d'una notícia d'última hora, i és que manifestants pel dret a l'habitatge han donat el tret de sortida a un seguit de mobilitzacions a Barcelona per pressionar el govern espanyol per l'aprovació del decret d'habitatge. De fet, un grup talla l'Avinguda Meridiana d'entrada a la capital catalana, mentre que un altre ha tallat el carrer Còrsega i s'ha dirigit cap a l'Avinguda Diagonal, però agents dels Mossos no els deixen accedir. El sindicat de llogateres ha fet una crida a col·lapsar, ho dèiem, Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol, Pedro Sánchez. És una informació de l'Agència Catalana de Notícies. La setmana passada es va iniciar la segona fase de la reforma del carrer de Francesc Layret, una actuació que s'ha estès de ple a la plaça de la Vila, on les màquines ja han començat a aixecar gran part del paviment central i a retirar el mobiliari urbà de la zona. Els treballs en aquest emblemàtic espai es concentren actualment en la reconfiguració de l'entorn. Tot i les restriccions d'espai, l'Ajuntament ha habilitat un passadís provisional de vianants que connecta directament el carrer de Francesc Layret amb el carrer de Mar.
7: Aquesta mesura busca garantir de manera prioritària l'accés dels veïns als seus habitatges i mantenir la connectivitat comercial amb els establiments de l'entorn. L'actuació global abasta el tram comprès entre els carrers de Sant Pau i de Sant Anastasi, fet que ha obligat a aplicar importants restriccions de trànsit.
4: L'Ajuntament de Badalona ha adjudicat a l'empresa Kone Elevadores S.A. el servei de manteniment i reparació dels ascensors dels edificis municipals i d'arreu de la ciutat.
7: El contracte té una durada inicial de 3 anys, amb possibilitat de prorrogar-lo un any més per un import de gairebé 250.000 euros. El contracte inclou el manteniment preventiu dels ascensors i aparells elevadors, així com la reparació d'avaries i el servei en casos d'urgència.
4: Nou reconeixement per la unitat d'espatlla del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol per la qualitat de la seva activitat científica durant el Congrés CSEC, el Congrés Líder d'Europa en Espatlla i Colze. L'estudi presentat pels metges adjunts Leonardo Ruiz i Elisa Casar ha estat seleccionat com a finalista del Premi Best Paper entre els 890 treballs que van rebre el Congrés.
7: L'estudi premiat analitza la concordança entre diferents softwares de planificació tridimensional en 3D utilitzats en cirurgia protètica d'espatlla. Aquesta unitat ja havia aconseguit aquest mateix premi fa 2 anys.
14: Badalona Matí.
4: 8 i 21 minuts, la plaça del president Tarradellas ha donat la benvinguda aquest dissabte a la tardor amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu.
7: L'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot bon ambient. Durant la festa, l'alcalde ha pujat a l'escenari on ha fet de DJ i ha ballat, animant el públic. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Ens ho explica l'Anna García del Beni.
18: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, la banda sonora de Gris, Alaska, Michael Jackson, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 en un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita per ballar, cantar i desconnectar de la rutina. Escoltem la Míriam, la Mari Carmen i la Piedad, assistents a aquest esdeveniment.
19: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser 2 veces al año, tenía que ser 1 vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
20: Espectacular. Me encanta. Me recuerda a mi juventud.
18: L'espectacle ha comptat amb música, animació en directe, elements audiovisuals sincronitzats en grans pantalles, inflables i coreografies amb un cos de ball professional. Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada el setembre de l'any passat. Després de l'èxit d'aquella convocatòria, enguany s'ha apostat per aquest format. De fet, l'Ajuntament de Badalona en va programar 2 més durant les festes de maig, els Tardeos del Dimoni. La primera jornada va estar adreçada al públic jove amb la música urbana més actual. La segona, com en aquest cas, va retre un homenatge als anys 80.
4: I els castellers de Badalona han assolit la quarta posició al concurset de Torredembarra amb una actuació valorada en 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat en la classificació.
7: Han estat els castellers d'Esparreguera qui s'han proclamat els guanyadors del concurs. La colla Mikaku ha obert en solitari la primera ronda del 30è concurs de castells de Torredembarra, descarregant un 5 de 7. A la segona ronda, els badalonins han completat un 7 de 7, mentre que a la tercera i última ronda han descarregat un 3 de 7 amb agulla. Per tancar l'actuació, els de la camisa Mikaku han fet un vano de 5, una construcció habitual en actuacions de colles que fan castells de 7, 8 o 9 pisos.
4: El vano està format per 3 pilars. Un pilar de 5, al centre, flanquejat a banda i banda per dos pilars de 4. Prop de 200 castellers s'han desplaçat fins a Torredembarra per participar en aquesta diada fora de casa, on la colla ha apostat per construccions de gamma mitjana-alta, que requereixen un nombre important de castellers. Ferran Creixell, el cap de colla, es mostra satisfet amb la feina feta al concurs i ha fet una valoració positiva de l'actuació.
0: La valoració de la diada ha sigut boníssima perquè hem fet els castells que havíem treballat, els castells que volíem portar a plaça, els hem fet a la primera, sense vacilar. La canalla ha volat, la pinya ha sigut sòlida, el tronc ha aguantat allò, i no podem estar més contents d'haver esgotat les tres rondes amb els tres castells que portava.
7: La classificació suposa un pas endavant per la colla Mikaku respecte a la seva darrera participació en el concurset de Torredembarra el 2024. Aleshores va acabar en desena posició entre les 12 colles participants. En aquella ocasió, els badalonins van descarregar un 5 de 7 a la primera ronda. A la segona van intentar un 2 de 7, que va acabar cedint, i a la tercera ronda van carregar un 4 de 7 amb agulla, però també va acabar desmuntant-se. Finalment van completar un 3 de 7 en el segon intent.
4: I encara en plana cultural, el Ball de Diables de Badalona ha protagonitzat aquest dissabte una doble jornada festiva de cultura popular per cloure el seu calendari anual de foc, coincidint amb la proximitat de la festivitat de Sant Miquel.
7: La programació de l'entitat ha combinat una matinal de caràcter social i veïnal amb el plat fort de la pirotècnia tradicional durant la nit. La plaça de Barberà, als peus de la parròquia de Santa Maria, ha estat l'escenari aquest dissabte d'una lluita entre el bé i el mal en la cinquena carretillada de Badalona. Es tracta d'un projecte que va sorgir el 2021 quan encara hi havia restriccions en el marc de la pandèmia. Aleshores, no es podien celebrar cercaviles, com ara el Correfoc, i els Diables van plantejar aquest acte com a prova pilot. La primera edició es va celebrar a la plaça Constitució, però amb els anys ha canviat d'ubicació.
4: La iniciativa se celebra el dissabte més proper a Sant Miquel. El foc i les espurnes escenifiquen la lluita entre les forces del mal i Sant Miquel, un arcàngel que té un paper destacat en l'imaginari dels Balls de Diables. La carretillada, a diferència d'un correfoc, és una proposta estàtica. Durant uns 20 minuts, l'activitat es concentra en un mateix espai i el públic no hi pot participar de forma activa.
7: I amb tot, la programació va començar però dissabte al matí al passeig de la Rambla, a l'altura del monument a Roca i Pi, amb la celebració del vermut infernal. Un espai amb servei de bar a preus populars, una zona infantil i de marxandatge, a més d'una rifa impulsada pel comerç i la restauració local. La dinamització musical de la fira va anar a càrrec de DJ Dimas amb una selecció de vinils de gèneres reggae, funk i latin soul.
4: Divendres passat va arrencar la temporada de teatre a la ciutat. Ho va fer al Teatre Zorguilla amb L'últim àtom de Jordi Oriol. Es tracta d'una tragicomèdia que combina ciència, humor i joc escènic per definir una realitat i un món cada cop més difícils de definir.
7: Desenes d'espectadors van poder gaudir de la primera proposta d'una temporada que tindrà espectacles per tots els gustos, entre el públic habituals dels teatres badalonins i també gent de fora.
21: Som abonats a al Teatre Zorguilla i tenim un abonament del grup B, o sigui que vindrem aquesta cada mes un o dos cops.
22: Faig teatre no professional i bueno, és això, quan una vegada ho proves ja no pots desenganxar.
23: Jo actor no, però de disfrutar del teatre i de habitualment consumir teatre, sí. És la primera vegada que vindrem aquí al teatre, aquí al Zorguilla, i res, amb ganes de disfrutar de la funció.
7: En els propers mesos podran gaudir del teatre els més petits amb obres com Mac Mac Mic, del famós personatge de TV3, i els més grans amb d'altres com Compto cada passa meva sobre la terra, de la dramaturga badalonina Lluïsa Cuniller.
4: I Cabaret, L'Os Polar i La Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació de teatre al Círcol, una nova temporada teatral que es va donar a conèixer divendres al vespre damunt de l'escenari. Un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai.
7: Doncs sí, el Círcol arrenca nova temporada amb l'estètica renovada, però mantenint l'essència d'un teatre que en 3 anys arribarà als seus 150 anys d'estar dempeus. Encara en la programació de la tardor, amb novetats com les residències del Teatre Lliure i una nova presidència. Durant l'estiu han renovat la platea, incloent-hi butaques mòbils que permeten acollir espectacles de diferent format. Unes butaques amb inscripció inclosa del nom de les persones o les empreses que les han apadrinat.
4: El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
1: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
7: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del Teatre Lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, ens donava més detalls.
2: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
7: El Círcul també treu pit quan parla del futur teatral a la ciutat, i és que aquesta temporada ha donat un impuls a la formació teatral a més de 200 alumnes de totes les edats, el que es tradueix, assegurant, en una nova fornada d'intèrprets que en uns anys també faran créixer l'entitat.
4: Passa un minut de 2:15 de 9.

0: temperatura en el seu art.
1: Y aunque la superficie de nuestro mundo está más sofisticada, la realidad quizás es más brutal. Y por esto el texto, la historia, estoy buscando una manera sofisticada de escribir, pero en los cuadros estoy buscando una manera más cruda para pintar. Y sí, y me gusta mucho esta oposición entre la sofisticación y el crudo aquí.
2: L'autor assegura que la pintura i la literatura són els dos millors aspectes per entendre i explicar la cultura i el món, que cada cop és més abstracte. Diu, tot i que els textos estan originalment redactats en anglès, el seu idioma natal, l'artista assenyala que el pròxim repte és escriure en català o castellà. Igualment, a l'estrena de l'exposició, l'autor va fer una visita guiada als primers visitants. A finals d'octubre també hi haurà diverses activitats, com la conversa amb el pintor danès Rasmus Nilaussen en forma de recorregut comentat amb l'Auton. A més, al novembre tindrà lloc una taula rodona amb l'antropòloga Mafe Moscoso, en què es farà una reflexió sobre la ficció com a mètode per entendre l'art contemporani.
0: El Màgic Badalona s'ha convertit aquest dissabte en un escenari de balls de K-pop. Durant tota la tarda s'ha celebrat una competició de Random K-pop Dance, una modalitat de ball d'origen coreà. El concurs té un premi de 500 euros i molts badalonins i badalonines s'han volgut desplaçar per viure el fenomen asiàtic de ben a prop.
2: Doncs sí, per exemple, la Paula i la Lourdes, dues de les participants de la competició.
3: Posen cançons amb estribills de cançons de K-pop i la gent que ho sepi ho sal a ballar la cançó.
4: I em vaig apuntar aquest randomness perquè m'agrada molt el K-pop i tot això. Sí, també serveix per això i també per comentar si som dels mateixos grups de K-pop, parlar quin t'agrada més i tot això.
0: I un darrer punt cultural, aquest dijous 1 d'octubre acaba el termini d'inscripció per al 25è Certamen Internacional de Pintura Zurbarán. El concurs organitzat per l'Associació Cultural Extremenya Zurbarán de Badalona rendirà homenatge al pintor Francisco Zurbarán com a commemoració del 362 aniversari de la seva mort. Vuit i 34 minuts. Ramon Durán, bon dia.
5: Bon dia.
6: Badalona Matí. Esports.
0: Ramon, la sisa joventut va punxant el seu debut a la pista del Río Breogán per 110 a 104 en un partit on sempre va anar a remolc dels gallecs.
5: Sí, excepció segurament doncs d'un 45 a 48 o d'un 35 a 38 on havia remuntat el joventut el desavantatge, que tampoc era massa favorable al Breogán, però és cert que la penya doncs finalment, sobretot en el joc interior, va pagar les baixes d'Antetomic, de Crack, també de Suleimanovic, que havia estat pare la setmana passada i, per tant, de fet, en les últimes hores, volem dir. I segurament, doncs, sense aplicar una defensa, que era la que tocava, doncs, sense la intensitat necessària, com explicaven els nostres companys, com el Xavi Ballesteros, desplaçat a Lugo. I bé, doncs al final d'aquests 110 punts que reflecteixen una mica doncs el que va donar de sí la defensa verd i negra. Al final del partit, després d'aquesta derrota, parlava, per exemple, Lute Håkansson.
7: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
5: És veritat que els números de la Provítola amb 22 punts i de Ricky Rubio amb 18 i 10 assistències, que van ser els millors, van ser bones xifres, però no va ser suficient. El tècnic del joventut, Dani Miret, es va mostrar molt contundent i crític al final del partit.
8: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
5: Doncs el pròxim partit de la penya serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Moravan Andorra, segona jornada de l'ACB.
0: I Ramon, no deixem el bàsquet, perquè avui a 2:15 de la tarda

0: Se celebrarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet des de Mollerussa.
1: En aquests premis es distingeixen els protagonistes de la temporada 25-26, es reconeix la trajectòria d'algunes de les llegendes del bàsquet català i es visibilitzen les històries més destacades que han aparegut al programa. La localització escollida ha estat la capital del Pla d'Urgell, Mollerussa, perquè ha estat reconeguda com la ciutat del bàsquet català 2026. Ho explica el Xavi Ballesteros, el company d'aquesta casa, un dels presentadors, que explica doncs, què representa aquesta gala d'avui a Mollerussa.
2: Doncs aquesta segona gala dels Premis Més Bàsquet, crec que hi ha una cosa molt positiva, i sobretot el fet de sortir del que es feia històricament, no? Que moltes activitats es feien a Barcelona, i per sort, a Catalunya, si hi ha alguna cosa diferent, és que hi ha 437 clubs de tot el territori, i per tant, que es faci a Mollerussa parla molt bé de la capitalitat del bàsquet català.
1: Doncs una gala que es podrà veure a través de televisió de Badalona.
0: I el Badalona Women, Ramon, va perdre per la mínima contra el Granada en la cinquena jornada de la Lliga F. Va ser 0-1 el resultat.
1: Correcte, va ser un gol que va arribar al minut 96 de partit. Pràcticament se n'havien afegit 5, hi havia un minut més d'afegit. Es va picar una falta pràcticament des del mig del camp, i això va servir perquè després d'un mal refús, o que perquè la pilota queda solta a l'interior de l'àrea, el Granada aprofités una de les seves úniques oportunitats de tot el partit, un partit que va ser dominat per l'equip badaloní, però que al final aquest domini va ser infructuós i no va resultar suficient per poder sumar cap punt. Ho explicava al final el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
3: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor.
1: Doncs el Badalona Women, que d'aquesta manera es queda a la part mitja alta de la classificació amb els 7 punts que havia sumat en les 4 primeres jornades. Ara, doncs, ha estat un empat i una derrota en els dos darrers partits jugats a Palamós.
0: I parlem de dues badalonines, Ramon, la Noa Jiménez i la Celia Segura, que han estat campiones del món sub-20, eh?
1: Correcte, sí, amb la selecció espanyola sub-20 han aconseguit guanyar el Mundial contra Corea, va ser a la tanda de penals, i la representació badalonina, doncs, en Noa Jiménez, com deia, i també amb la Celia Segura, una Celia Segura doncs, que va entrar al minut 78. Per tant, diríem que les dues van estar damunt la gespa en el moment en què la selecció espanyola es proclamava campiona del món per segona vegada en la història de la categoria sub-20. En definitiva, doncs, una selecció estatal que no s'atura i que vol més, sempre amb molta fam de títols, i realment doncs, és un cop d'efecte molt important, i Badalona doncs, que ha comptat també amb les seves representants. Celia Segura i Noa Jiménez, les nostres felicitacions des d'aquí.
0: I tant. I Ramon, parla'ns d'aquesta golejada per 4-0 del Badalona al Sant Cristóbal.
1: Sí, una primera part, diríem, de cinema, no?, del Badalona. Va ser una primera part perfecta, una primera part on l'equip va desbordar per complet el Sant Cristóbal i se'n va anar al descans amb un 4-0 que hagués pogut ser fins i tot més ampli, no? Van marcar Martí Alonso en dues ocasions, Juaco i també Josu, que havia tingut, havia estat pare en les últimes hores, li va dedicar el gol al seu nadó i posteriorment es va lesionar. Suposo que en tindrà per un parell o tres de setmanes amb un petit trencament muscular.
0: Vaja.
1: En definitiva, va ser la nota negativa. Al final del partit parlava Pol Gimeno, el jugador del Badalona, del bon partit realitzat per l'equip de Geni San Pietro.
4: La veritat que hem continuat amb la línia de l'altre dia a Vilassar al principi. Hem sortit fort i al final, quan si t'anticipes tan aviat en el marcador, és pràcticament, no diria més fàcil, però sí més còmode i porta el ritme del partit també.
1: Doncs amb aquesta victòria són dues consecutives i el Badalona, que ja treu el cap entre els 5 primers, ara en el quart lloc amb 6 punts.
0: I una altra golejada, Ramon, en aquest cas del Sígol, que va golejar a l'Espanyol 1-4.
1: Doncs ja van prometre una bona temporada al Sígol la setmana passada i així és, dues victòries en 3 partits, es va imposar un Espanyol C que va sortir doncs amb empenta, però després el joc del Sígol, el sistema del Sígol es va anar imposant al llarg del partit fins tancar aquesta golejada per un gol a 4. Escoltem l'entrenador de les Gavines, escoltem l'entrenador del Sígol, Dani Martínez.
5: Bueno, al final el pla de partit doncs, ha sortit perfecte, evidentment. Sabíem que era un equip que ens pressionaria molt alt, encara no volíem treure'ns la pilota de sobre, volíem superar aquestes línies de pressió al nostre estil. Ho hem aconseguit molt bé la primera part, i la segona part, bueno, hem tomat un altre rumb a nivell de joc, més directe potser, també el cansanci pues, passa factura.
1: Doncs el pròxim partit del Sígol serà el 4 d'octubre al camp de la travessera de Montigalà, que per cert ja ha remodelat el nou camp de Montigalà, s'estrenava ahir amb el partit entre el Badalona i el Sant Cristòbal, es va inaugurar divendres, ahir s'estrenava.
0: Molt bé, i si et sembla, Ramon, fem un darrer apunt esportiu. Parlem de tenis taula, també, amb resultat satisfactori. Belsosmatic Badalona, que va iniciar aquesta temporada imposant-se per 5-1 al Mataró.
1: Sí, el partit va començar igualat i en els dos primers jocs, en dos conjunts, es van repartir els punts. A partir del tercer, el matx es va decantar pel conjunt local. Roger Casada va avançar el Sosmatic Badalona en un joc treballat que es va anar... van a parar el 5-7. El jove jugador també va guanyar el seu segon partit, aconseguint la fita d'anotar dos punts per primera vegada en la categoria de divisió d'honor. Escoltem l'entrenador Marc Serra, que valorava la feina del cadet.
6: Sí, estic molt content pel Roger, ha obert la llauna, era el primer cop que feia dos punts en aquesta categoria, que és la segona màxima estatal, i a nivell de pedrera, doncs aquest any podem dir que promet. Tenim diversos jugadors que poden optar medalles en campions de les seves categories, de Catalunya i d'Espanya.
1: El proper enfrontament del Club Tenis Taula Badalona serà el 3 d'octubre contra el Club Natació Sabadell.
0: Ramon Duran, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
7: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
9: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
10: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
9: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
11: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
12: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
13: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
12: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
13: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
14: Sílvia Llamas, bon dia.
15: Bon dia.
16: Moment d'anar al quiosc.
14: Comencem el repàs de premsa, donant un cop d'ull a les principals portades dels diaris.
15: Sí, comencem pel periòdico, que el principal titular el dediquen al tema de l'habitatge i diu els partits lliuren un pols en Sánchez pel decret d'habitatge. La imatge principal de la portada del periòdico, doncs el Pirum Musical a la platja de Barcelona en aquest tancament ja de les festes de la Mercè. I aquí en petit, a dalt de tot de la portada, doncs veiem a les noies del sub-20 femení espanyol que han guanyat al Mundial. No sé si fossin nois, estarien així de petits, eh?
14: Segurament no.
15: No les he trobat altres portades, aquestes noies. Mm. Bueno, doncs aquí ho deixem. A La Vanguardia, també, principal titular per la crisi residencial. Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem, el decret d'habitatge, i la imatge també pel Piro Musical, diuen platòric final de la Mercè a la platja. Diari Ara, doncs, més del mateix, la imatge pel Piro Musical, el Piro Musical al mar per acomiadar la Mercè, i del principal titular parlen d'aquest decret d'habitatge, negociació per aprovar el decret d'habitatge a contrarrellotge. Sánchez demana un esforç als grups i diu que demà també s'ampliarà l'escut social. Pel que fa al diari El Punt, doncs uns altres temes, en aquest cas dediquen a energies renovables i diuen el territori en peu de guerra per les renovables. I veiem aquesta imatge de totes les plaques solars en un extens camp.
14: Mm-hmm. Abans de fer el repàs a les notícies més destacades, és una última hora, ha dimitit el delegat del govern a Ceuta. Ara mirarem a veure què diu la premsa, però el titular de moment és aquest, ara sí. Doncs que és notícia fora de Badalona. Passem pel tema dels talls, no?, que ja estan havent-hi ara ja, Sílvia, perquè el sindicat de llogateres cridava a col·lapsar Barcelona avui dilluns i alertava del risc d'un decret farsa demà. Però de moment ja s'estan notant aquests talls, eh?
15: Ja ho heu comentat fa uns minuts. Manifestants pel dret a l'habitatge han donat el tret de sortida a un seguit de mobilitzacions a Barcelona per pressionar el govern espanyol per l'aprovació del decret d'habitatge. Aquest matí un grup de persones ha tallat l'Avinguda Meridiana d'entrada a Barcelona, mentre que un altre ha tallat el carrer Còrsega i s'ha dirigit cap a l'Avinguda Diagonal, on els agents dels Mossos d'Esquadra no els han deixat accedir. Aquesta seria una primera resposta a la crida del sindicat d'habitatge que feia ahir a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, doncs, fixa les quatre condicions que ha d'incloure el decret. Diu: contractes indefinits, congelació del preu dels lloguers, reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i evitar que les persones vulnerables siguin desnonades sense una alternativa digna. A l'espera que puguin haver més accions a primera hora del matí, doncs aquesta tarda a les 7 hi ha una convocatòria al Palau de Congressos de Catalunya on el president Sánchez participa a partir de les 8 del vespre en l'entrega de premis de la Vanguardia 2026. Per cert, que des de Barcelona la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, doncs ha assegurat que la policia està per defensar els drets i llibertats dels ciutadans i, per tant, per defensar també el dret a la concentració i a la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva ideologia a la via pública. Ho ha dit, doncs, en relació davant la possibilitat que es puguin reproduir a Catalunya les acampades que estan havent-hi a Puerta del Sol.
14: I l'Ajuntament de Madrid, a tot això, insta la delegació del govern espanyol a restituir la normalitat, precisament a la Puerta del Sol.
16: La imatge del dia.
15: Avui ens quedem amb aquesta imatge, l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Centenars de persones estan acampades des de dissabte al vespre per aconseguir forçar que dimarts el Consell de Ministres, ho dèiem ara, aprovi un decret que protegeixi els llogaters i eviti desnonaments com el de la Mari Carmen. L'Ajuntament de Madrid ha acusat la delegació de govern espanyol de deixadesa de funcions i li reclama que restitueixi la normalitat com més aviat millor. En un comunicat, el consistori ha mostrat la seva sorpresa i indignació pel que considera una negligència, apuntant que hi va haver una deliberada decisió de permetre que s'acampés a la plaça i demanen explicacions al Ministeri de l'Interior sobre per què els agents de la Policia Nacional es van retirar i van permetre l'acampada.
14: A tot això, no?, que Pedro Sánchez diu que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge demà i demana avalar-lo al Congrés.
15: Així és, s'ha adreçat directament en un acte a Getafe, s'adreçava directament a Mari Carmen després de que aquesta li reclamés l'aprovació del decret. Sánchez ha demanat als grups que facin un últim esforç perquè el decret sigui convalidat al Congrés, ha dit, per Mari Carmen i també pels milions d'espanyols que pateixen la crisi de l'habitatge. El president espanyol ha aprofitat també per avançar que el pròxim dimarts el Consell de Ministres prorrogarà les mesures de l'escut social que es van aprovar arran de la guerra d'Iran. S'estendran fins a finals de 2026.
14: I demà aquí al Parlament hi ha debat de política general i Salvador Illa, doncs, centrarà, o aquesta sessió estarà centrada en educació i habitatge també.
15: Així és, la sessió arriba després d'una setmana protagonitzada per l'educació, amb la compareixença d'Illa pels errors a PISA, la cimera per intentar apropar un acord de país per reforçar el model i les crítiques dels sindicats. Un altre element central, com deia, serà l'habitatge, una qüestió recurrent als debats, però que ara, doncs, en plena efervescència després del polèmic desnonament a Madrid de la Mari Carmen. La millora d'infraestructures com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport i el debat sobre la immigració també ocuparan part de les propostes i intervencions dels grups.
14: I la policia desallotja migrants de la platja Benítez de Ceuta.
15: Ha estat una operació aquest diumenge al matí per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora, al costat de la platja del Trampolín. Es tracta d'una intervenció especial que s'iniciava a primera hora del matí de diumenge, com dèiem, per desallotjar aquests migrants que estan al voltant de la desaladora i pel risc que això suposa per la instal·lació. L'agència de Notícies EFE detallava que en l'operatiu hi participaven més de 300 efectius. La intenció de la policia és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de Guano, que està situada a la mateixa zona, però més allunyada de la planta desaladora. En els pròxims dies es netejarà, es delimitarà i es tancarà la zona perquè no s'hi pugui tornar a acampar.
14: I sobre aquesta última hora que us dèiem, no?, que dimitia el delegat del govern a Ceuta, doncs Pérez Triano ha deixat el càrrec després de setmanes, diu el diari Ara, marcades per la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Explica que el govern espanyol el rellevarà com a delegat del govern a Ceuta. Segons fonts de la Moncloa, el delegat ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar en aquest càrrec. Una decisió que l'executiu qualifica d'humana i personal després de moltes setmanes de feina immensa, diuen. També trobareu avui a la premsa que un home mata la parella i s'atrinxera durant hores en una casa d'un municipi prop de Sevilla.
15: Una dona de 47 anys ha mort assassinada a la població andalusa de La Campana, a 60 quilòmetres a l'oest de Sevilla. El presumpte autor del crim, la seva parella de 56 anys, s'ha trinxerat després del crim en una casa del municipi. Durant hores, la Guàrdia Civil ha intentat que sortís i finalment l'home s'ha lliurat i ha quedat detingut. Està sent atès per les ferides que s'ha autoinfligit. Segons la policia, l'home va atacar la dona dissabte a la nit, quan els serveis d'emergències van arribar al lloc, la van traslladar a l'hospital on va acabar morint.
14: I dos apunts culturals abans de passar a planes internacionals. Ràpidament, la Setmana del Llibre en català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
16: La xifra del dia.
15: Sí, serien uns 8.000 visitants més que l'any passat i una facturació que fregarà el milió d'euros, el que representa un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a literatura, l'edició i la cultura en català.
14: I Oasis, que esgota totes les entrades de la gira del 2027, que inclou dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja no busqueu, perquè ja no n'hi ha.
15: Poc més a dir, les entrades estaven a la venda del 25 al 27 de setembre a través d'un procés de registre previ, i doncs qui ha tingut sort les ha aconseguit per un, crec que no molt econòmic, preu,
14: no,
15: he escoltat crítiques de...
14: Últimament els concerts estan caríssims, I més d'aquesta gent. En internacional, 5 detinguts al Regne Unit per portar explosius prop d'una base militar utilitzada pels Estats Units, Sílvia.
15: Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. També se'ls acusa d'un presumpte delicte relacionat amb la llei d'explosius. La unitat antiterrorista de la policia britànica està liderant les investigacions per esclarir els fets. Les autoritats britàniques han activat l'alerta per incident greu i han establert un perímetre de seguretat prop de la localitat de Welford, propera a la base de la Reial Força Aèria. Tot el personal de la base ha estat evacuat.
14: I també trobareu en internacional 27 morts a Sud-àfrica en dos tirotejos.
15: Un ha tingut lloc en una taverna a Johannesburg amb 17 morts i l'altre en un local d'oci als afores de Ciutat del Cap amb 10 víctimes mortals més. La policia ha iniciat la recerca dels autors dels tirotejos i la investigació dels fets que han passat gairebé simultàniament.
14: També alerta a Tailàndia per l'acumulació de 300 litres d'aigua per metre quadrat per pluges torrencials, però ens centrem ara, Sílvia, en què hem trobat de Badalona altres mitjans catalans.
15: Estem molt fora de temps. Ràpidament, sí. Una notícia al periòdico que diuen un veí de Badalona reclama 15.000 euros al Biol i que retiri un vídeo en què l'acusa d'haver vingut a Espanya a delinquir. No sé si recordeu aquest vídeo, eren unes imatges que gravava l'alcalde davant d'un local ocupat il·legalment i deia que el tancaria. Doncs aquesta persona que surt a les imatges li ha denunciat, entenc, l'alcalde, i li demana que es retracti del que va dir, li reclama 15.000 euros. Ell diu que no viu en aquell local ocupat, que té permís de residència de llarga durada, que està casat amb una ciutadana espanyola i té dos fills que han nascut a Catalunya. El govern diu que desconeix si totes aquestes puntualitzacions que el veí al·lega són certes.
14: A xarxes trobareu la qüestió de l'habitatge en primera línia i també alguna cosa del Tardeo, crec.
15: Sí, Sí, no cal, no? Entrar-hi? Tuti, què
14: no
15: vols?
14: No sé, vols veure l'alcalde com balla?
15: Jo crec que tothom l'ha vist, no?
14: Jo crec que sí, sí. Ja s'ha fet viral. Doncs... anem a la proposta cultural.
17: Què no et pots perdre?
14: On anem?
15: Avui, a partir de les 7 de la tarda, al Palau de la Música podreu escoltar un concert en homenatge a Pau Casals. Es tracta del primer d'un cicle de concerts, de 35 concerts, doncs en aquest cas coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals.

0: Quina música per començar el dilluns,
1: ja,
0: eh?
1: Ja, ha quedat una mica així...
0: Venim
1: bluf,
0: del
1: no?
0: Tardeo, oi, amb tot allò, i ara, doncs, homenatge a Pau Casals, que està molt bé, i al Palau de la Música, eh? Hi participaran el Quartet Casals, l'Escolania de Montserrat, l'Orfeo Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gràcies, Sílvia.
1: Adéu.

0: Menys d'un minut i arribarem a les 9 del matí. Fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui aquí al Badalona Matí. En aquest dilluns parlarem primer de tot amb la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya sobre els testaments solidaris, el valor dels quals s'ha duplicat i s'enfila fins als 120 milions el 2025. Una xifra, de fet, que és rècord en l'última dècada. En parlarem de seguida. També després de la tertúlia repassarem l'actualitat política amb la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater. A 11:15 coneixerem algunes curiositats del cos dels Mossos d'Esquadra. A les 11 serà el torn del còmic, amb l'altra Empordà, la nova obra de l'il·lustrador badaloní Toni Benages. I acabarem també amb gastronomia i passarel·les de moda. Tot això fins a les 12 del migdia aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Però parlem també de Televisió de Badalona, perquè els companys d'esports avui també tenen un bon menú de continguts preparats. Per avui, Ramon Duran, bon dia de nou. Avui, a partir de les 8, què ens teniu preparats?
1: Doncs a partir de les 8, el programa d'esport, que resumirà tots aquests continguts. I clar, avui dilluns venim del cap de setmana, per tant, molt de contingut. El Joventut, que va punxant el seu debut a la Lliga CB. Avui parlarem també d'aquesta gala Més Bàsquet, que es durà a terme aquesta vespre-nit a Mollerussa. En futbol també molt de contingut. Hi va haver doncs lliguen totes les competicions, amb derrota del Badalona Women a Palamós contra el Granada, la victòria del Sigul al camp de l'Espanyol, la victòria del Badalona en l'estrena del camp de la Travessera de Montigalat, remodelat per 4-0 contra el Sant Cristóbal. També molt de contingut poliesportiu, no ens podem oblidar evidentment d'esmentar també a les campiones del món amb la selecció espanyola sub-20, la Cèlia Segura en aquest cas i la Noa, que van ser representants badalonines ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola contra Corea en el Mundial sub-20 femení a la tanda de penals.
0: Molt bé, Ramon Duran, moltes gràcies. Estarem atents a partir de les 8 del vespre a l'esport. I Emma Teixidó, bon dia als serveis informatius. Avui, on posareu el focus d'aquesta actualitat d'aquest dilluns?
2: Molt bon dia, doncs, en la plana sanitària parlarem de l'increment dels casos positius de Covid. Ho farem a través de Badalona Serveis Assistencials i de què és el que han vist les darreres setmanes. D'altra banda, en la plana política, parlar-vos del Partit dels Socialistes, que denuncia que el govern del Partit Popular és incapaç de gastar els més de 4 milions d'euros previstos per millorar l'enllumenat de Badalona. Escoltarem també la resposta que ens puguin donar des del govern. I finalment, de cara a la tarda, doncs parlarem amb Marina Castellano, que és una badalonina, estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, i que ha fet una aplicació perquè els usuaris de Renfe puguen conèixer la situació doncs, del servei que es dona en aquell moment. Per tant, doncs parlarem amb ella.
0: Molt bé, doncs ben interessant. Estarem atents als informatius de les dues, tant a Ràdio Ciutat com a Televisió de Badalona, també als butlletins horaris i al portal de notícies bdncom.cat. Gràcies, Emma.
2: Molt bon dia.
3: Badalona. Les 9 del matí.
0: Gairebé passen 3 minuts de les 9 del matí. Avui parlem de solidaritat i en concret dels testaments solidaris, una fórmula que permet destinar una part del nostre patrimoni, quan ja no hi siguem, a una causa social o a una entitat sense ànim de lucre. A Catalunya, aquesta forma de llegat ha assolit una xifra rècord el 2025, amb un valor de 120 milions d'euros, més del doble que l'any anterior. Però com funciona un testament solidari? Qui en pot fer un? I com podem ajudar una causa sense perjudicar els nostres familiars? Per parlar de tot plegat tenim a l'estudi a la Raquel Iglesias, que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Bon dia, Raquel.
4: Bon dia.
3: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Raquel, comencem. Primer de tot, què és un testament solidari i en què es diferencia d'un testament convencional?
4: A veure, l'instrument és el testament en tot cas. El que es diferencia és la disposició. Quan parlem de testament solidari o llegat solidari, parlem d'una disposició a favor d'alguna institució o d'alguna entitat religiosa que el testador té la voluntat de deixar-hi per després de la seva mort. L'instrument és el testament i el contingut d'aquest testament, si l'instituïs hereu, serà institució d'hereu a favor d'aquestes institucions, però pot ser un llegat de coses determinades.
0: Mm-hmm. Llavors, de quina manera podem incloure una entitat social com una ONG, com a beneficiari al nostre patrimoni?
4: Tothom pot fer, quan fa el seu testament, pot fer les disposicions que vulgui. L'única limitació és la legítima a favor de determinades persones. Aquí a Catalunya és una legítima molt feble comparada amb altres legislacions, però la resta, la primera llei de la successió és la voluntat del testador, i tothom que tingui la voluntat o la necessitat de fer-ho pot disposar del seu testament a favor de qualsevol institució, ja dic, o tota l'herència o part de l'herència o béns concrets. És la seva voluntat és la que emana en aquest cas.
0: Cal tenir un patrimoni molt, molt elevat, o qualsevol persona pot donar els seus béns a una entitat social?
4: No. O sigui, la quantitat, evidentment, és lliure pel testador, i molta gent té bueno, coses que tenen molt valor per a ells, potser col·leccions de llibres o de quadres o de... Bueno, alguna cosa que vol... que el seu destí final sigui a favor d'aquestes institucions, i no hi ha cap límit ni quantitatiu ni qualitatiu a partir del qual puguis fer aquesta disposició.
0: Per tant, una persona que té fills, parella o altres familiars, igualment, si ho decideix, pot deixar igualment la seva herència a una entitat social?
4: Sí, l'únic límit és el respecte a la legítima. Uh-huh. En aquest cas, a Catalunya, la legítima està considerada com una... es diu pars valoris, és un dret de crèdit d'una part d'aquesta herència, del valor d'aquesta herència, i la resta, la disposició, evidentment, és lliure pel testador. Pot instituir hereu a aquesta institució respectant les legítimes. Si el legitimari reclama la seva legítima, se l'ha de pagar aquí a Catalunya. Fora de Catalunya és d'una altra manera.
0: Si una persona vol fer un testament solidari, quin és el primer pas, de quina manera l'acompanya el notari?
4: Nosaltres, quan es manifesta en aquesta voluntat, sí que demanem la màxima concreció de la institució beneficiària per una qüestió d'executivitat i d'eficiència, és a dir, determinar exactament quina és la institució que vol que sigui la destinatària d'aquells béns, per identificar-la perfectament a la clàusula testamentària que sigui. Ja dic, si és institució d'hereu, doncs tota l'herència; si és un llegat determinat, doncs quina és la institució beneficiària i quins són els béns objecte del llegat al seu favor.
0: Dèiem que els béns poden ser des d'objectes, diners, habitatges, terrenys...
4: Tot igual que a favor de qualsevol parent. Sí.
0: Parlem d'aquestes xifres, no?, que fèiem referència a la presentació, i és que el 2025 les dades van indicar un valor de 120 milions d'euros a Catalunya pel que fa als testaments solidaris. Estem parlant d'un increment del 113% més que el 2024. A què atribuïu aquest increment tan important?
4: Doncs jo crec que és la conseqüència d'una cada vegada més gran sensibilització de la societat, de les necessitats socials, dels problemes socials, i cada vegada hi ha més organismes que afortunadament es dediquen, no?, a pal·liar una mica les deficiències que potser l'Estat no arriba, i cada vegada hi ha més ciutadans sensibilitzats amb aquestes finalitats. A més, també la societat va canviant, i la soledat, la manca de parents, a vegades molta gent ve als despatxos notarials i ens diuen: jo vull deixar algú que serveixi per alguna cosa al meu patrimoni, i aquesta opció dels llegats solidaris doncs els agrada molt i es senten molt, molt a gust i molt bé de fer aquesta disposició.
0: Per tant, si parlem de perfils majoritaris de persones que opten voluntàriament deixar la seva herència, el seu patrimoni a una entitat social, parlaríem potser de famílies, persones soles, que no tenen família?
4: Hi ha un percentatge que sí, però també hi ha un percentatge de persones que tenen fills, que tenen familiars, però que a més volen col·laborar amb aquestes institucions per molts motius, perquè han tingut una experiència vital, totes aquestes institucions, no?, de protecció o de referents de determinades malalties o sensibilització amb els animals. O sigui, hi ha moltes, moltes sensibilitats. I depenent de la seva experiència personal, volen destinar una part del seu patrimoni per ajudar a totes aquestes institucions. O sigui, sí que és veritat que hi ha un percentatge de persones que no tenen familiars pròxims i que decideixen fer aquestes disposicions a fora d'aquestes institucions, però també persones amb familiars que, a més de deixar-los als familiars, el que sigui, fan aquestes disposicions.
0: En canvi, el nombre d'herències amb llegats solidaris va baixar un 4%. Com s'explica que hi hagi menys herències, però que el valor econòmic dels llegats s'hagi més que duplicat?
4: Perquè és així, o sigui, potser són menys els testaments en els que han incluït aquestes disposicions i aquestes, els denominats llegats solidaris, però la quantia de cadascun d'ells és superior. Concretament al 2025, a l'estadística, al gener, hi va haver-hi un percentatge molt, molt, molt important quantitativament que ha fet que pugi tan sensiblement el còmput anual. És a dir, sí que potser hi ha menys llegats, però més quantiosos.
0: Mm-hmm. Les dades també mostren que els llegats a entitats socials laiques superen els destinats a institucions religioses. Com ha evolucionat el perfil de les entitats que reben aquests llegats?
4: Doncs és així. Les estadístiques diuen aquesta tendència, que se va incrementant les disposicions a favor d'institucions laiques, també continuen les religioses, però sí que a Catalunya la tendència és aquesta, no tant a la resta de l'Estat.
0: Tot i aquestes xifres, els testaments solidaris representen només una petita part del total d'herències, no podríem dir quin marge de creixement hi ha encara en aquest àmbit.
4: O sigui, moltíssim. Però jo crec que estem fent una labor de conscienciació i de sensibilització, que això es plasmarà possiblement en testaments posteriors. En tot cas, s'ha de dir que aquestes xifres són dels testaments oberts al 2025, que no tenen res a veure amb el moment de l'otorgament. És a dir, quan es fa aquesta disposició, evidentment és del testador que ve als despatxos notarials, però clar, fins a la seva mort aquesta disposició no té eficàcia i no surt, evidentment, aquestes estadístiques. Mm-hmm. Per tant, hauríem d'apreciar aquestes estadístiques tenint en compte que potser aquests testaments o són pròxims o fa molt que es van fer. Jo crec que dintre d'uns anys veurem més la sensibilització i pujaran, i cada vegada es faran més llegats solidaris.
0: I Raquel, deixem de banda aquests patrimonis, no? Aquests testaments solidaris, perquè també volem fer un apunt en els anomenats testaments vitals, no? També anomenats de document de voluntats anticipades.
4: Sí, això és una altra qüestió.
0: És un altre tema, sí. Però volem fer també incidència, perquè és un document legal, no?, que permet deixar per escrit quins tractaments mèdics acceptem o rebutgem algun dia, no?
4: Sí.
0: Que no podem expressar la nostra voluntat. Jo no sé si hi ha cada vegada més consciència, la societat té consciència de que hi ha disponible aquest document, la societat encara ho desconeix.
4: O sigui, encara queda molt per fer, però sí que és veritat que cada vegada més en tenen coneixement de l'existència d'aquest document i tenen aquesta preocupació pel seu futur i per seus últims moments, i volen deixar clar per molts motius. Algunes persones, alguns ciutadans, tenen clar que no volen cap tractament, quina única finalitat sigui la prolongació de la vida sense esperança de vida, i altres tenen la preocupació de deixar clar qui pot decidir en cas que ells no puguin, no? Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més sensibilització en aquesta matèria i cada vegada autoritzem més documents de voluntats anticipades.
0: De fet, també la població té coneixement d'aquest tipus de testament. No sé si heu detectat aquest increment. També dic que no només va adreçat a persones grans, sinó que qualsevol persona pot sol·licitar aquest document.
4: No, o sigui, tot també depèn de les experiències personals. Quan persones madures, però no d'edat avançada, han tingut una experiència, doncs, no dic negativa, però sí trista o dura al seu entorn, doncs aquesta sensibilitat per aquesta situació es manifesta i volen deixar per escrit que volen que passi si arriben a aquestes situacions, i són gent que no, potser no té cap malaltia i té una esperança de vida llarga, però sí que hi ha una cada vegada més gran consciència d'aquesta situació i volen deixar-ho per escrit.
0: I Raquel, aprofitant que la tenim avui aquí al Badalona Matí, vostè que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, també volem fer referència a una notícia que coneixíem darrerament, i és que la compra d'habitatges per part d'empreses s'ha triplicat en 10 anys a Catalunya i ja en són 245.000. És un fenomen concentrat a la capital catalana, també afecta d'altres ciutats. Per què s'està produint?
4: A veure, l'estadística en aquesta matèria no té res a veure a la Barcelona capital i l'àrea metropolitana que la resta de Catalunya. És veritat que l'interès en aquestes adquisicions es concentra moltíssim a Barcelona, nosaltres cada vegada que presentem dades estadístiques sí que posem de manifest que l'adquisició dels habitatges, el preu per metre quadrat, varia moltíssim quants més quilòmetres, no, de distància hi hagi de Barcelona, i per tant una solució al problema tan gran que estem patint de l'habitatge seria doncs acceptar viure una mica a uns quilòmetres de Barcelona, i per tant els mitjans de transport seria una qüestió bàsica. El que diu, evidentment, l'interès en l'adquisició d'habitatge està concentrat en la capital, i sí que és veritat que potser aquest és el resultat, però sí que apreciem també una desinversió per part de les persones jurídiques, perquè estan venent més que comprant. Aquesta era la tendència en les últimes estadístiques que hem publicat.
0: Quan una empresa compra un pis, de quin tipus d'empresa estem parlant? Fons d'inversió, societats patrimonials?
4: Home, hi ha de tot.
0: De tot.
4: Hi ha de tot. És veritat que el que diem, la tendència de l'adquisició per part de les grans, els fons d'inversió ha estat creixent durant molts anys, però ja dic últimament, i l'últim any l'estadística que vam presentar és aquesta. Hi ha una desinversió en aquest cas. O sigui, l'estadística surt així, que venen més que compren.
0: Això contribueix a encarir el preu de l'habitatge?
4: Jo crec que el problema del preu, i no és matèria nostra, nosaltres només no reflectim les dades que surten dels nostres despatxos, que són dades actuals i al moment, o sigui, més actualitat no podem donar. Però sí que és veritat que el problema és de manca d'oferta. O sigui, mentre no solucionem aquest problema, doncs el mercat immobiliari cada vegada estarà més tensionat, perquè cada vegada hi ha més demanda, la previsió és que la població creixi, i no està previst un creixement de l'oferta. Per tant, es tensionarà cada vegada més.
0: Mm-hmm. Doncs molt bé, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí al Badalona Matí, i fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
4: Bon dia.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
5: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
4: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
8: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
7: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
8: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
9: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
10: Nou i 18 minuts, moment per la nostra tertúlia d'actualitat. Avui amb l'Elisabet Jiménez, en Francesc Ribot, en José Gómez i en Pere Alemany. Bon dia a tots quatre, com esteu?
11: Bon dia.
12: Hola, bon dia.
13: Bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal?
10: Va un altar Déu, vau ballar o què aquest cap de setmana?
14: A tope, a tope, sí. A tope. 15.000 persones en la plaça, troxitazo, i oi, em parece maravilloso.
10: Vosaltres vau anar?
12: No estava aquí a Badalona, però...
10: Vau ser fora.
13: Jo només tinc la costum de ballar a les festes populars dels barris i només alguna vegada jo amb els amics, si és una festa que...
11: Jo no he sabut mai de ballar, sóc molt petós i bueno, no estava aquí més a més, o sigui que no. Però vaja, el tardeo deu ser més coses que ballar, suposo, perquè deus fer unes copes, deus fer...
14: Claro, socialistes, estàs allí, ves a gente, escuchas la música,
11: si hagués sigut aquí, hagués anat
10: tot. Una mesa de música dels 80, que són grans clàssics que tothom coneix, no?
11: Bueno, llavors, per l'època, potser sí que hauria d'haver anat.
10: L'època gloriosa, no? L'època daurada.
14: Però que gusta mucho a la gente joven.
12: A mi m'agrada molt.
14: Les generacions les encanta aquest tipus de música.
13: Bellugar i fer exercici sempre és bo per la salut. O sigui, sí, en aquest aspecte, bellugar-se sempre va bé. Bellugar-se amb tot, el cos, la ment i la feina.
10: Això sempre va bé, moure's una mica, eh? Doncs vinga, si us sembla, abans d'entrar en matèria, recordem les dues maneres que els oients i telespectadors poden participar en aquesta tertúlia.
9: Participa a la nostra tertúlia.
15: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373 o deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
10: Doncs comencem per una notícia que hem conegut fa pocs minuts. Durant aquest matí és aquest comunicat que ha publicat Guanyem Badalona i torna a posar sobre la taula el cas de Cambofí Vell, de l'alberg. Guanyem, segons apunta aquest comunicat, destapa que la cooperativa Suara porta el govern d'Albiol als tribunals per impagament. Recordem que aquesta cooperativa Suara, l'abril del 2024, ho anunciàvem aquí a Badalona Comunicació, es va veure obligada a deixar de prestar el servei al centre d'acollida municipal Cambofí Vell. L'Ajuntament de Badalona acumulava un deute d'1,7 milions des del 2021 amb aquesta cooperativa que gestionava l'equipament. La cooperativa aleshores alegava que l'Ajuntament no havia pagat el servei des del 2001 i així en aquests moments el govern havia de fer front a aquest deute acumulat. Sí que és cert també que al darrer ple del mes de juliol vam conèixer que es va fer una modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que permetrien pagar aquest deute pendent de l'Ajuntament amb Suara. la cooperativa que, recordem, gestionava el servei de Can Bofill i Vell. Ja aleshores Guanyem havia criticat que s'hagi trigat més de 3 anys des que havia tancat l'alberg a l'abril del 24, que hagués trigat tot aquest temps a pagar aquests diners, però sí que és cert que ara aquest comunicat que hem rebut avui de Guanyem, la formació municipalista ha confirmat que el Departament Legal de la Cooperativa d'Iniciativa Social Suara ha interposat aquesta demanda judicial contra l'Ajuntament i davant la reiterada manca de pagament de les factures pendents pels serveis d'atenció social prestats a la ciutat. De fet, es troba ja a l'espera que el jutjat fixi data per al judici. Elisabeth, ¿teniu constància d'això?
14: Sí, claro que tenemos constancia, obviamente. Para empezar, evidentemente toda la solidaridad con esas personas que no han cobrado y que tienen todo el derecho del mundo de utilizar todos los caminos legales que haya para poder cobrar. Es que las empresas tienen que cobrar, las cooperativas, todo el mundo tiene que cobrar. Pero estas personas, hay que recordar que estas personas no estarían en esta situación si el gobierno anterior no hubiese dejado de pagar las facturas, pagar este servicio. Porque esto está así, y se tuvo que cerrar, esta empresa tuvo que dejar de prestar este servicio en Can Bofill porque no le pagaba al gobierno anterior. Entonces, la deuda era tan grande y no podían ellos asumir el coste de ese servicio, entonces tuvieron que cerrar. Tuvieron que dejar de hacer el servicio. Colgar. Si el gobierno anterior hubiese hecho los deberes, ese servicio seguiría en vigor ahora. Se estaría pagando y no habría ningún problema. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la administración es lenta. Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención, claro, todo esto tiene que pasar por todas las fases, porque se hace con la máxima transparencia. Y le pasa a esta cooperativa y le ha pasado a otras empresas que tampoco cobraban porque no se les pagaba. Entonces, la deuda del ayuntamiento sí que es verdad que es muy grande y nosotros cada vez que hemos llegado a gobernar hemos pagado millones, millones, millones de facturas pendientes que estaban en cajones. Entonces, esta es una más y evidentemente se está haciendo el trámite y evidentemente que acabarán cobrando. Lo del tema de la demanda, pues bueno, cada uno es libre de hacer un poco pues, lo que encuentre necesario para siempre que la ley se lo permita, pues adelante, oye, pero sí que es verdad que el ayuntamiento está haciendo los deberes, lo que no hizo el gobierno anterior, que por eso estamos en este berenjenal.
10: O sea, aquesta modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que es va anunciar el ple del juliol servirà per pagar aquest deute.
14: El tràmite s'està fent i esto forma part del tràmite, o sea que es que no se puede esconder un tràmite o seguir el camino sin pisar un escalón, o sea, todos los trámites, el tràmite forma part d'uns passos i s'estan haciendo todos uno detrás de otro.
12: Has dit que no pagaven des del 2001. Has dit?
10: 2021.
12: Ah, 2021.
10: Sí, un deute acumulat de 1,7 milions d'euros des del 2021.
12: Vale, vale.
14: Sí, sí, no. Fue...
12: Sí, no, però...
14: Fus al salir el bien del gobierno.
12: Després també... Bueno, ja, però porteu 3 anys.
14: Bueno, se está haciendo, precisament, sí. Se está haciendo. Y si el gobierno anterior hubiese hecho sus deberes, esto no estaremos hablando de esto.
12: Però parlem d'un govern anterior d'un any i mig.
14: Però sí, sí, igual.
12: Estem parlant,
14: pues, al final,
12: no?
14: fíjate la que pude liar sí, en un any i medio.
12: Si vosaltres en majoria absoluta i 18 regidors... Si vosaltres, en majoria absoluta i 18 regidors, sou incapaços, en 3 anys, de donar sortida a això...
14: No, estamos siendo capaces.
12: 3 anys.
14: Però estamos siendo capaces.
12: Sí, sí. Igual que en la piscina olímpica i tots els demás projectes.
14: Exacto.
12: Estáis siendo muy capaces, sois.
14: Sí, senyor, sí, senyor.
10: Sobre aquesta qüestió...
13: No, a veure, tots els governs... És que aquí hi ha una cosa que a mi ja no m'agrada, jo crec que els que ens senten deuen estar farts. És a dir, tots els governs, quan entren, es troben a la taula i a les taules dels diferents departaments factures pendents de tramitació. El PP va fer exactament el mateix. O sigui, es va trobar moltes factures pendents de tramitació que es van anar liquidant i vam trigar, me'n recordo que de l'any 2015 fins al 2018 encara estaven pagant factura del 2011 al 2015 que havia deixat el PP. I no teníem importància perquè a vegades són factures que no són per l'import. Hi ha una botiga de xutxes al carrer Prim que fa anys i anys i anys que no cobra una trista factura. O sigui, una factura important com la dels treballadors de la Tsuara pot fer arribar a tancar una empresa. L'altra no. Però sí que és veritat que quan una empresa, uns treballadors fan una feina per una administració pública, el que s'espera de l'administració pública és que pagui. Per tant, jo no li donaria més importància, l'únic que demanaria és agilitat a totes les administracions, no amb aquesta, a totes les que hi ha, perquè parlem molt d'ajudar les empreses, i la primera ajuda que li ha de fer una empresa és que qui et fa una feina la cobri.
10: Pere?
11: No, és que no hi vull afegir res, perquè penso que no hi haig d'afegir res. Jo el que entenc és que les mateixes dificultats que es troba el govern actual les podien tenir segurament que les tenien els governs anteriors. Però és que, a més, en el moment de pagar, penso que entre els governs no s'haurien de barallar per això. Si els diners hi són en el pressupost, tots haurien d'ajudar perquè realment es paguin les factures en els terminis. Jo crec que l'Ajuntament de Badalona precisament és el que té un període de pagament més llarg i no és culpa del govern actual. I anteriorment també tenia uns períodes de pagament llarguíssims. Això va més enllà que no pas la voluntat política de pagar o de no pagar o de tenir una obra en marxa o no tenir-la. És una qüestió d'administració pública. Tinc entès que hi havia un senyor que va venir de gerent i que ara ha dimitit perquè resulta que havia de remodelar bona part d'aquesta administració pública i ara no hi és. I jo sempre he dit, l'Ajuntament de Badalona és l'empresa amb més empleats de la ciutat i de moltes ciutats de les del voltant. No té cap sentit que aquest Ajuntament no tingui un gerent funcionant. I és ell el que, d'alguna manera, a dintre dels tràmits administratius, podria ajudar a que això millorés. La voluntat dels polítics, dels d'ara i dels d'abans, estic segur que és pagar a temps perquè les empreses cobrin a temps i els treballadors tinguin els diners que han de tenir i que l'economia aquesta funcioni amb tota agilitat. Hi ha una rèmora darrere que els ajuntaments d'abans ho van trobar, aquests també ho troben, i que per mi sí que hi ha una decisió política, que és posar una gerència a dintre de l'Ajuntament. En aquesta s'hi haurien de posar d'acord tots els grups municipals per tenir-la ja. És l'únic ajuntament d'aquestes dimensions que no el té. I això no ho entenc.
10: Elisabet, alguna intervenció?
14: Sí, bueno, por alusiones, ¿no?
10: Sí.
14: Bastante evidentes. Ha tenido un gerente con este ayuntamiento por primera vez con este gobierno.
11: Sí, sí.
14: Ahora no lo tiene, pues porque ha habido un problema o lo que sea, pero bueno...
11: No es
14: un cargo de por vida. Si las cosas no van bien o no le va bien a una persona u otra, evidentemente las partes son libres de poder tomar una decisión.
11: Y
14: será por el bien del Ayuntamiento de Badalona. Sí. O sea que esto, pues ahora pues supongo que se pondrá otra persona y ya está. Si al final la vida... Escúchame, lo que no puede ser es que una persona esté en un cargo pues vitalicio, ¿no? Sencillamente lo que mejor se adapta... Yo te voy a decir una cosa. Mira, en estos 3 años el Ayuntamiento de Badalona, por ejemplo, yo me centro en un área que es muy, muy importante para que todo chutase porque estaba todo parado... parado tirando para negativo, es el área de contratación. El área de contratación nos encontramos un desastre, había como casi 400 expedientes por licitar, 400 en un ayuntamiento de 220.000 personas, y era un desastre. Y lo pasamos muy mal, porque hicimos varios inventos para arriba y para abajo a ver cómo podíamos solucionarlo, y no tiraba. Y por fin hemos conseguido que funcione, y funciona tan sumamente bien, que ahora mismo tenemos 2 licitaciones y todos los expedientes que hay están o en evaluación o adjudicados o formalizados.
11: Perfecto.
14: En vía pública se han formalizado, adjudicado y formalizado más de 10. Vía pública, que son los básicos, son los de comer y beber de los vecinos de cada día cuando salen a la calle. En mantenimiento de edificios hemos licitado, no nos queda ya casi ningún servicio por licitar, o sea... Se ha hecho un trabajo brutal. De hecho, es verdad, hay una página que se llama contractas.cat y que está hecho por un ingeniero, y lo único que hace es que con inteligencia artificial recoge todos los datos del portal de transparencia de la Generalitat de Cataluña y los trabaja y saca unas conclusiones, y está basado todo, absolutamente todo, en los datos de la Generalitat, que lo que hace es que lo reorganiza para verlo más claro. El Ayuntamiento de Badalona es que es una pasada el trabajo que ha hecho en 2026. O sea, está casi todo por licitar. Tú te metes, y yo no lo estoy diciendo yo de verdad, os metéis en el portal de contratación del Ayuntamiento de Badalona, y os metéis y miréis a ver qué hay por licitar, qué se está evaluando, qué se ha formalizado ya, porque se está haciendo todo. Bueno. Y eso es muy importante para que un ayuntamiento funcione. Y esto se ha conseguido con este gobierno, gracias a Dios. Oye, pues las cosas chutan y van bien.
10: José y después Francesc.
12: Sí, no, yo lo que sé es que ya una mitjana de pagamiento de casi 200 días. Eso al gobierno anterior no era.
14: Sí, que era.
12: No, tan elevada no hi era.
14: Sí
12: que és un acumulatiu que ha anat en augment. ¿Vale?
14: No.
12: Però no pots dir que aquest ajuntament funciona.
14: I
12: que
14: aquest...
12: Quan el 2019, per exemple, estava a 60 a la mitjana de pagament. Ja està a 200. ¿Vale? O sigui que no vingueu aquí a vendre la moto, perquè no...
14: Es que resulta, perdona, que dejasteis caer, el gobierno pasado dejó caer muchos contratos muy potentes, y al dejarse pagar la deuda aumentó un montón, sí, y se dejó de contratar. Es verdad, es así.
10: Escolta'm el francès.
11: No, a veure,
13: Mira, avui és el Dia Mundial de les Notícies, suposo que ja ho haureu explicat. I el lema d'aquest any és conèixer els fets, entén el que importa i tria periodisme de confiança. Aquest és el lema de les notícies. L'antinotícia és aquelles persones que juguen amb les dades i les deixen abocar damunt de la taula confiant en que la gent no té memòria ni té d'això. La mitjana de pagament que es recomana a nivell estatal són 30 dies. A l'Ajuntament, si ha millorat, doncs que ens ho digui, estava a 170 dies. És a dir, aquest Ajuntament dels millors, aquest Ajuntament que tenia un gerent per primera vegada a la vida, que tenia, havia canviat el cap de la contractació, que té 18 regidors, que té fotimer de càrrecs de confiança, que té el pressupost més gran de la història, que ell presumeix tant, doncs és un dels ajuntaments que ha anat cada vegada endarrerint-se més amb el pagament. És a dir, no és només fer obres, és fer obres i pagar-les. No només ha de passar-se 3 anys de vacances i a corre cuita començar a licitar les obres. Clar, si tu

0: És,
1: seria interessant.
0: O sigui, tenim un informe de l'interventor, que diu que l'Ajuntament no funciona.
2: Però,
0: però hi ha polítics que diuen que sí, que tot funciona, que tot està bé, que estem... Però si ja el mateix interventor està dient
2: mismo,
0: que no...
2: És lo mismo que havia en el govern anterior, és el mismo percibimiento que havia, exactamente lo mismo. Si miras los plenos, tanto cuando gobernamos en 2020 como ahora, en los plenos se está pagando un montón de facturas, un montón de cosas pendientes a millones, a
0: como
2: millones,
0: siempre.
2: A millones. No, como,
0: como
2: siempre.
0: Siempre,
2: no, sí. Como siempre, no, porque no se acumulan tanto. Y te digo una cosa, ese gobierno está haciendo un montón de obras, tanto en las calles, no solo proyectos del área metropolitana, proyectos nuestros. El viernes se inauguró el campo de fútbol de Montigalao. Quedó precioso, por fin se están haciendo obras, se va a inaugurar más, se ha presentado
3: faltaría,
2: un proyecto para escuelas.
3: Tú acabas de decir
2: que no se hacen, que ese gobierno no hace cosas.
3: No, yo te
2: que
3: digo
2: tenía,
3: que
2: tenía
3: años,
2: un gerente,
3: no, no,
2: que tenía un gerente,
3: he dit 3 anys.
2: Si no me interrumpas, no. Y yo no te interrumpiré.
3: Sí, però és que tu
0: parles,
3: si
0: plau.
3: Has dicho
2: que teníamos gerente como si lo tuviésemos hace 200 años. Si ha sido ayer esto. Si estamos, es actualidad eso, es el día de hoy. O sea, no yo creo que tirar piedras sobre el Ayuntamiento de Badalona por tirarlas es absurdo. Se están haciendo cosas y la ciudad está tirando para adelante. Faltan muchas cosas para hacer. Hombre, por supuesto, evidentemente, que lo están haciendo.
4: El Pere fa estona que no el parla.
5: Bueno, és que no sé si afegiré res més, perquè aquest és un debat que no és un debat en si. És a dir, les mateixes dificultats que l'Eli ha posat a sobre la taula, que es troben ells ara per poder fer i resoldre aquest problema, les tenien els d'abans. I les tindran els que vindran a darrere si tots els partits polítics no es posen d'acord per resoldre un problema que no és dels polítics, és de l'administració, és d'organització del propi Ajuntament. Si no es posen d'acord per això, si no es posen d'acord per això, aquest problema ells el tenen.
2: No estic d'acord de que sea solo...
4: Escoltem el Pere.
5: Sí, sí. Doncs aquest problema l'han tingut els d'abans, el tenen els d'ara i el seguiran tenint, perquè la solució no és una solució política, és una solució administrativa. En aquest moment, l'administració de la ciutat no està en mans dels polítics. Jo, una de les coses que deia un dia precisament amb un altre polític, doncs comentant-ho amb ell, li deia, quan vosaltres aneu a un míting i dieu, jo quan mani faré això, hauríeu de portar al costat l'interventor, el tresorer i el secretari, i dir-los amb ells, m'ho deixareu fer? Perquè que ells, que paguin en 60 dies o en 30 dies, no depèn del polític. I ho volen fer, tots els polítics aquests i els d'abans ho volen fer bé. Però la part administrativa no hi han entrat, perquè és una part que possiblement dona pocs vots encara. I els polítics, tots ho saben. Mira, hi ha una frase molt bona que a mi em sembla que és important que els polítics l'haurien d'apuntar. Tots saben el que s'ha de fer, tots, perquè tots procuren treballar pel bé comú. Però tots tenen un problema. No saben què faran després que hagin fet el que havien de fer per guanyar les eleccions. I quan aquesta segona part de guanyar les eleccions pesa més que no pas el que s'ha de fer, no es fa. I això passa amb tots. Això passa amb tots en aquest moment, amb aquest. I aquest, en el meu entendre, té més responsabilitat perquè té majoria absoluta.
2: No estàs hablant d'aquest
5: govern. I per tant, en aquest sentit, aquest govern ja sé que està fent moltes coses. Només faltaria, a majoria absoluta, si els altres l'haguessin tingut, segurament que també haurien fet moltes més coses.
2: Lo dudo mucho, porque se trata de trabajar y de currar.
5: Tu no tens cap més obligació que dubtar-ne. No, no. La veritat és això. És dir, a majoria absoluta, és molt més còmode treballar amb un govern. Només faltaria...
2: Clar.
5: Bueno, doncs amb aquesta comoditat, el que han de fer és posar-la amb eficiència. I no esperar que de 60 dies es passi a 170, o de dir és que és culpa de que l'administració, que jo no estic treballant per arreglar-la, és la que m'impedeix fer-ho millor. Això no es pot fer.
2: Pero es injusto porque sí que se está trabajando para arreglarla y me encantaría. La teniente de la alcaldía de Hacienda lo ha explicado mil veces. Lo que se está haciendo en cada pleno y el trabajo que se está haciendo, que es brutal. O sea que sí que se está haciendo en realidad.
3: No, faltaria que amb 18 regidors, 3 anys després, no hagués fotut res.
2: No,
5: res no és veritat. No, perquè han fet
3: no, però espera. Hi ha una cosa que no ha de fer mai un polític, que és el que va fer el senyor Albiol a finals del 2024, quan va dir que l'Ajuntament no funcionava perquè hi ha part dels treballadors que es rascaven la panxa i no fotien brot i no es guanyaven el sou. No és la millor manera per motivar la ciutadania i no és la millor manera per motivar els treballadors. Si tu ets l'alcalde de la ciutat, tens un regidor de recursos humans, si algun treballador no funciona, li obres un expedient i endavant. No fer acusacions públiques menys tenint tots els funcionaris d'aquesta ciutat.
4: Ja per cloure aquest tema, Eli.
2: Muy rápido, pero fíjate lo que tú dices. Gracias a una mayoría absoluta de 18 se hacen cosas. Un 18 de un montón de partidos sumados entre ellos, peleándose entre ellos,

0: no hacen nada. No, no es la facilidad no, de lo que ha habido.
1: Vosaltres nos barallou entre vosaltres, però el que és veritat és que la major part dels directius d'aquesta Santa Casa estan votant, entre cometes, amb les cames, perquè estan marxant de l'Ajuntament. O sigui que alguna cosa no deveu fer bé.
0: Gràcies a la majoria absoluta, aquest Ajuntament està despegant, i això és una realitat, i lo recorda tot el món perquè és matemàtic.
2: Molt bé, si us sembla, són les 9 i 38 minuts. Seguim amb més temes. En aquest cas, el PSC de Badalona denuncia que el govern del PP no està sent capaç d'executar els més de 4 milions d'euros previstos dins el Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per millorar l'enllumenat de la ciutat. Aquests recursos incloien, segons els socialistes, 1,5 milió d'euros per substituir 1.500 punts de llum i més de 2,5 milions per renovar l'enllumenat a diferents carrers de la ciutat. Malgrat això, segons el grup municipal socialista, encara no s'ha contractat la redacció del projecte necessari per executar la primera d'aquestes actuacions. Elisabet, ens confirmes aquesta informació? En quin punt es troba?
0: No, yo no te puedo confirmar nada, porque lo que dice ese señor me parece que no tiene ni pies ni cabeza, y lo siento muchísimo. Yo estuve en vía pública hasta octubre del año pasado, y luego ya se me ha llenado la cabeza de mantenimiento de edificios y me ha salido todo. Pero recuerdo mucho todos estos proyectos y los estábamos siguiendo con mucho cariño. Son proyectos que tenían que depurarse por varios aspectos. Se ha tenido que trabajar muchísimo en ellos, casi desde el principio otra vez. Es verdad que sean de esos proyectos, una vez acabados, sean de aprobar. Aprobar significa darles publicidad, aprobar el proceso de aprobar un proyecto, como todos los proyectos, y luego a partir de ahí se han de licitar. Lleva un tiempo, pero yo sé que estábamos en buen camino. Son proyectos muy ambiciosos, realmente van a ser muy buenos para la ciudad, y estamos trabajando en ellos como uno de los proyectos que son muy importantes. O sea que veo más, ¿sabes? Como cuando van a disparar al plato dispara, que si era esto, denuncio lo tal y cual que han hecho durante todos estos tres años. Es que perdona que te diga, pero es que a mí me sorprende mucho que ahora van sacando cosas, pero si esto es un trabajo del día a día que se está haciendo desde vía pública, que no lo soltamos, que es arduo, que es pesado, que es grande, y estamos en ello, o sea, que tampoco lo acabo de entender. O sea, yo, a mí me da un poco de miedo pensar que estas personas puedan dirigir el Ayuntamiento de Badalona en un futuro.
3: No, al final aquí la conclusió és que els veïns i veïnes de la ciutat perden 4 milions d'euros que no tindran per renovar l'enllumenat, quan tenim mitja ciutat cada nit a les fosques. O sigui, aquí no t'has d'anar molt lluny, aquí a la Morera hi ha 4 o 5 carrers que cada nit estan a les fosques. En canvi, doncs, perdem això, vam perdre també, per exemple, un ajut que es donava per les platges sense fum. Com no tenien platges sense fum, no va rebre tampoc aquest ajut, i molts altres que ara no sé dir, però hi ha diferents ajuts que aquest ajuntament ha perdut perquè no s'ha presentat o perquè no... I això és un problema molt greu quan tenim moltíssimes necessitats a la ciutat. En canvi, jo no estic en contra, però tenim tardeos, tenim llums de Nadal que ja s'estan posant 4 mesos abans del Nadal, doncs tenim tot això, sí, tot això és molt bonic, però la realitat és que la gent va al tardeo, s'ho passa molt bé, però després arriba a casa i es troba els carrers bruts, es troba la llum que no funciona, es troba els equipaments públics que tampoc funcionen, els centres cívics, es troba tot això. I això és el que crec que per a mi és prioritari, i perquè el govern no.
2: Francesc?
1: No, el que està molt clar és que aquest ajuntament, i segurament bona part dels anteriors, no han sabut la manera per fer funcionar de forma efectiva tota l'estructura municipal. I això s'entén dia a dia, i ho veuen els veïns dia a dia, quan hi ha licitacions que s'allarguen molt amb el procés intern, hi ha licitacions que s'allarguen molt després a l'hora d'adjudicar-se, i després hi ha projectes que han passat 3 anys i que, tot i estan preparats abans, encara continuen sense executar. No fa falta recordar el mercat Tornet, no? Aleshores, jo crec que l'Ajuntament, com tots els ajuntaments i com tots els alcaldes i com tots els regidors, el que voldrien és que un cop després presa la decisió d'efectuar una obra, aquesta comenci a funcionar el més ràpida possible. L'enllumenat no és un tema menor, aquesta obra que denuncia el Partit Socialista no és un tema menor, entre altres coses perquè quan surts al carrer i quan surts al carrer al vespre, la manca de llum incrementa la sensació d'inseguretat. I te'n vas per barris, pues, i no és agradable veure les llums que fan papallugues o veure ramals que estan sense funcionar, no? Precisament, jo crec que... Bueno, jo crec que ho arreglin. O sigui, jo no vull fer sang de coses com aquestes, perquè tot s'hem passat, i l'únic que demana que el més aviat que sigui possible es decidi, que el més aviat sigui possible veiem això, que paguem entre tots. O sigui, a veure, aquest és l'Ajuntament que té major absoluta i no ha d'estar discutint ni traient coses de l'ordre del dia perquè pugui perdre unes votacions. Per tant, endavant, treballeu i endavant.
2: Pere?
0: Perdona, que deixi de treballar.
2: Escoltem en Pere i després...
1: Treballeu bé.
4: Bueno, no,
0: jo estamos.
4: Segueixo igual, jo penso que això forma part de la lluita política entre els partits i en aquest moment això té poc sentit. El ciutadà és el perjudicat.
0: Sí, no, nosotros estamos a lo nuestro, a trabajar, a sacar un montón de cosas que estaba todo por hacer. Es que es muy fácil decirlo, estaba todo por... Es verdad, si no, perdona. Dígame, ¿tú crees, escúchame una cosa, por favor, ¿tú crees que 10 contratos de vía pública caducados no es estar todo por hacer en una ciudad?
4: No.
0: Desde limpieza,
4: no
0: m'has dit
4: que
0: subsuelo...
4: que n'hi havia 400 en marxa. Doncs hi ha
0: 340
4: que funcionen.
0: No, hay algunos, pero son muy pequeñitos. Puede ser la compra de sellos.
4: Els 340 són petits, escúchame
0: una cosa. No. Lo que mueve una ciudad...
4: No us desculpeu uns
0: amb els altres. Limpieza, no, però si no és... Però
4: si... No carreguis les culpes amb uns altres.
0: Que no m'estoy disculpando.
4: Escolta, això ha de funcionar.
2: Un anunci, sisplau. Sí, que si no, a casa no s'entén res.
0: No se quejan que soy yo, pero yo no soy, son ellos.
4: Sí, som els demés que no ho fem.
0: Escúchame. No. El tema de pisarse. Sí.
3: El primer any colava, ara ja no.
4: Ara ja no.
0: Lo que estoy diciendo es que hay una serie de contratos que son básicos de la ciudad para que funcione. Pues eso es lo que estaba... Pero no teníamos contratos, no teníamos ni de semáforos. O sea, escúchame una cosa. Esto se ha puesto todo el fuego en estas brasas para hacer esta carne. Sí. Y es lo que había que hacer. Evidentemente hay muchas cosas por hacer, pero tenemos que ver que se ha trabajado mucho, que se está trabajando y se está consiguiendo. Porque al final, cuando hay esfuerzo bien dirigido, entre los técnicos del ayuntamiento, obviamente, y el gobierno, pues lo tiramos para adelante. Y es lo importante, al final.
4: Sí, ho he dit des del primer moment, que des que heu entrat, com que teniu totes les facilitats, esteu fent moltes coses.
0: Claro.
4: I per mi el que em sembla absurd és que hi hagi un partit que, en lloc de dir no executa, no ajudi a que l'executeu més de pressa. I així és de clar la història. Vull dir, la lluita entre els partits és el que fa mal a tota la ciutadania. I, per tant, esteu fent coses. Només faltaria majoria absoluta que no les féssiu. I els altres el que han de fer és ajudar, perquè el ciutadà de l'enllumenat és l'únic que en surt perjudicat. No en surt perjudicat ni el senyor del PSC ni vosaltres.
0: Totalmente.
4: I ja està.
0: I la oposició té que fiscalitzar i fer-ho, però amb voluntat d'ajudar a que les coses s'agafen.
3: Efectivament. Igual.
0: Totalmente d'acord.
3: Igual que quan vosaltres...
4: Com vosaltres abans.
0: Exactamente.
4: Vosaltres
0: abans. Que aprovamos presupuestos i tiramos para adelante, obviamente.
4: Sí.
0: Las cosas que hacíais, pues no lo gustaba.
3: Habéis sido muy colaborativos. Vosotros siempre en oposició.
0: Mira, lo que hemos sido y seremos siempre es muy transparentes. Absolutamente.
1: Home,
0: cristalinos.
1: Sí. No. Jo crec que si d'algú destaca el Partit Popular no serà per la transparència.
0: Perdona,
1: en tot cas,
0: todo lo contrario.
1: No, sembla molt bé que tu vulguis vendre la moto
0: todo
1: i aleshores...
0: Sabe...
1: Perdona, el contracte de neteja, que és el contracte més important que s'ha fet amb el món mundial, a l'anterior legislatura, no, l'anterior, quan veu estar vosaltres del 2011 al 2015, també el teníeu sobre la taula. No es va poder aconseguir tirar endavant. No sou capaços de aconseguir tirar aquest contracte a la taula.
0: Pues no ara... sé, però no daria tiempo.
4: Claro.
0: Estaríamos trabajando en él y nos iríamos del gobierno.
1: En 4 anys.
0: Que se juntó todo el mundo para echar
1: a Dios. En 4 anys no veu tindre temps per fer un contracte de neteja i estàveu governant vosaltres. Ara, el que sí que heu anat ràpids és a cobrar la taxa d'escombraries un any abans...
0: Eso es demagogia. Estamos hablando de los contratos.
1: ¿Es o no es obligado? Era obligat
0: a
1: cobrar
0: a eso
1: la taxa
0: d'escombraries
1: l'any que la veu cobrar. No era obligat. Li veu fotre mà a aquell partit que diu que el lloc millor on han d'estar els diners és a la butxaca del contribuent. Vosaltres el primer any agafeu i li foteu els 100 i pico euros de la taxa d'escombraries quan la Unió Europea deia que no feia falta cobrar-ho aquell any.
0: Te puedo contestar con otros temas que habéis saqueado los bolsillos del vecino de Badalona, pero sin ningún tipo de problema y sin mirar ni absolutamente a nadie. Entonces, como no voy a hacerlo,
1: si algun govern ha saquejat diners...
0: Por ejemplo,
1: por dos tribunals.
0: No, pero eso son decisiones que cada gobierno tiene legalmente la potestad de poder saquear el bolsillo del ciudadano sin que lo metan en la cárcel. Hay quien lo aprovecha al máximo
1: diferent.
0: Y luego no hace nada con ello.
2: Bé, sí, com si estàvem parlant de la il·luminació, el que sí que ja hem vist, com avançava el José, és aquesta instal·lació dels llums de Nadal, ho publicàvem en una piulada l'altre dia aquí a Badalona Comunicació, Ja han començat els operaris el muntatge d'aquests diversos punts de llums arreu de la ciutat. Que jo no sé, Elisabet, si ens podries avançar alguns detalls d'aquesta encesa, perquè, esclar, ja ha començat la segona fase de les obres de Francesc Layret. Tenim tota la plaça de la Vila tota aixecada, que és on es feia aquest acte, amb la ubicació de l'arbre. Algun detall que ens puguis avançar?
0: Me entero y la siguiente te digo lo que pueda.
2: Vinga, va.
0: No lo sé. A ver si no, es verdad. No lo sé, lo siento mucho. Salgo de mi cueva de mantenimiento y me ilumino.
2: Home, no, ya hay com ganes,
0: no, de saber-ho. Por Navidad, y, ostres, l'alegria és de meravella.
1: Cara falta.
0: Que sí.
2: Cara falta.
1: A Nadal té que haver-hi un element de sorpresa.
0: Però sales del verano, busques lo siguiente, que és la Navidad, ja hi ha l'alegria que no se pierda.
2: Sí que es va anunciar que la mostra de pessebres es traslladaria a Pompeu Fabra, no?
0: Sí, per les obres, sí.
2: Per les obres, i bé, veurem també la cavalcada, els detalls, com acaba tot plegat. Bé, canviem de tema perquè el temps corre molt ràpid i ens quedem sense temps per abordar altres temàtiques que tenim preparades per avui a la tertúlia. I és que un veí de Badalona reclama 15.000 euros a l'alcalde Xavier García Albiol i també l'exigeix que retiri un vídeo on l'acusa d'haver vingut a Espanya a delinquir. Posem una mica en context, els fets remunten a aquest agost, quan l'alcalde va publicar a les xarxes socials un vídeo on se li veia al barri de la Salut per denunciar la situació d'un local que estava ubicat al carrer de Don Pelayo. L'Ajuntament informava aleshores que s'havia obert un expedient per l'ús indegut d'aquest local i que treballava amb la propietat per aconseguir-ne aquest desallotjament i tancament, ja que provocava molt gràcies als veïns, no? Problemes de convivència. En aquest vídeo es va fer molt viral, va arribar a més d'1,3 milions de reproduccions, es veia l'alcalde, no?, en enfrontament amb aquest veí que deia, pronunciava expressions com a Espanya, no volem gentussa com tu. Ara, un d'aquests homes que apareix a les imatges ha sol·licitat aquest acte de conciliació judicial i reclama que l'alcalde retiri el vídeo, alegant una intromissió en el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. El denunciant assegura que no vivia al local, que estava allà casualment i que no tenia, que té, de fet, té permís de residència de llarga durada, feina, i que no té antecedents penals. La versió del govern municipal és diferent, segons el periòdico, és qui publica aquesta informació. L'Ajuntament diu que encara no havia rebut formalment aquesta demanda, que no pensa retirar el vídeo ni acceptar aquesta indemnització plantejada. En casos com aquest, que hauria de prevaldre el dret d'un càrrec públic a denunciar una situació de convivència o el dret també a la persona afectada a no veure qüestionada públicament la seva reputació? Deixo a l'aire aquesta pregunta.
3: Bueno, jo crec que una persona, o sigui, tu imagina't, estàs tranquil al teu barri, assegut allà, i de sobte ve un alcalde, o qualsevol, però si és un alcalde, un personatge públic, més greu encara, i diu, a ver a quién cojo para hacer mi vídeo, porque últimamente no salgo en prensa y quiero a ver en los medios nacionales, a ver qué me... Tú, y va para allá, grábame, y hace el show. Això sí, jo crec que és molt lícit que un alcalde vulgui treure, o sigui, estar a mitjans nacionals, ser famós, a mi em sembla molt, molt lícit. Ara, no a costa d'arruïnar la vida d'un veí. No a costa. O sigui, això em sembla gravíssim. Que una persona, un alcalde, digui de tot, sense conèixer absolutament de res aquella persona, simplement perquè és una persona marroquí. I és això, o sigui, jo agafo aquesta persona marroquí, delincuente, no queremos gente como tú, ladrón, vete a trabajar. Cuando esa persona tiene trabajo, no tiene antecedentes, no era ocupa, però l'alcalde se digna esto, ¿no?, a hacer público. Y a... Clar, això, jo vaig tenir una reunió amb aquest noi, i això ha tingut conseqüències molt greus a la seva vida del dia a dia. I això l'alcalde ho haurà de pagar. O sigui, si és cert que aquest noi no era ocupa, que aquest noi no té antecedents, que aquest noi no és res del que l'alcalde ha dit públicament, encara que ho sigui, jo crec que un alcalde tampoc ha d'entrar a dir això. Han de ser jutges i han de ser qui ha de ser, no un alcalde. Però encara, si no ho és, o sigui, és que 15.000 euros em sembla de risa, perquè això no va de diners, que a part... va de que s'ha arruïnat la vida d'una persona que va pel carrer i se la reconeix. Sí, va pel carrer i jo vaig anar tres carrers amb ell i sí que la gent mira malament. I sí que la gent, els seus fills, per exemple, que són petits, però ja en tenen.
0: Bueno, ya hecho
3: Què és això del papa sortint a la tele?
0: Ya hecho lo que quería hacer, que es denunciarlo, ¿no?
3: No, pero el daño está hecho. Mira, la vida está arruinada de esa persona.
0: Has dicho tres cosas, ¿vale? O dos, al menos. Una, que estaba tan tranquilo allí y que le cayó la del pulpo estando tan tranquilo.
3: Estaba cuatro locales para allá.
0: No es verdad. Este señor increpó al alcalde y se puso a discutir con él y a decirle de todo.
3: Es mentira. Es mentira, claro. Y hay vídeos. Y estaba tan tranquilo allí sentado.
0: Que el alcalde de Badalona, que Xavi García Albiol, necesite ir mendigando algo para salir en los medios, esto, vamos, es de risa y de dolor de barriga, de la risa que da.
3: Pero
0: el alcalde
3: lo ha hecho siempre desde
0: el alcalde no necesita. No necesita nada, es conocido en todas partes, o sea, con lo cual él precisamente.
3: ¿Conocido por qué?
0: Y luego la noticia del periódico, que lo dice el periódico, que no lo dice el alcalde, no lo dice el gobierno, dice que casualmente se han borrado todos los vídeos de las redes sociales en los que esa persona estaba en ese local, bailando, en la puerta, estando en ese local continuamente. Vamos a ver, este señor ha hecho pues lo que tenía que hacer. Oye, él es como todo, él considera que tiene que denunciarlo, pues ahí está la justicia. Él va y lo pone en los tribunales. Pues ya se verá qué pasa. Si no pasa, no, a partir de ahí, España, gracias a Dios, es un país justicia y que sí. Uno puede defender sus derechos, con lo cual tire para adelante i ja està. Jo crec que no hi ha més sutia.
2: Francesc,
1: a veure, abans havies fet una pregunta que crec que és rellevant, que preguntaves que quin eren els límits de la llibertat d'expressió. Els límits de la llibertat d'expressió els va establir el Tribunal Constitucional amb una sentència que deia que no s'emparava en absolut els insults, les declaracions vexatòries o les declaracions denigrants. O sigui, no és fruit de la llibertat d'expressió fer aquestes declaracions. Després, aquest senyor ha anat per la via civil, imagino, per un procés de conciliació amb el qual es presentarà l'alcalde o no es presentarà. En principi ha dit que no, m'ha semblat sentit que no retiraria res, tal i qual. Ja ho veurem. En tot cas, a mi que m'agradaria és que també fos pública el resultat final. Podia haver anat per la via penal aquest xicot, perquè realment veient el vídeo que va publicar, que està editat, però el va publicar, per qualsevol penalista podria dir que a l'article 208, que és el d'injúries del Codi Penal, a l'article 205 de calúnies, que està en el Codi Penal, i a l'article 211, que és l'agreujant de publicitat, és a dir, tu no pots agafar a un senyor, per molt alcalde que siguis, anar pel carrer, encarar-te amb ell, perquè va ser ell que es va encarar.
0: No,
3: és veritat.
1: No, amb el vídeo.
0: Ja, lo que sale es lo que sale.
1: Amb el vídeo que va publicar el senyor Albiol.
0: No puedes subir toda la historia desde que el mundo.
1: Amb el vídeo que surt,
0: el
1: vídeo que publica el senyor Albiol, surt ell encarant-se. I ell va acompanyat de persones que anaven arribant. Per tant, si ell no va saber fer-lo, ja no m'hi fico. Però que el que surt és que ell s'encara amb un senyor i comença a increpar-lo, li comença a dir que has vingut a robar, comença a dir que no volem gent com tu. A veure, que intentant arribar a la, no amb el servei, sinó al fetge de la gent. A veure, jo crec que no hi ha cap polític de cap partit que vulgui persones que vinguin a robar o que vinguin a delinquir. Dic, això també és la matèria primera.
0: I el hígado de los vecinos, que està sufriendo toda esta gente...
1: Però si aquest senyor, aquest senyor és una persona, si es comprova lo que es diu,
0: que
1: és una persona que està treballant en aquest país, és una persona que té permís de residència, és un pare de família que té fills, i ha d'aguantar, a més, agafar una gravació sense pixelar-la, identificant-lo precisament amb aquest senyor, provocant el que deia el company. Es va equivocar, va patinar.
0: Gravar en la calle es legal.
1: Sí, però
0: lo digo porque vamos a... Y hablando del tema de injurias, por favor, que alguien se pase por el Twitter del ministro Óscar Puente y venir si me lo contáis. Eso sí que insulta a la gente cada día varias veces.
1: No pots insultar al carrer, i si no, pregunta-li als periodistes que fan la seva feina i normalment pixelen a la gent.
2: Pere.
5: Mira, jo crec que el senyor García Albiol, no li fa falta això per ser memorable i per ser estimat, perquè té altres coses per fer que són les que hauria de fer. I tot un polític hauria de tenir uns certs valors. I en aquest moment, amb aquest vídeo, ell ha traspassat més enllà dels valors que hauria de tenir un polític. Evidentment que els ha traspassat, perquè no té cap necessitat una autoritat de reafirmar aquesta autoritat dient-li a un senyor gentussa. S'ho pot estalviar, això? Jo me l'estimaré igual al senyor alcalde perquè no digui aquestes coses. És més, possiblement me l'estimaré més si no li vaig fent aquests excessos. I això, jo penso que ell ho té mal entès,
0: nadie
5: en aquest
0: pone,
5: sentit.
0: Nadie moment. Se pone en la piel de los vecinos. Ara, és horrible.
3: Però és que no tiene nada que ver.
0: És horrible. No, claro.
3: Una cosa...
0: Estava allí per casualitat, no perquè hi hagués un local que estuviese machacando el hígado de los vecinos.
2: Deixem que acabi el Pere i...
5: Jo em poso la pell dels veïns i, per exemple, tu no et poses a la pell d'aquest veí, perquè aquest veí va estar molest i no li feia falta a l'alcalde fer això. No tenia cap necessitat per reafirmar la seva autoritat. L'autoritat es guanya, i no es guanya insultant amb una persona. Es guanya tenint valors, tenint enteresa i fent el que ha de fer. Si aquest senyor hagués sigut realment un delinqüent, el que havia de fer ell és el que ha fet aquest senyor, denunciar-lo a la justícia i s'acaba la història.
0: ¿Tú sabes lo que le dijo el alcalde, ese señor?
5: Sí, jo
0: lo sabes, lo estabas allí.
3: ¿Qué le dijo? A ver,
0: sorprendernos. No lo sabemos.
5: Me es igual.
3: Pero si está grabado y lo habéis subido vosotros.
5: El alcalde... José, perdona un moment.
3: ¿Qué quieres decir? ¿Que el alcalde ha cortado el vídeo que le beneficia a él?
0: Uy, José, qué descubrimiento acabas de hacer. ¡Guau, qué malo es el alcalde! Es que da igual, da exactamente igual. Aquí lo que se queda clarísimo es que los ocupas no son bienvenidos a Badalona.
3: Pues y
0: se
3: va
0: de
3: por activa
0: y por pasiva, con mayúsculas y con lo que haga falta.
3: ¿Qué tiene
0: porque
3: que ver
0: no
3: eso
0: queremos
3: con...
0: ocupas aquí, porque nos duele los vecinos que lo pasan mal por los ocupas.
3: Yo tampoco.
0: No, pues demuéstralo.
3: Entonces, ¿qué
0: pues
3: tiene
0: no te
3: que ver
0: poner
3: eso?
0: Sin
3: ¿qué tiene
0: tipo,
3: que ver
0: sin
3: eso?
0: Sin ningún tipo de complejo. Da igual, es igual.
3: Que
0: este señor,
3: oye,
0: me da igual, ese señor ha denunciado esto.
3: A ver si
0: esto,
3: te indigna lo mismo expulsar de su casa a una mujer de 87 años. A ver si te indigna lo mismo.
0: Pues mira, me indigna muchísimo el tema de que la estén utilizando como carroña para llegar otra vez al gobierno.
3: Seguro.
0: Gente que no ha trabajado en su puñetera vida, como por ejemplo Irene Montero. Sí, sí, exactamente, Irene Montero, que pasó de una carpita allí del 15M al casoplón que tiene ahora.
2: El tema de l'habitatge també el volíem tractar avui, però se'ns acaba el temps, ho abordarem demà, que ja ha previst aquest Consell de Ministres per aprovar aquest decret d'habitatge. Ens queda menys d'un minut. Volies fer una última intervenció?
5: No, simplement jo remarco el que deia abans. Jo crec que l'autoritat s'ha de guanyar i no es guanya insultant el públic. Encara que aquesta que tingui raó. Si ell tenia autoritat i tenia raó perquè aquest senyor fos un ocupa, jo no estic d'acord en què hi ocupes, tampoc hi estic d'acord. Si ell tenia raó perquè era un ocupa, la manera no era fer un escàndol públic allà davant.
2: Bé,
5: no
2: sí, com aquesta, sigui, doncs. Veurem com acaba.
6: I
2: si té recorregut judicial...
6: Si havia de tancar el local, que el tanquessi,
5: ja
6: que
5: està.
6: És la seva feina,
5: ja
6: fer els posicions d'estiu per tancar-lo.
2: Se'ns acaba
6: allà,
2: gràcies.
0: Aproven la llei en el Congreso dels Diputats.
2: Elisabet, José, Pere, gràcies, si us plau, se'ns acaba el temps. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Ens acomiadem dels telespectadors de Televisió Badalona i continuem aquí al 94.4 fins a les 12.
3: Gràcies.

0: 1-4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
5: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
4: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
6: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
7: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
9: Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol començaran durant aquesta setmana. L'espai de gairebé 400 metres quadrats acollirà una sala de treball i una de polivalent adreçada als estudiants. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en períodes d'exàmens la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça Júlia Minguell.
10: És una sala d'estudi que com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà als usuaris. Per norma general serà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
9: Passant 2 minuts a les 10 del matí, repassem altres notícies destacades del dia.
8: Badalona Matí.
9: El futbol torna a la travessera de Montigalà amb unes instal·lacions renovades i preparades per acollir l'activitat de diversos clubs de la ciutat, Tuti García.
11: Sí, el nou equipament s'ha inaugurat aquest divendres en un acte festiu que ha servit per presentar la remodelació i donar el tret de sortida a una nova etapa del camp. Amb aquesta remodelació del camp, l'Ajuntament busca seguir apostant per l'esport i la formació de qualitat dels nois i les noies.
9: Escoltem Xavier García Albiol, l'alcalde de la ciutat.
12: És l'evidència d'una aposta per a l'esport. Una aposta per a l'esport que significa una aposta per la cultura i per la formació dels nois i les noies de la nostra ciutat. Perquè mentre fan esport, evidentment, estan representant a la ciutat. Però sobretot, quan estan fent esport, el que s'estan fent és formar com a persones.
9: Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca que va patir l'infermera de Santa Coloma de Gramenet diumenge passat quan anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant.
11: La detenció ha estat celebrada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que en un missatge a la xarxa social X ha traslladat tot el seu suport a la víctima i ha agraït i reconegut la tasca dels Mossos d'Esquadra. Illa ha remarcat que la prioritat del govern és protegir la ciutadania.
9: També s'ha pronunciat sobre els fets l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha felicitat els Mossos per la detenció.
13: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser 2 veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
14: Espectacular. Me encanta. Me recuerda a mi juventud.
9: Escoltàvem la Míriam, la Mari Carmen i la Piedat, que es van apropar al Tardeo. Més de 15.000 persones van assistir en aquest segon Tardeo del final d'estiu, la gran festa dels 80 a la plaça del president Tarradellas.
11: Sí, l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot bon ambient. Durant la festa, l'alcalde ha pujat a l'escenari on ha fet de DJ i ha ballat animant el públic.
9: La setmana passada es va iniciar la segona fase de la reforma del carrer Francesc Layret.
11: Una actuació que s'ha estès de ple a la plaça de la Vila, on les màquines ja han començat a aixecar gran part del paviment central i a retirar el mobiliari urbà de la zona. Tot i les restriccions d'espai, l'Ajuntament ha habilitat un passadís provisional de vianants que connecta directament el carrer de Francesc Layret amb el carrer de Mar.
9: Aquesta mesura busca garantir de manera prioritària l'accés dels veïns als seus habitatges i mantenir la connectivitat comercial amb els establiments de l'entorn. L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Kone Elevadores el servei de manteniment i reparació dels ascensors dels edificis municipals i d'arreu de la ciutat.
11: El contracte té una durada inicial de 3 anys amb possibilitat de prorrogar-lo un any més per un import de gairebé 250.000 euros. Inclou el manteniment preventiu dels ascensors i aparells elevadors, així com la reparació d'avaries i el servei en casos d'urgència.
9: Nou reconeixement per la unitat d'espatlla del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Can Ruti per la qualitat de la seva activitat científica.
11: Ja l'havia aconseguit fa 2 anys i ha estat durant el Congrés SEC, el Congrés Líder d'Europa en Espatlla i Colze. L'estudi ha estat seleccionat com a finalista del Premi Best Paper entre els 890 treballs que van rebre el Congrés.
9: Un treball que analitza la concordança entre diferents softwares de planificació en 3D utilitzats en cirurgia protètica d'espatlla. En plana cultural, els castellers de Badalona han assolit la quarta posició al concurset de Torredembarra.
11: I ho han fet amb una actuació valorada amb 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat en la classificació. Els castellers d'Esparreguera s'han proclamat els guanyadors del concurs.
9: Ferran Creixell, el cap de colla, es mostra satisfet amb la feina feta al concurs i ha valorat positivament l'actuació.
0: La valoració de la diada ha sigut boníssima perquè hem fet els castells que havíem treballat, els castells que volíem portar a plaça els hem fet a la primera, sense vacilar, la canalla ha volat, la pinya ha sigut sòlida, el tronc ha aguantat allò i no podem estar més contents d'haver esgotat les tres rondes amb els tres castells que portava.
9: El Ball de Diables de Badalona ha protagonitzat aquest dissabte una doble jornada festiva de cultura popular per cloure el seu calendari anual de foc.
11: Coincidint amb la proximitat de la festivitat de Sant Miquel, la programació de l'entitat ha combinat una matinal de caràcter social i veïnal amb el plat fort de la pirotècnia tradicional durant la nit.
9: La plaça de Barberà ha estat l'escenari de la cinquena carretillada i el passeig de la Rambla, a l'altura del monument a Roca i Pi, s'hi ha celebrat el vermut infernal. Divendres va arrencar la temporada de teatre a la ciutat, al Zorrilla, amb l'obra de Jordi Oriol, L'Ultimàtum.
11: Una tragicomèdia que combina ciència, humor i joc escènic per definir una realitat i un món cada vegada més difícils de definir. Desenes d'espectadors van poder gaudir de la primera proposta d'una temporada que tindrà espectacles per tots els gustos.
9: Entre el públic, habituals dels teatres badalonins i també gent de fora.
15: Som abonats a... al Teatre Zorrilla i tenim un abonament del grup B, o sigui que vindrem aquesta cada mes un o dos cops.
16: Faig teatre no professional i bueno, és això, quan una vegada ho proves ja no pots desenganxar.
17: Jo actor no, però de disfrutar del teatre i de habitualment consumir teatre, sí. És la primera vegada que vindrem aquí al teatre, aquí al Zorrilla, i ara amb ganes de disfrutar de la funció.
9: Cabaret, L'Os Polar i la Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre del Círcol.
11: Una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest passat divendres i que ha presentat també les novetats de millora de l'espai. Durant l'estiu han renovat la platea amb butaques mòbils que permeten acollir espectacles de diferent format.
9: El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
18: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
9: I en esports, la Sisa Joventut va punxar en el seu debut a la pista del Rio Breugan per 110 a 104 en un partit on sempre va anar a remolc dels gallecs.
11: Els de Dani Miret no han aportat la intensitat necessària i en defensa no han estat fins. En atac, la Provítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors.
9: El tècnic de la penya, Dani Miret, es va mostrar molt contundent i crític al final del partit.
19: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
9: Aquest vespre té lloc la segona edició dels Premis Més Bàsquet a Mollerussa.
11: Els presentadors del programa d'aquesta casa, Montse López i Xavi Ballesteros, a més d'Àlex Gozalvo, conduiran la gala. En aquests premis es distingeixen els protagonistes de la temporada passada, reconeix la trajectòria d'algunes de les llegendes del bàsquet català i es visibilitzen les històries més destacades que han aparegut al programa.
9: El company Xavi Ballesteros valora positivament la celebració de la gala a Mollerussa, Ciutat del Bàsquet Català 2026.
20: Doncs aquesta segona gala dels Premis Més Bàsquet, crec que hi ha una cosa molt positiva i és sobretot el fet de sortir del que es feia històricament, no? Que moltes activitats es feien a Barcelona. I per sort, a Catalunya, si hi ha alguna cosa diferent, és que hi ha 437 clubs de tot el territori i, per tant, que es faci a Mollerussa parla molt bé de la capitalitat del bàsquet català.
9: El Badalona Women va perdre per la mínima contra el Granada en la cinquena jornada de la Lliga F per 0-1.
11: Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit va decantar un match amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no van trobar el gol.
9: Escoltem a Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
21: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor.
22: Badalona Matí, 94.4.
9: Tres minuts i arribarem a un quart d'11 del matí. Manifestants tallen carrers a Barcelona per pressionar el govern espanyol amb el decret d'habitatge. Els talls s'han produït a primera hora a l'avinguda Meridiana, el carrer Còrsega i el de Creu Coberta. Mentrestant, a la Puerta del Sol de Madrid, segona nit de l'acampada, que vol forçar un decret que protegeixi els llogaters i eviti desnonaments com el de la Mari Carmen.
11: I a tot això, Pedro Sánchez diu que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge demà i demana avalar-lo al Congrés. Assegura que no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió d'humanitat. El president del govern espanyol ha demanat als grups que facin un últim esforç perquè el decret sigui convalidat al Congrés per Mari Carmen i els milions d'espanyols que pateixen la crisi de l'habitatge, ha dit.
9: Comença l'Audiència Nacional el judici del cas Efial, amb tres exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. Parlem del cas de la suposada trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó i els ajuntaments reclamen recuperar els diners.
11: I cinc detinguts al Regne Unit per portar explosius prop d'una base militar utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. Al comtat de Gloucester s'han evacuat habitatges d'un poble mentre un grup d'artificiers de l'exèrcit han examinat els vehicles a la zona.
9: Plana de serveis interessant-nos per l'estat del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Lluís Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia, una situació que avui ha de començar a portar canvis a les comarques metropolitanes. A hores d'ara tenim alguns núvols que són més aviat isolats, són irregulars i estan bastant dispersos, però en general serà ja a partir d'aquest mig matí, migdia, quan arribaran alguns núvols des del mar, que arribaran a deixar algun xàfec bastant intens, però molt local, sorpresiu, sobtat, especialment al Maresme, a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra, aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat, per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i sobretot demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluís Mi. Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària, connectant amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bon dia.
1: Bon dia, Àlex. Doncs la veritat és que parlem d'una ràpida millora del trànsit en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies més properes a Badalona. L'autopista la veiem fluida, tant en sentit Mataró com en direcció Barcelona, i també han millorat molt la B20, la Pota Nord, per enllaçar amb les rondes de Barcelona. Unes rondes que també han millorat moltíssim. Com a molt pot quedar algunes zones més intenses en sentit Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Anant cap al Vallès, sense problemes, per enllaçar amb el nus de la Trinitat, i sortint de Barcelona, la C58, també ja la trobareu fluida. Per tant, com et deia, en general, a aquesta hora, vies properes, circulació còmode i fluida.
9: És un quart d'11 del matí.
2: Informació de serveis.
3: Les mesures de seguretat pel correfoc del dissabte 3 d'octubre a càrrec de Badalona Bèsties de Foc afectaran diverses vies del centre de la ciutat a partir de les 10 de la nit. En concret, la segona edició de la Crida del Foc passarà per l'Avinguda d'en Martí Pujol, els carrers d'Ignasi Iglesias, de Marina i dels Arbres, i també els carrers d'Enric Borràs i del 2 de maig i la plaça de la Plana. D'altra banda, el tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, afectarà el trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments, situats als números 125 i 131, es podrà fer a través de la via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. I els vehicles privats que circulin per la via Augusta poden continuar utilitzant el carril reservat al bus, excepte durant les dues franges horàries en què coincideixen amb l'entrada i la sortida de les escoles, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura pretén facilitar la circulació mentre s'executen les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i d'implantació d'un nou carril bus a la via Augusta en direcció Mataró.
5: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
24: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Deu i 17 minuts, seguim en directe al 94.4 a Ràdio Ciutat de Badalona, al Badalona Matí, i a aquesta hora toca repassar l'actualitat política, els temes de la ciutat, amb la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater. Bon dia.
25: Molt bon dia.
9: Volem començar primer de tot amb aquest comunicat que hem conegut avui de la seva formació i posa sobre la taula de nou el cas de Can Bofill Vell, que Guanyem destapa que la cooperativa Suara porta el viol als tribunals per l'impagament que hi havia pendent d'aquella quantitat per la gestió de Can Bofill Vell. La formació municipalista ha confirmat que el Departament Legal de la Cooperativa d'Iniciativa Social Suara ha interposat aquesta demanda judicial contra l'Ajuntament de la ciutat davant aquesta reiterada manca de pagament de les factures pendents pel servei serveis d'atenció social prestats a la ciutat i es troba ja a l'espera que el jutjat fixi data per a l'inici d'aquest judici. Sí que és cert també que comentàvem que al ple del mes de juliol es va aprovar aquesta modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que permetria pagar aquest deute pendent a l'Ajuntament. Aquest tema li hem preguntat també a l'Elisabet Jiménez durant la tertúlia. Ens ha dit que està com en procediment, no?, que la tramitació és lenta, tots aquests procediments. Des de Guanyem, com valoren aquesta?
25: Bé, nosaltres pensem que és el fet d'aquesta interposició, no?, de portar l'Ajuntament a... el jutjat per part d'aquesta cooperativa és un indicador, una mostra, un exemple de com repercuteix la mala política i la mala gestió de l'Ajuntament de Badalona i aquest abandonament que fa el viol, no? aquest govern del PP amb aquesta majoria absoluta, però que desatén i menysté totalment la política social, doncs això és un clar exemple. Recordem que teníem un alberg que era un servei bàsic fonamental per evitar les malalties i la mort que ha augmentat tant aquí a Badalona, no? De les persones sense sostre que estan absolutament abandonades al carrer. Teníem un recurs que funcionava, que en tot cas era millorable, però el que segur que no ha millorat, sinó que ha empitjorat enormement, és que el tanquessin. Quan el viol decideix tancar-lo, ja és perquè hi ha hagut una negativa d'aquest Ajuntament a pagar factures per uns serveis prestats. Uns serveis prestats que tenen una complicació en la contractació que ja ve del regidor Jurado del propi PP, és a dir, que el PP hi té responsabilitat des de l'inici, que l'Ajuntament hauria perfectament pogut mantenir aquest servei perquè hi ha mecanismes legals en els plens municipals, perquè quan un servei és bàsic, s'està prestant i hi ha complexitats jurídiques pel seu pagament, però es pot demostrar que el servei s'ha prestat, hi ha mecanismes per poder fer el pagament. El Biol va aprofitar aquesta complexitat per fer fora Suara, per tancar el servei, i això, recordem-ho, estem parlant de l'abril del 2024, fa més de 2 anys, i aquesta cooperativa encara no ha cobrat les factures anteriors que ja se li devien des d'abans del 24. I, evidentment, doncs, no poden esperar més. Nosaltres hem estat fent un seguiment exhaustiu, hem preguntat reiteradament per aquest pagament, i l'Ajuntament continua, és a dir, han passat més de 2 anys i aquesta entitat es veu obligada a portar Ajuntament als tribunals. Un Ajuntament que per la seva mala gestió no només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, no només fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, a qui presta serveis, recordem el període de mitjà de pagament de factures, que és dels pitjors de tot l'Estat espanyol, o sigui que inclús hi ha empreses que estan en fallida per culpa dels deutes que té l'Ajuntament amb elles, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials, perquè això al final doncs, ha hagut d'anar a judici.
9: I no deixem aquest àmbit, eh? Badalona no té l'alberg, Can Bofi Veides que va tancar, i també tot això està molt relacionat amb la crisi de l'habitatge. És el cas del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada la setmana passada a casa seva a Madrid. A Badalona tenim casos com aquest. Recentment també coneixíem aquell matrimoni, no? Uh-huh. També del barri d'Artigas. Es poden arribar a donar més? Com valora la situació de Badalona, que és una de les ciutats on més desnonaments s'executen?
25: Sí. Diguem que aquí a Badalona tenim moltes Mari Carmens mentre l'alcalde organitza tardeos. És a dir, la força de la gestió que està fent l'alcalde Albiol amb el seu equip de majoria absoluta està posada en la propaganda, en fer coses populistes, no? com els tardeos, com festes i festejos, molts anuncis per distreure a la gent. Pel que és la política social, les seves obligacions, perquè no oblidem, els ajuntaments tenen unes obligacions per llei de protegir a les persones vulnerables. Les seves obligacions no les compleix. Abandona la política social i els casos com el de la Mari Carmen n'hi han moltíssims. És que som, ho has dit molt bé, o sigui, liderem, Badalona és una ciutat líder en desnonaments. És líder en desnonaments, líder en no pagar els proveïdors, líder en gastar diners en arbres, en tardeos. Aquesta és la ciutat que tenim.
9: També destacar que la Marea Pensionista ha reclamat al govern local que compleixi el compromís de cedir un local a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recordem que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que demanava a les dues administracions incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Ells diuen que no s'ha avançat en res.
25: Bé, aquesta és una tònica molt habitual. Les mentides polítiques de l'alcalde són constants i els compromisos que s'adquireixen amb mocions aprovades però que després no es tiren endavant també. I per què dic mentides polítiques? Perquè també hi va haver una moció mesos enrere en què es demanava que es regulés i es vigilés el tema dels pisos turístics, que és un tema que està molt relacionat amb el dels desnonaments que parlàvem ara, i tampoc no s'ha fet, al contrari. En aquests moments tenim uns barris més tensionats que mai amb tot el que és l'habitatge, que no és per viure-hi, els veïns del barri, no és per accedir-hi la gent jove, sinó que és per especular, per fer-hi negoci com pisos turístics, com bed and breakfast, no? Allà fi ara estan augmentant moltíssim. I, en canvi, l'alcalde continua dient que sí, sí, que això va anar per totes les ràdios de l'Estat, com el gran alcalde que regularia els pisos turístics. I és mentida. Les mentides d'Albiol són contínues. En aquest cas, tornem a estar també en un tema d'opacitat, perquè costa molt saber en quin punt es troben les gestions de moltes de les promeses que fa Albiol, sense anar més lluny, sobre Calendal, fa també uns mesos, no? temes de, molt rellevants per la ciutat, de les escoles, dels serveis, que ell diu, davant del ple, quan té la gent que està demanant la paraula, o bé el renya, o bé vol quedar bé amb ells, i llavors allà improvisa una promesa, però després tot queda en res. Nosaltres, en aquests moments, no tenim cap informació i és un exemple de l'opacitat també que té aquest ajuntament, que dona explicacions sempre donant la culpa a altres administracions, però que a nivell administratiu costa molt obtenir la informació. I ho dic perquè nosaltres som un grup que ho fem molt, d'exercir el nostre dret que tenim de tenir accés a expedients, a informació, i és un ajuntament que per totes les mitjans intenta impedir-ho.
9: Parlem del menjador social. Dolors, des del grup municipal socialista, han assegurat que el menjador social anunciat el mes de maig pel govern local no estarà disponible per a principis de l'any vinent. Diuen que les obres no estan licitades, però segons el govern el projecte està aturat per culpa de l'Incasòl. Què en saben vostès? Han preguntat a l'Incasòl com està...
25: Bé, mira, aquesta pregunta reafirma el que t'estava dient amb el cas de la residència. És el mateix. El gran titular que va sortir a tota la premsa de que Albiol posava en marxa un menjador social. Aquest menjador social no existeix. No existeix. No hi ha, a dia d'avui, cap pas administratiu ferm cap a aquest menjador social. I aquesta, i la pregunta que em fas és un exemple de com la falta d'informació clara i el costum de donar culpa a les altres administracions sense explicacions veraces genera molta confusió i també ho dificulta, no? La vostra feina com a mitjans de comunicació per poder saber exactament en quin punt es troben els tràmits, i a nosaltres com a grup que estem fiscalitzant i que hem d'anar com a rescatar, a picar pedra a dins de l'Ajuntament per aquesta opacitat enorme, vés a saber doncs, si és per culpa de l'Incasòl o si és senzillament per culpa de la seva constatada i reiterada inoperància com a gestor, com a alcalde i com a persona que hauria d'estar defensant els serveis públics de la ciutat.
9: Dolors, la seva formació, juntament també amb Badalona en Comú, han denunciat a l'oficina antifrau la Festa de les Migues. Recordem aquell acte on hi van participar Núñez Feijóo, Alejandro Fernández. Han demanat l'expedient per conèixer els informes tècnics. Disposen d'aquesta informació?
25: Bé, doncs aquesta denúncia que hem fet i que antifrau doncs, investigarà... ens obliga a ser prudents a l'hora d'explicar coses perquè hi ha una sospita i una sospita ferma de que l'Ajuntament pot amagar o manipular documentació. No? I llavors nosaltres, davant d'això, som prudents, no?, respecte a la informació que tenim i a la que podem explicar. Ja la investigació doncs, està en marxa. Nosaltres el que sí que volem dir de quan nosaltres demanem expedients és que l'Ajuntament té l'obligació de posar-los a la nostra disposició o bé de raonadament justificar que no hi podem accedir en 5 dies i que l'Ajuntament de Badalona reiteradament intenta, o sigui, no contesta, intenta que no veiem aquests expedients i que, evidentment, nosaltres fem valdre els nostres drets per poder tenir una part de la informació que hem demanat. Tenim també moltes queixes, molta informació que ens han fet arribar treballadors i treballadores atònits de veure com en els seus espais, en els seus llocs de treball vinculats a empreses i organismes municipals, com va ser el BCA o l'IMSS, per exemple, com se'ls ofereixen entrades en aquest acte polític, sense dir que és un acte polític, fent veure que és un acte organitzat per l'Ajuntament, i aquí hi ha moltes preguntes a fer-se, no? Aquestes entrades, qui les ha comprat, com les ha pagat, com les ha posat al servei d'aquests treballadors, si què s'ha vulnerat, no?, fent tot això, i després també quines despeses indirectes o directes ha fet servir l'Ajuntament per fer possible que hi hagués un acte, que recordem-ho, és un acte polític, que va ser anunciat per l'alcalde i anunciat en els organismes municipals com un acte que organitzava l'Ajuntament amb un joc confusiu, apoderant-se del valor simbòlic que tenen les migues, dient com aquella que vam fer, que aquella sí que era municipal, en tornarem a fer una altra, demaneu-me a mi que jo us regalaré els tiquets, i com de passada dient que vindria el senyor Feijo. Tot està sota investigació i anirem veient cap on ens porta.
9: Un acte que també va coincidir amb la visita a Gavà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Festa de la Rosa. Creu que això hi va tenir a veure, aquesta Festa de les Migues dels Populars versus la Festa de la Rosa socialista?
25: Potser van haver d'improvisar, no?, perquè és evident que hi ha molts indicis, no?, d'aquesta improvisació, perquè potser volien un titular per compensar, no?, en el relat mediàtic que els dos líders estaven a Catalunya fent declaracions, però hi ha una cosa molt significativa. Aquí, en aquests estudis, representants del Partit Popular han volgut comparar les dues festes. No tenen res a veure, perquè la Festa de la Rosa s'anuncia des del primer dia amb les sigles del PSC i tothom sap que és un acte polític que organitza el Partit Socialista. En canvi, la Festa de les Migues apareix com un bolet de cop i volta. S'ha de forçar molt la màquina perquè es pugui fer, i a més es publicita fent veure que és un acte de ciutat, perquè així enganyar el màxim de gent perquè hi vagin sense saber que estan anant a un acte polític. Per tant, des d'aquest punt de vista no tenen res a veure.
9: Molt bé, Dolors Sabater, com encaren l'inici d'aquest curs?
25: Doncs l'encarem amb molta lluita. Tot el que està passant ara a Madrid i el que ha destapat, no?, el cas Mari Carmen, és un mirall molt gran per Badalona. Aquí tenim casos diaris, no només amb gent gran, sinó també amb criatures. Tenim molts casos amb desnonaments on es vulnera, a més, el dret de protecció superior que tenen els menors. És un front de lluita, com n'hi ha molts altres, tot el tema urbanístic, també. Nosaltres hem posat també molta mirada en tots els desastres que està promovent aquesta majoria absoluta

0: ciutadania pugui tenir criteri, pugui tenir esperit crític davant de la manipulació mediàtica i electoralista que fa, i aquest posar l'Ajuntament al servei de la propaganda electoral que fa contínuament l'alcalde. L'habitatge jo crec que és una de les coses més emergents, no? més punyents aquí a Badalona, tu ho has dit, pels desnonaments, però no només pels desnonaments, perquè la gent jove no pot accedir a l'habitatge, perquè no tenim política d'habitatge, no s'està fent tanteig i retracte perquè els grans tenidors deixin de ser els que decideixen com és la política d'habitatge a la ciutat, no s'està fent posant protecció al lloguer, no s'està vigilant que no hi hagi pisos turístics en pro de que hi hagi més pisos per la gent, no s'està fent tots els mecanismes que sí té l'Ajuntament, els 8 milions que els hi vam deixar nosaltres destinats a fer habitatge públic. L'alcalde s'equivoca, es confon, es pensa que perquè fa 8 pisos de protecció oficial això ja és política d'habitatge. No. Nosaltres necessitem que la política d'habitatge contempli que els joves necessiten llogar, que la gent que té salaris baixos necessita poder accedir a l'habitatge, que necessitem que la gent deixi d'haver de marxar de Badalona perquè els pisos estan inaccessibles i l'alcalde només pensa en atraure doncs, gent milionària i especuladors, i aquest, per tant, és un dels fronts. Més els serveis públics, les escoles que no es construeixen, tot el que té a veure amb els drets socials que estan absolutament abandonats per aquest govern.
1: Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que tingui un bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per la feina que feu. Bon dia.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: 94.4.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
6: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
9: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
10: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
9: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
10: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: Deu i 37 minuts, seguim aquí a Ràdio Ciutat de Badalona en directe al 94.4. I avui volem conèixer millor el cos dels Mossos d'Esquadra. I ho farem amb la intendenta Elena Martínez, que és cap de la comissaria de Badalona. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Elena, hem vist pel·lícules, sèries, on veiem com treballen els Mossos, però no sé si és així o no. Com definiria vostè l'essència de ser mosso o mossa d'esquadra avui dia?
2: Bé, és una professió amb molta responsabilitat, és una professió que ha d'anar i intentem que vagi orientada a l'ajuda i a l'assistència a la ciutadania, a fer de les ciutats i els pobles de Catalunya unes ciutats i uns pobles segurs, on la presència dels Mossos, juntament amb les policies locals, sigui una imatge normal, una imatge real, i que tinguem

0: doncs, aquest treball tant preventiu com reactiu per assegurar aquesta seguretat i vèncer el delicte.
1: Per ser mosso o mossa s'ha de tenir vocació?
0: Jo penso que s'ha de tenir la vocació de servei, és a dir, està clar que el sentiment de voler ajudar el ciutadà ha de ser intrínsec, és a dir, un mosso ha de voler ajudar a la ciutadania. Si no tenim aquest sentiment, difícilment podrem dur a terme la nostra tasca dia a dia.
1: Important també els trets de personalitat, no? Quins trets de personalitat s'han de tenir?
0: Jo crec que tot mosso ha de tenir la capacitat d'escoltar, la capacitat d'empatitzar, la capacitat de mediar i, evidentment, la capacitat de reaccionar davant de situacions que dia a dia ens trobem i que són complicades i que s'han de gestionar i que hem d'estar preparats tant professionalment com acadèmicament com físicament. Per tant, és un còmput de moltes qualitats que s'han de dur dia a dia i que s'han de treballar dia a dia, perquè no és una feina fàcil i és una feina que malauradament ens trobem en situacions complicades i complexes i que cal que fem un treball intern però també extern, sobretot amb aquesta orientació, amb ajudar el ciutadà, amb escoltar-lo i en definitiva doncs, que el nostre servei sigui el servei de la ciutadania.
1: Si això viu en situacions complicades, també un treball intern a nivell psicològic, mental, per no emportar-se els problemes de la feina a casa, com passa amb totes les feines, però en el cas dels Mossos, no?, que viuen en primera persona situacions no gaire fàcils, Això també és important.
0: Evidentment. Evidentment, la salut mental, com en qualsevol professional, sigui professionals mèdics o sigui els mateixos bombers, s'ha de cuidar i, evidentment, la salut mental dels professionals ha d'estar a l'ordre del dia i, a més, s'ha de cuidar i, bueno, des de Mossos tenim cura de, i sobretot els comandaments tenim cura doncs, de que els nostres policies tinguin una bona salut mental.
1: Vostè, durant la seva trajectòria, Helena, ha passat per diverses divisions, com la de trànsit. Això és habitual, anar passant per diversos...
0: A veure, la meva carrera professional sempre ha estat orientada a la seguretat ciutadana. En aquest cas, a la divisió d'investigació viària va ser un destí en el qual doncs se'm va proposar per fer doncs un projecte determinat, però la meva carrera professional sempre ha estat a seguretat ciutadana. He passat per diferents poblacions, Girona, Santa Perpètua, Nou Barris i Sant Martí, i en aquest cas el destí diferent va ser a la divisió d'investigació viària, on vaig veure una altra manera de treballar, amb uns professionals molt ben preparats, uns professionals molt implicats, amb uns professionals que... més enllà de ser els únics que posen multes, assisteixen d'una manera molt professional i molt rigorosa tot el que és relacionat amb la investigació de sinistres viaris i en atendre les víctimes d'aquests sinistres.
1: I al llarg de la seva trajectòria, ara ens explicava, totes aquestes ciutats on ha pogut desenvolupar la seva activitat professional, aquí a Badalona hi ha més feina que d'altres?
0: La podria comparar amb Barcelona. Badalona és una... Jo, en la primera entrevista ho vaig dir-ho, és una ciutat complexa, és una ciutat rica en molts aspectes i, evidentment, hi ha barris amb diferents tipologies delictives i amb diferents problemes. No? No vull parlar d'un barri en concret perquè és estigmatitzar, però treballem orientats en aquesta complexitat de cada un dels barris en els que treballem. Badalona hi ha feina, evidentment, hi ha, perquè és el que dic sempre, no? Jo no, més enllà dels números, més enllà de les estadístiques, una de les coses que em preocupa jo com a cap d'aquesta comissaria és bàsicament la percepció de seguretat del veí. Mentre un veí consideri que se sent insegur, ens queda feina per fer. I aquesta feina no pot ser d'una altra manera sense el contacte amb el ciutadà. Jo deia en la meva primera entrevista que volia escoltar el veí i seguim en aquesta línia. Nosaltres no podem saber dels delictes, no podem saber de les molèsties, no podem saber de la percepció d'inseguretat si el veí no ens ho explica. Perquè, com vostè entendrà, el delinqüent no delinqueix davant de la policia. Aleshores, aquesta col·laboració ciutadana és una col·laboració que ha de ser real perquè d'alguna manera tots estiguem implicats en la seguretat. Els Mossos hem de fer el que ens toca, està clar, eh? I hem de detenir, i hem de prevenir, i hem de fer de tot. Però cal que la ciutadania també ens aporti aquest punt qualitatiu per poder treballar d'una manera més eficaç, perquè, com li deia, el delinqüent no delinqués davant de la policia.
1: Moltes vegades la percepció ciutadana de la seguretat no coincideix o no va de la mà de les dades que es publiquen oficials?
0: Al final, els números són els números i ens donen un reflex de com estem treballant. I evidentment, doncs, són números, són freds, però a la policia ens interessa també la percepció de seguretat. És el que li deia, no? El fet de que jo em senti insegur en el meu barri, d'alguna manera, a nosaltres ens interpel·la que hem de treballar d'una manera diferent, que hem de treballar a raó d'aquesta percepció, perquè si bé és cert que tenim uns bons números però la ciutadania se sent insegura, doncs ens queda feina per fer.
1: Des del cos dels Mossos d'Esquadra, imagino que els preocupa els successos que es van produint, sobretot cada vegada més habituals aquí a Badalona i el seu entorn, amb armes de foc.
0: Evidentment.
1: Han proliferat aquest tipus d'armes.
0: Com a mínim, s'ha donat el cas de que han començat a haver-hi molts incidents amb armes de foc, i evidentment és una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, però bé, hi ha un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs anar reduint la possibilitat de que hi hagin delinqüents que facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
1: Els aspirants o persones que s'interessen a formar part del cos dels Mossos d'Esquadra, els agrada conèixer més àmpliament el cos, es fixen molt en alguna especialitat en concret, investigació, seguretat ciutadana, BRIMO, TEDx, hi ha algun departament, alguna divisió que cridi més l'atenció i vulguin?
0: Bé, durant el curs de formació bàsica se'ls hi fa classes de diferents especialitats dins del cos. És evident que hi ha certes especialitats que són més atractives, pel que vincula, no?, l'ordre públic, el TEDx, la subaquàtica. El primer any de pràctiques solen fer les seves pràctiques a Seguretat Ciutadana, que és una manera d'entrar al cos i de conèixer la tasca policial des de la base. Després, a poc a poc, es van especialitzant a raó dels seus gustos i de les seves inquietuds professionals. Però, evidentment, sempre hi ha especialitats que són més atractives per l'especificitat d'aquelles funcions o d'aquella especialitat.
1: Accedir, imagino que no és fàcil, no? Moltes proves de personalitat, se'ls planteja també un conflicte als aspirants que han de resoldre. És en la part, la prova psicològica, on més ja es descarten els aspirants? O...
0: Bé, a veure, el procés selectiu té una prova teòrica, té una prova física, té unes proves psicològiques i té una entrevista. I, evidentment, a mesura que es va evolucionant, es va passant d'una fase a l'altra. Evidentment, la darrera prova potser és la que marca una mica la forquilla de qui són els aptes i qui no són els aptes. Jo insisteixo sempre dintre del meu entorn personal, no?, d'aquelles persones que la primera vegada no han estat aptes, que ho tornin a provar, que es formin, que treballin la part que estigui a les seves mans per voler ser mosso, i que, evidentment, si aquesta és la seva intenció, que no defalleixin en el primer intent.
1: També, com es passa de no haver portat ni tocat mai una arma, no?, a ser mosso? Quines pràctiques es fan? No sé si cal tenir també una vocació prèvia, no?, de servei per dur una arma a sobre.
0: A veure, l'arma no deixa de ser un element més de la nostra uniformitat, i evidentment durant el curs de formació bàsica que es fa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya se'ns forma de manera teòrica i pràctica per fer ús de l'arma. I aleshores doncs, sortim del curs preparadíssims per si en algun moment hem de fer-ne ús, doncs, tenir els criteris oportuns i legals que ens emparin en aquesta actuació i fent ús d'aquest instrument més que tenim.
1: A la comissaria de Badalona, quantes persones hi treballen ara mateix?
0: Ara mateix estem al voltant d'uns 360 efectius. Mm.
1: I quantes hores treballa al dia un mosso?
0: Un mosso normalment treballa, depèn dels torns que tinguin, però el mínim és de 7 hores i mitja i als caps de setmana pot ser que treballin 12 hores.
1: Quin consell li donaria a una persona que s'està plantejant opositar al cos?
0: Doncs que els encoratjo a que formin part d'aquesta família, perquè al final Mossos d'Esquadra és una professió que enriqueix moltíssim, que a més aporta moltíssim personalment, doncs, perquè ajudar el ciutadà és molt gratificant, i que es preparin, es formin i que endavant, si és el que desitgen i realment volen treballar en aquesta professió, que és una professió en la qual jo em sento molt orgullosa d'haver-m'hi introduït i de formar-hi part.
1: Ha vist la pel·lícula de Cronos?
0: No, encara no he tingut l'oportunitat de veure-la. Malauradament, en aquell moment treballava a Nou Barris i ho vaig viure d'una manera no directa, però sí indirecta, i bé, ho tinc pendent de veure, perquè d'alguna manera no li negaré que em genera certa com li diria, cert neguit, perquè m'aporta moments complexos que vam viure aquells dies a Barcelona.
1: És aquesta pel·lícula que narra la història d'aquests, malauradament, aquests atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017, i que jo he pogut veure, i explica molt bé tota la tasca que fan els Mossos d'Esquadra, van fer durant aquell dia en primera persona. Doncs Elena Martínez, intendenta cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Badalona, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies.
2: Badalona Matí, al 94.4.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
8: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
7: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
8: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
7: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
10: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Deu i 52 minuts. Seguim aquí connectats al 94.4 Ràdio Ciutat del Badalona Matí en directe fins a les 12 del migdia. Us acompanyem cada dia durant 4 hores en directe. Edu Veciana, Néstor Duran, bon dia.
11: Bon dia.
12: Bon dia.
11: Bon dia.
1: Com sempre a aquesta hora toca repassar les tendències d'aquest dilluns. Parlant de Festa Major un altre cop, perquè vam acabar parlant de la Festa Major de Reus.
11: Correcte.
1: Com ens agrada la Festa Major, eh?
11: Ens agrada molt. Una verbena no ens la perdem.
1: No ens la perdem mai. Aquesta Festa Major, però no com la coneixem normalment, és perquè s'ha organitzat una festa a Barcelona exclusivament per a gent alta. Aquí no, aquí no podria anar jo, perquè un 65 faig jo i tu quan fas?
11: Oh, està chiquito.
1: El chiquito la calzada.
11: El chiquito, sí. Tu quan, Néstor?
12: No ho sé, l'últim cop que em vaig mesurar un 70, més o menys.
1: Tu ets més quan fas, tu ets dalt,
11: Doncs jo sé que puc entrar a la festa,
1: fa
11: 90.
1: Tu sí, lucha de gigantes,
11: Sí, sí, totalment. Mira, es tracta d'una festa que se celebra aquest cap de setmana, el divendres, I ja estan organitzant les properes edicions aquest octubre aquí a Barcelona, Madrid i Lisboa. S'han esgotat les entrades de la primera edició. I, si vols comprar l'entrada, hi ha requisit d'alçada.
1: Sí, no? Passes pel metro aquell, pel metro, eh?
11: Exacte, com a les atraccions del Port Aventura.
1: Exacte.
11: Només hi poden anar nois de més d'un metro 83
12: pues nada.
11: I noies de més de 1,72 m.
1: Mare meva.
11: I vosaltres dos ja ho sento
1: descartats,
11: molt.
1: Descartats, Néstor. Tu pues i jo, fora.
12: Discriminats, eh?
1: Al carrer.
11: Doncs jo ja us explicaré com va el tema, perquè jo sí que hi entro. I he de dir que m'agrada molt la idea. Mira, l'organitzador de la festa, l'Eloi, que és un jove de 24 anys i fa 1,93 m,
1: vinga,
11: expressa que la gent alta normalment es sent diferent, i li dono la raó. Ens donem cops al cap, les fotos sempre ens retallen els peus o el cap, els concerts sempre molestes, te fan la típica de pregunta de quin temps fa allà dalt, o sempre sí, juguem a bàsquet. Que sí, però no perquè sigui molt alt. Doncs bé, la festa és el proper 2 i 3 d'octubre aquí a Barcelona i, a sobre, es buscarà el noi i la noia més alta per coronar-los com a rei i reina de la festa.
1: Ara hauríem de fer el mateix, però per la gent baixeta, clar, que igualtat d'oportunitats.
11: Sí. Fan festes de hobbits, o sigui, podeu anar.
1: Frodo, estarà Frodo ahí amb nosaltres. Vinga, i ara parlem de sèries, ja que s'ha publicat la llista amb les 100 millors sèries del segle XXI segons el New York Times. La millor... Breaking Bad.
3: Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza.
11: Doncs s'han ajuntat més de 500 directors i d'altres professionals de la indústria audiovisual i s'han posat d'acord per decidir quines són les millors sèries del que porten de segle. Noms com Stephen King, Lena Dunham o Bryan Cranston han elaborat aquesta llista que encapçala la sèrie protagonitzada per Bryan Cranston. Sembla que aquí hi ha hagut una mica de favoritismo. Breaking Bad. A segona posició tenim The Wire, també tenim Mad Men, Succession... Però, clar, aquí un fet que m'ha cridat l'atenció, comentava abans amb el Néstor, que llegint la llista es pot veure com 4 de cada 5 sèries són americanes. I no n'hi ha cap feta a l'estat espanyol. I per això vull aprofitar aquesta plataforma, vull aprofitar aquí des de Ràdio Ciutat de Badalona, parlant directament al senyor New York Times... per fer una breu recomanació de sèries fetes aquí que valen molt la pena i que hem coincidit que són molt millors que algunes de les que apareixen en aquella llista de les 100 millors, com per exemple podrien ser Pàtria, Farinha, Marlí, El fin de la comèdia, Anatomia d'un instante, El ministeri del tiempo, o fins i tot comèdies com Paquita Salas, Poquita fe, o la que hem coincidit que és la millor de tots els temps, Plats Bruts.
1: Plats Bruts, no?
11: Plats Bruts.
1: Home, i la Casa de Papel també va ser tot un fenomen mundial.
11: Ni la mencionen.
1: Pues que malament, no?
11: Molt malament, aquesta sèrie.
12: Han d'ampliar horitzons.
11: Han d'ampliar molts horitzons.
1: Ens tenen marginats, això no pot ser. I de la petita pantalla a la gran pantalla, el fenomen cinematogràfic del moment és La Bola Negra. S'ha estrenat aquest divendres i ha rebentat la taquilla.
3: Mira...
12: El nou film dels Javis ha disparat la recaptació del cinema espanyol i ja amenaça els registres històrics de la saga Torrente de Santiago Segura. Era un fenomen palpable a l'ambient, no? Es notava a les xarxes socials. La Bola Negra, la pel·lícula sobre la vida de tres homes en èpoques diferents i basada en els escrits inacabats de Federico García Lorca, no anava a passar desapercebut en taquilla després de sorprendre els festivals. Només el divendres va aconseguir recaptar 1,3 milions d'euros amb una gran competència en films com En el corazón de la bestia de Brad Pitt o la reestrena de Los Vengadores Endgame. Segons les estadístiques, ha reunit a 175.000 espectadors en 414 sales a tot Espanya, convertint-se en número 1 el primer dia. Ha superat fins i tot l'Odissea de Christopher Nolan i la recaudació ha anat augmentant un 25% el dissabte, un 5% el diumenge, no para de recaptar. De moment, el film dels Javis sembla no tenir sostre i les prediccions parlen d'arribar a màxims històrics de la recaptació del cinema espanyol.
11: És brutal, això.
1: Perquè vegin que després l'audiovisual espanyol també té molt èxit. Jo la vaig veure divendres.
11: La vas anar a veure? Què tal?
1: I a nivell tècnic, espectacular. A nivell fotogràfic, clar, jo no vaig ser dels que va plorar, que molta gent s'ha emocionat al veure-la, però sí que és cert que a l'acabar la pel·lícula molta gent va aplaudir. I bé, també em va cridar molt l'atenció el personatge que fa l'actor que interpreta Federico García Lorca, que el càsting és espectacular perquè és clavat, o sigui, és una gran feina dels Javis i de ben segur que aquesta pel·lícula serà històrica, tots els èxits que anirà arroplegant. Va, i seguim parlant de cinema, perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. La Conxa d'Or se l'han dut Tender Loving Care, de Mike Leigh.
13: Hello, Pop
11: Doncs sí, la pel·lícula ens parla sobre Amy, una treballadora social que se'n va viure amb la seva millor amiga Rosie, i els pares de l'Amy, que ja són grans, es preocupen per la seva filla i han d'afrontar ells mateixos una crisi pròpia. Això és una miqueta la sinopsi que ens expliquen. I el tràiler, ja de dir que tampoc t'explica gaire, però ja fa pinta de que aquesta pel·lícula és la que has de portar uns mocadors al cinema perquè toca a prop de casa i a la temàtica. Si vius amb gent gran, els avis, pares grans, et pot tocar de molt a prop. Per altra banda, alguns dels altres guardonats en aquest festival de cinema que hem vist ha estat ple d'estrelles. Ha aparegut Brad Pitt, Rami Malek se l'ha vist passejant per Sant Sebastià com si fos casa seva. Doncs un dels altres guardonats ha estat el nostre Javier Cámara, que s'ha endut el premi a millor intèrpret pel seu paper a 5 minutos más. També ha estat guardonada Naza, que s'ha endut el premi a millor pel·lícula europea, i La bola negra, com o no. Com o no, no para, està de carrera als Oscars. S'ha endut el premi a millor pel·lícula segons el públic.
1: Gran actor també, Javier Cámara, sí. Made in Spain. I va, acabem amb una mica de música. Fa uns dies parlàvem dels propers concerts d'Oasis, i Oasis, no? S'ha de pronunciar Oasis, això? Oasis, se queda com més pro, no? Doncs bé, concerts d'Oasis i Oques Grasses, i ara els hi ha arribat la polèmica. Es disparen les estafes i revendes d'entrades pels concerts a Barcelona.
12: Consum ha obert una investigació contra un web que es feia passar per un portal oficial de venda d'entrades del grup català. Oferia les entrades més barates per enredar les víctimes. Ja només queden 8 dies perquè comencin els concerts a l'Estadi Olímpic i la revenda s'ha tornat a activar. I amb tot, les sospites davant les ofertes d'aquesta... Ui, mira qui ve de preu està aquesta entrada, que raro, no? Les entrades oficials, que es van exaurir als pocs minuts, partien dels 39 euros. Però ara mateix, en plataformes de revenda com Viagogo, es troben localitats que poden arribar als 1.000 euros.
1: Uau.
12: Això també ha afectat els concerts d'Oasis, o Oasis, com li vulgueu dir, on la gent es queda sense entrades i la revenda troba un lloc per fer-se d'or. En alguns casos, algunes pàgines arriben a demanar fins a 2.000 euros. El web etiquetsivip.com és el principal sospitós per consum de ser fraudulent i ja té una investigació oberta.
1: Doncs haurem d'anar amb compte, eh?
12: Jo mai compro entrades de reventa, eh?
11: TicketSwap és l'única de que jo me'n refio.
12: TicketSwap
11: va molt bé.
1: Haurem d'anar amb compte. Edu, també, Néstor, gràcies, nois.
12: Gràcies.
1: Passa un minut de les 11 del matí, ens actualitzem el butlletí horari, de seguida tornem en directe amb més Badalona Matí. Fins ara!
2: Badalona Matí, al 94.4.
13: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
2: La Bada, en Caco i la Nyam.
14: Wow.
13: Els personatges més divertits de Badalona.
2: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
15: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
16: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
17: Notícies Badalona.
18: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Guanyem Badalona acusa el govern local d'incompetent i negligent després de destapar una suposada denúncia per impagaments de la cooperativa Suara, que gestionava l'alberg de Can Bofi Vell. A falta de confirmació per part de l'entitat, la formació municipalista assegura que Suara hauria portat l'executiu municipal als tribunals després de 2 anys d'espera per cobrar el deute d'1.200.000 euros per la prestació del servei. Recordem que va ser precisament aquest impagament de factures el que va portar al tancament de l'alberg. Per Guanyem, el govern de García Albiol demostra la seva incompetència i opacitat, ja que 2 anys després del tancament del servei encara no s'ha saldat el deute. En una entrevista al Badalona Matí, la líder de la formació, Dolors Sabater, ha defensat que l'executiu local està ofegant les entitats socials i alerta que la via judicial podria tenir un sobrecost a les arques municipals. L'escoltem.
19: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, al qui presta serveis, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials.
18: Des del govern asseguren que el tràmit per fer el pagament està en marxa. De fet, en el ple del mes de juliol es va aprovar una modificació pressupostària per fer-lo efectiu. I el futbol torna a la travessera de Montigalà amb unes instal·lacions renovades i preparades per acollir l'activitat de diversos clubs de la ciutat. El nou equipament s'ha inaugurat aquest divendres en un acte festiu que ha servit per presentar la remodelació i donar el tret de sortida a una nova etapa al camp. El nou camp de futbol de travessera de Montigalà ja està inaugurat i estrena una imatge completament renovada. Una de les principals novetats és la nova graderia coberta equipada amb una gran visera que permetrà als aficionats gaudir dels partits protegits de les inclemències meteorològiques. L'actuació també ha inclòs la millora de les quatre torres d'il·luminació que ara disposen de tecnologia LED d'alta eficiència, la renovació de la tanca perimetral i la substitució de la gespa per una superfície d'última generació. Amb aquesta remodelació del camp, l'Ajuntament busca seguir apostant per l'esport i la formació de qualitat dels nois i les noies. Escoltem a Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona.
14: És l'evidència d'una aposta per a l'esport. Una aposta per a l'esport que significa una aposta per la cultura i per la formació dels nois i les noies de la nostra ciutat. Perquè mentre fan esport, evidentment, estan representant a la ciutat. Però sobretot, quan estan fent esport, el que s'estan fent és formar com a persones.
18: Les instal·lacions estaran a disposició de diversos clubs de la ciutat, com dèiem, entre els quals hi ha el Club de Futbol Badalona, el Sígol, els Badalona Dracs. Tots ells han valorat molt positivament aquesta remodelació i han destacat la cohesió entre clubs. I en plana cultural, els castellers de Badalona han assolit la quarta posició al concurset de Torredembarra. Ho han fet amb una actuació valorada amb 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat en la classificació. Els castellers d'Esparreguera s'han proclamat els guanyadors del concurs. I en esports, la sisè joventut va punxant el seu debut a la pista del Rio Breogán per 110 a 104 en un partit on sempre van anar a remolc dels gallecs. Els de Dani Miret no han aportat la intensitat necessària i en defensa no han estat fins. En atac, la Pro Vitola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. Ara el pròxim partit de la sisè joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra. Ara mateix, 23 graus de temperatura a la ciutat.
17: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres.
21: Badalona 94.4.
4: Som Radio Ciutat de Badalona.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: Gairebé passen 7 minuts de les 11 del matí. Esteu escoltant el Badalona Matí en directe fins a les 12 aquí al 94.4. Avui ens acompanya Toni Benages, dibuixant i il·lustrador badaloní amb una llarga trajectòria en el món del còmic, amb un estil molt personal i una especial predilecció pel terror, la fantasia i les històries amb un rerefons nostàlgic. Ha desenvolupat una obra que combina diferents registres gràfics i narratius. Ara ens presenta L'altre Empordà, una novel·la gràfica escrita per Ricard Martín que ens transporta als anys 90 en un Empordà inquietant, ple de misteris, fenòmens sobrenaturals i també aventures adolescents. Una obra que ens convida a descobrir una cara ben diferent d'aquest territori. Toni, bon dia, benvingut, com estàs?
22: Bon dia, molt bé. Aquí, esperant-vos a vosaltres.
1: Sí, oi? Comencem amb una pregunta fàcil. De què ve això de L'altre Empordà?
22: Bé, la veritat és que és una pregunta fàcil, però bueno, té la seu intríngulis. Ve de que l'editor que havia agafat a Finestres, l'Octavi Botana, que va agafar les regnes de Finestres, i volia començar a publicar autoria pròpia. Finestres és una editorial que publica en català, còmic en català, però bàsicament el que tenia eren traduccions. Aleshores volia començar a agafar autors d'aquí per publicar còmic fet aquí. I ens vam trobar en un festival de còmic i em va dir, escolta, t'haig de trobar alguna cosa perquè vull treballar amb tu. I em va presentar el Ricard Martín, que havia fet, ell és periodista, com vosaltres, i havia escrit i publicat un parell de relats de caire fantàstic i de terror. I me'ls va passar, ens els vam mirar i vam dir, oh, es pot fer un còmic guai. Ell és de Figueres, per tant, és de l'Alt Empordà, no, i de l'altre Empordà també.
1: Sí.
22: I estaven tots ambientats en allà, amb un toc d'horror folk, i amb aquest toquecillo així fantàstic, i també amb aquest ambient dels anys 90, no? Que això que deia és una mica de certa nostàlgia, i a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar aquest còmic on en el que fem és aquesta part fosca de l'Empordà. No?
1: Toni, la temàtica incorpora aquests elements de màgia negra, no? Fenòmens sobrenaturals. Com has treballat la representació d'allò que no és real perquè resulti inquietant i creïble dins d'aquesta història?
22: Bé, a veure, com bé deies al començament, a mi és el camp que m'agrada, o sigui, el fantàstic, el terror, i em coneixeu també que ha mort el Creep Show, o sigui que tots aquests temes són els, perdó, els que m'agraden i els que m'animen a fer coses, no? Realment m'ho he passat molt bé creant tots aquests ambients més fantàstics i més terrorífics, i després hi ha tota aquesta ambientació real, que seria més aquest horror folk, que ja és cosa del Ricard, sobretot, que són aquestes ambientacions, per exemple, l'enterrament, sense fer spoilers, no? L'enterrament de l'àvia, no? que posen aquells tovallons negres amb els plats del revés. Tot això és real, o sigui, això és... Perquè aquesta part de terror funcioni, tot el que és l'ambientació, tot el que és la documentació de l'època, tot ha de ser bastant creïble. Llavors, quan fas un entorn que te'l creus, perquè és un Empordà real...
1: Sembla que hem perdut la connexió amb en Toni Benages. De vegades passen aquestes coses amb un programa en directe. Ens estava explicant aquesta obra, l'altra Empordà, aquesta novel·la gràfica, que és una de les seves últimes creacions, escrita, ara ens ho explicava, per Ricard Martín, que és periodista i que ens transporta aquests anys 90 en un Empordà inquietant, ple de misteris, fenòmens sobrenaturals i aventures adolescents. Una obra molt recomanable que avui estàvem parlant aquí en directe amb el Toni Benages i sembla que ja l'hem pogut recuperar. Toni, ens escoltes?
22: Hola, perfecte, no sé què ha passat.
1: Ara sí.
22: Cosa, no sé on m'havia quedat.
1: Coses del directe. No, simplement això, que també et volia preguntar, Toni, que és una història, que ho dèiem ara a la introducció, que està ambientada en uns anys 90, anteriors a l'expansió de les xarxes socials que ens envolten ara a totes hores. Què t'interessava d'aquella època i com l'has volgut reflectir visualment?
22: Bé, per un cantó, jo crec que és la meva època, també, no? Jo soc dels 70, o sigui, la meva... El Ricard ja és una miqueta més jove que jo, té 7 anys menys, però és tota una època, 80s, 90s, on, com bé dius, no hi havia aquesta expansió de les xarxes socials, ni els mòbils com estan ara, ni molt menys. Llavors, tot era bastant diferent i al mateix temps hi havia com una continuïtat generacional des dels 60, 70, 80, que no era un trencament tan bèstia com el que hi ha hagut ara, no? I aleshores el que vam reflectir una miqueta també és la meva joventut. O sigui, en el fons, l'entorn sí que s'ha de ser una documentació molt acurada, perquè no pots posar una cosa que passi de més endavant. O sigui, has de vigilar tot el que és els immobiliaris i tot això, però era bastant trobar-me una altra vegada tirant enrere, no?
1: Toni, ens deies que el gènere fantàstic és un dels on et sents més còmode, no? Ja havies treballat amb històries d'aquest gènere amb Sebastià Roig.
22: Sí. A veure, amb Sebastià Roig hem fet les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, el Cercle de l'Oblop i Montoriol i les Peres de l'Infern, i tots han tingut aquest caire fantàstic. A més, amb ell col·laboro, i curiosament també és de Figueres. O sigui, aquestes coses que dius, mare de Déu, què passa? I amb ell també cada mes fem una història pel Petit Sapiens, que és un altre registre completament diferent, perquè en aquest cas és per nens, però també té un punt fantàstic perquè són viatgers del temps. O sigui que també, sempre que hi hagi aquest punt de fantasia, de ciència-ficció, de terror, és on busco on busco la feina.
1: Toni, ara que parlàvem, que aquesta obra l'has fet també conjuntament amb el periodista Ricard Martín, no? Que tenia la història molt, molt definida i aportava la història, però com és el procés creatiu, no? Comparant de fer-ho tu amb el fet de treballar amb el guió d'un altre.
22: Bé, treballar amb guionista a mi m'agrada molt, la veritat. Jo era l'últim, el darrer llibre, que era Esqueixos, que també és de caire fantàstic, en allà les adaptacions són meves i vaig fer-lo tot jo. I també m'agrada, però treballar amb un guionista és molt divertit quan la cosa funciona, quan veus que t'entens, que... I també hi ha d'haver una cosa molt important, que no és un matrimoni, o sigui, no és una cosa d'anar a l'altar, però sí que ha d'haver-hi una semblança amb una parella de respecte i d'admiració cap a l'altre. O sigui, si tu respectes el que fa l'altre i t'agrada, aleshores tot funciona, i l'altre fa el mateix amb tu, no? Aleshores tot funciona perfecte. I respecte també els canvis que tu puguis aportar i a l'inversa. O sigui, té que haver-hi una cosa de respecte mutu i de que t'agradi la feina de l'altre.
1: Parlem de referències. Tu, quan tenies l'edat dels protagonistes, llegies revistes com ara Creepy, Zimok i El Víbora, a més de literatura gòtica. Quina empremta ha deixat aquelles lectures a la teva manera d'entendre el còmic, Toni?
22: Jo crec que molta, vulguis o no. En aquestes edats ets una esponja que absorbeixes tot el que t'envolta, i quan t'entren tots aquests còmics, per tu són la meravella de les meravelles, que ho segueixen sent molts d'ells, i tot això et queda, és pozo, no?, que se't va quedant a dins, i que quan tu crees o tu aportes alguna cosa, vulguis o no, et surt part d'aquesta cosa a la teva obra.
1: T'imagines portant aquest còmic a l'animació? Com ho veus, en un estil Scooby-Doo o més heavy metal?
22: Més heavy metal, més com la pel·lícula heavy metal, sí, seria un dibuix més... Una animació per adults, seria més primal, per dir-ho manera, per posar-ho en comparació amb algú del que es fa ara, i seria més la pel·lícula heavy metal, un clàssic de l'animació de finals dels 80, que va per aquí la cosa, evidentment.
1: El còmic es pot comprar ja des del dia 17 de setembre. No sé si hi ha prevista alguna presentació o signatura, o hem d'esperar Sant Jordi?
22: No, a veure, ja en vam fer una presentació a Finestres, va ser el 17, però precisament aquest dimecres, dia 30, la presentem a Badalona, ja que jo sóc de Badalona, doncs la presentem a Badalona a 6:45 a l'Espai Vitúlia, que vindrà també el guionista, i farem una xerrada amb el David González, el company vostre, que ens moderarà aquesta xerrada a l'Espai Betulia aquest dimecres, dia 30, a 6:45. I després, en principi, farem una off-presentació. Quan acabem, anirem al bar Calavera, que és molt un bar com dels que surten en el còmic, que és un bar com molt dels 90, com dels 80, un bar de metall, com els que ja no hi ha, per dir-ho manera, i farem aquesta off-presentació.
1: Molt bé, Toni, doncs queda dit aquest dimecres 30, presentació d'aquest l'altre Empordà, 6:45 a l'Espai Betúlia. Ja sabeu, si us agrada els misteris, els fenòmens sobrenaturals, les aventures adolescents, ambientat tot als anys 90, doncs l'altre Empordà, aquesta novel·la gràfica del Toni Benages, també del Ricard Martín. Toni, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
22: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Vinga. Bon dia.
22: Salut.

0: Badalona Matí.
1: I quan passen 17 minuts de les 11 del matí, és el moment de la secció Elles, amb la nostra companya Sílvia Llamas, que ha pogut parlar amb l'Andrea Salvador.

0: Avui coneixem la història d'una dona que ha convertit l'esforç i la constància en el seu millor xiulet. La badalonina Andrea Salvador ha ascendit enguany a la primera divisió femenina a la Lliga F com a àrbitre assistent, culminant així anys de sacrificis i aprenentatge. En un món majoritàriament d'homes, on sovint els àrbitres només són notícia quan s'equivoquen, avui volem posar el focus en tot el que hi ha darrere d'un èxit que no arriba per casualitat. Parlem amb una dona que ha hagut de confiar en el procés, fins i tot quan els resultats no arribaven. Andrea, primer de tot, enhorabona per aquest ascens.
1: Moltes gràcies.
0: Què vas sentir quan et van comunicar que l'havies aconseguit?
1: Molta il·lusió, pensant en molts anys de sacrifici i al final sentint que la recompensa arriba quan menys t'ho esperes.
0: A les teves xarxes socials, parlant d'aquest ascens, precisament, deies una frase molt, molt potent que deia: perquè amb el de sempre s'aconsegueixen els objectius. Què significa per tu aquest lo de sempre, no?
1: Al final sentim que fent el de sempre, la constància, entrenant, veient que any rere any treballem i no surten les coses, o sigui, el que jo sento és que al final, després de fer el mateix durant molts anys i sentint que no acaba d'arribar jo, un any, pel que sigui, per seguir treballant i de més, arriba i sents que al final sí que era per lo de sempre.
0: Aleshores, o sigui, paciència has de tenir en aquest procés, suposo, no? Quan penses que no pot, que no canvien les coses, no? Doncs si ets constant, acaben arribant aquests triomfs, no?
1: Sí, exacte, és seguir treballant, seguir en la mateixa línia, intentant millorar el que pot ser un error i de més, i seguir amb la constància que t'ha portat fins on has arribat.
0: Parles de disciplina, paciència, constància. Si n'haguessis d'escollir una com la més difícil de mantenir en tot el procés, quina seria i per què?
1: Entre la disciplina i la constància. Al final hi ha molts dies d'entreno sota la pluja, amb fred, amb calor, sola, acompanyada, i al final el que et fa arribar és la suma de tots aquests petits esforços en el dia a dia.
0: Hi ha hagut algun moment durant aquests anys que hagis pensat en deixar-ho o que hagis dubtat en què podries ascendir, per exemple?
1: En deixar-ho no, dubtar en l'ascens sí, moltes vegades penses potser no és suficient com per arribar a primera divisió i he de seguir treballant. Al final la primera federació també es disfruta molt l'arbitratge i el futbol, però en deixar-ho mai ho he pensat.
0: No, eh? Ser àrbitre, doncs, implica conviure amb la crítica, ho dèiem abans, sovint molt visible. Com s'aprèn a gestionar tota aquesta pressió?
1: Al final, el separar la figura de l'arbitratge de la persona que ets, és a dir, tu arribes a un camp i tu et disfraces d'àrbitre, no ets Andrea Salvador. I el fet de ser conscient de que les coses que et poden estar dient no és a tu personalment, sinó que li estan dient a la figura de l'àrbitre, que tampoc hauria de ser l'ideal, però et separa una mica de, vale, no m'ho estan dient a mi, he pitat una falta que no era i tal, i li estan dient a la figura, jo sóc Andrea Salvador i he fet el que he fet, però no t'ho has de portar a lo personal.
0: I això per la teva banda, però per la part del públic o els jugadors s'ho prenen així també? Saben diferenciar l'Andrea de l'àrbitre que està fent la seva feina en aquell moment?
1: Jo crec que ells sí que saben que és la figura de l'àrbitre, perquè quan estàs pel passadís dels vestuaris no et tracten així, eh? Què tal l'àrbitre, com ho va? No et parlen amb aquesta, o sigui, amb aquest ímpetu de la falta, no et criden, no tal. Llavors jo sí crec que no et tracten igual a dins que fora del camp.
0: I després del partit, tot allò queda a dins del camp?
1: Sí, en principi sí, hi ha tot, però normalment sí, acaben sent conscients de que no és la manera en la que t'han de parlar i, hòstia, perdó, per tal, normalment reculen, sí.
0: Encara avui dia hi ha qui veu l'arbitratge com un món molt masculinitzat. No sé si tu, pel fet de ser dona, has hagut de demostrar més que altres companys teus.
1: No crec que hagi hagut de demostrar més en el que fa al camp, però sí que penso que per nosaltres, és una opinió personal, és més complicat, sobretot el tema físic. Crec que ens costa més passar unes proves físiques que pel que fa als nois. però pel que fa al camp crec que tots hem hagut de fer els mateixos esforços per arribar on estem.
0: Costa més, entenc, per les diferències físiques que hi ha entre homes i dones?
1: Sí, encara que tenim els paràmetres bastant diferents, o sigui, per mi un apte no és el mateix que per un noi, però encara així crec que a nosaltres ens costa més poder passar les proves físiques.
0: I aleshores, en aquesta línia, té més sentit que un àrbitre dona ho faci en categories femenines?
1: Pel físic, entenc.
0: Pel físic, sí, per estar al nivell
1: sí,
0: de jugadores.
1: Sí, crec que una noia preparada pot arbitrar perfectament a un partit femení, però sí que donant un 200% ho està per fer a un partit masculí d'alta categoria. Per exemple, ara una companya s'ha dit a segona divisió masculina i arriba perfectament a totes les jugades.
0: Suposo que és qüestió de temps i d'això, constància, sí, disciplina,
1: exacte,
0: no? Totes aquestes coses que dèiem. No sé si, reprenent el tema de les dificultats que has tingut pel fet de ser dona, doncs no sé si has viscut situacions complicades precisament per això, en algun partit.
1: En algun partit molt puntual sí que he viscut alguna situació en categories inferiors, però crec que globalitzant la situació i amb tots els anys que porto i tots els partits, és mínim el que he sentit de diferents en noia que home. Llavors tampoc m'agradaria que fos un motiu de conversa com per donar-li molta història.
0: El que sí que comentàvem abans de l'entrevista, que potser segons puges de categoria, doncs el respecte, no,
1: si
0: impera més, no?
1: Sí, un cop arribes a categories on ja el futbol comença a ser més potent, et tracten totalment igual sent home que sent dona. I això és algo xulo.
0: Parlant de l'ascens, quins sacrificis personals has hagut de fer per arribar-hi?
1: Doncs al final, el compaginar amb la feina, el estudiar que està estudiant, és organitzar-te molt bé el que fa una setmana o la temporada per poder arribar a estudiar quan has d'estudiar i tens examen, preparar-te físicament durant tota la temporada per poder estar físicament bé durant els partits, durant les proves físiques, i la constància de seguir treballant durant tota la temporada sense saber si arribaria el premi o no.
0: Perquè tu ara mateix tens una feina a banda de ser àrbitre, entenc, i has de compaginar entrenaments amb la teva feina fora de...
1: Exacte, sí, jo ara mateix soc mestra, i al final nosaltres hem de compaginar la feina d'arbitratge amb la feina que cadascú tingui, donant-li prioritat a l'arbitratge. I sí, sí, hem de seguir treballant en la línia de organitzant-te bé durant la temporada, durant la setmana, i sabent en quins moments has de dedicar-li més temps a una feina o a l'altra.
0: I has hagut de deixar enrere alguns objectius o metes que tinguessis per arribar a aquest ascens?
1: No, jo tinc la sort de, al final del semestre, treballes de dilluns a divendres, pel matins, perquè soc de l'ESO, i al final m'he pogut organitzar per dedicar-li tot el temps que he volgut i he pogut per la tarda a l'arbitratge i els caps de setmana, i no m'ha suposat un sacrifici d'haver de deixar alguna feina o alguna cosa d'estudiar i de més per poder assolir l'ascens.
0: Recuperant el teu missatge a xarxes que comentàvem abans, donaves molt protagonisme a les persones que t'han acompanyat en aquest procés. Qui ha estat imprescindible en aquest camí?
1: Per mi els meus pares, la meva mare i la parella de la meva mare han sigut imprescindibles, perquè pel que fa a la parella de la meva mare, va ser ell qui era àrbitre de futbol i em va empenyar i entrar en aquest col·lectiu, i al final ha sigut ell el que ha seguit insistint, treballa molt, que arribaràs. Ell, la meva mare i la gent que m'ha acompanyat en els entrenos que parlàvem abans, a les 7 de la tarda, un dimecres, plovent a les pistes d'atletisme, els que m'han ajudat a seguir treballant quan al final tothom té alts i baixos, i quan estàs una mica més baixa dir-te va, segueix, que tu pots, que ho aconseguiràs. Tota aquesta gent són els que m'han ajudat a arribar al moment.
0: Pels que no coneixem molt aquest món, com es prepara un àrbitre? Vull dir, en el seu dia a dia, en el vostre dia a dia, què és el que feu? Feu entrenaments diaris, partits, cap de setmana? Com és una setmana normal a la teva vida?
1: Una setmana normal, normalment el dilluns fas l'anàlisi del partit que has fet la setmana anterior, el diumenge, per exemple, fas l'anàlisi, has d'omplir un formulari amb accions que has fet bé, que has fet malament, possibles errors, aspectes per millorar per el següent partit. Una sessió d'entrenament, potser més de recuperació, perquè vens d'arbitrar el dia anterior. I a partir d'allà, doncs, entrenar 5 dies per setmana, amb aquest dia una mica més suau, i l'activació del dia previ al següent partit. Potser els dies més intensos són entre setmana, i treballar 2 horetes al dia en el que fa l'àmbit físic.
2: És a dir, l'Andrea avui dia no té dies lliures a banda de les vacances?
1: Bueno, ara amb l'escola puc dir que estic de vacances, i ara mateix estic fent 6 entrenaments per setmana, deixant un lliure, que seria el de recuperar 100%.
2: Molta feina al darrere, que no sé si tothom n'és conscient de tot això, no? Què t'ha ensenyat a tu l'arbitratge com a persona, més enllà de l'esport?
1: Doncs m'ha ensenyat sobretot la disciplina que s'ha de tenir per arribar als objectius. M'ha ensenyat a treballar molt sola. Al final, l'arbitratge, hi ha un moment que sí que som àrbitre i assistents, però fins a aquest moment vas a camps a 1 hora i mitja de casa teva sol, condueixes sol, arribes, arbitres sol i tornes a casa sol. O sigui, hagis tingut un bon o mal partit. Al final, quan tens un bon partit, pues, vas tranquil·lament amb la teva música, però quan has tingut un mal partit, li vas donant voltes i treballar el cap en dient, hòstia, he de millorar aquestes coses, però ja està, ara m'oblido, passo una mica d'aquest partit, intento agafar del que m'he pogut equivocar per millorar-ho i faig un reset. Tots aquests moments en els que has treballat amb el cap per saber fins quin punt has de seguir pensant en aquell partit i has de deixar de banda per seguir el següent. Al final, cada setmana nosaltres tenim partit, o potser cada 2. Llavors, has de tenir molt, molt integrat el treball mental.
2: Ara que has arribat a la màxima categoria del futbol femení, què és el que et queda per somiar?
1: Doncs ara m'agradaria també poder assolir la següent categoria pel que fa al futbol masculí, que seria segona federació, i com a somni gran m'agradaria poder arribar a ser internacional en algun moment pel que fa al femení.
2: Això què implica? O sigui, compagines, com funciona? Si fossis internacional, compaginaries amb la Lliga Nacional i Internacional, és així?
1: Sí, exacte. O sigui, jo faria durant la temporada els meus partits de Lliga, i com fan els equips de futbol, de tant en quant tindria un partit internacional o un torneig que es celebra a Noruega i és una setmana i juguen equips internacionals. Al final ho compagines, però li has de dedicar temps a les dues coses.
2: I què has de fer per arribar fins aquí? Vull dir, al final, si tu fas un bon paper a la Lliga, a la primera categoria de la Lliga Femenina, et pot arribar aquesta oportunitat?
1: Sí, pot arribar. Jo crec que encara em queda experiència pel que fa a Primera Divisió Femenina, però en algun moment sí que podria arribar amb el que dic sempre, amb el de sempre, seguint treballant, jo crec que en algun moment podria arribar. Sí.
2: I ara que hem viscut aquest estiu amb els mundials, no sé si t'hi veus arbitrant, per exemple, un mundial.
1: Ho veig llunyà, però no impossible. Uh-huh. Al final, els que estan allà han arribat pel mateix camí que hem fet tots, i jo crec que amb molt de treball i amb molta disciplina, constància, en algun moment, per poder, es pot tot.
2: Igual que en el món del futbol, pel que fa als jugadors i jugadores, doncs, no? Tenim molt, molt clar els referents que poden tenir els més joves. No sé si hi ha referents en el món de l'arbitratge, també. Tu tens clar el teu referent, per exemple?
1: Jo crec que a dia d'avui no tinc clar un referent que digui vull ser tal persona, però sí que crec que comencen a haver-hi referents entre els nens i nenes que ara, o joves que comencen a ser àrbitres, que ens venen a veure i ens porten la samarreta, que els hi firmem, que ara comença a haver una mica de semblant a el que seria un equip de futbol, doncs l'equip arbitral. I hi ha bastants joves que van a veure els àrbitres, com ho fan, els hi demanen fotos, i això està bastant en creixent.
2: doncs veurem, perquè també va començar una mica així, no, el futbol femení, i ara està doncs molt més és molt més accessible per tothom, i també doncs el món de l'arbitratge potser és el gran desconegut, no, del món del futbol. A veure si arribés també a ser tan reconegut, no? Doncs acabem aquesta secció, que està dedicada a dones que han lluitat per arribar on són, com tu, Andrea. Què li diries a una noia jove que estima el futbol però que encara no s'atreveix a fer aquest pas cap a l'arbitratge?
1: Li diria que si de veritat li té ganes, li té dubtes de si entrar o no, que ho provi. Al final, per provar no passarà res. I un cop dins ja, si vol seguir i li agrada i de més, que li dediqui temps, que sigui constant,

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: 94.4.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
6: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la Sala Dos Rombos.
5: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
6: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
5: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir... De la meva debilitat en vaig obtenir una força que mai m'ha abandonat. Gràcies per no abandonar-nos a tots els fidels d'aquest temps de ràdio que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant, com per casualitat, potser, tot passejant per el dial o navegant per internet. Si vas viure aquella època, m'agradaria que per un moment t'imaginessis que estàs preparant un viatge en cotxe i perquè resulti molt més agradable, estàs pensant quines cançons posaries en una cinta de casset que t'emportaràs en aquest viatge. Per què no em dius quina cançó segur que no faltaria? Sisplau, només una, i que sigui dels anys 60, 70 o 80. Les teves propostes les esperem per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Com ha fet l'amic Xavier Junquer, que ens diu en el seu email. Per fer-te cas i escollir només una, segur triaria una no tan coneguda. Another Man's Woman, de Supertramp. Serà poc coneguda, però és molt bona, a mi m'agrada molt. Mercès pel bon programa, una abraçada, Xavier Junquer. Doncs comença així, fluixeta. És una cançó d'una autèntica superbanda, de Supertramp, amb un títol que diu... La dona d'un altre home. Original de 1975. Només fa una estoneta. Per cert, Coco, el 75, tu ja hi eres?

0: Suposo que més d'un coco aquesta part final de la cançó de Supertramp li sona a un programa de televisió. Doncs efectivament, perquè durant un temps el veterà Informe Semanal va utilitzar aquesta part final del tema com a sintonia. Em sembla que Informe Semanal és el programa de televisió més antic. Va començar quan només hi havia una televisió. I a l'estar en un horari discret, sense batallar per les audiències, al vespre dels dissabtes, doncs no ha molestat, han canviat els directors, els polítics, els jefes, però s'ha mantingut el programa. Eh? Another Man's Woman, la dona d'un altre home, és un tema de Supertramp de 1975. Bé, Supertramp, formats a Londres, han venut més de 70 milions de còpies. Una autèntica passada.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. A través de la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat, allò que la vida no es dona gaire sovint, eh? Pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També a YouTube. I a la majoria de webs de les emissores que emeten el programa. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu d'àudio i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco

Això de començar amb la proposta de l'amic Xavier Junqué, jo ho considero començar bé. Amb Supertramp. Seguim gravant aquesta cinta de casset que ens emportarem al nostre cotxe perquè estem als anys 60, 70, 80, quan era habitual que ho féssim. Tot i que jo sé de molts oients que encara ho fan. L'amic Jordi Martín ens ha escrit aquí a cocodrilclub@gmail.com i ens diu: hola, per anar a Andorra a esquiar i amb un 600 mai podria faltar cap tan fantàstic del gran Elton. Gràcies pels teus programes, tinc 70 anys i fa molts que t'escolto, encara que esporàdicament. Ai, gràcies per la sessió que vas fer a Centelles fa algunes setmanes. Doncs sí, tinc un record molt agradable d'aquella. Vas un terreu o un vesprets, i cada vegada en fem més, i això doncs està molt bé, perquè després, el dia següent, estàs com nou, no? En canvi, de nit, quan acabes tard, a segons quines edats, necessites 3 dies per recuperar-te. Gràcies, Jordi Martín, perquè, a més, aquest no és dels més coneguts d'Elton John, però a mi sempre m'ha agradat molt.

Captain Fantastic, que en realitat es deia Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el cowboy de terra marró, un dels artistes més importants, més famosos, de més èxit de tota la història de la música. Elton John, nascut al Regne Unit el 1947, ha fet una carrera de més de 60 anys, pocs ho poden dir, això. Era la cançó que gravaria en el seu casset per anar de viatge en cotxe l'amic Jordi Martín, de Centelles. Sabies que el 2006 va haver-hi com una mena de recreació de la teva cançó preferida? Va passar bastant desapercebuda, però a mi també em va agradar molt. Es va dir l'àlbum The Captain and the Kid, és a dir, el capità i el nen, portava 10 temes nous i acabava amb el tema que donava títol genèric, que era com una recreació del Capitán Fantàstic, on també recordava altres títols importants de la seva carrera.

0: Aquest era el títol de Captain and the Kid, el capità i el nen, que donava títol genèric a l'àlbum. Elton John i Bernie Taupin van escriure i publicar el 2006. Fantàstic, no? El coneixies, Jordi? T'ha agradat? A mi em sembla que és realment agradable.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat. Tot un plaer, tot un privilegi. Encara avui dia compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Quina cançó dels anys 60, 70, 80 no podria faltar si estiguessis gravant una cinta de casset tot preparant un viatge en cotxe? Sisplau, només una. Des de Sabadell ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com. En Xavier escriu Soler, que ens diu: hola Albert, m'ha fet molta il·lusió aquest motiu d'escoltar una cançó dels anys 60, 70, 80 gravades en un casset per escoltar-lo en un viatge en cotxe. Doncs el meu cotxe té 25 anys i encara porta d'origen el radiocasset, que malgrat els anys funciona perfectament i a més se sent molt bé, amb tot una gran quantitat de cintes que tinc que eren del meu fill i que van quedar-se a casa quan es va emancipar. Ara estic fent una recopilació de les millors cançons de la Joan Baez i proposo sentir o gravar la de Diamonds and Rust. Admirant la teva gran labor, Albert, una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu Soler. Sabies que aquesta cançó evoca la relació fallida que va tenir Joan Baez amb Bob Dylan? Bueno, tot això ho explicava bastant bé la pel·lícula que no fa pas gaire es va estrenar sobre la vida de Bob Dylan.

0: Diamonds and Rust, Diamants i Òxid. La cantant, compositora, poeta i activista Joan Baez. De música folk, sí, però sovint també de protesta o de justícia social. Nascuda a Nova York el 1941.
1: Cocodril Club.
0: Sempre al teu costat.

respectuosos de l'univers, que en són molts. I a tu, per descomptat. Gràcies per alegrar-me el dia. Júlia, de Joanetes, doncs amb molt de gust. És, sens dubte, una gran cançó.

Ho sento, però sobretot en aquesta part final em resulta inevitable recordar la paròdia d'aquesta cançó que van fer els genials Martes i Trece, que estaven fotent mastegots. The Boxer. Que va tenir una versió en castellà del grup Laredo, que escoltàvem aquí al programa, no fa pas gaire. O potser sí, perquè no ho sé, el temps passa tan ràpid. Com quan jo vaig fer el bolo a Joanetes des d'on m'ha escrit la Júlia, que diu que en els seus cassets no faltaria de boxa. El Simon i Art Garfunkel, una de les parelles, un duet realment influent, per exemple, d'una manera pròxima, a Manolo i Ramon, el duo dinàmico, però ells mateixos ja estaven influenciats per un duet anterior i fantàstic, que es deien The Everly Brothers. Algú va dir: hem d'anar amb compte quan escollim els nostres enemics.

amb música de bon gust que sovint no sona enlloc més. Sí, aquest és un programa fet com els d'abans. Una mena de raresa. Però que, ens consta, s'ha convertit en programa de culte per molta gent que quan l'ha perdut, per qualsevol motiu, a la primera que ha pogut ha intentat recuperar-lo. Imagina't, perquè la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que estimula més la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Imagina't que estàs als anys 60, 70, 80 preparant un viatge en cotxe i perquè sigui més agradable vols posar una cinta de casset que estàs preparant, que estàs gravant. Digue'm quina cançó no faltaria. Una, sisplau, només una, dels anys 60, 70, 80, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Potser l'estàs gravant en aquelles anomenades cadenes de música que ja no existeixen, oi? Que van molt buscades, amb sintonitzador de ràdio, Tanner, amb platina de casset, en tocadiscos, més tard també portaven CD, i evidentment l'amplificador i els bafles, no? En Felip Puig em diu: benvolgut, Albert, després d'escoltar l'últim programa on parles de cintes magnètiques d'àudio, m'he arremangat i he anat al rescat d'uns cassets arraconats al traster. Després d'escoltar alguns enregistraments dels 70s, amb un so força dolent, he vist que moltes cançons que m'agradaven llavors estaven molt influenciades pels gustos musicals dels locutors de ràdio de l'època. Tenien carisma i habilitat amb la facultat de crear èxits musicals, aliés a les llistes supervendes. Eren cançons que tothom les coneixia i cantava. Un exemple del que dic estan cançons com Los Continuados, Wanna Nene Wanna, del 71, Axis LL, del 72, Bernie Lyon, Hell, del 1980, o Felizia, de Gino Vanelli. Salutacions, Felip Puig. Ah, me n'has dit més d'una. El joc era dir-me només una, així que agafo de les que has dit, la que més m'agrada a mi, que també va ser la cançó escollida aquí en el programa del malaurat company Jordi Estadella. Una preciositat de 1974 i de Gino Vanelli, que es diu Felizia.

Felizia, gravada per Gino Vanelli quan només tenia 22 anys, el 1974. Ell és original de Montreal, del Canadà. És una de les que gravaria, sens dubte, l'amic Felip Puig. Gràcies per el teu correu. Gràcies a tots els que escolteu el programa i especialment a tots els que col·laboreu. Si ho feu des de molt lluny d'on el fem, que és Catalunya, m'agradaria molt també saber on esteu. Aquesta és música, podríem dir, en moviment, perquè estem gravant una cinta per marxar de viatge amb cotxe per l'autopista o potser per una carretera secundària poc transitada, amb corbes, entre muntanyes. Des de Barcelona m'escriu la Marina Vega, aquí a cocodrilclub@gmail.com, que em diu: hola Albert, m'has fet recordar moltes coses, i totes agradables, me n'alegro. Quan gravava cintes per viatges en cotxe, va ser un temps molt maco, molt més que no pas ara. Jo ho he fet al revés. En lloc de dir-te quina cançó gravaria ara, he remenat una capsa de sabates plena de cassets. M'he alegrat de no haver-les llançat, com sé que han fet alguns amics de l'època, i he trobat una que indica maig 1989 a Calella. No va ser un viatge molt llarg, però la cinta era només de 60 minuts. De tota manera, era un viatge, podríem dir, d'esperança. Estarà a l'arribar? Doncs sí, a l'arribar ell m'estava esperant. Jo no les tenia totes i llavors no hi havia mòbils, hi havíem quedat feia molt de temps. Però no, no va oblidar la nostra cita. I en aquella cinta vaig posar una cançó poc coneguda que m'agradava i que no l'havia tornat a escoltar. Però com que encara tinc un radiocasset que funciona, l'he posat sencera i m'han encantat les sensacions que m'ha donat. Un petó, Albert, de la Marina Vega de Barcelona. La cançó es diu Well Keep Laughing i era de Tam Tam Go. No sé si sabia, suposo que sí, perquè cantaven en anglès, que eren un grup extremeny, de Badajoz concretament, format per els germans Nacho i Javier Campillo. La cançó es titula Seguirem rient, Well Keep Laughing.

Doncs saps què, Marina? Ara feia molt de temps també que no sonava aquí el programa. Bé, potser no havia sonat mai, eh? Sí. I estava pensant que era un so realment internacional, fet des de Badajoz. Tam Tam Go. Gràcies per la proposta, gràcies per recuperar aquella cinta que estava en una vella capsa de sabates i proposar-nos aquest Well, Keep Laughing, Seguirem Rient. De 1989. Mira, faré com tu, eh? Jo tampoc he llançat mai cap cinta. No sé quantes dec tenir, segurament més de 1000, tot i que la majoria són de feina, podríem dir, són àudios de ràdio. Pel cotxe, expressament gravades pel cotxe, potser em vaig fer més de 200. Però ara mateix recordo una especialment de 1988, escoltant-la per les costes de Garraf. Llavors no existien els túnels, ni falta que feien. Ara sí que hi són, i jo continuo anant i venint de Sitges per les costes. És un viatge espectacular, a mi m'ho sembla. En canvi, pels túnels no té cap emoció, ni cap vista. Aquell dia de 1988, recordo que jo em sentia pletòric. Estava molt content. I ho va acabar d'arreglar la Tanita Tikaram quan va aparèixer a la cinta del casset que estava rodant en el cotxe amb la seva cançó Good Tradition.

0: aquesta era una bona tradició. Good Tradition. Jo crec que va ser el primer disc de Tarita Dikaran perquè va començar la seva carrera aquell 1988.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Em resulta molt divertit, molt agradable jugar a gravar una cinta de casset per començar un viatge dels anys 60, 70 i 80 i portar-la amb cotxe. M'ajuda també en Miquel Campaner Galla, que diu: a totes les cintes, jo sempre portava la cançó dels Beach Boys, Sloop John B. Gràcies pel programa i salutacions des de Palma de Mallorca.

0: Sloop Don't Be dels Beach Boys, grup format a Los Angeles, cançó publicada el 1966, és la que sempre portava les seves cintes de casset l'amic Miquel Campaner. I de moment ho deixem amb la proposta que ens arriba des de Barcelona del bon amic Ramon Castells, que diu: hola Albert, com sempre des del llit escoltant el Cocodril Club. Mira, diu, mira, jo a la cinta hi posaria 8 o 10 com a mínim, però indiscutiblement la que no faltaria mai és My Old School de Steely Dan, que si no vaig errat és de 1973. Doncs no, no vas errat, és del 73. Gràcies per el que ens fas sentir i recordar. Una abraçada, Ramon Castells. Doncs bon gust, bona memòria. Steely Dan, quin luxe. Grup format a Nova York, amb un líder indiscutible, que és Donald Fagen. My Old School, la meva antiga escola, per demanar-te un últim favor, com sempre, que procuris ser feliç i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta de Can Bofi Vell per persones sense sostre des de juny de 2020 i en el 2024 va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. El govern recorda que els tràmits per pagar a l'entitat estan en marxa. Dos anys i mig després, l'entitat afirma no haver cobrat encara. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat l'equació als tribunals. Contactada per aquesta casa, l'entitat ha denegat fer declaracions en tractar-se d'un procediment judicial en curs. Des del govern asseguren que el tràmit per liquidar el deute està en marxa. La comissió jurídica va aprovar el pagament el juliol de 2024 i al gener de 2025 es va fer un pas més per pagar l'entitat. Aquest estiu, també en sessió plenària, es va aprovar una modificació pressupostària per fer-lo efectiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, assegura que l'Ajuntament està fent els deures.
4: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento, también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención.
3: I les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol començaran durant aquesta setmana. L'espai de gairebé 400 metres quadrats acollirà una sala de treball i una polivalent adreçada als estudiants. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en períodes d'exàmens la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de mig milió d'euros. I en esports, el Badalona Women va perdre per la mínima contra el Granada en la cinquena jornada de la Lliga F per 0-1. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit va decantar un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no van trobar el gol. Escoltem a Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
5: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor.
3: 25 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Sembra 2026, això és l'enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, cap de setmana amb aturada pels partits de seleccions a la primera divisió masculina, però amb molta jornada pel que fa als clubs i també pel que fa a les seleccions. L'Espanya Sub-20 es va proclamar campiona del món en aquest Mundial Sub-20 de futbol amb 5 jugadores catalanes. També, evidentment, vam tenir jornada a la Lliga F amb un empat ahir de l'Espanyol, que va aguantar amb 10 durant gairebé tota la segona meitat al camp del Depor, i també la primera victòria ahir, en aquest cas en categoria masculina, de l'Europa, la primera federació masculina estrenant entrenador amb Luis Blanco a la banqueta. Va guanyar 1-0 al Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Molt futbol avui, però també molt bàsquet en la primera jornada de Lliga ACB i amb l'espectacular victòria de l'Ilerna Lleida ahir a València, 100-105. També van guanyar aquest cap de setmana el Girona i el Barça. En canvi, la Penya i el Manresa han començat en derrota aquesta Lliga ACB. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb Joan García, bon dia, Joan.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
1: D'entre els favorits, en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça, abans de deixar el club laurana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igualant les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a primera divisió pels partits de seleccions.
1: Ahir el blaugrana Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts en la derrota alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'agarenc Xavi Hernández dirigint l'equip, va superar Sèrbia 1-2, tots en partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
1: El comitat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter espanyol Roberto Fernández, que dissabte no va disputar cap minut, rep la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla, en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra el blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya 2-3 a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui, la França Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que hi va abandonar la concentració.
1: El defensa Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Encara no ha fet cap comunicat al Barça mèdic. Per cert, la selecció espanyola femenina, com dèiem ara, es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
1: El comitat estatal en 5 catalans va superar Corea del Nord a la final a tant de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aicha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs d'aquest cap de setmana i va empatar la Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després de l'1-1 final al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la segona jornada de la Champions, i el Badalona Woman continua en zona tranquil·la, malgrat tornar a perdre a casa.
0: Ho va fer dissabte a 0-1 contra el Granada. I a la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 el camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a l'Els, i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili a Europa des d'abril de 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada del Barça C a Múrcia, 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
1: Malgrat fer un partit discret, els escapulats van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
1: El filial blaugrana va golejar dissabte el Peñasport 4-0 i se situa en primera plaça. Segon a un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0 ahir davant l'Arnedo. També en play-off se situa en Girona B, que va guanyar amb remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir, fora de casa, 0-1 a Utebo, en gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial de Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota del líder.
1: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça de classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places de play-off, mentre Atlètic Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat ahir en la prèvia a la Copa del Rei.
1: Els Potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenc i posen peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut a l'ACB.
1: L'Iler Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la penya a la pista al Breogán, 110-104, i del Manresa, 107-92, a Bilbao.
0: En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
1: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29, i s'assegura un bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el vespre hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual, Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla, i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín, 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat ahir a Manzanares.
1: Els colomencs van perdre 5 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 possibles a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina.
1: Els blaugranes van superar per 5-3 amb el hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas al Coll. El Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. El grup A lidera Noia, Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I el C, el Reus Deportiu Brasília i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt de rugbi. Ahir van començar les lligues masculines.
1: A la divisió d'honor, la Samoiana va estrenar Sant Victòria a casa, el Valdiri a l'Eu, per 30-22 contra el Salvador. I el Dol Català, divisió d'honor Elit, va acabar en triomf contundent clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, més enllà de les seleccions masculines. Demà, com dèiem, tornarà a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on ja també hablaran a l'Ivakovic a la porteria. Demà en parlem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que siguen competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor. Un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem a la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres.
1: El punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. I al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona. L'Alavés sembla que ha començat bé, està fent bons partits, així que res, una setmana sèria per treballar-ho i a fer-nos fortes a la Dani Jarque.
0: L'Espanyol, que es queda 12è a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat al Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, de fet a Palamós, contra la Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 al Logronyo, per continuar el líder invicte amb 15-15, l'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres, en aquest cas al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada a la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres, un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Cárcel recupera algun dels internacionals. Quique Cárcel, no, Quique Álvarez, volíem dir l'entrenador. Quique Cárcel és, evidentment, el director esportiu. Algun dels internacionals, ara sí, de cara al partit contra el Mallorca del cap de setmana vinent. I el Sabadell va rescatar dissabte un puntet de la seva visita a Vigo contra el Celta Fortuna. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
2: Bon dia. Com a Mallorca, una greu errada defensiva en el tram inicial, en aquest cas de Miqui Codina, la va aprofitar Álvaro Marín per avançar el filial vigués. Tot i això, a l'equador de la primera meitat, Edgar González va empatar de cap en un servei de cantonada. El partit en línies generals va ser gris i sense ocasions. L'única del Fortuna va arribar en l'última jugada després d'una pífia d'Òscar Sanz, però Eneko Aguilar, amb una acció espectacular, va impedir el mà a mà rival.
3: Si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip.
2: El Sabadell suma un punt més i ja en van 12. Aquesta setmana ha caigut de les posicions de play-off, però el tècnic Ferran Costa recorda així la importància de valorar cada pas fet en aquesta nova categoria, fins i tot en els dies menys brillants.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina. Parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
2: El tècnic a tot això continua perdent efectius. A banda de les lesions de Joaquini i Xavi Moreno, tampoc va viatjar a Vigo Patrick Nuamà, que està pendent de proves als isquiotibials.
0: Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada. Camp Dragó contra el Rayo Majadahonda en l'estrena de la banqueta de fet d'escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano i Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Durán va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Camp Dragó. Escoltem el tècnic Luis Blanco.
4: Molt content, però molt content principalment per la gent, per el club, per tota la directiva, per als jugadors, per la resta del cos tècnic. Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part ens ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: L'Europa, que suma 4 punts i continua a la part baixa de la classificació, amb 7 hi ha els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur el conjunt quadribarrat, també amb un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra l'Arnedo, que també va guanyar a casa del Girona, el Girona B, 3-2 contra el filial 2-1, mentre que Olot i Reus ho van fer fora de casa, els Garrotxins 0-2 al camp de la Societat Deportiva Logroñés i el Reus Redis el de l'Utebo 0-1. Dissabte vam tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi del Manresa 0-1 contra el filial del Logroñés i del Terrassa 1-0 al camp de l'Ebre, en un partit marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua liderada del grup 5, malgrat encaixar i la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa, completen la zona de playoff Vilanova, Fundació Gramà, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits ahir va sumar el segon triomf consecutiu golejant per 4-0 al Sant Cristóbal. A la Lliga Elite vam poder veure a l'Enjoc TV el Rubí 2, Martorell 1 de la segona jornada de competició. La crònica és de Ràdio Sabadell, Ràdio Rubí, volíem dir, Siscula La Garcia.
5: Tot canvia molt en funció del resultat en el futbol, sense cap mena de dubtes. Un exemple és el 2-1 de la Unió Esportiva Rubí davant del Martorell en el dia d'ahir, en el qual el conjunt que entrena el Blai Martí va fer bo allò de la influència de les àrees, la qual cosa havia pagat en l'anterior jornada amb la derrota a Viladecans. En aquesta ocasió, tot i no dominar, va saber aprofitar les ocasions i defensar bé quan li va tocar, i d'aquesta manera va poder superar el Martorell, la qual cosa deixava ben content a l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
6: Que els gols es pot fer qualsevol i que defensar és cosa de tots. Jo crec que avui hem defensat com a bloc, hem defensat tots. Quan hem pogut anar cap endavant, hem robat alguna pilota de camp contrari que ha portat perill.
5: Tres punts que suma la Unió Esportiva Rubí per ubicar-se en la zona mitja de la taula. Amunt es queda el Martorell, el quart per la cua, després d'empatar en la primera jornada, i aquesta derrota en un partit en el qual van dominar, van tenir la pilota, però no van saber aprofitar les ocasions. Sí que la Unió Esportiva Rubí, d'aquí que l'entrenador del Martorell, l'Edu Berrocal, no acabés tan contenta amb el que havia vist a Can Rosés.
7: Crec que l'entrada a la Lliga ha sigut bona, l'equip dona una molt bona imatge, juguem el que volem, passa que ens hem de fer forts i hem de saber treballar també aquestes situacions més puntuals, de situacions d'àrea. I
5: un Martorell que s'estrena en la categoria i que començarà a veure el que coneix perfectament la Unió Esportiva Rubí, que no va ni d'un partit ni de dos la temporada, perquè a Lliga Elite tot és molt igualat i fins al final no es decidirà.
0: Gràcies, Siscu. Quedarà pendent aquesta segona jornada al primer partit del Prat, al camp del Castelldefels, per la disputa del conjunt potablada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Els pretencs van encarrilar i molt aquesta classificació després de golejar ahir 1-5 al Sant Rafael. Rafael Divisa, escuchemos al jugador del Prat, Alex Plaza.
8: La primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones, hemos encontrado un buen resultado, luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: La feina s'haurà de rematar a casa. El Sagnier, diumenge vinent, 4 d'octubre, a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.

0: En bàsquet, victòria històrica ahir de l'Hivern a Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga CB, el València, en la primera jornada de la competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, va superar 100-105 aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: És que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, la dificultat de jugar contra aquests equips, no?, amb aquest talent que té el València bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé, demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: I també va jugar ahir, va guanyar el FIAT Girona, en aquest cas a casa, Fontejau, 84-77 contra el Camp Múrcia. Girona FM, Pavull Afanye.
2: Malgrat ser una plantilla gairebé nova, encara per acoblar amb les baixes de Fjellerup, Isaac Vázquez i Kung, i tenint uns percentatges millorables amb 12 tirs lliures fallats i un encert irregular des del triple, l'equip de Moncho Fernández va mostrar fe i resiliència. La reacció la va liderar Whitaker amb 19 punts i el va secundar Jacel Pérez amb 20. McClung, en canvi, va tastar la duresa de l'ACB i va veure el tram final des de la banqueta. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable.
2: Un bàsquet Girona encara en construcció que va aconseguir la primera victòria de la temporada i el proper repte el tindrà a la pista del Baskonia.
0: Gràcies, Pau. En canvi, derrota ahir al migdia de la penya, 110-104, a la pista d'un gran Breogán. Va ser una primera jornada de grans puntuacions, exemplificats també la desfeta del Quitxanes Manresa a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau de dissabte, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119-101 contra el Leima Corunya de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna jugarà demà mateix a la vista del Dubai de Xavi Pasqual a la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic tornant a jugar també divendres a Turquia contra el Besiktas abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge a la segona jornada de CB. I un apunt més de bàsquet, ahir es va decidir la Lliga Catalana de Tercera FEB amb el triomf de l'Espanyol Cornellà 71-62 contra el Club Bàsquet Valls de la ciutat de Valls, David Prats.
4: El conjunt de la capital de l'Alt Camp va anar sempre a remolc d'un Espanyol que va sortir disparat i va arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, 40-32. El Valls va reaccionar després del pas pels vestidors amb una defensa més intensa i el domini interior de Plàcid Nakhitjhim, autor de 16 punts i 9 rebots. També va destacar Oriol Besora amb 15 punts. Però l'Espanyol va saber mantenir la renda en el tram decisiu i amb 22 punts d'Àlex Llorca va acabar sentenciant la final. El CE Valls tancava així el seu camí al torneig com a subcampió de Catalunya. Al final del partit, el tècnic Miqui Larràs destacava l'exigència de la competició.
5: Però sí que és veritat que això de jugar divendres, dissabte, diumenge és una bogeria. I al final els jugadors es fan mal, els jugadors... És molt complicat. Però bueno, és com està muntat.
4: Un cop disputada la final de la Lliga Catalana, el CE Valls ja pensa en el primer partit de Lliga d'aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló Joan Avallar contra el Club Bàsquet Salou.
0: Gràcies, David. En vol un apunt. El Barça no va fallar i va superar de 10-39-29 els Amalek Egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Amb aquest triomf els blaugranes s'asseguren plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit de demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els escoltem a l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
6: Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final. Entiendo el que gane de ahora del Vesper en Berlín será otro finalista.
0: En aquest duel directe entre Vesprem i Fuchs i Berlín, també ha disputat ahir, van guanyar finalment els hongaresos 34-33. I si no passa res estrany, per tant, serà el Vesprem de Xavi Pasqual Pasqui amb molts exblaugranes també a la plantilla, el rival del Barça a la final, que es disputarà aquest dijous, 1 d'octubre.

0: I acabem amb rugbi. Ahir van començar les lligues masculines amb un duel català a la Divisió d'Honor Elite i triomf clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat. A la mateixa categoria, a la màxima categoria, volíem dir, una part sobre, la Divisió d'Honor, la Unió Esportiva Sant Boiana, el degà de la competició, va estrenar-se amb victòria a casa, el Baldí Areu, 30-22 contra el Salvador, en un partit que, per cert, es podrà poder veure a la xarxa Més. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El degà del rugbi s'imposa al Valladolid per 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Sant Boiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la Divisió d'Honor. Ens ho explica el jugador Pau Massoni.
2: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec al màxim, igual que en Tuig. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé.
1: La Sant Boiana es posa momentàriament cinquè i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del Rugbi La Vila a la recerca d'una nova victòria.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta de Can Bofibell per persones sense sostre des de juny de 2020 i en el 2024 va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. El govern recorda que els tràmits per pagar a l'entitat estan en marxa. Dos anys i mig després, l'entitat afirma no haver cobrat encara. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat l'equació als tribunals. Contactada per aquesta casa, l'entitat ha denegat fer declaracions en tractar-se d'un procediment judicial en curs. Des del govern asseguren que el tràmit per liquidar el deute està en marxa. La comissió jurídica va aprovar el pagament el juliol de 2024 i el gener de 2025 es va fer un pas més per pagar l'entitat. Aquest estiu, també en sessió plenària, es va aprovar una modificació pressupostària per fer-lo efectiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, assegura que l'Ajuntament està fent els deures.
3: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención.
2: I les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol començaran durant aquesta setmana. L'espai de gairebé 400 metres quadrats acollirà una sala de treball i una polivalent adreçada als estudiants. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en períodes d'exàmens la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de mig milió d'euros. I en esports, el Badalona Women va perdre per la mínima contra el Granada en la cinquena jornada de la Lliga F per 0-1. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit va decantar un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no van trobar el gol. Escoltem a Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
4: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor.
2: 25 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vist segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant doncs, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
2: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
2: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que mira que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes.

0: Aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
1: La Font Pregona és, naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. En aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic, que vull dir, profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
0: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
1: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura, pren ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per reussar les parets, per la construcció.
0: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
1: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del priorat i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquestes de les diverses varietats d'oli d'oliva.
0: Anem a pams. Tot i que el rellançament del priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
1: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
0: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
1: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. i amb una diversitat

0: de varietat, perquè si bé la requina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, la rosana, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que en al cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim, 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castell Sapera, a la veïna Serra de l'Obac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa, molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès, avall, per perdre un centenar de metres, fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Collsacabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè es va bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1,5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W-.

0: a mi m'agrada molt, eh? És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de las Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament, un mirador britànic, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Poe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine, aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.

0: Atenció especial aquesta tarda a la mobilitat a les principals vies d'accés a la capital catalana per les mobilitzacions ciutadanes pel dret a l'habitatge. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Aquest matí, manifestants pel dret a l'habitatge han donat el tret de sortida a un seguit de mobilitzacions a Barcelona per pressionar el govern espanyol per l'aprovació del decret d'habitatge. A primera hora s'han produït talls de carrer a l'Avinguda Meridiana i al carrer Còrsega. També hi han hagut altres talls a Sants, al carrer de Creu Coberta. Aquesta tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dilluns 28 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: I avui us parlarem de la cooperativa Suara, que ha denunciat l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. També us explicarem que els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca a una treballadora de l'Hospital Esperit Sant. I us parlarem també de les 15.000 persones que van assistir al Tardeo d'aquest dissabte a la plaça President Tarradellas.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, al control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Atenció especial aquesta tarda a la mobilitat a les principals vies d'accés a la capital catalana, com la C31, que passa per Badalona, per possibles afectacions al trànsit, com ja ha passat aquest matí per les mobilitzacions ciutadanes pel dret a l'habitatge. A Barcelona, els sindicats de l'habitatge han tallat diversos carrers des de primera hora del matí per reclamar l'anomenat decret Mari Carmen, el que ha provocat afectacions al trànsit d'entrada a la ciutat. Els talls més importants han estat al carrer Còrsega, l'Avinguda Meridiana i al carrer de la Creu Coberta, al barri d'Hostafrancs del districte de Sants-Montjuïc. Aquesta tarda, alerta doncs també amb el trànsit a les vies principals d'accés a la capital, com les rondes i la C31 per Glòries, perquè el sindicat de llogateres ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez. Recordem que el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge per aprovar aquest dimarts que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. Les negociacions coincideixen amb una nova jornada de mobilitzacions a tot l'Estat i ha convocat les accions de protesta a Barcelona, Sevilla, Saragossa, Múrcia i Astúries. I el moviment pensionista de Badalona ha reivindicat precisament avui l'habitatge en una concentració al Viver aquest matí. Qualifiquen el cas de Mari Carmen com un fracàs del sistema capitalista d'Espanya, assenyalant que a Badalona també hi ha casos similars d'intent de desnonament, i ens ho explicava en Diego Guerrero, membre del moviment pensionista.
3: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que amb el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
0: La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per persones sense sostre de Can Bofill Vell des del juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo, ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des de 2021. El govern recorda que els tràmits per pagar amb garanties jurídiques a l'entitat estan en marxa. Dos anys i mig després de comunicar la finalització del servei, l'entitat afirma no haver cobrat encara. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. Contactada per aquesta casa, l'entitat ha denegat fer declaracions en tractar-se d'un procediment judicial en curs. Fons de l'Executiu Popular asseguren que s'està treballant perquè l'entitat cobri el deute amb garanties jurídiques. Parlen de retard i no de paralització i atribueixen el retard en la tramitació de les factures de Suara a la sobrecàrrega dels serveis socials municipals, que els darrers mesos han hagut d'assumir tres situacions que titllen d'excepcionals, i com són el desallotjament del B9, l'increment d'expedient de regularització i la posada en marxa del servei d'ajuda a domicili. De fet, aquest estiu, en sessió plenària, es va aprovar una modificació pressupostària per fer-lo efectiu. L'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin, un cop completat el procediment administratiu.
2: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención.
0: El govern local explica que el servei es va prestar sense un contracte vàlid que permetés tramitar les factures amb normalitat i apunta als partits de l'oposició que van governar a partir de novembre de 2021 de no resoldre la situació. Recordem que l'alberg va estar en marxa fins a l'abril de 2024 i la seva gestió va estar en mans dels governs de García Albiol i Rubén Guijarro. I Guanyem Badalona acusa el govern local d'incompetent i negligent després de conèixer precisament la denúncia de la cooperativa Suara contra l'Ajuntament per impagaments. En una entrevista al Badalona Matí, la líder de la formació, Dolors Sabater, assegura que és una mostra de la manca d'interès del govern per polítiques socials, mentre l'executiu recorda que els tràmits per pagar a l'entitat estan en marxa. Sabater defensa que l'executiu local està ofegant les entitats socials i les empreses en períodes de pagament que superen els 150 dies. Així mateix, ha alertat que la via judicial oberta ara per la cooperativa que gestionava l'alberg de persones sense sostre podria tenir un sobrecost per les arques municipals. Escoltem Dolors Sabater.
4: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, al qui presta serveis, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials.
0: Guanyem considera inacceptable que el govern tingui 442 milions d'euros a les arques municipals, segons el darrer informe de tresoreria, i l'acusa de manca de gestió. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca que va patir una dona diumenge de la setmana passada quan anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar al barri de Sant Antoni de Llafià de Badalona, al carrer Ramiro de Maeztu. L'agredida, infermera de l'Hospital Colomenc, va ser traslladada al mateix centre sanitari, on va evolucionar favorablement. I el futbol torna a Travessera de Montigalà amb unes instal·lacions renovades i preparades per acollir l'activitat de diversos clubs de la ciutat. El nou equipament s'ha inaugurat aquest divendres en un acte festiu que ha servit per presentar la remodelació i donar el tret de sortida a una nova etapa al camp. Les instal·lacions estaran a disposició de diversos clubs de la ciutat, entre els quals hi ha el Club de Futbol Badalona, el Sígol i els Badalona Dracs. Escoltem en aquest cas Miguel Ángel Sánchez, president del Club de Futbol Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i Soraya Chaui, presidenta del Sígol.
5: Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible.
6: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
7: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
0: Una de les principals novetats és una graderia coberta. També l'actuació ha inclòs la millora de les quatre torres d'il·luminació, la renovació de la tanca perimetral i la substitució de la gespa per una superfície d'última generació.
1: Badalona migdia.
0: Canviem de qüestió perquè la plaça del president Tarradellas ha donat la benvinguda aquest dissabte a la tardor amb la gran festa dels 80, el segon tardeo de final d'estiu de la ciutat. L'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot bon ambient. Durant la festa, l'alcalde de Badalona ha pujat a l'escenari on ha fet de DJ i ha ballat animant el públic. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Escoltem la Míriam, la Mari Carmen i la Piedat, assistents a aquest esdeveniment.
8: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
9: Espectacular. Me encanta. Me recuerda a mi juventud.
0: L'espectacle ha comptat amb música, animació en directe, elements audiovisuals sincronitzats en grans pantalles, inflables i coreografies amb un cos de ball professional. Obrim Plana Cultural.

0: Els castellers de Badalona han assolit la quarta posició al concurset de Torredembarra amb una actuació valorada en 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat a la classificació. Els castellers d'Esparreguera s'han proclamat els guanyadors del concurs.
1: Nicacu!
2: Canalla!
1: Nicacu!
2: Canalla!
1: Nicacu! Amunt, amunt, amunt!
0: La colla Mikaku ha obert en solitari la primera ronda del 30è concurs de castells de Torredembarra, descarregant un 5 de 7. A la segona ronda, els badalonins han completat un 7 de 7, mentre que a la tercera i última ronda han descarregat un 3 de 7 amb agulla. Per tancar l'actuació, els de la camisa Mikaku han fet un vano de 5, una construcció habitual en actuacions de colles que fan castells de 7, 8 o 9 pisos. Ferran Creixell, el cap de colla, es mostra satisfet amb la feina feta al concurs curs i ha fet una valoració positiva de l'actuació.
3: La valoració de la diada ha sigut boníssima perquè hem fet els castells que havíem treballat, els castells que volíem portar a plaça, els hem fet a la primera sense vacil·lar, la canalla ha volat, la pinya ha sigut sòlida, el tronc ha aguantat allò i no podem estar més contents d'haver esgotat les tres rondes amb els tres castells que portàvem.
0: La classificació suposa un pas endavant per la colla Mikaku respecte a la seva darrera participació en el concurset de Torredembarra el 2024. I divendres passat va arrencar la temporada de teatre a la ciutat. Ho va fer el Teatre Zorrilla amb L'últim àtom, de Jordi Oriol. Es tracta d'una tragicomèdia que combina ciència, humor i joc escènic per definir una realitat i un món cada cop més difícils de definir. Desenes d'espectadors van poder gaudir de la primera proposta d'una temporada que tindrà espectacles per tots els gustos, entre el públic, habituals del teatre badalonins i també gent de fora. Els
4: escoltem. Som abonats a... al Teatre Zorrilla i tenim un abonament del grup B, o sigui que vindrem cada mes un o dos cops.
5: Faig teatre no professional i bueno, és això, quan una vegada ho proves ja no pots desenganxar.
6: Jo actor no, però de disfrutar del teatre i habitualment consumir teatre sí. És la primera vegada que vindrem aquí al teatre, aquí al Zorrilla, i ara amb ganes de disfrutar de la funció.
0: I del Teatre Zorrilla passem al Teatre del Círcul, perquè Cabaret, L'Os Polar i La Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la seva nova programació. Una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest divendres en un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. Durant l'estiu han renovat la platea, incloent-hi butaques mòbils que permeten acollir espectacles de diferent format. Unes butaques amb inscripció inclosa del nom de les persones o les empreses que les han apadrinat. El nou president del Círcul, Adrià Soler, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
7: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
0: En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del teatre lliure a uns preus més populars. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans donem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Luismi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya Central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda, desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
9: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
10: Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
11: Els esports amb Ramon Duran.
12: El Joventut punxa en el seu debut a la Lliga ACB. Els verdinegres van perdre en un partit molt ofensiu, 110 a 104. En futbol, el Badalona Women, que va veure com se li escapaven els 3 punts del seu partit contra Granada al minut 96. Per la seva banda, el Sigul va golejar a domicili l'Espanyol C. I per la seva banda, el Badalona, que guanyava, en aquest cas contundentment, 4-0 amb la millor primera part dels últims anys a la travessera de Montigalà, l'estadi remodelat. I, evidentment, doncs, ens farem ressò de tot això i de més coses aquí en el Temps d'Esports. Comencem parlant de la Joventut, perquè a la pista del Breogán no van anar bé les coses, i els verdinegres, que van pagar molt cares les baixes d'Antetòmic, de Crack i també de Suleimanovic, que per paternitat havia estat baixa també en les últimes hores. Per tant, un Joventut sense la intensitat necessària en l'aspecte defensiu, doncs no va poder contrarrestar el joc ofensiu del conjunt gallec. Al final del partit parlava Lut Håkansson i deia que a l'ACB, sobretot fora de casa, si no vas amb més energia, doncs et passa això.
13: Partido, sobre todo fuera de casa, hay que tener un tono muy alto, que creo que no lo hemos tenido hoy. No podemos dejar que el rival meta tantos puntos y tantos puntos fáciles.
12: Doncs la realitat és que la penya, només pràcticament 4 o 5 dies després d'haver celebrat el títol de la Supercopa, va veure la cara més fosca de l'esport, la derrota. Per tant, doncs, diu que cal continuar, que s'ha de millorar i que, per tant, ni tan bons eren ni ara no són tampoc dolents.
13: Estava increïble, ara molt bajo, però bueno, és així. Ara tenim una setmana per entrenar, millorar i ganar el primer partit en casa.
12: Realment el que estava crític i enfadat, i es va mostrar crític, va ser el tècnic Dani Miret, que doncs va pair d'aquesta manera la derrota del seu equip.
14: Molt més esforç, avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i... No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir. Penso que no és un tema d'actitud, perquè l'actitud és un altre tema, i penso que hem d'entendre què ha passat avui i treure conclusions per aprendre, perquè això no ens pot passar si volem ser un equip que guanyi partits de forma consistent.
12: Es pot llegir entre línies, clarament el que diu Dani Miret, no? Que no és un problema d'actitud, el problema va ser un altre, no? I és que anotant 104 punts, home, segurament no tens un problema d'actitud, però t'has de mentalitzar que també has de defensar. Per tant, en línies generals, el Joventut sempre guanyarà probablement 9 de cada 10 partits on pugui anotar aquesta quantitat de punts. De fet, Dani Miret incidia que el tema de les baixes havia encara de conscienciar més el seu equip.
14: Encara posen més el focus en el que estic dient. Quan tens menys jugadors a la rotació, hi ha jugadors que han de fer més coses i que han de fer més coses competitives i sortir de la seva zona de confort. No podem tenir la zona de confort de dir, no, jo en aquest equip he de fer A i B i ja està. No. Quan hi ha baixes has de fer A, B, C, has de fer el teu, has de fer una miqueta més, i avui doncs no ho hem fet com a equip, i realment penso que per molts motius doncs hem estat lluny de poder sumar una victòria.
12: La penya, que no va poder debutar la seva victòria, ho intentarà fer a la segona jornada en el partit que l'enfrontarà al Paraolímpic dissabte a la tarda al Morabanc Andorra. I més bàsquet, Més bàsquet, perquè avui es celebra la gala Més Bàsquet serà a partir de 7:45 de la tarda. La segona edició dels Premis Més Bàsquet es durà a terme a Mollerussa. Els periodistes de Badalona Comunicació, Montse López i Xavi Ballesteros, a més d'Àlex Gozalvo, que són presentadors del programa Més Bàsquet, conduiran la gala dels guardons, que va ser tot un èxit en la seva primera edició. Enguany, el director general de Badalona Comunicació, Agustí Rodríguez, també farà l'entrega d'un dels premis. En aquests premis es distingeixen els protagonistes de la temporada 25-26. Es reconeix la trajectòria d'algunes de les llegendes del bàsquet català i es visibilitzen les històries més destacades que han aparegut al programa. La localització escollida ha estat la capital del Pla d'Urgell perquè ha estat reconeguda com la ciutat del bàsquet català 2026. Xavi Ballesteros, el nostre company, valora positivament la celebració d'aquesta gala a Mollerussa.
15: Doncs aquesta segona gala dels Premis Més Bàsquet, crec que hi ha una cosa molt positiva, i és sobretot el fet de sortir del que es feia històricament, no? Que moltes activitats es feien a Barcelona. I per sort, a Catalunya, si hi ha alguna cosa diferent, és que hi ha 437 clubs de tot el territori, i per tant que es faci a Mollerussa parla molt bé de la capitalitat del bàsquet català.
12: Una de les novetats d'aquest any ha estat la votació popular de les categories referent i club. Les votacions han registrat més d'un milió de participants i han seleccionat el Club Bàsquet Femení Osona i Laia Raventós com a guanyadors de les categories. La gala es podrà seguir a partir de 10:45 de la nit per Televisió de Badalona. I ens n'anem al futbol femení, a la primera divisió, perquè la cinquena jornada no li va anar gens bé al Badalona Women, que va perdre 0-1 contra el Granada. Va ser un gol que va arribar al minut 96 de partit, el va marcar Raquel Gil en el darrer sospir del maig, i lògicament doncs va deixar encara de pomes agres al conjunt que dirigeix Marc Ballester, que havia dominat el partit, que havia generat les millors ocasions. És veritat que potser reconeixia l'entrenador que els hi havien mancat idees a les seves jugadores, però ara cal treballar-ho perquè està clar que a vegades amb la possessió no n'hi ha prou.
16: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, i ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor.
12: Qui també feia la valoració del partit i sobretot creia que el camí a seguir era aquest i que finalment entraran els gols és la migcampista, en aquest cas del Badalona Women, també Lucía Martínez.
17: Creo que en primer lugar el equipo ha estado bien, creo que hemos sido muy superiores al rival, pero es cierto que en esta categoría te compiten todos los equipos y bueno, tenemos que ganar en contundencia, sobre todo en área rival y generar más ocasiones y al final el gol llegará.
12: Hem de fer un esment també al títol de campiones del món de la selecció espanyola sub-20, eh? Amb dues representants badalonines, la defensa polivalent del Barça, Noa Jiménez, jugadora del Barça B habitualment, i també Celia Segura, aquesta temporada la davantera badalonina cedida a l'Atlético de Madrid, que han pres part d'aquesta selecció espanyola sub-20 que s'ha proclamat campiona del món. Va ser derrotant a la tanda de penals a la final a Corea del Nord, l'actual campiona, i, com dèiem, doncs, un èxit més de les seleccions estatals, en aquest cas la sub-20 femenina, que es proclama campiona del món, com dèiem, a la tanda de penals. En aquest cas, Espanya es proclama bicampiona del Mundial sub-20, és el segon cop. Els premis individuals que han recaigut majoritàriament en el combinat espanyol, la pilota d'or ha estat per Rosalía Domínguez, la bota d'or i la pilota de bronze per Paula Comendador. I com no podria ser d'una altra manera, el guant d'or per Laia López, que va ser la portera, l'autèntica heroïna de la final. Parlem del Badalona, que va quallar una primera part excel·lent. Un 10, una matrícula d'honor pels primers 45 minuts de l'equip de Genís San Pietro, que va practicar un futbol de molta, molta altura i, a més, va fer-li 4 gols al Sant Cristóbal, que va veure com el Badalona li entrava per un costat i per un altre en els primers 45 minuts. Martí Alonso en va fer dos, Juaco i Josu Rodríguez, que després d'estar a punt de fer el segon i d'haver estat pare i dedicar el primer gol al seu nadó, doncs es va lesionar amb un problema als isquiotibials. Malauradament no va poder disputar la segona part. Genís Sampietro, el tècnic del Badalona, deia això al final del partit.
18: Sí, jo crec que també hem enganxat a l'afició, l'afició també ens ha enganxat a nosaltres i és el primer partit que sentim una mica la sensació de que hem jugat a casa, no? Fins ara, o sigui, el camp de la Grama és un camp molt fred per nosaltres, aquest tampoc ha de ser el nostre camp, però sí que l'afició la veiem com més a prop, la sentíem i ha sigut una mica una sensació de jugar a casa per primer cop en tota la temporada.
12: El que semblava gris o negre fa 3 setmanes, o fins i tot 2, doncs sembla que ha canviat una mica la dinàmica, amb 2 victòries consecutives. Martí Alonso, l'ex de la Grama, feia 2 gols, en porta 3 aquesta temporada, comptant el de Copa Federació contra el Sestao.
19: Jo crec que una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta, doncs, al resultat final.
12: I el Badalona, doncs, que ja pensa pràcticament, doncs, en la 5a jornada de Lliga, que serà dissabte a les 6 de la tarda al Camp del Tona. I golejada al Sígol, de Dani Molina, el tècnic de les Gavines, que veia com el seu equip golejava domicili l'Espanyol C a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, victòria contundent del Sígol. Ho explicava i ho valorava Dani Molina.
20: Bueno, al final el pla de partit, doncs, ha sortit perfecte, evidentment. Sabíem que era un equip que ens pressionaria molt alt. Encara no volíem treure'ns la pilota de sobre, volíem superar aquestes línies de pressió en el nostre estil. Ho hem aconseguit molt bé la primera part. I la segona part, bueno, hem tomat un altre rumb a nivell de joc, més directe potser, també el cansanci, doncs, passa a factura.
12: Doncs el Sígol, 2 victòries en 3 partits, també a la part alta de classificació de la Tercera Federació. Nosaltres que deixem aquí la informació esportiva i tornem demà dimarts. Avui el programa L'Esport amb tot el resum del contingut del cap de setmana a Televisió de Badalona. Adéu-siau.
21: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
22: Bon dia, són 2:45.
23: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
22: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
24: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
22: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
25: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
22: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
26: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
22: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
26: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
22: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
26: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
27: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part part d'un ajut directe hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
22: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
26: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
22: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
0: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
22: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya Central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
22: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila. La redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre de el turístic. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
24: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
22: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua

0: pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
1: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
2: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
4: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
3: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
5: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
3: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
7: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
6: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la que caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
10: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
9: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
8: Notícies en xarxa.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura agència d'atenció integrada social i sanitària.

0: sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
2: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
3: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
4: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
1: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
5: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
6: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
5: El front recorrerà el país de sud a nord.
7: Notícies en xarxa.
0: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
5: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
8: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
5: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el Plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
9: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
10: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
9: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
5: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
0: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
5: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica, amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas, amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
11: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
12: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
11: De moment, la web recull fitxes d'una 80ena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
5: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
13: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: I és moment per la cultura.

0: amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem, ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa, bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
4: I encara en vol, el Fràquing Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EA Kefa European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que ha millorat, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i ha entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. La cooperativa Suara denuncia a l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per persones sense sostre de Can Bofi Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo, ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des de 2021. El govern recorda que els tràmits per pagar amb garanties jurídiques a l'entitat estan en marxa. Dos anys i mig després de comunicar la finalització del servei, l'entitat afirma no haver cobrat encara. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant d'aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. Contactada per aquesta casa, l'entitat ha denegat fer declaracions en tractar-se d'un procediment judicial en curs. Fonts de l'Executiu Popular asseguren que s'està treballant perquè l'entitat cobri el deute amb garanties jurídiques. Parlen de retard i no de paralització i atribueixen el retard en la tramitació de les factures de Suara a la sobrecàrrega dels serveis socials municipals, que en els darrers mesos han hagut d'assumir tres situacions que tillen d'excepcionals, com són el desallotjament del B9, l'increment d'expedients de regularització i la posada en marxa del servei d'ajuda a domicili. De fet, aquest estiu, en sessió plenària, es va aprovar una modificació pressupostària per fer-lo efectiu. L'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'Edificis i Instal·lacions Municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Radio Ciutat.
4: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, que tiene sus tiempos, sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención.
3: I Guanyem Badalona acusa el govern local d'incompetent i negligent després de conèixer aquesta denúncia de la cooperativa Suara contra l'Ajuntament per impagaments. En una entrevista al Badalona Matí, la líder de la formació, Dolors Sabater, assegura que és una mostra de la manca d'interès del govern per les polítiques socials, mentre l'executiu recorda que els tràmits per pagar l'entitat estan en marxa. Sabater defensa que l'executiu local està ofegant les entitats socials i les empreses en períodes de pagament que superen els 150 dies. Així mateix, ha alertat que la via judicial oberta ara per la cooperativa que gestionava l'alberg de persones sense sostre podria tenir un sobrecost per les arques municipals. L'escoltem.
5: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, al qui presta serveis, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials.
3: I en plana cultural, els castellers de Badalona han assolit la quarta posició al concurset de Torredembarra i ho han fet amb una actuació valorada en 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat la classificació. Els castellers d'Esparreguera s'han proclamat els guanyadors del concurs. I en esports, la sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Río Breogán per 110-104, en un partit on sempre van anar remolc dels gallecs. Els Adán Emiret no han aportat la intensitat necessària i en defensa no han estat fins. En atac, la Pro Vitola amb 22 punts i Ric Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. El pròxim partit de la sisa joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra. Ara mateix, 26 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix. Obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Obrim programa amb una nova secció d'en David Canto per descobrir què ens recomana.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry.
2: Continuarem amb les entrevistes, que avui comencen amb una veu històrica. Us presentem una de les novetats d'aquesta tardor, El factor Puyal, d'en Josep Maria Déu, publicat per Pòrtic. 50 anys de transmissions, 42 d'elles en català, que van canviar la manera de viure el futbol a través dels mitjans.
4: Jo m'he limitat a la ràdio, i quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent.
2: Acabarem amb una novel·la de plena actualitat, Et veurà tothom, de Maribel Torres, publicada per Delicte. Xarxes socials, fotografies íntimes i extorsions que portaran de corcoll la detectiu Adriana i el seu ajudant, en Pau.
5: I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients del risc que hi ha la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tot sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós.
3: Ho heu escoltat bé, interessants propostes d'entrevistes per l'edició d'avui d'El Calaix. Aquesta, la número 358 de la temporada 8, capítol 2. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 52 anys arribava a les llibreries Kerry, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries.
6: I threw Carrie away and my wife fished it out of the wastebasket.
3: King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava.
6: I certainly knew how outsiders felt.
3: 2 anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista.
7: I think that in every teenager there's a...
3: Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms, seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passa als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a Males Herbes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum...
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir...
0: Literatura infantil i juvenil.
9: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Maria Déu és doctor en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Vinculat des de ben jove al món de la ràdio, va ser redactor d'esports de Catalunya Ràdio durant una dècada i membre de l'equip de transmissions de Joaquim Maria Pujal. Com a periodista, ha treballat a Ona Catalana, Ràdio Joventut, Ràdio Cadena i Gol Televisión i ha col·laborat amb RAC1, Televisió Espanyola a Catalunya i el diari Avui. Actualment, dirigeix una consultoria de comunicació i productora audiovisual i és professor de periodisme i comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat de Girona.
10: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El 5 de setembre de 1976, Joaquim Maria Pujal feia la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català. Aquell dia, a Ràdio Barcelona, començava una nova manera d'explicar i viure el Barça que va contribuir decisivament a normalitzar la llengua, 7 anys abans del naixement de TV3 i Catalunya Ràdio. El factor Pujal reivindica el llegat d'un periodista que va renovar la manera de narrar el futbol i que va convertir les transmissions del Barça en un fenomen cultural amb una empremta perdurable. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
5: Una de les novetats que ens arriba aquest setembre és El factor Pujal, publicat per Pòrtic. L'autor, Josep Maria Déu, jo... Sí. Haig de ser molt sincera, si els meus oients ja ho saben, Josep Maria, benvingut.
4: Gràcies, Mònica.
5: I em saben que jo soc molt sincera. No el coneixia, no sabia ben bé a què anava, sí que coneixia en Joaquim Maria Pujal, però no soc futbolera. Però vaig pensar, escolta'm, busquem un llibre diferent, anem a veure què els hi podem aportar als nostres oients, quines novetats, alguna cosa que surti de... I realment ha estat absolutament fascinant, perquè jo ara tinc moltíssimes ganes d'escoltar un partit de futbol a través de la ràdio, perquè ja no me'n puc estar després de tot el que he après amb aquest factor Pujal. I prou, ara li toca al convidat. Com dius en algun fragment, preguntes curtes, això a mi em costarà molt.
4: És un art fer preguntes curtes, Mònica, i realment no és fàcil, però dona bon resultat fer-les.
5: Sí que dona bon resultat i ja ho llegireu, perquè hi ha moltíssima teca en aquell llibre, però a l'inici ens presentes, Josep Maria, un Joaquim Maria Pujal. Jo ara, a les meves notes, és el JMP, ja l'he deixat així per la més de pressa.
4: Va bé, va bé.
5: Però tenim un Pujal polièdric. Ens mostres en un inici tot el que és, però nosaltres anirem a la teca. Què ens mostraràs tu d'en Pujal en aquell llibre?
4: M'agrada molt això que dius, que en Pujal és polièdric, perquè aquest llibre se centra específicament en la seva obra a la ràdio. Pujal ha fet molta feina a la televisió i, en general, al camp de la comunicació. Per tant, potser un dia algú fa un llibre sobre el Puyal de la tele o el Puyal d'altres àmbits de la comunicació. Jo m'he limitat a la ràdio. I quan parlem de la ràdio i parlem de Puyal, bàsicament parlem de les seves transmissions. Ell va ser el primer de fer-les en català a partir de 1976, i ara que es compleixen 50 anys, home, doncs tenim l'oportunitat de commemorar-ho i de no deixar a l'oblit una cosa que és referent. Per tant, aquest llibre té aquesta pretensió, la de ser un homenatge, si volem dir-ho així, però també un recordatori, un llegat que a tots, i no només als d'esports, i no només als de futbol, ens apel·la molt directament. Perquè, Mònica, jo, mira, dies enrere veient una fita castellera i una companya que es va ficar a la Colla Ballester amb el seu micròfon a la pinya, pensava, és que és el mateix model de la transmissió de futbol que, diguem-ne, va crear en Puyal i després ha anat evolucionant. És el mateix fer futbol que fer castellers, en essència.
5: Per això deia jo que els que us agrada el món de la ràdio o el món de la comunicació, també hi trobareu moltes coses que us cridaran l'atenció, perquè no és només futbol. Puyal és un llegat, el llegat de com? O sigui, aquest canvi va ser la primera en català, però també les seves formes. Tu ens parles una mica, ens fas, no explicarem tot el llibre, però sí que ens mostres una mica aquest mètode, Puyal, no? Aquesta manera de fer, amb anècdotes, amb històries...
4: Sí, una mica, millor dit, una part del llibre està dedicat al que tu en dius el mètode, que trobo que és una manera molt bona de definir una pauta, aquesta pauta, aquest mètode... aquesta partitura s'ha anat fent, ha anat madurant amb el pas dels anys. I aquest mètode és el que ens dona la pauta per fer la transmissió, d'acord? I jo el que he volgut és compartir aquest mètode. I tot plegat és fruit de la meva tesi doctoral. Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral que jo vaig defensar a la Universitat Pompeu Fabra. Una tesi doctoral és una cosa... diguem-ne, acadèmica, molt especialitzada, potser no per tots els públics, però em va donar peu a fer un llibre que té aquesta vocació, convertir una tesi en un producte apte pel consum de tots els públics. I, per tant, hi ha una part de mètode, una part de biografia, on expliquem la carrera de Puyal, i una part que és més futbolera, més propera a l'afició en general, on recordem moments puntuals, en diem moments memorables de la història del futbol, del Barça. La història del Barça durant 40 anys s'explica amb les transmissions d'en Puyal. Llavors, clar, expressions com encara Messi, Maradona, mare meva, Pichi sos macanudo, són episodis que s'expliquen al llibre, una mica com si fos allò que feia en Ferran Adrià, que construeix una recepta. Doncs una mica és això, no? Veure com s'articula cada un d'aquests moments. Per tant, escolta, el que no li interessi tant la part acadèmica pot anar a la part més futbolera i recordarà moments que potser ha viscut en primera persona i així, doncs mira, arribem a tots els públics. Aquesta és una mica, Mònica, la idea.
5: Arriba a tots els públics perquè ja em veus a mi que contenta que estic d'haver-me llegit, tot i que si s'ha de ser del gust, s'ha de ser del Barça, jo tinc clar. Però a mi, poques vegades, n'he mirat algun, poques vegades m'hauràs vist davant de la televisió escoltant futbol. Però anem a aquests moments memorables. Jo he anomenat la paraula llegat, tu has dit homenatge, i tots aquests moments memorables no només ho són per nosaltres, sinó que han traspassat les fronteres, són internacionals, perquè sos macanudo, això ja és a tot arreu. Per tant, ens expliques com aquesta força no només ha estat a la nostra terra, sinó molt més enllà.
4: Mira, l'altre dia va arribar un, com es diu això, un retuit d'un senyor, no el conec i no me'n recordo el nom, de Sud-àfrica, que parlant en anglès deia encara Messi. Estic segur que ell no sap què vol dir encara. Fins i tot potser ho associava a la capital, perdó, la capital no, a la ciutat de Turquia, encara. Però no a l'encara nostra. Però l'ha adoptat. Atenció, aquest tuit d'aquest senyor de Sud-àfrica, no sé quina audiència té, però ell té 12 milions de seguidors. O sigui, és que és un país sencer seguint a un senyor que fa referència a una expressió de la factoria Puyal, diguem-ho així, i per tant podríem dir que és un exemple de la viralitat que tenen expressions en català que va fer al seu moment en Puyal. Jo dic, això és una mica spoiler, jo dic que l'Encara Messi és el minut d'or de la història de les transmissions en català, és el minut d'or. Però, efectivament, com tu has dit, he recordat especialment Loco que t'estimo, he recordat el Pichisos Macanudo, Maradona Mare Meva, Simonet, m'hi jugo un pèsol, ja em puc morir... És a dir, hi ha tantes expressions que van fer fortuna que en el llibre es recopilen.
11: Ja és de dir que estic absolutament impactada perquè darrere de la naturalitat d'Empullal hi ha tota una escola i una professionalitat. És com si estigués tot mesurat. I això no ho pot fer tothom, realment. És tot un art el que ha aconseguit fer.
4: Hi ha moltes persones que diuen és veritat que Empullal era molt exigent o és molt exigent? Clar. Clar, com el senyor que condueix un avió, que és molt exigent, perquè si deixa de ser exigent aquell avió doncs, no arribarà on ha d'arribar, o com nosaltres que estem fent ara un programa, hem de ser exigents, o el senyor que condueix un autobús o un taxi, o fa el menjar a un restaurant, és que tots hem de ser exigents al 100% en la nostra activitat. I a més, hem de ser, si tu vols, innovadors, hem de mirar de progressar i, per tant, de no acomodar-nos en aquell espai de confort, hem d'anar creant i, a més, hem de ser rigorosos, les coses s'han de fer amb rigor. Ara ho dic entre parèntesi, potser en el món en què ens toca viure ara hi ha moltes coses que no són rigoroses, tanco el parèntesi. Diguem-ne que nosaltres som innovadors, exigents, rigorosos i després una altra cosa molt important, que en Puyal ens ha dit 500 milions de vegades. Hem de ser persones que estiguem pensant en l'audiència. Nosaltres servim a l'audiència. Per tant, el nostre objectiu és servir a l'audiència i, per tant, hem de pensar en l'audiència. I això que sembla una cosa de poc valor, per mi en té molt. Perquè a vegades, i jo ara això no ho diré amb un to crític, cadascú faci el que vulgui, però a vegades escoltem a la ràdio o mirem a la tele o veiem un producte al Twitch o allà on tu vulguis, on hi ha missatges que van dirigits d'un cap a l'altre. Escolti, si en un programa de ràdio, per exemple, una persona que està fent el programa dirigeix un missatge concret a una altra persona, a nosaltres, que som l'audiència, què ens importa? No ens interessa per res. És per dir, escolti, que sóc aquí, que el vull escoltar jo, no li enviï missatges al polític, no li enviï missatges al directiu d'aquell club d'esports, no li enviï missatges al seu patrocinador, no li enviï missatges a no sé qui, enviï'ls a l'audiència. Per tant, aquest és un punt clau, mirar de servir a l'audiència en tot moment. Ara, per exemple, jo penso, potser estic avorrint a l'audiència, perquè m'estic allargant molt en la meva resposta. Si penso en tu, Mònica, o penso en el Josep Maria, que també ens està escoltant, dic, doncs mira, tenen molt d'interès i estaran contents de sentir això. Però has de pensar en el conjunt de l'audiència. I potser els estic avorrint, així que callo.
11: Ja veieu que l'entrevista... Jo patia, perquè pensava, amb el tros de periodista que és en Josep Maria, adéu, posar-me davant del micro i davant d'ell em feia patir, però ja veieu que no, que la cosa va molt rodada i per mi serà també ha estat un aprenentatge. I per tu, perquè clar, jo ara et veig a tu, perquè nosaltres ens podem veure, els oients ens escolten, però imagineu-vos en Josep Maria, tota la trajectòria, tot el que ha viscut i tot el que ha compartit en Joaquim Maria Puyal. Molts dels que ens esteu escoltant, estic segura que donaríeu, potser el braç sencer no, però un trosset de dit, per tirar enrere en la història i poder acompanyar en Puyal en un d'aquests partits. Com ha estat també viure aquesta experiència? Perquè tu ara ens ho pots explicar, però ho has viscut.
4: Ha estat una experiència extraordinària. Mira, si a mi m'haguessin dit, escolta, tu voldries jugar una estona, ni que sigui una estona, amb el Messi a futbol, hauria de dir, no em motiva especialment. Jo tinc una gran admiració a Messi, no dic pas que no. I hem coincidit. Em sembla que és un jugador genial, segurament el millor de la història. Si m'haguessis dit, escolta'm, tu hauries volgut fer un partit de futbol amb Puyol, t'hauria dit, dono el braç. I vaig tenir la sort de poder-ho fer i de conservar el braç. és també molt important. Sí.
11: Bé, no perdreu el dit perquè en Puyol ara ja està jubilat i això de retransmetre ja no ho farà. Per tant, aquí ningú perdrà res. Però sí que hi vas guanyar tu amb la teva experiència i nosaltres ara guanyem amb aquest record i amb aquest llibre del factor Puyol. Parlem d'un home, jo deia polièdric, i a més de molts canvis, perquè ens parles de tots aquests canvis. Tu ara dius, si ben diguéssim que jo ara baixo al camp i estic amb el Messi, estic amb el Ronaldo, etcètera, etcètera, etcètera, perquè seria una llista molt llarga, però això hi ha hagut un canvi, perquè abans els periodistes entràveu a tot arreu.
4: Sí.
11: Però a partir de l'any 2000 això va canviar. Per tant, tu has pogut viure aquest abans i aquest després de poder tocar, d'estar a prop, de xafardejar per tot arreu. Com és poder entrar fins a l'últim racó?
4: Doncs és veritat que més o menys cap a l'any 2000 la cosa comença a canviar. Jo ara no et diré exactament en quin moment, però més o menys és així. Clar, de poder estar tan a prop de l'equip a estar tan allunyat com hi estem ara, hi ha una gran diferència. L'audiència ha de pensar que nosaltres, per exemple, quan viatjàvem amb l'equip, anàvem en el mateix avió. Un viatge a l'estranger, o on fos, anàvem en el mateix avió. Compartíem el mateix hotel. Potser baixaves al vespre a fer un tallat abans d'anar a dormir i al vestíbul et trobaves amb un futbolista. A l'avió, ells seien al davant i els periodistes al darrere. A primera fila, per cert, hi seien en Cruyff i en Reixac, que eren els entrenadors, i deien, nosaltres anem a primera fila, sempre a primera fila, entre altres coses perquè podien estirar les cames, i a darrere, deia, a darrere van els indis. Però podíem coincidir, imagina't un vol de 2-3 hores que et mous pels passadís, podies coincidir. Per descomptat, al camp, podies estar al límit del camp, podies estar a la banqueta, al costat de la banqueta, durant el partit. Això ens donava, a nivell professional, un avantatge molt gran, que és que teníem una gran proximitat amb els protagonistes i, per tant, podíem explicar coses que vèiem de primera mà o que contrastàvem de primera mà, d'acord? Qualsevol incidència la podíem resoldre en aquell moment. Ara no. Ara, com que estem tan lluny, ja no compartim avions, no compartim hotels, no ens hi podem apropar si no és perquè ens han concedit una entrevista a través del departament de no sé qui, és a dir, hi ha molts intermediaris. Ara la cosa ha canviat. Haig de dir que, a part de l'avantatge que treiem nosaltres, els periodistes, de poder-nos apropar als jugadors, ells també en treien d'avantatges. Perquè això no s'explica mai, però s'ha de dir també, que ells en treien profit. Ells potser et deien, escolta, haig de renovar el contracte, no em podries fer una entrevista? Saps? Llavors, clar, era un intercanvi d'interessos, diguem-ho així, no? O et deien, clar, et deien, escolta'm, mira, últimament no estic jugant, per què no em fas una peça? I així, doncs, home, es tornarà a parlar de mi, llavors potser l'entrenador em posarà més. Aquestes coses passaven, per no dir coses que no es poden dir o que s'han de dir amb la boca petita, no tindràs un cigarrito?
11: A mi se'm farà molt curta aquesta entrevista, perquè jo t'estiraria de la llengua. Però serà que no pot ser. Ens portarem bé i serem correctes. Però ara t'estava escoltant i em recordava també una mica el món de la cultura, que al final les coses no disten tant.
4: No, clar que no.
11: No disten tant.
4: Segur que no.
11: El que sí que ara parlàvem d'aquests grans noms, no? D'aquests viatges, de poder coincidir. I jo en algun moment, al llibre, m'imaginava, o sigui, he arribat a posar també en Puyol com un gran figura realment en el món del futbol. Parlàvem de tots aquests noms futbolístics, Però, ostres, és que en Puyol al final anava pujant graons i jo et diria que escolta'm, si li posem una samarretera i donem una pilota, també encaixaria perfectament al camp, eh? Com ho veus tu, això?
4: Doncs mira, això no ho sé, la veritat. Jo et diria que físicament està molt en forma, molt en forma. Vull dir que si apretéssim a córrer...
11: Potser guanyaria.
4: Però haig de confessar que no l'he vist mai amb una pilota als peus. Això sí que no. I no ho sé. Això sí que no t'ho puc dir. No sé si seria un bon futbolista o no. Això sí que no ho sé.
11: Però que ha arribat a tenir aquesta fama i aquest espai en el món futbolístic com a gran periodista, això sí. Això ja no li traurà mai ningú. No m'agradaria deixar de destacar també el treball lingüístic, que tu també ho has dit, no? De tot aquest vocabulari futbolístic en català. Jo penso que això també és una fita molt important i que ens afecta a tots i a totes.
4: Sí. Hem de reconèixer que el que en diríem el corpus lingüístic, la terminologia que es fa servir a les retransmissions, és obra d'en Puyol, amb la col·laboració de Jordi Mir al principi. Però també s'ha de dir que la terminologia evoluciona i que expressions que es feien servir en un moment determinat ara ja no, ara hi ha molt d'anglicisme, molta influència, per exemple, dels videojocs. Ara ens diem bro i ens diem aura i ens diem unes coses que fa uns anys no ens dèiem. No és una crítica, és senzillament constatar que la terminologia evoluciona. En l'àmbit futbolístic, ara parlem de segona línia i abans això no es deia. No es parlava d'això. Ara diem juga en forma de romba al mig del camp i això no es deia abans. Però sí que és veritat que en Puyol, quan comença a fer les transmissions en català, primer es fixa en el que es fa en aquell moment. I en aquell moment, any 1976, les transmissions que es fan o bé són en castellà o bé són en anglès. És veritat que també n'hi ha algunes que venen de Sud-amèrica, però principalment la referència és el castellà i l'anglès. Per tant, el primer que s'ha de fer és construir la terminologia. Com direm segons què? Per exemple, en castellà, en aquell moment, fa 50 anys, es deia zafar-se del contrario. Puyol ho tradueix dient escapolir-se de l'escomesa. Però abans es deia corner i ara encara diem corner. I corner és un anglicisme. Així podríem estar parlant d'algunes altres situacions, però jo no sóc lingüista. I per tant vull ser molt respectuós. Sí que vull dir una cosa, i és l'aportació que fa Puyol, especialment en l'àmbit de la pronúncia dels noms. Que això és una cosa que encara passa avui en dia. Actualment, al Barça, el porter titular es diu Joan García. Quan va començar a jugar al Barça, i prèviament quan jugava a l'Espanyol, amb moltes cadenes de ràdio, especialment en castellà, li deien Joan García. En català diem García. I un dia, en una entrevista a la SER, al Larguero, si no m'equivoco, el Manu Carreño li va preguntar a Joan García com s'havia de dir el seu nom. I el Joan García, el porter d'avui del Barça, va dir Joan García. A mi això em va cridar molt l'atenció perquè ho tenia escrit en el llibre i està publicat. Ara faig un petit spoiler. Tothom ha parlat de Joan García. Ja, però és que al Barça hi ha un altre noi que també es diu García. Eric García. Llavors, què passa? Que al Joan García li diem Joan García i a l'Eric li diem Eric García? O com ho fem anar tot plegat? Doncs, home, tornant al que dèiem abans, hauríem de tenir un mètode, no? Hauríem de tenir una pauta, d'acord? És a dir, si la forquilla va a l'esquerra i el ganivet va a la dreta, quan parem taula, tota la santa vida posarem la forquilla a l'esquerra i el ganivet a la dreta. El que no farem és anar canviant. Una mica aquest rotllo.
11: Encara li he anat traient alguna cosa, però després trobareu anècdotes. És que n'hi ha unes quantes que a mi m'han agradat molt. Això de mitja retransmissió per l'un, i ho deixo aquí, mitja retransmissió per l'altre, i ja veureu qui se la va quedar sencera, a llegir toca. També ha estat molt divertit. El que sí que vull recordar són 50 temporades de retransmissió d'en Joaquim Maria Puyol. 42 d'elles estan fetes en català. Van ser les primeres. Després ell ha continuat en el món de la comunicació, tot i deixar les transmissions o retransmissions, un altre tema que trobareu al llibre. Són moltes les històries. Bé, jo les he gaudides molt, però ara farem un canvi, Josep Maria.
4: A veure.
11: Hem parlat d'en Puyol, també hem parlat una miqueta de tu, però ara farem un petit test per conèixer una miqueta més del nostre convidat. Si es deixa, clar. Nosaltres sempre demanem permís. Sí?
4: Provem-ho.
11: Jo tiré una paraula i tu m'has de dir el que et neixi en aquell mateix moment. Sí?
4: Molt bé, molt bé.
11: Senzillet i curtet.
4: Molt bé, molt bé.
11: La ràdio.
4: La vida.
11: Futbol.
4: L'esport.
11: Puyal.
4: Ja veus que estic fent una pausa molt llarga perquè m'agradaria trobar la paraula, eh? Amic, mestre...
11: Ho deixarem amb amic, mestre, però estic segura que n'hi ha moltes més. Comunicar.
4: Essencial.
11: Anem a un altre àmbit. Arrels.
4: Arrels. Clar, quan parles de les arrels, penso en un arbre, no? I l'arbre és a la terra. I, per tant, tots pertanyem a la terra. Ara no vull posar... filosòfic, eh? Però és una mica això, eh? Les arrels és el lligam que tenim a la Terra i tots som de la Terra, cadascú de la seva.
11: Aquesta no me l'havien dit mai i m'encanta. Un plaer.
4: La xocolata.
11: Un luxe.
4: El pas que anem, la xocolata. No, un luxe. No sé dir-te. Un luxe. No sóc. No sóc de tenir grans luxes, no sabria dir.
11: Deixem la xocolata a banda. Un àpat.
4: Un àpat. Tant pot ser senzill com sofisticat. Tant pot ser un plat d'ous ferrats amb patates fregides com el plat de l'alta cuina més elaborat i més car que et puguis imaginar.
11: Ho deixarem aquí, però ja veieu que és... sap comunicar. Està en una banda i en una altra, s'ha de saber nedar i guardar la roba. Jo penso que són molts anys d'experiència, Josep Maria Déu, que has viscut. I tots aquests anys jo diria que també són un luxe que ara nosaltres podem gaudir i assegurir a través d'aquest factor Puyal, no? que es publica tan pòrtic. Espero que hagueu tingut ganes d'endinsar-vos una miqueta més, de comprar el llibre, de llegir-lo i, sobretot, de compartir-lo. Nosaltres sí que l'hem assegurit i et donem les gràcies per aquesta estona.
4: Gràcies a tu, Mònica, gràcies també al Josep Maria. La veritat és que ha estat un plaer, ha estat una conversa molt amable. Tant de bo que la podem repetir aviat.
12: Quan comença la vida és com un vaixell que surt de port, i quan surt de port veus la terra per popa, eh? I a proa només veus mar.
3: Joaquim Maria Puyal, al matí de Catalunya Ràdio, any 2018.
12: O anys, o dies, o setmanes, o el que sigui, que navegues i sent moltes milles, aleshores ja comences a veure terra per proa, no? I dius, home, he de començar a descomptar. I penses, jo no em vull...

0: 24 contes de Txékhov.
1: Els clàssics recuperats.
2: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
1: Literatura infantil i juvenil.
3: Les xarxes socials són els aparadors...
1: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Les xarxes socials han revolucionat el nostre món en tots els sentits. Favorables en alguns àmbits, són un perill si no les controlem a molts d'altres, com és el cas del sexting, l'intercanvi de material eròtic o sexual a través de telèfons mòbils, de xarxes socials i altres aplicacions de missatgeria. El mot neix de la fusió de dos termes anglesos, sex, de sexe, i texting, d'enviar missatges. Aquesta paraula defineix l'intercanvi de missatges de forma voluntària. Però què passa quan aquestes imatges i vídeos es comparteixen sense consentiment a altres persones? Ens trobem amb el sexpreading, considerat com una agressió i penat per llei. Molts d'aquests intercanvis acaben en una sextorsió, el xantatge de qui té les imatges cap a l'altra persona, a canvi de diners i altre tipus de favor, ja siguin sexuals o no. Són diversos els estudis sobre aquests fets i es van obtenint dades i estadístiques que, com sempre, no reflecteixen al 100% la realitat, perquè no sempre es denuncia o s'explica. Encara actualment, la por i la vergonya tenen molta força davant d'una societat que criminalitza més les víctimes que el criminal. Tot i que és una tendència que sembla que comença a revertir-se. Dades que ens indiquen que un de cada quatre menors d'edat s'ha vist involucrat en situacions de sexting en entorns digitals i que les dones, tot i ser més prudents que els homes en compartir aquest tipus d'imatges, són les que més pateixen, amb diferència, el sexpreading. Maribel Torres és una autora que fa del gènere negre una denúncia social amb nom de dona. A tothom et veurà ha posat el sexpreading en el punt de mira. Compartim amb ella una tertúlia on la ficció i la realitat no disten massa l'una de l'altra.

0: Maribel Torres ha publicat reculls de contes i contes en llibres col·lectius com Assassins, de Girona. És autora de les novel·les El despertar del navegant, finalista a Cubelles Noir, i Morella Negra. Aquí mano jo, guardonada amb el Premi Novel·la Negra de Lloret de Mar i Cartes Marcades. Uns vídeos íntims comencen a córrer per internet i l'Ània passa de ser un estudiant brillant a convertir-se en l'objectiu de totes les mirades. A més, els Mossos d'Esquadra la vinculen a una onada de robatoris i sabotatges en què ha participat obligada perquè, si no col·labora, les imatges es faran virals. Torna la detectiu Adriana Miralles amb l'ajuda del Pau per resoldre un nou cas on el sexe i la humiliació són una via de facturació. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Estic ben segura que molts i moltes volíeu més històries i més aventures de l'Adriana. Doncs ha tornat de la mà de la Maribel Torres un nou episodi. Això és com una telenovela ja, eh? Et veurà tothom, i arriba la Maribel, a més de llibres del delicte, però escolta'm, segona edició o tercera ja, perquè jo quan us faig les entrevistes ja aneu més avançats.
2: Segona.
1: Sí, sí. Maribel, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies per convidar-me, que ja saps que m'encanta venir aquí i parlar amb vosaltres.
1: N'he rebut el llibre i no me n'he pogut estar. Me l'havia de llegir perquè he pensat, a veure ara què farà l'Adriana. I ell no es pot explicar, però no us ho podeu ni imaginar, és molt, molt fort.
2: S'ha d'anar superant, perquè si no els lectors no es pot anar repetint. Llavors, cada vegada hem de passar més coses.
1: I hem dit que és molt, molt, molt fort, però ara entrarem en el que és la trama, perquè el que és fort està fora de la trama. Ahí lo dejo.
2: Sí, no. A les novel·les ja saps que a mi m'agrada combinar la part de trama...

0: policíaca o detectivesca amb la vida de l'Adriana i en Pau i amb les coses que els hi passen. I tant la part detectivesca com la part privada els hi passen coses fortes, sí, sí.
1: Està molt bé perquè, a més, tot queda enllaçat al final i la veritat és que dona a peu a molta reflexió. Sabem que quan tu et poses a escriure, Maribel, les dones sempre són el centre de la teva mirada. L'univers sí. És masculí i femení, però les dones. Aquesta vegada, amb tothom et veurà. Bé, els oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi, no? T'endinses en aquestes noves tecnologies que... Quina por! Sort que quan érem joves no hi era això.
0: Molta. I a mi el que em fa més por avui dia, que el jovent i els nens i nenes no són conscients dels riscos que hi ha a la nova tecnologia, dels riscos que hi ha a les xarxes. I no són conscients de que quan penges una cosa, per molt que tu et sembli que la penges a un amic, una amiga íntima, allò deixa de ser teu i queda en mans de no se sap què que hi ha aquí dalt el núvol, no? I això és molt perillós. I ells no en són, i elles no en són conscients d'això. I per això m'ha agradat molt parlar d'aquest tema, perquè em preocupa la impunitat que pot haver-hi darrere les noves tecnologies, darrere les xarxes, que sempre hi ha algú que s'aprofita de la innocència i de la confiança, especialment dels joves. La gent gran també ens la colen, eh? Però, clar, quan més jove és el nen o la nena, més fàcil, crec jo, que és enganxar-lo, fer-li veure una cosa que no és. I el perill hi és. I com que em preocupa molt, he volgut parlar d'això.
1: I, a més, ara estàvem parlant prèviament, no?, abans de començar l'entrevista, de cosetes que t'han anat passant a les presentacions. Per tant, és un llibre que és absolutament actual i que passa, i llegir això és llegir realitat.
0: Sí, perquè a mi m'ha sorprès. A veure, jo sé que és real perquè m'he documentat en casos reals, però el que més m'ha sorprès és que les presentacions m'he anat trobant amb gent jove que m'explica, doncs sí, mira, la meva classe va passar un cas semblant al que tu dius. O recordo, crec que era, si no recordo malament, a Girona, una persona adulta que li havia passat a un parent, bueno, una parenta seva. O sigui, això de que una nena s'enamora i penja una foto seva íntima, més o menys explícita, i aquesta persona, que no era realment el que ella es pensava que era, la vol extorsionar perquè no es faci pública, o fins i tot la fan pública sense el seu consentiment, i darrere d'això hi ha un escarni, hi ha un patiment molt gran d'aquestes nenes, això és real. I m'ha sorprès que gent que venia a la meva presentació, a diversos llocs, a diverses ciutats, m'he trobat que em comentaven que ho havien viscut de relativament a prop. O sigui que jo ja sabia què passava, però m'he trobat que és molt més comú fins i tot del que jo m'imaginava.
1: I una de les coses que també m'ha agradat molt és que hem evolucionat, arriben totes aquestes tecnologies, les tenim implantades en el nostre dia a dia més del que ens imaginem.
0: Totalment.
1: En canvi, a nivell social, hi ha moltes coses que encara són tabú, que encara no s'han superat. I, per tant, aquest decalat que hi ha, no?, és el que provoca que tots aquests pirates, no?, o assetjadors...
0: Se'n puguin aprofitar. Sí, perquè... Una nena té molt... He dit nena perquè habitualment són nenes. També passa amb nens, però menys, eh? Una nena té molt fàcil exposar la seva intimitat, perquè avui dia amb totes aquestes eines ho té tancada a la seva habitació, pot fer-ho, però en canvi socialment això que és molt fàcil és, no només és tabú, sinó que és està supermal vist. I llavors si aquella nena, per el que sigui aquesta foto o aquest vídeo, surt, té un estigma a sobre enorme, tant per part dels adults com per part dels companys de la seva mateixa edat, que estan al mateix risc que ella, però en canvi es produeix un allò que realment és il·legal, que és que es van enviant les fotos o els vídeos uns als altres, tots els obren, tots els reenvien, sense adonar-se que la següent víctima poden ser ells.
1: Ens falta aquesta consciència i, a més, estigmatitzem el que és la víctima.
0: Efectivament.
1: Per comptes d'abraçar-la i dir anem a pels assetjadors.
0: No, això ningú ho pensa. Ningú ho pensa. I casos de nenes, i insisteixo, també passen nens, però molt menys, que han acabat suïcidant-se perquè no han suportat la pressió, lamentablement n'hi ha. I jo n'he documentat, quan he anat documentant-me per escriure-ho, m'he trobat casos que es fan esgarrifar. I si haguessin tingut suport, aquestes nenes del seu entorn, ja no dic dels pares o les mares, perquè són els últims que se n'assabenten, però si haguessin tingut suport del seu entorn, no es pot dir mai, però és molt probable que no hagués passat. Llavors vol dir que l'entorn no és conscient del mal que fa, o no vol ser conscient, ni tampoc és conscient de que poden ser la propera víctima. Sí, sí, és així.
1: Aquella gran frase de "a mi no em passarà mai". Això a nosaltres no ens passa.
0: Sí,
1: no.
0: Efectivament. Aquesta idea de que això no ens pot passar afecta a tots els àmbits, perquè també, en qualsevol cas, no? les víctimes de xarxes de prostitució, per exemple, hi ha gent que també pensa "a mi no em passarà mai" i han acabat sent víctimes. O és que podem ser víctimes de qualsevol cosa i ens dona la sensació que no, que això va amb els altres, que hi ha un tipus de persona que és més procliu que li passi. I no és cert. Tots estem, com es diu, dins el bombo i ens pot passar, I el jovent i les nenes, dic nenes perquè realment estàs parlant de nenes que tenen 11 o 12 anys, vull dir que realment per mi són nenes, no arriben quasi ni adolescents. No són conscients d'on es posen amb tot això. Igual que el porno, nens, en aquest cas més nens que nenes, que miren porno a edats molt avançades, perquè nens de 9 o 10 anys estan mirant porno i no són conscients del mal que els hi fa psicològicament i físicament, perquè llavors buscaran a la vida real un tipus de sexe que no existeix. I això també els hi porta problemes. I tampoc se n'adonen. I quan s'ho parlen entre ells, a veure qui ha mirat més. Saps què vull dir?
1: Jo ara m'he posat les mans al cap quan dius nenes de 10 i 11 anys.
0: Oi, són molt joves. És que avui dia s'ha com endarrerit, bueno, en contrari, ha avançat molt. O sigui, a qualsevol edat hi ha una hipersexualització de les nenes que jo la trobo aberrant, perquè, clar, nenes molt i molt joves que es pinten, es maquillen, que fan servir cremes antiarrugues, que dius, a veure, perdona. O sigui, hi ha una imitació del món adult, però una imitació del món adult que suposo que perquè són innocents i no veuen altres coses, que és de la part dolenta, no?, diguéssim, perquè, ostres, s'estan exposant, estan posant el seu cos com a valor d'elles mateixes, saps? O sigui, el valor d'elles consisteix en la bellesa, entre cometes, que es porti aquell moment. No es valoren com a persona, només es valoren com algú que es maquilla. Clar, tot això crea un futur per a aquestes nenes o una manca d'autoestima molt important.
1: Clar, un altre de dels temes, no?, molt importants, jo penso que és un punt clau, és que a mi m'es fareix molt OnlyFans.
0: Ai, sí.
1: No m'agradaria fer-ne pas propaganda, però és el que és OnlyFans. I tu, i una llista llarga que jo pensava, mira, la meitat no sé ni quines són, ja ni les conec. Et sents desfassat.
0: Totalment.
1: O sigui, com els pares, no?, els adults, hem de fer un gran exercici també, Maribel, en aquest sentit, no?
0: Sí. Sí, perquè jo, de totes les apps que poso, l'única que coneixia d'oïdes, que no havia entrat mai, és OnlyFans. Però, bueno, i Tinder, per allò de buscar parella. Però les altres no les havia sentit mai, Vull dir, ha sigut a anar-me documentant. No totes són ben igual, però funcionen similar. Al final és una dona, habitualment, que també hi ha marcat de nois, de gais, no? Però una noia, normalment, que s'acaba pensant que es farà d'or exposant el seu cos i que és més lliure pel fet de que està darrere una càmera, però al final està fent el que li demanen els seus, en teoria, clients, que són uns senyors que paguen per dir-li "fes això, fes allò" davant de la càmera. Llavors, aquí no hi ha llibertat en absolut. Al cap i la fi estan fent el que li demanen. És una utilització del seu cos igual que pot tenir una prostituta. L'únic que no toquen, és tot virtual. Però no són capaces de veure això. Llavors sí que és cert que algunes noies que fan molta propaganda a Instagram o llocs d'aquests, de lo riques que s'han fet, però també amb alguns estudis que he anat llegint, moltes d'aquestes noies que Instagram o TikTok diu que s'han fet, al final estan cobrant per dir que realment s'han fet riques i no ho són. Vull dir que realment hi ha tot un merchandising, hi ha tot un mercat a darrere que de fer veure que OnlyFans et pots fer ric sense treballar. I això no és cert, no és cert. I la majoria de nenes o noies que hi entren no es fan riquíssimes com es pensen que es faran. A part que les imatges que elles pengin a OnlyFans, en el contracte ja posa que encara que elles es donguin de baixa d'OnlyFans, les imatges gravades segueixen pertanyent a un infant i les poden utilitzar. Tu pots tenir 70 anys i encara està l'elefant utilitzant les teves fotos de quan tenies 18.
1: És molt fort. Jo d'aquí agafaria una d'aquelles dites catalanes de casa.
0: Quina?
1: No hi ha duros a quatre pessetes.
0: Efectivament. Hi ha moltes... I segueixo insistint, bàsicament són nenes, que busquen fer-se famoses, no? que les coneguin, tenir molts likes, i això a qualsevol preu. I és que quan entres en aquest món del sexe, pots començar fent fotos pseudoeròtiques, però cada vegada el teu públic, si vols que et continuï donant likes o que et paguin com a subscriptor, has de fer més. I cada vegada t'has d'exposar més i has de fer coses que, des del meu punt de vista, són més denigrants. Perquè, si no, el públic se n'anirà amb un altre que ho està fent. Llavors, aquesta competició de qui s'exposa més i qui fa coses, per mi, més denigrants, és que no s'acaba mai. No s'acaba mai. Sempre hi haurà un pitjor.
1: Tot el que esteu escoltant forma part d'aquesta trama de la novel·la, però no estem explicant res ni de personatges ni res. O sigui, ho haureu de llegir, però no. Aquesta base per saber de què ha treballat, no? Com ha treballat aquesta vegada la Maribel Torres per portar-nos l'Adriana.
0: Sí,
1: que també deixarem amb l'Adriana.
0: L'Adriana i en Pau a la novel·la es troben amb tot això d'una manera a través d'una amiga d'en Pau que ha quedat enganxada per uns d'aquests que li fan extorsió, acaben ficant-se en aquest món i acaben veient com funciona realment, no? I els perills que hi ha. I el difícil que és sortir-se'n.
1: I de retruc ens expliquen una miqueta és això, no? Nosaltres veurem al llarg d'aquesta novel·la com hi arriben, què passa si volen marxar, què passa si no marxen. O sigui, penso que has fet com molts tentacles.
0: Sí.
1: Per tant, no has deixat massa. O sigui, ens has explicat com aquell que diu gairebé tot. Però el pitjor, potser ja ni ho sabem, Maribel. Però no, ens has explicat molta cosa, no?
0: He explicat molta cosa. Segurament hi ha molt més que no conec. I clar, jo al final he explicat, primer, coses que m'he documentat que existeixen i, segon, coses que a mi em lligaven per fer-les venir bé la trama. Clar, no tot el que jo acabo descobrint quan estic documentant me pot sortir a la novel·la. M'ho he de fer venir bé perquè lligui amb la trama i que l'Adriana i en Pau puguin anar descobrint coses de mica en mica, no?
1: Però vaja, jo no crec que res del que hi hagi no sigui real, no hagi passat, perquè diuen que la realitat sempre supera la ficció i en aquest cas hi ha coses grosses que fins i tot les hem arribat a veure a televisió.
0: Sí, i tant. I tant, sí, perquè hi ha hagut casos d'aquests que han sortit a la televisió, vull dir, no al cinema, sinó a les notícies, i que sabem que aquestes coses passen. Mm-hmm. Sí, i passen a prop de casa.
1: Jo el que li deia era que, pensava, ella sempre parla de dones, mirem quin tema ha triat ara, i jo penso que en aquesta novel·la has donat un pas més enllà i hi ha escenes que són molt, molt, molt potents, no? I dic, ostres, aquí, i entrem ja, el xup-xup està ja molt bullint, no? Literàriament parlant, aquesta vegada, en aquesta novel·la.
0: Sí, perquè és el que et dic. Escriure una sèrie té coses molt bones, que és que els personatges ja els coneixes i te'ls fas teus, i és maco anar-los desenvolupant, però és que també, pels que te la van llegint, no pot ser que facis el mateix llibre amb una trama diferent cada vegada. Has de... Bueno, mira, una mica com el que deia de quan t'exposes a les xarxes, no? Que cada vegada has de fer una volta més al cargol perquè el lector se senti atret. Doncs una mica és això, no? Sempre d'anar a buscar coses que no hagi escrit abans i coses que els hi passin amb ells, que lliguin amb la trama i que puguin ser reals, i que hi ha casos que passen. Sí.
1: Maribel, nosaltres ara serem una miqueta dolents i també donarem una volta més al cargol.
0: Ai, ai, ai, ai!
1: Com tu acabes de dir, perquè passaràs pel nostre qüestionari ràpid. La Maribel no t'ha dit res, però jo he pensat que em diu que sí.
0: No, i tant. Va, digues. Dispara.
1: Doncs vinga, som-hi. Inspiració.
0: Ah, però perdona, que eren preguntes ràpides. Què he de dir? Què em sembla l'inspiració?
1: No, sí, jo tiré la paraula. Maribel, jo tiré la paraula i tu m'has de contestar amb el primer que et vingui. Sí?
0: Vale. Va, som-hi. Ara sí.
1: Inspiració.
0: Feina.
1: El bé... Feina, imagina. El bé i el mal.
0: Gris. Són grisos.
1: injustícia.
0: La injustícia està massa present a la nostra societat.
1: Dones.
0: Sempre patint. Per unes coses o per les altres ens toca patir.
1: Crim i actualitat.
0: També està molt present al dia a dia nostre el crim, i cada vegada més, perquè jo no sé si és perquè n'hi ha més, però almenys ens arriba més segur.
1: Noves tecnologies.
0: Poden fer molt de bé, però ben usades.
1: Arrels.
0: No les pots oblidar mai.
1: Un plaer.
0: La xocolata.
1: Un luxe.
0: Un luxe. Llegir a vora el mar.
1: Un àpat.
0: L'esmorzar.
1: Cultura.
0: Llegir, sempre.
1: Un llibre important per tu?
0: Uf, és que n'hi ha moltíssims, moltíssims. Un llibre important per mi. Doncs no et sabria dir, perquè n'hi ha tants. Ara m'has posat en un compromís, Jo et diria qualsevol d'en Pere Calders o de la Rodoreda, de la Mercè Rodoreda. Sempre tiro cap a casa, jo.
1: Quilòmetre zero. Hem conegut una miqueta més de la Maribel Torres i us hem presentat, et veurà tothom, la seva última obra, segona edició ja, amb la col·lecció de Delicte. Doncs ja ho sabeu, si voleu estar en l'ordre del dia i voleu conèixer una mica aquest rerefons fosc de les xarxes socials i de la tecnologia, us recomanem aquesta novel·la. Maribel, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Continguts en Xarxa.
3: Què vol dir ser gran avui a Badalona?
4: Doncs tu, tia, aquest dijous 1 d'octubre al Badalona Matí celebrarem el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlarem de cuina, amor, lleure i participació.
5: I sobretot de vosaltres.
4: El Badalona Matí obre els micròfons i ho fem per escoltar les veus de la gent gran de Badalona.
3: Taules rodones, entrevistes, connexions i telèfons oberts.
5: Tens alguna cosa a dir? Una experiència per compartir?
6: Truca'ns al 93 395 4004.
3: Volem escoltar-te.
4: Badalona Matí, gent gran, l'1 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona. Perquè la gent gran té molt a dir. I nosaltres volem escoltar.
2: Són les 4.
7: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. L'Ajuntament, en canvi, afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Escoltem Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, que han parlat avui a la tertúlia de Ràdio Ciutat.
9: Sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención.
8: Guanyem Badalona acusa el govern local d'incompetent i negligent després de conèixer la denúncia de la cooperativa Suara contra l'Ajuntament per impagaments. En una entrevista al Badalona Matí, la líder de la formació, Dolors Sabater, assegura que és una mostra de la manca d'interès del govern per polítiques socials, mentre l'executiu recorda que els tràmits per pagar l'entitat estan en marxa. Sabater defensa que l'executiu local està ofegant les entitats socials i també les empreses en períodes de pagament que superen els 150 dies. Així mateix ha alertat que la via judicial oberta ara per la cooperativa que gestionava l'alberg de persones sense sostre podria tenir un sobrecost per les arques municipals. L'escoltem.
10: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, al qui presta serveis, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials.
8: I la sisa joventut en esports va punxar en el seu debut a la pista del Río Breogán per 110-104 en un partit on sempre va anar remolc dels gallecs. Els de Dani Miret, que tenien la baixa de Tomic i Crac per lesió, i de Suleimanovic per paternitat, els vertinegres no han aportat la seva intensitat necessària i en defensa han estat un desastre. El pròxim partit del joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra. I ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
12: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
13: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
12: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
13: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor. Però, bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat. Perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, l'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
12: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això, doncs, vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
13: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
12: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
13: Sí. No en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu, és a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. i això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
12: Ara tornes sí. amb una altra obra, Crash, sí. que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu la banda sonora sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
13: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals també, perquè és que jo hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat és? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons... Tot i que a Scratch també hi havia cançons.
12: És veritat. Tres
13: cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família. Entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si... fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode, és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots. Bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
12: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
13: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va, tal. Aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, podem fer això, tal. I anava a canviar també les lletres. I era com un toma daca, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot tot és guai perquè aprens. I dius, ai, mira que guai.
12: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
13: Sí, sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí, sí.
12: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
13: no,
12: tu no pares.
13: Jo no paro, no, perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja hi tornem als llibres... És una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
12: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
13: Sí.
12: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
13: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... Perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments... després reunions amb escenografia que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer tot.
12: I el primer dia és el 5 d'octubre?
13: 5 d'octubre, sí.
12: I que, com va un primer dia d'assaig? Què feu?
13: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
12: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món... que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem el dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
13: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
12: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
13: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és bueno, l'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci, és molt important el silenci, i vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al to, miris, que és la Helena és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure de... sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
12: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
13: I tant, jo crec que et fliparà.
12: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar... en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any. I així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant. Però, clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat.
15: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dos vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau, i bueno, aquí estem després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana. Pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar-t'ho és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o per, potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules, i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època...
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Uh-huh. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta dut com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i el cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena, llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Clar, això clar. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino els gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
2: I tant. Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants caps.
0: Si arribaràs, si tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
2: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, Anna. Gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A veure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'uller. I també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar.

0: Nosaltres, quan vam entrar en aquest espai, es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
0: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
0: Hi havia moltes coses allà, perquè també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia per desemplaçar i tal. I llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però vas anant fent. I que t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, és com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
0: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Què? Vinga. Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
3: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
2: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
3: I tant, i tant.
2: Ara el comercialitzen per fer sopa i ell, que sembla que li dona un toc genial.
3: Ah, doncs ja triguis a fer-ne una, eh?
2: Va, vinga, quan faci una mica més de fred, us porto un dia un tàper amb un

0: caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta, són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
0: Gràcies a tu per ser-hi.
1: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
0: Ostres!
1: Tot i que t'he de dir que també és cert que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
0: Bueno.
2: D'acord? Bueno.
0: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres arquitecta ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà barraques de l'Ebre, i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
2: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
0: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
2: sí,
0: com que s'eleven,
2: sí,
0: molt, no?
2: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat, això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes, i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda, i a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
0: Clar,
2: així és.
0: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
2: No, estan encalades. I són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
0: Sí, exacte.
2: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
0: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
2: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on hi havien. no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
0: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
2: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havia unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
0: Ostres, quina davallada.
2: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
1: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
2: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
1: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
2: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i esta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal i que són les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
0: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
2: Tant de bo. Sí, sí. De fet, ja, el que és l'arquitectura tradicional i vernacle sempre s'ha menys tingut. I, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
0: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50,
2: exacte.
0: És a dir, que en tornem a tenir 100.
2: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
0: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar.
2: Tere, moltes gràcies.
0: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests dos dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests dos dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos dies
2: sí,
0: de festa, un cap de setmana,
2: sempre,
0: quatre
2: sempre
0: dies.
2: Sempre
0: bé, no?
2: I tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va. Sí, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. Sí, que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer vacances.
2: Sí, ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem l'Ivan i el Francesc, que és possible. Vinga, ben tornat. Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada.
2: Sí.
0: I fins demà.
2: Perfecte.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Què vol dir ser gran avui a Badalona?
3: Doncs tu, tia, aquest dijous 1 d'octubre al Badalona Matí celebrarem el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlarem de cuina, amor, lleure i participació.
4: I sobretot de vosaltres.
3: Perquè la gent gran té molt a dir. I nosaltres volem escoltar.
5: Són les 5.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El moviment pensionista de Badalona ha reivindicat avui l'accés a l'habitatge tant per la gent gran com pels joves en una concentració que ha fet davant del Viver. La mobilització s'ha fet a partir d'un manifest del Sindicat d'Habitatge que finalment no hi ha pogut participar perquè els seus membres s'han mobilitzat a les carreteres de Barcelona. Durant la concentració, els pensionistes també han anunciat el cas de Mari Carmen, que consideren un exemple del que qualifiquen de fracàs del sistema d'habitatge a l'Estat. El col·lectiu ha criticat el paper de les institucions i la participació d'empreses privades i fons d'inversió en el mercat immobiliari i ha defensat que l'habitatge ha de tornar a ser considerat un dret. Diego Guerrero, del moviment pensionista, ha fet referència a un cas d'intent de desnonament a Badalona.
9: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que en el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentària vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
8: I atenció especial aquesta tarda a la mobilitat a les principals vies d'accés a la capital catalana, com la C31, que passa per Badalona, per possibles afectacions al trànsit, com ja ha passat aquest matí per les mobilitzacions ciutadanes pel dret a l'habitatge. A Barcelona, els sindicats de l'habitatge han tallat diversos carrers des de primera hora del matí per reclamar el decret Mari Carmen, el que ha provocat afectacions al trànsit d'entrada a la ciutat. Els talls més importants han estat el carrer de Còrsega, l'avinguda Meridiana, i el carrer de la Creu Coberta, al barri d'Hostafrancs, del districte de Sant Montjuïc. Aquesta tarda, alerta, doncs, el trànsit a les vies principals d'accés de la capital, com les rondes i la C31 per Glòries, perquè el sindicat de llogateres ha convocat una concentració a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez. Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres el presumpte autor de l'agressió amb arma blanca que va patir una dona diumenge de la setmana passada quan anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar al barri de Sant Antoni de Llafià de Badalona, al carrer de Ramiro de Maeztu. L'agredida infermera de l'Hospital Colomenc va ser traslladada al mateix centre sanitari on va evolucionar favorablement. I ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 28 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs aquest migdia s'han produït tres accidents que s'estan complicant molt la circulació. Ha estat la via tallada, per exemple, a la 2 a Castellolí en sentit Barcelona. Ara només hi ha un de tallat, 2,5 quilòmetres en aquest sentit, i en sentit contrari per la Feta Tafaner, 3,5. A l'Ametlla de Mar tenim un altre accident en sentit, en aquest cas Barcelona, només un carril i 4 quilòmetres de congestió, i la retirada d'un vehicle a la C-17 a Lliçà en sentit Vic, també només un carril obert i, per tant, força lentitud, 3 quilòmetres. Molta mobilitat a les rondes, també aturades a la C-32 a Tallà, per la variació d'un vehicle, per tant, demanar-vos, com sempre, que circuleu molt a cautela i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui al Connectats, amb motiu de la Setmana de la Gent Gran, analitzarem què es pot fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat, amb la filòsofa Victòria Camps. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer la sabadellenca Valltech, de la mà de la seva presidenta, Meritxell Bautista, i acabarem reflexionant sobre la realitat del músic a Catalunya amb el músic rubinenc Bernat Ribas. Tot això des d'ara i fins a les 7 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, millor dit, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I aquesta hora de la tarda fem un repàs al més destacat de l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Arxiu Històric de Terrassa va acollir dissabte una jornada de formació sobre el marc conceptual comú de les violències masclistes. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents. La sessió, organitzada per la Comissió 8M, es va adreçar tant a les entitats que en formen part com a altres col·lectius de la ciutat. Durant la jornada, celebrada al matí, es van compartir coneixements i eines sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes. La formació també va servir per donar tret de sortida a un procés participatiu per avançar cap a una Terrassa més feminista i inclusiva. En els pròxims mesos s'han previst diverses sessions de treball amb les entitats participants, de les quals hauran de sorgir propostes ciutadanes consensuades en el si de la Comissió 8M. Aquestes propostes es traslladaran posteriorment al ple municipal. El procés participatiu s'allargarà fins al mes de gener del 2027 i el que busca és reforçar el treball conjunt entre l'administració, les entitats i la ciutadania per avançar cap a una ciutat lliure de violències masclistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els veïns de la Creu Alta aplaudeixen la recuperació de l'antiga caserna per a la ciutat sense cap mena de cost. És el que ha apuntat avui el president de l'entitat veïnal, Jaume Marcó, al Notícies Matí d'aquesta casa. La setmana passada es va confirmar la desafectació de l'immoble del carrer Batlle Vell per part del govern espanyol i el traspàs al consistori per destinar-lo a les consultes externes del Parc Taulí.
3: Evidentment estem contents, després de 30 anys, que s'hagi arribat a un acord entre les tres administracions i la caserna torni a la ciutat a cost zero. Això ha estat una feina de molts anys i de molta gent, eh? I per sort no es van pagar els 3 milions d'euros que l'anterior acord del govern Bustos havia pactat.
2: Malgrat la satisfacció inicial, els veïns de la Creu Alta lamenten que la recuperació de l'immoble no impliqui tornar a parlar de la possibilitat d'aixecar un institut públic per al barri en aquests terrenys. Una reivindicació històrica per part de l'entitat veïnal, ja que la Creu Alta és l'únic barri de Sabadell que no té institut públic.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant d'aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. En canvi, l'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Radio Ciutat.
5: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también.
4: El govern local explica que el servei es va prestar sense un contracte vàlid que permetés tramitar les factures amb normalitat i apuntar els partits de l'oposició que van governar a partir de novembre de 2021 de no resoldre la situació.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
6: Bona tarda, recta final de la Festa Major que des d'aquest divendres s'ha omplert el Prat d'activitats i concerts per a tots els públics. Aquesta tarda encara queden els últims plans per fer en família. A 4:45, circ familiar als jardins del Cementiri Vell i tot seguit tastets de ciència a la plaça. A partir de 5:00, al Parc del Fondo d'en Peixo, hi haurà un taller de castells i a 6:45, a la plaça Constitució, més circ. Les músiques al parc s'acomiaden a 6:00 PM amb la Rauxa i a 8:00 amb Fades. Mentrestant, a 7:00, Maite Martín actuarà en concert a la plaça de la Vila. I per cloure aquesta Festa Major, a 9:15 del vespre, arrencarà la cercavila final pels carrers de la ciutat i a 10:00, fi de festa al pàrquing de l'estació amb els focs artificials.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya en l'Inuncat, en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia d'avui es poden superar els 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts a les comarques del prelitoral i litoral català, uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta. A partir de mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran el sud, el centre i el nord-est del país. Durant aquest període es pot superar el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts i en períodes de 3 hores els 90 mil·límetres. Els ruixats podran tenir poc desplaçament i localment acumular al voltant de 150 mil·límetres. També poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. L'episodi s'allargarà fins a la matinada de dimecres. Pel que fa al Castellà del Vallès, les pitjors pluges es preveuen que arribin demà dimarts entre les 6 del matí i les 6 de la tarda, on el risc serà molt alt i l'alerta vermella.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim encara des del Vallès a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
0: Gràcies, Mariona. I acabem amb la crònica de Sant Cugat. Xarabella.
9: Bona tarda. Són estridents amb les lletres atapaïdes i sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos Es Alert, que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. Sentim la meteoròloga Gemma Puig.
10: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs, com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
9: Per la seva banda, el cap de Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, Manel Pardou, té clar i remarca que ens hem d'acostumar a rebre avisos. Segons explica, l'objectiu de Protecció Civil és avançar cap a una gestió del risc que permeti combinar la protecció de la població amb el manteniment de la normalitat, evitant tant l'accés d'alertes com que aquestes acabin generant desconfiança.
11: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Envellir és una etapa de la vida, però també un procés que comença molt abans de fer-nos grans. Què vol dir realment envellir bé i quines actituds ens poden ajudar a viure aquesta etapa amb més qualitat? Avui en parlem amb la filòsofa Victòria Camps, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, a partir de la seva conferència Què fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat. Victòria, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Què vol dir això d'envellir bé? Tu com ho entens? És una qüestió de salut, de benestar, d'actitud davant de la vida, o és un...
1: Són moltes coses i s'està convertint en un problema i hauríem de veure quines són les oportunitats que dona l'envellir i si sabem envellir bé. Per què parlem avui de l'envelliment? Perquè se'ns ha tirat a sobre l'envelliment. És a dir, el temps de vida cada vegada és més llarg i sembla que encara pot ser-ho més. Viure fins als 100 anys avui ja no és una anomalia, ja cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys, i ens hem de preparar. Ens hem de preparar des del naixement, vull dir, perquè l'envelliment comença quan comences a néixer, no? Quan neixes, però ens hem de preparar sobretot per veure què és això de la tercera edat, per exemple, no? La tercera edat, avui es comença a parlar de tercera i de quarta edat, no? Perquè hi ha una tercera edat que generalment s'identifica amb la jubilació. La jubilació també està en qüestió, si s'ha de deixar com està, si s'ha d'allargar el temps de laboral, si s'ha de donar més llibertat a les persones perquè escolleixin el moment de jubilar-se. És a dir, tot això és una qüestió. Però és veritat que després de la jubilació queda molt temps. Jo ja fa 15 anys que m'he jubilat i estic bastant activa. És a dir, que jo no considero encara que estic en l'etapa de l'envelliment més problemàtic, que és quan comença la dependència, quan comença una certa demència, si bé... és a dir, crec que hem de diferenciar aquestes dues etapes, no? Uh-huh. I quan comencem a necessitar una ajuda molt constant, o quan podem tenir una independència i llavors què fem, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la qüestió, a mi em sembla.
0: Sovint vivim aquest envelliment com una pèrdua de capacitats, de persones, de protagonisme social. És possible mirar aquesta etapa des d'una perspectiva diferent?
1: Sí, i a més des de la filosofia, doncs des de Ciceró, que la va veure com una etapa estupenda, no? On hi ha més serenor, hi ha més tranquil·litat, hi ha més experiència, és a dir, no veia els defectes, els problemes de salut, sinó que veia més aviat això, el que la persona havia anat acumulant durant els anys. Hi ha persones, en canvi, que veuen l'envelliment d'una manera molt negativa, no? És una qüestió, jo dic que és una construcció social i personal, l'envelliment. És a dir, socialment, la societat té una concepció de les persones grans, hi ha molts estereotips. Això que en diem l'edatisme és un estereotip, no? Són prejudicis que infantilitzen moltes vegades a la gent gran, és a dir, hi ha una sèrie de vicis que s'han d'anar corregint, i som nosaltres, les persones que ho patim, les que ens n'adonem i ho hem d'intentar corregir. Però també és una qüestió personal, i jo crec que és una reflexió que s'ha de fer, encara que no ens agradi, no? Planificar una mica l'envelliment quan arriba, també, no? I dir, bueno, què faré? Què faré quan sigui gran, no? No és una cosa que no és una pregunta de, com ha sigut sempre, no? De quan es comença a viure la vida laboral, sinó també quan es comença a deixar la vida laboral, no?
0: Clar.
1: I a dir, bueno, ara, quina ha de ser la meva ocupació? Com tracto la meva salut? A què dono prioritat? Què passa amb els diners, no? Què passa amb... Jo dic, són tres conceptes, salut, diner i amor, no? Mm-hmm. Els del bolero, no? Són els tres conceptes que s'han de tenir en compte i que sobre els quals s'ha de reflexionar i se'ls ha de donar un cert contingut.
0: Però, Victòria, també hi ha com una certa pressió perquè les persones grans, doncs, mantinguin... aquesta activitat. És a dir, s'ha de pensar, doncs mira, podem fer viatges, activitats, sí. Exercici, aprenentatges... També hem convertit l'envelliment en una altra obligació de productivitat?
1: Bueno, productivitat és un negoci, també. És un altre negoci, no? És l'envelliment actiu es pot convertir en una qüestió de mercat. De mercat i també d'ajudar. Són les dos vessants que té, no? I s'ha de pensar en l'envelliment actiu. És a dir, jo soc funcionària, he sigut funcionària. Els funcionaris ens diuen les classes passives quan ens jubilem. Per tant, la idea de passivitat de la persona gran i de que l'única cosa que pot fer si està en condicions és ajudar, és cuidar encara els nets, és a dir, és ocupar-se de coses que no són productives, no? Això és un error. És a dir, no hi ha la productivitat, l'economia productiva i l'economia reproductiva s'han de barrejar més, no? I se'ls ha de donar el mateix valor, no? I la productivitat també és possible a una certa edat, perquè encara es poden fer moltes coses, no? I el que s'ha de pensar és això: què puc fer per trobar-me bé amb mi mateixa, trobar-me bé amb l'entorn al que tinc, sentir-me acompanyada, no? Tot això són coses que, insisteixo, jo crec que s'han d'anar planificant abans d'arribar-hi, no? I quan hi ets també, no? Ho has d'anar cuidant, no? Perquè funcioni, no? I per envellir sense por, no? Sense massa por. No? La por ja ens la trobarem quan ens vinguin coses que no depenen de nosaltres.
0: I quin paper hi juguen els vincles socials? És a dir, tenir amics, família, sí, comunitat, és una de les claus per envellir millor, també?
1: Sí, jo diria que és fonamental, no? I la salut no és només la salut física, és també la salut mental, i és la salut psíquica, és la salut de sentir-se, que primer, sentir-se no invisible, que no serveixes per res, no? Que no, ja no et criden per fer res, ja no et demanen res, això no és bo. I d'una altra banda, doncs, també mantenir la sociabilitat, no? Esforçar-se una mica, perquè és veritat que per bé que estiguis, et comences a cansar més, ets més fràgil, no? Et costa més anar als llocs, necessites... comences a necessitar una mica d'ajuda, per bé que estiguis. Però t'has d'esforçar si no vols perdre els contactes, si no vols perdre l'activitat mental, no? Avui hi ha molts tallers de lectura, de memòria, no? Que són importants. I la gent s'hi ha enganxat molt perquè crec que és una cosa molt positiva, És no voler. És a dir, les neurones no només van desapareixent i es van morint, sinó que també sembla que es reprodueixen, que s'activen, si tu les actives. I, per tant, doncs, hi has de posar de la teva part.
0: Precisament tot això per combatre el que podria ser, doncs, arribar a un estadi de soledat, no?
1: Sí, bueno, quasi sempre. Quasi sempre. És gairebé inevitable, no? També s'ha d'aprendre a viure sol, Jo crec que també és una qüestió en part de caràcter, però el caràcter es va formant al llarg de la vida, és a dir, que tot això d'alguna manera s'hauria de preveure, se n'hauria de parlar, no? S'hauria de saber. I la soledat, a veure, la soledat amb diners no és massa soledat, no? La soledat i amb companyia i amb gent de la que pots fer servir, diríem, no? Que tens a l'abast, no? Encara que si vols la fas servir, si no la fas servir. Però hi ha una soledat que no la pots evitar, és a dir, quan se mor el marit o el company, quan els fills estan lluny, no? Que potser estan molt, molt pendents de tu, però estan lluny i no els pots tenir contínuament. És a dir, els amics es van morint, O sigui que tot això ho has d'anar prevent i finalment és també una mica la resignació estoica, diria jo, no? De dir, hi ha coses que no depenen de mi i que les he d'anar acceptant, perquè formen part de la vida.
0: Precisament, envellir també significa assumir, doncs, que hi ha coses que ja no les podem fer com abans, i com podem aprendre a conviure amb totes aquestes limitacions sense sentir que perdem, precisament, el valor com a persones?
1: A veure, perdem coses, però no el valor com a persones. És a dir, la dignitat no es perd mai. Això ens hauríem de saber molt clarament. Fins i tot persones que tenen una demència profunda i que no, ja no saben qui són elles mateixes, la dignitat com a persones no la perden. És a dir, se les ha de tractar amb la dignitat que mereix una persona. Ara, sí que perdem facultats, sí que anem perdent memòria, sí que anem perdent mobilitat, l'habilitat, és a dir, saber-ho acceptar requereix una certa humilitat, no? Perquè has de demanar ajuda per algunes coses, coses tan elementals com obrir un pot de lo que sigui, no? Mm-hmm. Has de demanar ajuda a vegades perquè no pots, perquè no tens força, i has de això, adaptar-te a lo que vas sent tu mateixa. És a dir, hi ha molta gent que quan arriba a aquestes edats doncs diu, és que ja no em reconeixo a mi mateixa, no? Ja no sóc la persona que era, és veritat. Clar. No sóc la persona que era, però sóc una persona que segueixo tenint la mateixa dignitat i que el que puc fer ho he d'aprofitar al màxim.
0: Exacte. Què hauríem de canviar, doncs, com a societat perquè envellir no fos un sinònim de perdre protagonisme, veu o capacitat de decidir?
1: Sí. Jo crec que aquí, a veure, he dit abans que nosaltres hi hem de posar molt de la nostra part, que envellir és una construcció social i individual, però que necessitem ajuda. Jo fa temps que insisteixo molt que amb l'envelliment i amb altres qüestions, com podria ser doncs, ara el tema de l'educació o el tema de l'habitatge, no? Que són dos problemes que tenim al damunt, el paper que pot jugar l'administració local, que crec que és molt important. Els ajuntaments coneixen els alcaldes, coneixen el territori, coneixen la gent que hi ha, coneixen quines són les necessitats. No totes les ciutats s'assemblen, i poden fer molta cosa, no?, per veure com donar visibilitat a la gent gran, com urbanitzar la societat, anar urbanitzant la societat perquè no les societats no estiguin fetes per l'home encara bastant, que treballa, que va de pressa, que corre, que pot agafar el tren ràpidament, no? Sinó que pensin, perquè quan surts per Sant Cugat, per exemple, al matí, et trobes gairebé tothom és gent gran que passeja, no? Bueno, la ciutat està feta també per la gent gran. Ho hem fet bastant amb els infants, no? Hem adaptat molt les ciutats als infants, però no estan adaptades a la vida de les persones grans. Encara és molt difícil, aquí concretament a Sant Cugat, anar amb una cadira de rodes, anar amb un carret, amb una taca-taca, és a dir, són coses amb un paraigües, no? S'han d'adaptar les ciutats a la població que tenen i pensar que no és una població homogènia, que la mateixa gent gran no és homogènia i que, per tant, les necessitats estan molt singularitzades. I això, insisteixo, jo crec que s'ha de fer molt, aquestes necessitats, aquesta cura, no?, de la gent gran, es pot fer molt millor des del territori, no?, des dels municipis.
0: Segurament que en aquesta conferència donaràs algunes claus molt concretes perquè les persones que avui estan en la seixantena, la setantena, la vuitantena d'edat doncs puguin afrontar aquesta etapa de la vellesa de la millor manera possible. Quines serien aquestes claus? Algunes ja les hem comentat, però així a modo de resum.
1: Bueno, jo a modo de resum diria, només amb una sola frase, jo crec que envellir bé, no?, que és el títol de la conferència, és una responsabilitat individual i col·lectiva, no?, i que hem de saber conjuminar les dues coses, no?, individualment perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no?, és a dir, depèn de la medicina també, no?, perquè la medicina també s'ha de posar les piles i abordar més el que és les malalties cròniques, el que són les cures, no només el que és curar una teràpia que pot curar una enfermedad, sinó com tractar aquelles persones que ja no poden ser curades però que se les ha d'estar cuidant, no? Totes aquests agents socials, polítics, culturals s'han de... hi ha d'haver sinergies, no?, perquè per ajudar a tenir una gent gran digna i reconèixer-la com a digna.
0: Victòria Camps, moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes reflexions amb nosaltres. Gràcies.
1: També.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Gràcies.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va alertar el passat mes de setembre que la rendibilitat de la inversió en intel·ligència artificial podria decebre o tardar més del previst a materialitzar-se. Això podria desencadenar un canvi brusc en el sentiment dels inversors i reduir les seves aportacions econòmiques. L'Anna Clarà ha conversat sobre aquesta qüestió amb la Meritxell Bautista, que és presidenta de Valltech, una plataforma oberta que vol articular les dues comarques del Vallès Occidental i Oriental com a pol industrial i tecnològic de referència al sud d'Europa.
1: La intel·ligència artificial ja està entrant de ple en el món empresarial. Eines com ChatGPT poden ajudar a automatitzar tasques i millorar processos, però també obren molts interrogants sobre l'ocupació, la formació i el futur de les empreses. Per saber com s'estan adaptant les empreses, en aquest cas de Sabadell, a aquest canvi, en parlem amb la Meritxell Bautista, presidenta de Valltech. Bon dia, Meritxell, com estàs?
2: Bon dia, doncs moltes gràcies i encantada d'estar aquí avui amb vosaltres.
1: El vull preguntar per començar, en quin punt estan actualment les empreses pel que fa a la incorporació de la intel·ligència artificial?
2: Doncs la realitat és que ja el 85,1% de les empreses tenen alguna eina d'intel·ligència artificial dins de les seves eines normals que utilitzen. No obstant, un percentatge també molt alt, quasi el 82% d'aquestes mateixes empreses no tenen gaire clar ni la regulació ni com funciona, no? Per tant, una alarma que jo sempre dic és: tenim la intel·ligència artificial dins, tenim la tecnologia dins i no sabem ben bé ni com s'audita ni com es regula, no? Algo que personalment em sembla, no diré perillós, que sempre és alarmant, però sí que crec que hem de posar una mica més de focus en aquesta qualitat d'eines que estem utilitzant a les empreses.
1: Perquè quines diries que són les principals dificultats que tenen les empreses per incorporar aquestes eines?
2: Bueno, moltes vegades, jo t'he de dir que jo sóc una gran defensora de que les pimes i les petites empreses, si parlem de les petites i incluïm també a la part d'autònoms, jo crec que qualsevol eina d'intel·ligència artificial beneficia, no? Permet competir amb molt menys pressupost amb grans empreses. Abans necessitaves grans softwares de molts diners per poder competir amb altres empreses molt més grans, i ara la IA en aquest cas és bastant més democràtica i ens permet que, si sabem utilitzar-la i tenim el talent suficient com per fer-ho, beneficia perquè puguis arribar on abans segurament no podies arribar. Per tant, per la petita i mitjana empresa, qualsevol eina vinculada que pugui automatitzar, facilitar, treure temps de coses automàtiques que havies de fer perquè puguis dedicar-te a altres feines de valor, per mi és un gran benefici per les empreses, i crec que hem d'entrar totes i tots en aquest camí.
1: Perquè ara estem parlant d'empreses, però també vull entrar en el tema dels treballadors. Entenc que tot això necessita formació. Creus que els treballadors estan preparats per aquest canvi?
2: Jo crec que els treballadors estan espantats, no? Totes les notícies que tenim últimament són tan brutals a vegades. Mira, la realitat és que la formació ha de ser real i ha de ser, crec fermament, vull dir, és molt maco dir, no? Hem d'adaptar-nos, requalificar a les treballadores i els treballadors, hem de fer cursos. Creure que enviar un link de 30 hores perquè algú faci una formació i a partir d'aquí treus la responsabilitat de sobre és un gran error. Sí que és cert que qui aprengui, els treballadors o algunes feines desapareixeran. Jo crec que algunes sí, no passa res, però crec que es mantindrà la gent que sàpiga fer servir la IA. O sigui, els que hagin pogut aprendre, els que hagin pogut formar-se amb intel·ligència artificial, els que aportin talent, no? Vull dir, crec que el gran error és pensar que la intel·ligència artificial pensarà absolutament per nosaltres i que prendrà les decisions. Jo el que crec és que gràcies a la informació que ens dona la intel·ligència artificial, nosaltres som els que prendrem millors decisions. I si formem part d'aquest grup, dels que continuem pensant, la IA automatitza però no deshumanitza, no? I crec que és una part important. Per tant, crec que hi haurà molta adaptació, formació és evident que s'ha de tenir, però ha de ser una formació que realment pugui impactar de la mateixa manera uns i altres.
1: Ens acabes de dir, no, que hi hauran alguns treballs que segurament desapareixeran. Com, per exemple, quin et ve al cap?
2: Bueno, les que són com més automàtiques, no? Vull dir, avui en dia pots programar d'una manera més fàcil i sense tals coneixements. Les estadístiques diuen, no, que les feines més automàtiques, no? Avui en dia, si hi havia algú, per exemple, en administració, amb sistemes de, doncs no sé, vull dir, amb creacions, i s'adaptaran algunes feines, tant en màrqueting com en administració. Les feines més administratives en general són les més fàcils d'automatitzar. Les feines de programació, no? Abans era sempre, no, de, quan havies d'aconsellar a una noia o a un noi que havia d'estudiar, estudia informàtica, no? Doncs sí, estudia informàtica, però potser ja no passaràs tant per la part de programació, sinó que passaràs per altre tipus d'eines, no?
1: Per tant, creus que les feines també s'acabaran adaptant, no?, a aquests canvis de la intel·ligència artificial?
2: I és que els perfils s'acabaran adaptant. Vull dir, no hi ha res catastrofista. Vull dir que les IAs, totes les eines que tenim, es nodreixen de la informació que els que li hem donat des del passat, però també d'algú que validi, no? No podem deixar la llibertat, més que res, perquè sortiria incorrecte. Es necessita validar que algú auditi tota aquella informació que està sortint i tenir la valentia de dir-li a una IA que no s'aplica el criteri que està dient, no? I per tant, aquí necessites algú amb els coneixements necessaris, amb l'educació acadèmica necessària, i amb la responsabilitat. Vull dir, no pots externalitzar la responsabilitat a una màquina, la responsabilitat continua sent humana.
1: I ara mateix, no en tinc molta constància, però hi ha alguna normativa que reguli això, o creus que hauria d'haver-hi alguna?
2: Bueno, ara aquest estiu va sortir la nova normativa d'intel·ligència artificial a nivell europeu. Moltes de les empreses que ens dediquem a intel·ligència artificial hem redactat els nostres productes on s'ha d'informar, no? Hi havia, sobretot, el que més intenta és la protecció de la seguretat, la protecció del coneixement. Bueno, aquesta normativa es va adaptant, la tecnologia, com bé sabem, va a gran velocitat i la normativa no acostuma a ser tan ràpida, però bueno, estem en el camí que evidentment s'han de marcar unes normes sobretot per grans empreses, però també pels que ens dediquem, no, a la part

0: Quan diuen, que tu com veus la intel·ligència artificial o com veus que passarà d'aquí a 2-3 anys? Jo el que dic és una mica de relax, és, o sigui, el que crec que acabarà passant, i és la meva opinió, és que ara hi ha grans bombolles d'empreses, no?, que ara mateix segurament tenen molt valor a nivell milionari d'intel·ligència artificial i que potser dintre 2 o 3 no hi seran, no? No és que seran molt més grans, potser no hi seran. El que sí que crec que passarà és que la intel·ligència artificial se'ns integrarà dins de la nostra vida general de manera natural i passarà a la vida de qualsevol de les persones que estem aquí, com en el seu moment va ser internet, com en el seu moment va ser telefonia mòbil, no? Vull dir, quan parlem de que, jo el que crec és que moltes empreses d'aquestes que ara són grandes booms, los grandes unicornios, crec que algunes pues segurament en algun moment però la IA se'ns quedarà per viure amb nosaltres, no? I el que crec és que normalitza això, també estarà bé, no? Vull dir que la tindrem integrada de manera natural. Per tant, crec que amb el que tenim ara les empreses és una mica de relax. Revisem, vull dir, jo el que crec és que abans d'introduir la IA a les nostres empreses, revisa primer què és el que necessites, no? Vull dir, sempre dic que s'ha de fer una feina, no?, de veure què és el que necessites automatitzar, en què vols créixer. O sigui, abans de començar a col·locar i comprar software, comprar tecnologia és molt fàcil, però després has de saber per què vols aquesta tecnologia, no? Per tant, per moltes empreses que no saben tant de tecnologia i que tenen com una pressió brutal per part de tothom d'incorpora, jo el que dic és, senteu-vos, reviseu què són les necessitats que teniu i a partir d'aquí, evidentment, aprofitem tots els beneficis d'aquestes eines.
1: Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos a entendre una miqueta més tot aquest món de la intel·ligència artificial.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i a les recomanacions d'avui us porto una altra pel·lícula, aquesta vegada d'un gènere de comèdia i intriga. La pel·lícula es diu El Club del Crimen de los Jueves. Un grup de quatre jubilats que viuen en una mena de residència superexclusiva i on es dediquen a investigar una sèrie de casos sense resoldre per diversió. Fins que un dia es troben al davant d'un assassinat real que posarà a prova el seu ingeni. Per resoldre'l hauran de treballar en equip i fer servir tota la seva experiència per anar un pas per davant de la policia, mentre intenten descobrir qui és el responsable abans de que sigui massa tard. El millor d'aquesta pel·lícula és que, tot i tractar-se d'un assassinat, té molts moments d'humor, que fan que no sigui la típica pel·lícula de misteri i que sigui molt entretenida, i sigui fàcil d'anar seguint. A més, els quatre protagonistes tenen personalitats molt diferents, i això fa que la manera que té cadascú d'investigar sigui bastant divertida i passis una molt bona estona.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: ara arriba el moment de les reflexions sobre el fet de ser músic a Catalunya. Ho farem amb un convidat que ho viu en primera persona. Anem a Rubí. Mariona Jerez, amb qui ets? Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui he portat a la ràdio el Bernat Ribas, un músic rubinenc que va començar la seva carrera estudiant aquí mateix, a l'Escola Municipal de la Ciutat, i que ara es dedica a temps complet a anar de bolo en bolo tocant música per tota Catalunya. Bona tarda, Bernat.
2: Bona tarda, Mariona.
1: Primer de tot, explica'ns una mica on et podem escoltar, on et podem veure, què estàs fent.
2: Bueno, ara mateix estic involucrat en bastants projectes, i llavors em podeu veure en molts llocs i molt diferents. Treballo en alguns espectacles de teatre musical, com l'Hora del Pati, que sobretot fem concerts a l'estiu i tal, i després també al Caixa Fòrum hi ha un espectacle musical de rock en el que també estic allà actuant i tocant. I després amb molts cantants de l'escena, com Carla Collado, Fran Torrella, Maria Fort, Júlia Català, Arnau Folk...
1: I aquests suposo que també et podem veure en festes majors...
2: I tant, festes majors, sales, tot tipus de concerts.
1: I digue'm, per què vas dedicar-te a la música? Per què vas elegir aquest camí que no és pas fàcil?
2: Bé, va ser una decisió bastant natural, perquè jo sempre havia sigut com la meva passió i el que a mi m'agradava fer. Llavors, a l'hora d'haver de decidir què vols estudiar i tot això, vaig descobrir que realment es podia estudiar interpretació de música, i llavors vaig decidir tirar per allà, perquè era com l'única sortida que veia possible estudiar.
1: Va ser una decisió fàcil o va costar trobar aquest camí a la interpretació?
2: Va ser una decisió fàcil quan vaig saber que existia, perquè jo fins que no vaig ficar-me a estudiar el batxillerat, que vaig entrar a un batxillerat musical, no vaig saber que es podia estudiar això. Clar, llavors la meva única opció que hi havia, l'única sortida més semblant, era estudiar musicologia.
1: I bueno, ara ets un boníssim guitarrista, però al principi, quan eres nen... Ho sabem, bueno, perquè ens ho ha xivat algú, que vas elegir no la guitarra sinó la bateria. Per què vas canviar d'instrument?
2: Bueno, primer de tot, sóc un boníssim guitarrista o el que sigui, però jo, o sigui, això ha sigut a base de molta feina, sobretot gràcies aquí a l'Escola de Música. O sigui, jo els meus primers 2 anys de bateria no sabia tocar amb metrònom, o sigui, no sabia portar el ritme pràcticament. I llavors, a poc això es va treballant. I vaig fer el canvi... Bueno, no va ser un canvi com a pues ara canviaré i ja no tocaré més la bateria. Però sí que hi va haver una etapa de la meva vida, com a l'ESO o així, que justament tocava la bateria, tocava el baix i tocava la guitarra. I a poc em vaig anar inclinant més per la guitarra, també perquè em donava més recursos a nivell de teoria aplicada i coses així, i va ser com un procés natural acabar ja. Però igualment estic encantat de la meva època com a bateria, i sempre que puc em fico a picar en una bateria.
1: I digue'm, ara ja parlem de la realitat. Ser músic no és tan fàcil o tan maco com alguns s'imaginen. Com és realment ser músic a Catalunya? Quines dificultats et pots trobar?
2: Bé, no és tan maco com la gent s'imagina, però tampoc és tan horrorós com la gent es pensa, perquè hi ha com dues visions, com la de l'estrellato del rock i tal, que no és gens així, però també hi ha la visió com que no es pot viure d'això, i tampoc és així. Llavors, aquest és el punt mig. Hi ha moltes coses de les que ens podem queixar, però també moltes coses de les que podem estar agraïts. Treballar com a músic, el meu rol com a músic normalment acostuma a ser de sideman, que se li diu, com acompanyant a altres artistes. Llavors, la meva realitat és treballar per altra gent. Llavors, la meva feina depèn d'altra gent. Jo no tinc una jornada laboral estipulada ni tampoc res d'això. Llavors, clar, treballar així en uns horaris en els que potser totes les tardes tinc assajos i els caps de setmana estic fora, i la logística d'això acostuma a ser bastant complicada.
1: Però és algú que tu t'agradi, vull dir... Passar cada tarda i els caps de setmana, això, la vida social s'acaba lamentant, però val la pena aquest sacrifici per lo que tu fas, per acompanyar aquests músics, per anar vivint la música com l'estàs vivint ara en directe, en les festes majors i tot això?
2: Si t'agrada la feina, val la pena. Si no t'agrada la feina, és un malson. Però això d'aquí és com totes les feines. O sigui, per mi seria un malson estar operant a una persona i que la seva vida depengués de mi. Però si t'agrada aquesta feina, i si tens passió per la feina que, de la que treballes, i tens aquesta sort de poder trobar una feina que t'agrada i poder-t'hi dedicar, doncs, o sigui, totes les queixes passen per sota de tot això, saps?
1: I fem un petit recap. Tu has vingut vas començar aquí a l'Escola de Música Pere Borés, aquí a Rubí, però després has passat per altres centres, alguns amb bastant prestigi, no? Mm. Digue'm una mica, quin ha sigut el teu recorregut? I ha sigut un recorregut fàcil?
2: Bé, jo, després de l'escola de música aquí, va ser quan vaig entrar al batxillerat. Jo ja vaig decidir que volia estudiar música i vaig... Bueno, jo vaig començar a estudiar al Duc. Com a, al batxillerat el vaig fer al Duc. Vaig fer el meu primer any allà i era una mica maleante. I una professora em va agafar i em va dir, escolta, Bernat, fica't a estudiar alguna cosa que realment t'agradi. Fica't a estudiar música o alguna cosa així. I llavors, gràcies a ella, vaig trobar, que era la Gemma, la professora d'història, vaig trobar un batxillerat en el que es podia estudiar batxillerat musical, que és a ESART. En aquell moment estava a Sant Cugat, ara està a Barcelona. I vaig començar allà, vaig fer els meus 2 anys, i una noia que anava un curs més va entrar al taller de músics. I allà va ser quan vaig descobrir que podia estudiar interpretació i que hi havia uns estudis reglats d'això. Llavors vaig estar allà 4 anys a l'escola del Raval, formant-me com a guitarrista per poder accedir al superior. Llavors vaig entrar al superior i ara estic ja gairebé a punt d'acabar el superior. Em falta entregar el TFG.
1: Que no és pas fàcil entrar al superior, vull dir...
2: No, 4 anys de la meva vida formant-me només per aprovar un examen i que a part d'aprovar-lo, clar, va per ordre, saps? Si entren 4 guitarristes, encara que treguis un 8, si els altres han tret més bona nota, no entres.
1: Sí, aquí no hi ha gaire diferència amb la música clàssica, que també es regeix per les mateixes normes.
2: Exacte. El punt feble d'això és que per estudiar música, normalment, si ha de ser un centre públic, entrar-hi és molt més difícil, hi ha moltes menys places. Llavors, estudiar música o estudiar qualsevol tipus d'art o coses així acostuma a ser molt car i molt inaccessible per molta gent.
1: I, bueno, ja pensant en els músics que potser t'estan escoltant ara mateix, hi ha algun consell que els hi puguis donar de cara al seu futur? Músics que estan com tu estaves, no? Que no saben potser ni quins estudis hi ha, ni quines opcions tenen, ni si és una via laboralment assequible.
2: Mira, el primer de tot és que sí, o sigui, que siguin molt conscients de que no és un camí fàcil perquè no, en el nostre voltant no hi ha molta gent que s'hi dediqui. Llavors, no és com estudiar una carrera normal a la UAB i tal, que molta gent estudia allà i tot això. Llavors, costa de vegades trobar referents, però n'hi ha. Molta gent actualment estudia música i molta gent que s'hi dedica ha estudiat música i cada vegada obren més centres, cada vegada hi ha més places. Llavors, si tens clar que vols seguir un camí artístic o un camí que no és el típic que tothom escolliria, mentre tinguis passió i estudis i tot això, anirà bé. O sigui, jo no he sigut un gran estudiant, ni he sigut una persona que li ha dedicat moltíssimes hores i encara així no em puc queixar del moment en el que estic. Llavors, jo crec que si fas les coses millor que com les he fet jo, que és bastant fàcil fer-les millor que com les he fet jo, tindràs una bona carrera. Podràs entrar a un centre públic, saps? Pagar molts menys diners i que sigui una via realment factible.
1: I ja, parlant una mica de l'escena musical catalana, tu has dit que toques per altra gent, vas de grup en grup, suposo que llavors hauràs conegut bastantes realitats. Com és l'escena musical catalana ara mateix? O sigui, en quin estat de salut la tenim?
2: Ostres, bé, crec que en els últims 20 anys ha canviat molt com era l'escena i com és l'escena. Pel que fa a la música, jo crec que ha perdut una mica el caire reivindicatiu en el que és el mainstream, per així dir-ho, però en general, això, de tot
1: sí,
2: arreu.
1: Sí, que mainstream volem dir el que és més conegut, no?
2: Sí,
1: que per qui no coneixi l'anglicisme...
2: El que sona més i tot això, sí. Llavors, ha perdut una mica el caire reivindicatiu, que per algunes persones pot ser positiu i per algunes negatiu, eh? Això és un fact, un hecho. I en el que és la qualitat musical, encara que hi hagi molta gent que digui que la música d'abans no sé què, bueno, sempre va evolucionant i va canviant, i llavors, a nivell de música, jo estic bastant content del que està sortint. L'únic que sí que és veritat que moltes vegades etiquetem la música catalana o la música en català com als 10 grups que més sonen, i és molt més gran que això. Ara, per exemple, han sigut les festes de la Mercè i he vist allà concerts increïbles de gent que no coneixia o que encara no havia vist en directe, que canten en català i que realment, o sigui, tenen una música molt interessant. I pel que fa a el que és la indústria, ara em dóna la sensació que hi ha molt monopoli. Hi ha moltes ganes de monopolitzar la indústria. Grans empreses de booking o de management que estan fent que tota la programació d'un dia, d'una festa major o de tota una festa major es controlen unes persones en concret i llavors fiquen allà tots els seus grups. I si no estàs en aquestes empreses, gairebé no tens concerts o no pots tocar a certs llocs. Llavors, en això, jo crec que hi hauria d'haver una mica de mirada crítica també a l'hora de, si ets ajuntament o si ets programador, de no delegar-ho tot a una mateixa persona, perquè si no tindràs sempre els mateixos grups. I per això a les festes majors sempre hi ha els mateixos grups.
1: Bueno, m'alegra saber almenys que el que és la qualitat i el talent el tenim. Ara només falta ficar-li una mica d'ordre,
2: sí, sí,
1: i que tinguin un camí una mica més fàcil.
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bernat, i esperem que tinguem l'ocasió d'escoltar-te amb la teva guitarra aviat a Ràdio Rubí o a qualsevol ràdio de la xarxa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Ha sigut un plaer.

Bé, doncs amb aquestes reflexions que ens han arribat de la veu del Bernat en Ribes, hem de tancar la paradeta per avui. Sabeu que hem començat una nova setmana, ja les acaballes d'aquest mes de setembre. Demà és dimarts i, per tant, aquí ens trobareu quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir d'aquesta jornada. Adéu-siau.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdn.com.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Són les 6.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny del 2020, des del 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo, ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. Dos anys i mig després de comunicar la finalització del servei, l'entitat afirma que no ha cobrat encara, assegurant haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. Contactada per aquesta casa, l'entitat ha denegat fer declaracions en tractar-se d'un procediment judicial en curs. L'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment els corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Ràdio Ciutat.
6: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento, también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención.
5: Guanyem Badalona acusa el govern local d'incompetent i negligent després de conèixer la denúncia de la cooperativa Suara. En una entrevista al Badalona Matí, la líder de la formació, Dolors Sabater, assegura que és una mostra de la manca d'interès del govern per polítiques socials, mentre l'executiu recorda que els tràmits per pagar l'entitat estan en marxa. Sabater defensa que l'executiu local està ofegant les entitats socials i també les empreses en períodes de pagament que superen els 150 dies. Així mateix ha alertat que la via judicial oberta ara per la cooperativa que gestionava Can Bufí Vell podria tenir un sobrecost per les arques municipals. L'escoltem.
7: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, a qui presta serveis, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials.
5: El moviment pensionista de Badalona ha reivindicat avui l'accés a l'habitatge tant per la gent gran com per als joves en una concentració que ha fet davant del Viver. La mobilització s'ha fet a partir d'un manifest del Sindicat d'Habitatge que finalment no hi ha pogut participar perquè els seus membres s'han mobilitzat a les carreteres de Barcelona. Diego Guerrero, del moviment pensionista, ha fet referència a un cas d'intent de desnonament a Badalona.
8: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que en el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
5: I en esports, les badalonines Noa Jiménez i Cèlia Segura són campiones del món sub-20. La jugadora del filial del Barça, Noa Jiménez, ha estat titular en una final del Mundial de Futbol Femení sub-20 carregada d'atenció. L'altra badalonina de la selecció, la jugadora de l'Atlético de Madrid, cedida pel Barça, Cèlia Segura, ha entrat al minut 78 i, per tant, totes dues estaven sobre la gespa en el moment en què la selecció espanyola es proclamava campiona del món per segona vegada en la història en la categoria sub-20. Aquest cop, però, ho va fer amb empat a 0 al marcador i després d'una tanda de penals que van guanyar per 4-3. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. El millor
2: millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí, els millors moments.
10: Els millors moments.
11: Avui parlem de solidaritat, i en concret dels testaments solidaris, una fórmula que permet destinar una part del nostre patrimoni, quan ja no hi siguem, a una causa social o a una entitat sense ànim de lucre. A Catalunya, aquesta forma de llegat ha assolit una xifra rècord el 2025, amb un valor de 120 milions d'euros, més del doble que l'any anterior. Però com funciona un testament solidari? Qui en pot fer un? I com podem ajudar una causa sense perjudicar els nostres familiars? Per parlar de tot plegat, tenim a l'estudi a la Raquel Iglesias, que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Bon dia, Raquel.
12: Bon dia.
11: Raquel, comencem. Primer de tot, què és un testament solidari i en què es diferencia d'un testament convencional?
12: A veure, l'instrument és el testament en tot cas. El que es diferencia és la disposició. Quan parlem de testament solidari o llegat solidari, parlem d'una disposició a favor d'alguna institució o d'alguna entitat religiosa que el testador té la voluntat de deixar-hi per després de la seva mort. L'instrument és el testament, i el contingut d'aquest testament, si l'instituïs hereu, serà institució d'hereu a favor d'aquestes institucions, però pot ser un llegat de coses determinades.
11: Llavors, de quina manera podem incloure una entitat social com una ONG, com a beneficiari al nostre patrimoni?
12: Tothom pot fer, quan fa el seu testament, pot fer les disposicions que vulgui. L'única limitació és la legítima a favor de determinades persones. Aquí a Catalunya és una legítima molt feble comparada amb altres legislacions, però la resta, la primera llei de la successió és la voluntat del testador, i tothom que tingui la voluntat o la necessitat de fer-ho pot disposar del seu testament a favor de qualsevol institució, ja dic, o tota l'herència o part de l'herència o béns concrets. La seva voluntat és la que mana en aquest cas.
11: Cal tenir un patrimoni molt, molt elevat, o qualsevol persona pot donar els seus béns a una entitat social?
12: No. O sigui, la quantitat, evidentment, és lliure pel testador, i molta gent té bueno, coses que tenen molt valor per ells, potser col·leccions de llibres o de quadres o de... Bueno, alguna cosa que vol que el seu destí final sigui a favor d'aquestes institucions, i no hi ha cap límit ni quantitatiu ni qualitatiu a partir del qual puguis fer aquesta disposició.
11: Per tant, una persona que té fills, parella o altres familiars, igualment, si ho decideix, se pot deixar igualment la seva herència a una entitat social?
12: Sí, l'únic límit és el respecte a la legítima. Uh-huh. En aquest cas, a Catalunya, la legítima està considerada com una... es diu pars valoris, és un dret de crèdit d'una part d'aquesta herència, del valor d'aquesta herència, i la resta, la disposició, evidentment, és lliure pel testador. Pot instituir hereu a aquesta institució respectant les legítimes. Si el legitimari reclama la seva legítima, se l'ha de pagar aquí a Catalunya. Fora de Catalunya es deu d'una altra manera.
11: Si una persona vol fer un testament solidari, quin és el primer pas, de quina manera l'acompanya el notari?
12: Nosaltres, quan es manifesten aquesta voluntat, sí que demanem la màxima concreció de la institució beneficiària per una qüestió d'executivitat i d'eficiència, és a dir, determinar exactament quina és la institució que vol que sigui la destinatària d'aquells béns, per identificar-la perfectament a la clàusula testamentària que sigui. Ja dic, si és institució d'hereu, doncs tota l'herència; si és un llegat determinat, doncs quina és la institució beneficiària i quins són els béns objecte del llegat al seu favor.
11: Dèiem que els béns poden ser des d'objectes, diners, habitatges, terrenys...
12: Tot igual que a favor de qualsevol parent. Sí.
11: Parlem d'aquestes xifres, no?, que fèiem referència a la presentació, i és que el 2025 les dades van indicar un valor de 120 milions d'euros a Catalunya pel que fa als testaments solidaris. Estem parlant d'un increment del 113% més que el 2024. A què atribuïu aquest increment tan important?
12: Doncs jo crec que és la conseqüència d'una cada vegada més gran sensibilització de la societat, de les necessitats socials, dels problemes socials, i cada vegada hi ha més organismes que afortunadament es dediquen, no?, a pal·liar una mica les deficiències que potser l'Estat no arriba, i cada vegada hi ha més ciutadans sensibilitzats amb aquestes finalitats. A més, també la societat va canviant, i la soledat, la manca de parents, a vegades molta gent ve als despatxos notarials i ens diuen: jo vull deixar algú que serveixi per alguna cosa al meu patrimoni, i aquesta opció dels llegats solidaris doncs els agrada molt i es senten molt, molt a gust i molt bé de fer aquesta disposició.
11: Per tant, si parlem de perfils majoritaris de persones que opten voluntàriament deixar la seva herència, el seu patrimoni a una entitat social, parlaríem potser de famílies, persones soles, que no tenen família?
12: Hi ha un percentatge que sí, però també hi ha un percentatge de persones que tenen fills, que tenen familiars, però que a més volen col·laborar amb aquestes institucions per molts motius, perquè han tingut una experiència vital, totes aquestes institucions, no, de protecció o de referents de determinades malalties o sensibilització amb els animals. O sigui, hi ha moltes, moltes sensibilitats. I depenent de la seva experiència personal, volen destinar una part del seu patrimoni per ajudar a totes aquestes institucions. O sigui, sí que és veritat que hi ha un percentatge de persones que no tenen familiars pròxims i que decideixen fer aquestes disposicions a fora d'aquestes institucions, però també persones amb familiars que, a més de deixar-los els familiars, el que sigui, fan aquestes disposicions.
11: En canvi, el nombre d'herències amb llegats solidaris va baixar un 4%. Com s'explica que hi hagi menys herències, i però que el valor econòmic dels llegats s'hagi més que duplicat?
12: Perquè és així, o sigui, potser són menys els testaments en els que han incluït aquestes disposicions i aquestes, els denominats llegats solidaris, però la quantia de cadascun d'ells és superior. Concretament al 2025, a l'estadística, al gener, hi va haver-hi un percentatge molt, molt, molt important quantitativament que ha fet que pugi tan sensiblement el còmput anual. És a dir, sí que potser hi ha menys llegats, però més quantiosos.
11: Mm-hmm. Les dades també mostren que els llegats a entitats socials laiques superen els destinats a institucions religioses. Com ha evolucionat el perfil de les entitats que reben aquests llegats?
12: Doncs és així. Les estadístiques diuen aquesta tendència, que se va incrementant les disposicions a favor d'institucions laiques, també continuen les religioses, però sí que a Catalunya la tendència és aquesta, no tant a la resta de l'Estat.
11: Tot i aquestes xifres, els testaments solidaris representen només una petita part del total d'herències, no podríem dir. Quin marge de creixement hi ha encara en aquest àmbit?
12: O sigui, molt, moltíssim,
11: encara, eh?
12: Moltíssim. Però jo crec que estem fent una labor de conscienciació i de sensibilització, que això es plasmarà possiblement en testaments posteriors. En tot cas, s'ha de dir que aquestes xifres són dels testaments oberts al 2025, que no tenen res a veure amb el moment de l'otorgament. És a dir, quan es fa aquesta disposició, evidentment és del testador que ve als despatxos notarials, però clar, fins a la seva mort aquesta disposició no té eficàcia i no surt, evidentment, aquestes estadístiques. Mm-hmm. Per tant, hauríem apreciar aquestes estadístiques tenint en compte que potser aquests testaments o són pròxims o fa molt que es van fer. Jo crec que dintre d'uns anys veurem més la sensibilització i pujaran, i cada vegada es faran més llegats solidaris.
11: I Raquel, deixem de banda aquests patrimonis, no?, aquests testaments solidaris, perquè també volem fer un apunt en els anomenats testaments vitals, no? També anomenats de document de voluntats anticipades.
12: Sí, això és una altra qüestió.
11: És un altre tema,
12: sí, sí.
11: Però volem fer també incidència, perquè és un document legal, no?, que permet deixar per escrit quins tractaments mèdics acceptem o rebutgem algun dia, no?,
12: sí.
11: Que no podem expressar la nostra voluntat. Jo no sé si hi ha cada vegada més consciència, la societat té consciència de que hi ha disponible aquest document, la societat encara ho desconeix.
12: O sigui, encara queda molt per fer, però sí que és veritat que cada vegada més en tenen coneixement de l'existència d'aquest document i tenen aquesta preocupació pel seu futur i pels seus últims moments, i volen deixar clar per molts motius. Algunes persones, alguns ciutadans, tenen clar que no volen cap tractament, quina única finalitat sigui la prolongació de la vida sense esperança de vida, i altres tenen la preocupació de deixar clar qui pot decidir en cas que ells no puguin, no? Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més sensibilització en aquesta matèria i cada vegada autoritzem més documents de voluntats anticipades.
11: De fet, també la població té coneixement d'aquest tipus de testament. No sé si heu detectat aquest increment també dir que no només va adreçat a persones grans, sinó que qualsevol persona pot sol·licitar aquest document.
12: No, no, o sigui, tot també depèn de les experiències personals. Quan persones madures, però no d'edat avançada, han tingut una experiència, doncs, no dic negativa, però sí trista o dura, al seu entorn, aquesta sensibilitat per aquesta situació es manifesta i volen deixar per escrit que volen que passi si arriben a aquestes situacions. I són gent que no, potser no té cap malaltia i té una esperança de vida llarga, però sí que hi ha una cada vegada més gran consciència d'aquesta situació i volen deixar-ho per escrit.
11: I Raquel, aprofitant que la tenim avui aquí al Badalona Matí, vostè que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, també volem fer referència a una notícia que coneixíem darrerament, i és que la compra d'habitatges per part d'empreses s'ha triplicat en 10 anys a Catalunya i ja en són 245.000. És un fenomen concentrat a la capital catalana, també afecta a d'altres ciutats. Per què s'està produint?
12: A veure, l'estadística en aquesta matèria no té res a veure a la Barcelona capital i l'àrea metropolitana que la resta de Catalunya. És veritat que l'interès en aquestes adquisicions es concentra moltíssim a Barcelona. Nosaltres cada vegada que presentem dades estadístiques sí que posem de manifest que l'adquisició dels habitatges, el preu per metre quadrat, varia moltíssim quants més quilòmetres, no?, de distància hi hagi de Barcelona, i per tant una solució al problema tan gran que estem patint de l'habitatge seria acceptar viure una mica a uns quilòmetres de Barcelona, i per tant els mitjans de transport seria una qüestió bàsica. El que diu, evidentment, l'interès en l'adquisició d'habitatge està concentrat en la capital, i sí que és veritat que potser aquest és el resultat, però sí que apreciem també una desinversió per part de les persones jurídiques, perquè estan venent més que comprant. Aquesta era la tendència en les últimes estadístiques que hem publicat.
11: Quan una empresa compra un pis, de quin tipus d'empresa estem parlant? Fons d'inversió, societats patrimonials?
12: Home, hi ha de tot.
11: De tot.
12: Hi ha de tot. És veritat que el que diem, la tendència de l'adquisició per part de les grans, els fons d'inversió ha estat creixent durant molts anys, però ja dic, últimament, en l'últim any, l'estadística que vam presentar és aquesta. Hi ha una desinversió en aquest cas. O sigui, l'estadística surt així, que venen més que compren.
11: Això contribueix a encarir el preu de l'habitatge?
12: Jo crec que el problema del preu, i no és matèria nostra, nosaltres només reflectim les dades que surten dels nostres despatxos, que són dades actuals i al moment, o sigui, més actualitat no podem donar. Però sí que és veritat que el problema és de manca d'oferta. O sigui, mentre no solucionem aquest problema, doncs el mercat immobiliari cada vegada estarà més tensionat, perquè cada vegada hi ha més demanda. La previsió és que la població creixi i no està previst un creixement de l'oferta. Per tant, es tensionarà cada vegada més.
11: Doncs molt bé, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí al Badalona Matí, i fins aviat.
12: Gràcies a vosaltres.
11: Gràcies.
12: Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
11: Aquesta hora toca repassar l'actualitat política, els temes de la ciutat, amb la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater. Bon dia.
10: Molt bon dia.
11: Volem començar primer de tot amb aquest comunicat que hem conegut avui de la seva formació i posa sobre la taula de nou el cas de Can Bofill Vell, que Guanyem destapa que la cooperativa Suara porta el viol als tribunals per l'impagament que hi havia pendent d'aquella quantitat per la gestió de Can Bofill Vell. La formació municipalista ha confirmat que el departament legal de la cooperativa d'iniciativa social Suara ha interposat aquesta demanda judicial contra l'Ajuntament de la ciutat davant aquesta reiterada manca de pagament de les factures pendents pels serveis d'atenció social prestats a la ciutat, i es troba ja a l'espera que el jutjat fixi data per a l'inici d'aquest judici. Sí que és cert també que comentàvem que al ple del mes de juliol es va aprovar aquesta modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que permetria pagar aquest deute pendent a l'Ajuntament. Aquest tema li hem preguntat també a l'Elisabet Jiménez durant la tertúlia. Ens ha dit que està com en procediment, no?, que la tramitació és lenta, tots aquests procediments. Des de Guanyem, com valoren aquesta?
10: Bé, nosaltres pensem que és el fet d'aquesta interposició, no?, de portar l'Ajuntament a
7: el jutjat per part d'aquesta cooperativa és un indicador, una mostra, un exemple de com repercuteix la mala política i la mala gestió de l'Ajuntament de Badalona i aquest abandonament que fa el Biol, no? aquest govern del PP amb aquesta majoria absoluta, però que desatén i menysté totalment la política social, doncs això és un clar exemple. Recordem que teníem un alberg que era un servei bàsic fonamental per evitar les malalties i la mort que ha augmentat tant aquí a Badalona, no? de les persones sense sostre que estan absolutament abandonades al carrer. Teníem un recurs que funcionava, que en tot cas era millorable, però el que segur que no ha millorat, sinó que ha empitjorat enormement, és que el tanquessin. Quan el Biol decideix tancar-lo, ja és perquè hi ha hagut una negativa d'aquest ajuntament a pagar factures per uns serveis prestats. Uns serveis prestats que tenen una complicació en la contractació que ja ve del regidor Jurado del propi PP, és a dir, que el PP hi té responsabilitat des de l'inici, que l'Ajuntament hauria perfectament pogut mantenir aquest servei perquè hi ha mecanismes legals en els plens municipals, perquè quan un servei és bàsic, s'està prestant i hi ha complexitats jurídiques pel seu pagament, però es pot demostrar que el servei s'ha prestat, hi ha mecanismes per poder fer el pagament. El Biol va aprofitar aquesta complexitat per fer fora Suara, per tancar el servei, i això, recordem-ho, estem parlant de l'abril del 2024, fa més de 2 anys, i aquesta cooperativa encara no ha cobrat les factures anteriors que ja se li devien des d'abans del 24. I, evidentment, doncs, no poden esperar més. Nosaltres hem estat fent un seguiment exhaustiu, hem preguntat reiteradament per aquest pagament i l'Ajuntament continua. És a dir, han passat més de 2 anys i aquesta entitat es veu obligada a portar Ajuntament als tribunals. Un Ajuntament que, per la seva mala gestió, no només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, no només fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, a qui presta serveis, recordem el període de mitjà de pagament de factures, que és dels pitjors de tot l'Estat espanyol, o sigui que inclús hi ha empreses que estan en fallida per culpa dels deutes que té l'Ajuntament amb elles, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials, perquè això al final doncs, ha hagut d'anar a judici.
11: I no deixem aquest àmbit, eh? Badalona no té l'alberg, Can Bofibell des que va tancar, i també tot això està molt relacionat amb la crisi de l'habitatge. És el cas del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada la setmana passada a casa seva, a Madrid. A Badalona tenim casos com aquest. Recentment també coneixíem aquell matrimoni, no? Uh-huh. També del barri d'Artigas. Es poden arribar a donar més? Com valora la situació sí. de Badalona, que és una de les ciutats on més desnonaments s'executen?
7: Sí. Diguem que aquí a Badalona tenim moltes Mari Carmens mentre l'alcalde organitza tardeos. És a dir, la força de la gestió que està fent l'alcalde Albiol amb el seu equip de majoria absoluta està posada en la propaganda, en fer coses populistes, no? com els tardeos, com festes i festejos, molts anuncis per distreure a la gent. Pel que és la política social, les seves obligacions, perquè no oblidem, els ajuntaments tenen unes obligacions per llei de protegir a les persones vulnerables. Les seves obligacions no les compleix. Abandona la política social i els casos com el de la Mari Carmen n'hi han moltíssims. És que som, ho has dit molt bé, o sigui, liderem, Badalona és una ciutat líder en desnonaments. És líder en desnonaments, líder en no pagar els proveïdors, líder en gastar diners en arbres, en tardeos. Aquesta és la ciutat que tenim.
11: També destacar que la Marea Pensionista ha reclamat al govern local que compleixi el compromís de cedir un local a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recordem que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que demanava a les dues administracions incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Ells diuen que no s'ha avançat en res.
7: Bé, aquesta és una tònica molt habitual. Les mentides polítiques de l'alcalde són constants i els compromisos que s'adquireixen amb mocions aprovades però que després no es tiren endavant també. I per què dic mentides polítiques? Perquè també hi va haver una moció mesos enrere en què es demanava que es regulés i es vigilés el tema dels pisos turístics, que és un tema que està molt relacionat amb el dels desnonaments que parlàvem ara, i tampoc no s'ha fet, al contrari. En aquests moments tenim uns barris més tensionats que mai amb tot el que és l'habitatge, que no és per viure-hi, els veïns del barri, no és per accedir-hi la gent jove, sinó que és per especular, per fer-hi negoci, com a pisos turístics, com bed and breakfast, no? Allà fi ara estan augmentant moltíssim. I, en canvi, l'alcalde continua dient que sí, que això va anar per totes les ràdios de l'Estat, com el gran alcalde que regularia els pisos turístics. I és mentida. Les mentides d'Albiol són contínues. En aquest cas, tornem a estar també en un tema d'opacitat, perquè costa molt saber en quin punt es troben les gestions de moltes de les promeses que fa Albiol, sense anar més lluny, sobre Calendal, fa també uns mesos, no? temes de molt rellevants per la ciutat, de les escoles, dels serveis, que ell diu, davant del ple, quan té la gent que està demanant la paraula, o bé el renya, o bé vol quedar bé amb ells, i llavors allà improvisa una promesa, però després tot queda en res. A nosaltres, en aquests moments, no tenim cap informació, i és un exemple de l'opacitat també que té aquest ajuntament, que dona explicacions sempre donant la culpa a altres administracions, però que a nivell administratiu costa molt obtenir la informació. I ho dic perquè nosaltres som un grup que ho fem molt, d'exercir el nostre dret que tenim de tenir accés a expedients, a informació, i és un ajuntament que per totes les mitjans intenta impedir-ho.
11: Dolors, la seva formació, juntament també amb Badalona en Comú, han denunciat a l'oficina antifrau la Festa de les Migues. Recordem aquell acte on hi van participar Núñez Feijóo, Alejandro Fernández. Han demanat l'expedient per conèixer els informes tècnics. Disposen d'aquesta informació?
7: Bé, doncs aquesta denúncia que hem fet i que antifrau doncs investigarà ens obliga a ser prudents a l'hora d'explicar coses, perquè hi ha una sospita i una sospita ferma de que l'Ajuntament pot amagar o manipular documentació, no? I llavors nosaltres, davant d'això, som prudents, no?, respecte a la informació que tenim i a la que podem explicar. La investigació doncs està en marxa. Nosaltres el que sí que volem dir de quan nosaltres demanem expedients és que l'Ajuntament té l'obligació de posar-los a la nostra disposició, o bé de raonadament justificar que no hi podem accedir en 5 dies, i que l'Ajuntament de Badalona reiteradament intenta, o sigui, no contesta, intenta que no veiem aquests expedients, i que evidentment nosaltres fem valdre els nostres drets per poder. Tenim una part de la informació que hem demanat. Tenim també moltes queixes, molta informació que ens han fet arribar treballadors i treballadores atònits de veure com en els seus espais, en els seus llocs de treball vinculats a empreses i organismes municipals, com va ser el BCA o l'IMSS, per exemple, com se'ls ofereixen entrades en aquest acte polític, sense dir que és un acte polític, fent veure que és un acte organitzat per l'Ajuntament. I aquí hi ha moltes preguntes a fer-se, no? Aquestes entrades, qui les ha comprat, com les ha pagat, com les ha posat al servei d'aquests treballadors, què s'ha vulnerat, no?, fent tot això. I després també quines despeses indirectes o directes ha fet servir l'Ajuntament per fer possible que hi hagués un acte, que recordem-ho, és un acte polític, que va ser anunciat per l'alcalde i anunciat en els organismes municipals com un acte que organitzava l'Ajuntament amb un joc confusiu, apoderant-se del valor simbòlic que tenen les migues, dient com aquella que vam fer, que aquella sí que era municipal, en tornarem a fer una altra, demaneu-me a mi que jo us regalaré els tiquets, i com de passada dient que vindria el senyor Feijo. Tot està sota investigació i anirem veient cap on ens porta.
11: Un acte que també va coincidir amb la visita a Gavà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Festa de la Rosa. Creu que això hi va tenir a veure, aquesta Festa de les Migues dels Populars versus la Festa de la Rosa socialista?
7: Potser van haver d'improvisar, no? Perquè és evident que hi ha molts indicis, no? d'aquesta improvisació, perquè potser volien un titular per compensar, no? en el relat mediàtic que els dos líders estaven a Catalunya fent declaracions, però hi ha una cosa molt significativa. Aquí, en aquests estudis, representants del Partit Popular han volgut comparar les dues festes. No tenen res a veure, perquè la Festa de la Rosa s'anuncia des del primer dia amb les sigles del PSC i tothom sap que és un acte polític que organitza el Partit Socialista. En canvi, la Festa de les Migues apareix com un bolet de cop i volta. S'ha de forçar molt la màquina perquè es pugui fer, i, a més, es publicita fent veure que és un acte de ciutat perquè així enganyar el màxim de gent perquè hi vagin sense saber que estan anant a un acte polític. Per tant, des d'aquest punt de vista no tenen res a veure.
11: Molt bé, Dolors Sabater, com encaren l'inici d'aquest curs?
7: Doncs l'encarem amb molta lluita. Tot el que està passant ara a Madrid i el que ha destapat, no?, el cas Mari Carmen, és un mirall molt gran per Badalona. Aquí tenim casos diaris, no només amb gent gran, sinó també amb criatures. Tenim molts casos amb desnonaments on es vulnera, a més, el dret de protecció superior que tenen els menors. És un front de lluita, com n'hi ha molts altres, tot el tema urbanístic, també. Nosaltres hem posat també molta mirada en tots els desastres que està promovent aquesta majoria absoluta del PP a Badalona, que van totalment en contra del que toca fer per afrontar el canvi climàtic. Hem passat un estiu del més xafogós, no?, i amb una calor i sense refugis climàtics oberts durant l'agost, que han fet patir a molta gent, i tenim un govern que s'està carregant el parc de Calarnús, que s'està carregant tota la zona de Can Ruti i la zona de Canyet. Estem, doncs, molt compromesos amb tota aquesta lluita mediambiental, i també poder continuar fiscalitzant aquestes mentides polítiques, aquestes mentides administratives, aquests compromisos no complerts, perquè la ciutadania pugui tenir criteri, pugui tenir esperit crític davant de la manipulació mediàtica i electoralista que fa, i aquest posar l'Ajuntament al servei de la propaganda electoral que fa contínuament l'alcalde. L'habitatge jo crec que és una de les coses més emergents, no? més punyents aquí a Badalona, tu ho has dit, pels desnonaments, però no només pels desnonaments, perquè la gent jove no pot accedir a l'habitatge, perquè no tenim política d'habitatge, no s'està fent tanteig i retracte perquè els grans tenidors deixin de ser els que decideixen com és la política d'habitatge a la ciutat. No s'està posant protecció al lloguer, no s'està vigilant que no hi hagi pisos turístics en pro de que hi hagi més pisos per la gent, no s'està fent tots els mecanismes que sí té l'Ajuntament, els 8 milions que els hi vam deixar nosaltres destinats a fer habitatge públic. L'alcalde s'equivoca, es confon, es pensa que perquè fa 8 pisos de protecció oficial això ja és política d'habitatge. No. Nosaltres necessitem que la política d'habitatge contempli que els joves necessiten llogar, que la gent que té salaris baixos necessita poder accedir a l'habitatge, que necessitem que la gent deixi d'haver de marxar de Badalona perquè els pisos estan inaccessibles i l'alcalde només pensa en atraure doncs, gent milionària i especuladors, i aquest, per tant, és un dels fronts més els serveis públics, les escoles que no es construeixen, tot el que té a veure amb els drets socials que estan absolutament abandonats per aquest govern.
11: Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que tingui un bon dia.
7: Gràcies a vosaltres per la feina que feu. Bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
11: I avui volem conèixer millor el cos dels Mossos d'Esquadra. I ho farem amb la intendenta Elena Martínez, que és cap de la comissaria de Badalona. Bon dia.
10: Bon dia.
11: Elena, hem vist pel·lícules, sèries, on veiem com treballen els Mossos, però no sé si és així o no. Com definiria vostè l'essència de ser mosso o mossa d'esquadra avui dia?
10: Bé, és una professió amb molta responsabilitat, és una professió que ha d'anar i intentem que vagi orientada a l'ajuda i a l'assistència a la ciutadania, a fer de les ciutats i els pobles de Catalunya unes ciutats i uns pobles segurs, on la presència dels Mossos, juntament amb les policies locals, sigui una imatge normal, una imatge real, i que tinguem doncs, aquest treball tant preventiu com reactiu per assegurar aquesta seguretat i vèncer el delicte.
11: Per ser mosso o mossa s'ha de tenir vocació?
10: Jo penso que s'ha de tenir la vocació de servei, és a dir, està clar que el sentiment de voler ajudar el ciutadà ha de ser intrínsec, és a dir, un mosso ha de voler ajudar a la ciutadania. Si no tenim aquest sentiment, difícilment podrem dur a terme la nostra tasca dia a dia.
11: Important també els trets de personalitat, no? Quins trets de personalitat s'han de tenir?
10: Jo crec que tot mosso ha de tenir la capacitat d'escoltar, la capacitat d'empatitzar, la capacitat de mediar i, evidentment, la capacitat de reaccionar davant de situacions que dia a dia ens trobem i que són complicades i que s'han de gestionar i que hem d'estar preparats tant professionalment com acadèmicament com físicament. Per tant, és un còmput de moltes qualitats que s'han de dur dia a dia i que s'han de treballar dia a dia, perquè no és una feina fàcil i és una feina doncs que malauradament ens trobem en situacions complicades i complexes i que cal que fem un treball intern però també extern, sobretot amb aquesta orientació, amb ajudar el ciutadà, amb escoltar-lo en definitiva doncs, que el nostre servei sigui el servei de la ciutadania.
11: Si això viu en situacions complicades, també un treball intern a nivell psicològic, mental, per no emportar-se els problemes de la feina a casa, com passa amb totes les feines, però en el cas dels Mossos, no?, que viuen en primera persona situacions no gaire fàcils, Això també és important.
10: Evidentment. Evidentment, la salut mental, com en qualsevol professional, sigui professionals mèdics o sigui els mateixos bombers, s'ha de cuidar, i evidentment la salut mental dels professionals ha d'estar a l'ordre del dia i, a més, s'ha de cuidar i, bueno, des de Mossos tenim cura de, i sobretot els comandaments tenim cura doncs, de que els nostres policies tinguin una bona salut mental.
11: Vostè, durant la seva trajectòria, Elena, ha passat per diverses divisions, com la de trànsit. Això és habitual, anar passant per diversos...
10: A veure, la meva carrera professional sempre ha estat orientada a la seguretat ciutadana. En aquest cas, a la Divisió d'Investigació Viària va ser un destí en el qual doncs se'm va proposar per fer doncs un projecte determinat, però la meva carrera professional sempre ha estat a seguretat ciutadana. He passat per diferents poblacions, Girona, Santa Perpètua, Nou Barris i Sant Martí, i en aquest cas el destí diferent va ser a la Divisió d'Investigació Viària, on vaig veure una altra manera de treballar, amb uns professionals molt ben preparats, uns professionals molt implicats, amb uns professionals que... més enllà de ser els únics que posen multes, assisteixen d'una manera molt professional i molt rigorosa tot el que és relacionat amb la investigació de sinistres viaris i en atendre les víctimes d'aquests sinistres.
11: I al llarg de la seva trajectòria, ara ens explicava, totes aquestes ciutats on ha pogut desenvolupar la seva activitat professional, aquí a Badalona,
13: hi ha més feina que d'altres?

0: estadístiques. Una de les coses que em preocupa jo com a cap d'aquesta comissaria és bàsicament la percepció de seguretat del veí. Mentre un veí consideri que se sent insegur, ens queda feina per fer. I aquesta feina no pot ser d'una altra manera sense el contacte amb el ciutadà. Jo deia en la meva primera entrevista que volia escoltar el veí i seguim en aquesta línia. Nosaltres no podem saber dels delictes, no podem saber de les molèsties, no podem saber de la percepció d'inseguretat si el veí no ens ho explica, perquè, com vostè entendrà, el delinqüent no delinqueix davant de la policia. Aleshores, aquesta col·laboració ciutadana és una col·laboració que ha de ser real, perquè d'alguna manera tots estiguem implicats en la seguretat. Els Mossos hem de fer el que ens toca, està clar, eh? I hem de detenir, i hem de prevenir, i hem de fer de tot. Però cal que la ciutadania també ens aporti aquest punt qualitatiu per poder treballar d'una manera més eficaç. Perquè, com li deia, el delinqüent no delinqueix davant de la policia.
1: Moltes vegades la percepció ciutadana de la seguretat no coincideix o no va de la mà de les dades que es publiquen oficials?
0: Al final, els números són els números i ens donen un reflex de com estem treballant. I evidentment, doncs, són números, són freds, però a la policia ens interessa també la percepció de seguretat. És el que li deia, no? El fet de que jo em senti insegur en el meu barri, d'alguna manera, a nosaltres ens interpel·la que hem de treballar d'una manera diferent, que hem de treballar a raó d'aquesta percepció, perquè si bé és cert que tenim uns bons números però la ciutadania se sent insegura, doncs ens queda feina per fer.
1: Des del cos dels Mossos d'Esquadra, imagino que els preocupa els successos que es van produint, sobretot cada vegada més habituals aquí a Badalona i el seu entorn, amb armes de foc.
0: Evidentment.
1: Han proliferat aquest tipus d'armes.
0: Com a mínim, s'ha donat el cas de que han començat a haver-hi molts incidents amb armes de foc, i evidentment és una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, però bé, hi ha doncs un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs anar reduint doncs la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
1: Els aspirants o persones que s'interessen a formar part del cos dels Mossos d'Esquadra, els agrada conèixer més àmpliament el cos, es fixen molt en alguna especialitat en concret, investigació, seguretat ciutadana, BRIMO, TEDx, hi ha algun departament, alguna divisió que cridi més l'atenció i vulguin?
0: Bé, durant el curs de formació bàsica se'ls hi fa classes de diferents especialitats dins del cos. És evident que hi ha certes especialitats que són més atractives doncs, una mica doncs, pel que vincula, no?, l'ordre públic, el TEDx, la subaquàtica. El primer any de pràctiques solen fer les seves pràctiques a Seguretat Ciutadana, que és una manera d'entrar al cos i de conèixer la tasca policial des de la base. Després, a poc a poc, es van especialitzant a raó dels seus gustos i de les seves inquietuds professionals. Però, evidentment, sempre hi ha especialitats doncs, que són més atractives doncs, per l'especificitat d'aquelles funcions o d'aquella especialitat.
1: Accedir, imagino que no és fàcil, no? Moltes proves de personalitat, se'ls planteja també un conflicte als aspirants que han de resoldre. És en la prova psicològica on més ja es descarten els aspirants o...?
0: Bé, a veure, el procés selectiu té una prova teòrica, té una prova física, té unes proves psicològiques i té una entrevista. I, evidentment, doncs, a mesura que es va evolucionant, doncs, es va passant d'una fase a l'altra. Evidentment, la darrera prova potser és la que marca una mica la forquilla de qui són els aptes i qui no són els aptes. Jo insisteixo sempre dintre del meu entorn personal, no?, d'aquelles persones doncs, que la primera vegada no han estat aptes, doncs que ho tornin.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquestes pluges que ens arriben. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafogor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la Vall del Llobregat i la Vall del Besòs, aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs s'han resolt algunes de les incidències que teníem, però en aquests moments encara tenim una avaria, per exemple, a l'Ametlla de Mar, que talla encara un carril i això alenteix molt la circulació, com també un accident a la 2 a Castellolí cap a Barcelona amb un altre carril tallat. Dins sentit un camió, l'expedició que llista de Vall en sentit Vic talla un carril, s'ha retirat el que és el camió cremat, però s'estan fent obres d'asfaltament i, per tant, cal de circular amb cautela. I ara mateix tot el que és els accessos nord de l'àrea metropolitana, C58, C33, C17, doncs van molt carregades, com també la zona de les rondes. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contra rellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que baixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Un text que inclou 10 mesures i que no té garantit el govern per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions i a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida hi anirem abans d'aquesta nova mobilització, però també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions. Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg últim al PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho deien també en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciable mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana. Una mobilització que, com dèiem, ara mateix està produint davant el Palau de Congressos de Barcelona i allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Com deia, som al Palau de Congressos de Barcelona, on els manifestants del Centre de Llumeteres s'han concentrat, convocats a les 7 i ja porten una bona estona fent ressò aquí a la porta. L'ambient, com deia, és de tensió continguda. Molta gent, cartells reclamen contractes indefinits i un fort dispositiu d'antiavalots just darrere dels concentrats. Es preveu que 7:45 es donin declaracions. Si més no, aquest matí, el portaveu del sindicat Enric Aragonès ha atès els mitjans i ha amenaçat amb una vaga general si el govern no dona resposta.
11: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: El crit de Mari Carmen no està sola, és el que més s'escolta aquí a la vora del Palau de Congressos. Com dèiem, a l'interior del Palau de Congressos, Pedro Sánchez assistint fa una gala de premis. Veurem com queda tot i com avança aquesta tarda aquí fora del Palau de Congressos.
0: Gràcies, Álvaro. Efectivament, n'estarem pendents i, com dèiem, a l'anunci o la crida que ha fet la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, l'ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
12: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
13: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
12: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
14: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
16: Bona tarda. Doncs el paquet compta amb 67 mesures i és el primer paquet que el govern ha aprovat avui per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. En aquesta comissió interdepartamental que presideix el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, però on hi seuen fins a 12 departaments amb un pes clau d'educació, salut, interior o drets socials. Entre les mesures més destacades hi han tres. La primera, una llei pròpia, un marc jurídic propi per protegir els menors a internet. La segona, un límit d'edat, sobretot a la intel·ligència artificial generativa a partir dels 14 anys als serveis i equipaments públics. Això inclou l'alumnat de les escoles. I la tercera, a la consulta del pediatre, que farà un cribatge dels hàbits digitals dels infants. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, feia referència a l'estabilitat emocional dels nostres joves.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens.
16: El compromís és que el paquet complet quedi aprovat en aquesta legislatura.
0: Gràcies, Pau. Encara en salut, els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat.
4: Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local, que es fa avui i demà a Barcelona, per analitzar reptes com l'envelliment de la població.
0: Maite Polo.
18: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas. No? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
20: Que els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: També a partir d'avui el nou centre de donació del Banc de Sang i Teixits obre oficialment cada dia. El punt situat al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet és el primer de Catalunya fora d'un hospital i durant el primer mes ha atès unes 230 persones, tot i estar obert parcialment. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El centre de donació de sang de Santa Eulàlia al carrer de Jacint Verdaguer ja funciona de manera oficial i cada dia a partir d'avui. El punt de donació obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 3 del migdia. D'aquesta manera, des del Banc de Sang i Teixits volen acostar-se als barris i fer més fàcil la donació més enllà dels hospitals. Ho explica Cristina Valverde, responsable de les campanyes de promoció del Banc de Sang i Teixits.
23: Des de la Covid ja l'activitat de visitants i pacients a l'hospital ja ha canviat i a més també els avenços tecnològics i mèdics doncs fan que les visites i les estades als hospitals als pacients siguin més curtes. Per tant, hi ha menys activitat de persones a l'hospital i amb això notem també que les donacions als hospitals baixen. No?
22: D'altra banda, des del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de les primeres experiències al punt de donació, que ha estat obert de manera parcial. Ara, amb l'ampliació de l'activitat coincidint amb unes reserves de sang que encara estan per sota dels nivells habituals, esperen a treure més donants. Des del Banc de Sang recorden la importància de mantenir una donació constant i fan una crida a tots els grups sanguinis, sobretot després de les peticions específiques que s'hi han fet les darreres setmanes per als grups B positiu i B negatiu.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
24: Xàfecs locals,
1: però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Esther Minguell.
2: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
5: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola i, per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
2: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana, malgrat la caiguda de les exportacions, i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Segons la consellera, aquesta nova comissaria arribaria després de la renovació del conveni de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra. Escoltem Núria Parlon.
24: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, que s'ha fet un esforç important per part de l'Ajuntament per reforçar la seva plantilla de policia local. Nosaltres també, a partir del Pla Helios 84 efectius de seguretat de les unitats de seguretat ciutadana s'han incorporat. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%.
0: I condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament als diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per a feina o càrrec públic.
0: I en cultura, a aquesta hora, en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i sinfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda juga la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
3: It's gonna be...
4: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
3: Players and coach, they changed some things, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
3: Energy is going to be a very important part of the game.
2: Per la seva banda, el Kitchener's Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I a partir de 7:45 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquets, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta a l'última hora. Bona tarda, Òscar.
5: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
2: En handbol, el Freaking Granollers continua en estat de gràcia i va sumar la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. Ara els vallesans ja pensen en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el seu debut europeu. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge del porter Uri Codony, que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Que tiene sus tiempos, sí, que es muy pesado y muy lento, también.
3: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre.
4: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco.
5: La valoració de la Diada ha sigut boníssima perquè hem fet els castells que havíem treballat, els castells que volíem portar a plaça, els hem fet a la primera.
6: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
7: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre Can Bofí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo, ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. L'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment els corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Ràdio Ciutat.
8: Sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servidors jurídics, pues intervenció.
7: Guanyem Badalona acusa el govern local d'incompetent i negligent després de conèixer aquesta denúncia. La líder de la formació, Dolors Sabater, assegura que és una mostra de la manca d'interès del govern per les polítiques socials.
3: No només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, al qui presta serveis, sinó que, a més, haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials.
7: El moviment pensionista de Badalona ha reivindicat avui l'accés a l'habitatge tant per la gent gran com pels joves en una concentració que ha fet davant del Viver. La mobilització s'ha fet a partir d'un manifest del sindicat d'habitatge que finalment no hi ha pogut participar perquè els seus membres s'han mobilitzat a les carreteres de Barcelona. Diego Guerrero, del moviment pensionista, ha fet referència a un cas d'intent de desnonament a Badalona.
4: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que amb el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
7: Més coses, els castellers de Badalona van assolir la quarta posició al concurset de Torredembarra amb una actuació valorada en 1.665 punts, els mateixos que els castellers de Sarrià i els castellers de l'Esquerra de l'Eixample, amb qui han empatat a la classificació. Els castellers d'Esparreguera es van proclamar els guanyadors del concurs. Ferran Creixell, el cap de colla, es va mostrar satisfet amb la feina feta al concurs i ha fet una valoració positiva de l'actuació.
5: La valoració de la Diada ha sigut boníssima perquè hem fet els castells que havíem treballat, els castells que volíem portar a plaça, els hem fet a la primera, sense vacilar. La canalla ha volat, la pinya ha sigut sòlida, el tronc ha aguantat allò i no podem estar més contents d'haver esgotat les tres rondes amb els tres castells que portava.
7: I la plaça del president Tarradellas va donar la benvinguda aquest dissabte a la tardor amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu. L'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot bon ambient. Petits i grans no es van voler perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat.
6: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
9: Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo, gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto, muy bien.
10: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
7: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
11: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
12: Les veus fora del camp.
13: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
12: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
14: I ens hi posem després de l'exhibició futbolística ahir en els primers 45 minuts del Badalona. Jo deia que feia molt de temps, no? Dècades que segurament no es veia un futbol tan fluid, un futbol amb tant de dinamisme i amb tant intercanvi de posicions constant com el que va practicar el Badalona ahir a la primera part a la travessera de Montigalà, el remodelat camp de Montigalà. Carles Caballero, benvingut a la tertúlia.
15: Hola, Ramon, què tal?
14: Aleix Blanc, benvingut a la tertúlia.
16: Hola, Ramon, com estem?
14: Avui, afortunadament, per comentar aquesta gran victòria del Badalona, aquesta golejada d'un partit que va quedar resolt al descans.
15: Sí, tu ho has dit, va quedar resolt al descans i la segona part va ser totalment per cobrir expedient, perquè ells es van dedicar a intentar no jugar i, bueno, però hem de parlar de la primera part, que, com tu has dit, feia molt de temps que no hi havia tanta superioritat, deixem dir que no sigui flor d'un dia, i que el Badalona va fer un futbol perquè feia molt de temps que no es veia, un totalment superior, desbordant, superant en tots els aspectes el Sant Cristòbal, tot i que aquells hi van posar molta garra i molta gana, és veritat, ho hem de dir. Penso que la seva lliga i la nostra són lligues diferents, però amb tot el respecte, amb tot el respecte que em mereix qualsevol equip de la nostra categoria, crec que el Badalona ahir hagués passat per sobre de qualsevol amb aquest futbol, amb aquesta primera part. La segona va ser ja anecdòtica. Només una altra vegada, una altra lesió. Jo s'ho esperant que no sigui gaire cosa, que sigui ràpid. Però bueno, ens quedem amb el bon inici d'estreno d'aquest nou estadi, bueno, nou, remodelat estadi, i que ens va portar sort en quant a resultat i en quant a futbol, perquè el Badalona, ja et dic, va estar sublime, per mi sublime, Aleix.
16: Sí, ja li tocava una victòria així al Badalona després d'aquest inici, doncs, una mica rocambolesc amb la derrota contra la Monta i la derrota in extremis contra el Martinenc. Ja sabíem que aquest era un projecte una mica lent, sobretot paciència en aquestes primeres jornades, perquè el futbol de Sant Pietro, doncs, necessita, doncs, una mica de química entre els futbolistes, que a poc s'ha anat trobant, i jo crec que no hi ha millor mostra per demostrar que l'equip ja s'ha adaptat que guanyar per 4-0 al Sant Cristòbal, un equip que sabem que és bastant farragós, que a casa són un equip bastant fort, són una altra versió quan juguen fora de casa, però ahir marques 4 gols a la primera meitat i ja sentencies el partit. I la segona, com bé heu dit, que va ser un tràmit. Per mi, crec que cap dels dos equips l'hagués volgut jugar.
15: Sí.
16: Es va jugar perquè, evidentment, doncs han de disputar aquests minuts, però de moment el Badalona, que ja presenta la seva candidatura, a més, amb un futbol molt vistós, que jo que el vaig veure a trossos per la tele perquè estava treballant, doncs demostrava que l'equip, doncs, té molt clara la idea de joc, un futbol molt associatiu, amb futbolistes intercanviant-se de posicions constantment, i crec que serà un equip que aquest any donarà goig de veure. Evidentment, hi haurà partits que seran més durs, que no sortiran les coses, però és aquest futbol atractiu que en ocasions costa veure en aquesta tercera federació.
15: Sí, un futbol que agrada als espectadors, dinàmic, intercanviant posició, com tu has dit. No hi havia cap jugador estàtic, cap jugador que digués aquest es posa aquí i no es mou. No, va ser dinamisme total. Crec que intercanviant posicions, tocant en curt, en llarg, canviant de joc, a mi em va agradar molt, ja et dic. I ahir, si tingués que destacar tots, però ahir, agradable, Martí. Martí em va agradar molt perquè va ser un jugador que les va agafar pràcticament totes. Va estar amb els seus companys generós, va ficar gol...
16: Una assistència.
15: Sí, una assistència que podia haver sigut egoista, eh?
16: Sí.
15: Sí, sí, podia haver sigut. Però deixa'm dir que aquests primers partits que li vist jugar no em va agradar, no em va agradar, però ahir, si vulguem destacar alguna cosa, que va haver-hi moltes, em quedo amb aquest... Bueno, amb aquesta sensació que em va causar Martí, i bueno, deixa'm dir que al mig del camp del Badalona, sensacional, amb Pinyol, Jair, Nil, acompanyat per Bermo, amb la seva posició de central. Bueno, és que res a dir, res a dir, com ha dit l'Aleix, aquest futbol de San Pietro, que sembla ser que... I tot els equips de San Pietro... han anat de menys a més. Vol dir que si hem d'anar a més, vol dir que això millorarà.
14: Sí. Sempre, no és fàcil buscar sempre aquesta superioritat, no?, per dins i per fora, no? Vull dir que això va ser una de les consignes d'ahir del Badalona i es va aconseguir.
16: És que sobre això que comenta Ramon, d'aquestes consignes, intercanvi de posicions, crec que tens quatre peloteros al mig del camp que fan... que s'intercamin entre ells i que, sincerament, el rival pugui acabar fins a marejat, perquè Nil Sauret, Jair Antúnez i Jaume Pinyol són tres futbolistes que amb la pilota tenen molta qualitat. Si a sobre els acompanyes, doncs, amb Bermu, que té la suficient qualitat com per treure la pilota jugada, però també fer aquest rol de coach escombra i de recollir la pilota que no acaba d'arribar a un, la que no acaba d'arribar a l'altre, i tens, doncs, aquests enganxes que ara Josu hem de veure fins quan té de lesió, però que sempre pot aportar qualitat, doncs és molt, molt positiu. I si no, si veus que pel mig no funciona, obres la pilota a la banda, que tens a Juaco, pot entrar Tom, tens davanters referència, crec que té moltes alternatives ofensives.
15: Per dir alguna cosa de la segona part, que va ser, com tu has dit, puro tràmit, bona sensació amb Tom. A mi em va agradar molt, Juaco va estar sensacional, i Josu, ja no d'això no parlem, però vulguem buscar alguna cosa positiva de la segona part, em quedo amb les incursions de Tom, una bala per banda que li van anar a parell tota l'estona, però va tenir tres incursions que no van acabar en gol perquè és generós, no és egoista, perquè va haver-hi jugada que ell podia rematar acabar aquella jugada, i sempre busca el company. Potser si és una mica més egoista, a lo millor, però per treure algo positiu de la segona part, em quedo amb la sensació que va causar Tom, que hem de mirar que ara aquests dies que no tindrem a Josu, pues bueno, hem de buscar una altra banda, però jo crec que la tenim coberta amb Juaco, amb Tom i amb Robert. Crec que aquests partits que no hi sigui

0: Treia, estrany, sí.
1: Treia una mica de so, des de la televisió, es veia com quan xutaves excessivament fort o allò que et menges una mica al terra a fer una passada.
2: Pols.
1: Sortia pols o sorra, però bé, jo crec que la instal·lació, jo que allí he anat a gravar múltiples vegades, sobretot els Badalona Dracs, era una instal·lació que necessitava molta millora i, de moment, per fora, ho sembla, i
0: home,
1: de moment el Badalona...
0: era una instal·lació que era... per tothom, no?
2: Sí, dir, sí.
0: Tothom, oberta. Tothom hi tenia accés.
2: Oberta, en general, no vols dir?
0: Sí, sí.
2: No. Tothom tenia veure, clau.
0: Era clàssic que a passar qualsevol hora hi hagués algú jugant allà. Sí, sí. Fent una patxanga, vull dir que...
2: Sí, sí. A veure ara, no?
1: De fet, ahir estava Chesney jugant patxangues al camp del costat, sí, al que és de futbol
2: correcte,
1: set.
2: Correcte, correcte, el vaig veure.
1: Amb la canalla fent
2: sí,
1: uns
2: xuts. Sí.
1: O sigui...
2: sí, sí, és un tio, escolta, agradable, no es nega res... fotos, autògraf i, escolta, dicharachero, com es diu.
1: No, i els dies que ha vingut no pot tenir cap queixa amb el Badalona, perquè, si no m'equivoco, va venir el dia del Badalona-Cornellà, la remuntada, sí, 3-0.
0: Va ser la remuntada o la derrota amb l'Hospitalet?
1: Jo crec que va ser la remuntada... Uf, ara
2: no, no, va ser...
1: un compromís.
2: No, hospi, perquè hi era el Thiago i el Jordi,
1: sí?
2: Que estaven els tres. Jo vaig coincidir amb els tres a la mitja part. Sí, sí, segur.
1: Sí, sí, és que ara estic pensant de si va anar contra el Cornellà,
0: sí,
1: també.
0: Sí, però ja, hi va haver un altre partit que també va venir un altre, no?
2: Ha vingut tres,
0: sí, sí, sí.
2: Mínim tres vegades. Mm. Sí, me'n recordo, vaig coincidir amb ells, els tres, Jordi, Thiago i ell, a la mitja part. Per això dic que era el de l'hospi, sí, correcte. Però, bueno, es veu que és molt amic d'uns del...
1: De l'Amir, crec que sí.
2: És molt amic... I, bueno, i ell estava allà gaudint d'un partit, estava content, i després va fer el que tu dius, va estar mal amb la canalla allà al camp de futbol 7. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, jo crec que la sensació del nou estadi, de la nova travessera, crec que unes instal·lacions... Bueno, falten cosetes, perquè no hi havia ni un bar per prendre una aigua. Crec que aquestes coses, pues, bueno, s'han d'anar...
1: Bueno, poc a poc.
2: Poc a poc. Però aquestes instal·lacions, de cara al futur pel Badalona i pel... Bueno, per tots en general, sembla ser que en un futur, al millor no a curt termini, sembla ser que els Dracs li faran el seu estadi, perquè, segons va dir l'alcalde l'altre dia a la inauguració, i això serà una instal·lació de futbol. Crec que és meravellosa, aquesta instal·lació, al costat de l'estadi. Crec que és fantàstic.
0: Home, necessària, perquè, clar, ja sabem que la gespa natural té unes hores de vida a la setmana, no? És a dir, que fa l'efecte, em van dir 6 hores setmanals.
2: Sí, màxim 3 partits, ja m'han dit a mi. I d'entrenar...
0: Màxim a la setmana. Però, clar, 3 partits ja són les 6 hores. Vull dir que, si sí, és però... un partit, m'imagino que deixaran entrenar una hora a qui li correspongui jugar allà, no? Vull dir, no sé com ho feia el Lleida quan el camp d'esports estava més o menys en condicions.
1: Aquí ja venia del conveni que tenies amb l'Ajuntament, que era pro Atlètic Lleida, però com el camp era més del Lleida que de l'Ajuntament, el Lleida entrenava sempre al camp d'esports, i després l'Atlètic entrenava un cop a la setmana quan jugava com a local. Aquí ara sí. Hem canviat la gespa i crec que només entrena un equip, o sigui, es fan 2 entrenaments a la setmana i el partit i ja està.
2: Que aquí sembla ser que jugaran els Women, el Sigul i el Badalona, però la setmana que tinguin que jugar els tres hauríem de fer, a lo millor algú hauria d'anar fora. Bé, tot depèn com estigui, però en principi les instal·lacions són per...
0: És a dir, si hi hagués una triple coincidència en una jornada, s'hauria de valorar veure què, no?
2: Correcte. Sembla ser que això està enfocat així. Perquè els tres i entrenar... està una mica complicat. Però, bueno, sembla ser que en el futur... En el futur... com ho va dir l'alcalde, va prometre un estadi pels Dracs, vulguis o no... aquesta aglomeració d'equips, perquè pensa que la base de la fundació ha d'anar a jugar a Sistrell, a Peragol, a Montgat, de lo que es tracta que en un futur tot sigui concentrat.
0: Vaja, que els 25 equips, on fa l'efecte que eren 25, que estaven entrenant a l'estadi municipal habitualment entre setmana, no hi caben tots al camp de la travessera.
2: No, 25 del Badalona, no?
0: No sé si només del Badalona.
1: Però amb això li has de sumar el Sigul.
0: Sí, sí, no, no, no, no, no, no.

0: I els draps que tenen...
1: No, però jo dic els que entrenaven de futbol 11 a l'estadi municipal.
0: Això fora, tots.
1: Hi havia equips que entrenaven del Badalona i del Sigul.
0: Això fora, tots. Això fora.
1: Sí, sí, però que no hi caben tots, no, aquests a la travessera.
0: No, no, no. Impossible, Ramon.
1: Ja, ja, sí, sí. Ja.
0: Impossible.
2: O entrenes no, no, no, a camp partit, és igual, com feia l'Europa en el seu moment.
1: No, no cal fer la gent de mi, vull dir, ja, ja li toca a qui li correspon, però és veritat que vull dir que ja, ja ho tinc clar que no, no m'hi caben tots.
0: Bueno, torno a dir, l'alcalde, a part de prometre lo, del, lo dels dracs, va prometre una altra instal·lació esportiva de futbol. Vull dir, una de futbol americà i una de futbol. Això vol dir...
1: Que, per cert, terreny allà darrere n'hi ha, no?
0: I tant,
1: sí.
0: I tant, però sempre sé que no va allà, eh? Allà, en principi, quan nosaltres vam fer la permuta, amb el projecte inicial anava a un altre camp de futbol set. Que vulguis o no, per la canalla és importantíssim, perquè si tens dos camps de futbol set... Per, lo que, per la canalla és fantàstic.
2: Sí.
0: I tot i que els camps de futbol gran ja es poden convertir en dos
2: camps
0: de futbol set, ja són quatre. Vol dir quatre. Cada hora, a la tarda, en tens cinc o sis hores, són 20 equips, Ramon, de futbol set, per entrenar. Jo crec que una de les opcions era acabar el projecte en el qual venia la permuta aquella que vam fer, que a Montigalà hi havien un camp de futbol 11 i dos de futbol 7. Però jo, amb el discurs que va donar l'alcalde el divendres, va dir que, amb, que si ell continua un altre mandat, faria realitat un altre camp de futbol i un, altre, i un camp de futbol americà. Unes instal·lacions pels dracs. Aquí ho deixo. I jo crec que això serà inviable, bueno, inviable, que serà, tindrà que ser una realitat, perquè, com tu dius, 25 més que l'equip que, hi ha, que entrenaven fora, estem parlant de uns 50 equips entre les tres entitats.
1: Mm. Que, per cert, no em vull deixar la representació badalonina ahir en el Mundial Sub-20, no?, femení, amb la Célia Segura i jugadora Atlético de Madrid i la Noa Jiménez, no? També jugadora del Barça, representants badalonines, sí. No? També amb la selecció estatal campiona del món sub-20.
2: Que és fàcil dir-ho, però s'ha de competir aquestes categories que per molt joves que siguin, el títol te l'acabes emportant i és un currículum enorme.
0: Davant de les campiones del món.
2: Que era Corea del Nord.
0: Corea, i li van guanyar els penals. La... dos aturades que va fer la portera nostra i, cuidado, hem de dir, amb la campiona del món que va ser campiona amb diferència, molt superior al resta de rivals, i Espanya li va plantar cara i li va guanyar. Felicitats des d'aquí, sí senyor.
1: I per altra banda, doncs això que comentàveu, no? I ara està a l'aire, no? La gent diu, ostres, i quan s'inaugurarà la gespa de l'estadi municipal?
0: Tinc entès...
1: Segur que el Carles sap coses.
0: Sí, tinc entès que tres partits més jugarem a la travessera.
1: Tres més?
0: Tres més.
2: Per tant, pràcticament fins a no finals d'any, però a dir, novembre...
1: És a dir, la data que circula... La data que circula d'inauguració és l'1 de novembre.
0: Correcte.
1: Badalona-Wiman-Barça.
0: El Badalona, primer partit de novembre.
2: Serà el Badalona-Mollerussa. O 25 d'octubre seria un Badalona-Cornellà.
1: I el 31 o 1 de novembre és el Badalona-Wiman-Barça, que és el que s'especula que volia, es vol fer servir per la inauguració.
0: Però jo diré... Jo ara em mullaré. Tot el que circula que la inauguració amb el Badalona Women Barça, intentar de que arribi aquest partit, jo crec que el primer que s'hauria de mirar és que sigués el Badalona, que estigués el Badalona el dia de la inauguració, perquè una cosa està clara, l'equip titular d'aquest estadi és el Club de Futbol Badalona i l'equip que porta el nom de la ciutat és el Club de Futbol Badalona. El Badalona Women ha arribat aquí, em sembla molt bé, estem tots amb el Badalona Women i tot el que sigui Badalona, benvingut. Però jo crec que per la inauguració s'ha de comptar, i això ho faig arribar perquè arribi on tingui que arribar. jo crec que el dia de la inauguració el Badalona ha d'estar, ha de ser-hi. Si es pot ficar un dia que estiguin tots dos, fantàstic, però crec que el Badalona ha de ser sí o sí, i això que arribi on tingui que arribar, però el Badalona ha d'estar sí o sí.
2: Doncs, Carles, si vols que estigui el Badalona sí o sí, no sé si s'arribarà per plaços, però millor escaparate no en podria haver, perquè el 25 d'octubre hi ha un Badalona-Cornellà. El Cornellà és l'equip de Messi, dona moltes visualitzacions a les xarxes socials, els vídeos arriben molt lluny. Per tant, si vols un escenari on estigui el Badalona i hi hagi molt ressò mediàtic, per dir-ho d'alguna manera, l'ideal seria el 25 d'octubre contra el Cornellà. Pues, si no, ja tenes d'anar el 8 de novembre contra el Mollerussa, que doncs perds una mica més
0: de caché. Una mica de caché. Intentarem i que es facin tots els tràmits que es tinguin que fer. Però jo crec que la realitat...
1: Home, no és la realitat diu, o almenys és el que jo sentia ahir, que el 25 d'octubre el camp estarà sobradament.
0: Jo he sentit que tres partits jugaríem a la travessera. El tres és el del Cornellà?
2: Seria Vilanova l'11 d'octubre, 25 d'octubre el Cornellà, i ja el 8 de novembre te'n vas contra el Mollerussa.
0: Aquest era. Però bueno, jo m'estimaria més aquell que... El que has dit tu, contra el Cornellà per l'ambient mediàtic que pot haver-hi. I dic una cosa, si això és el 25 i a l'1, 5 dies després, Badalona Women, em sembla molt bé, em sembla fantàstic, però jo crec que la inauguració, ja que en el seu moment no es va poder fer una inauguració en condicions, perdona, penso i crec que hauria de ser una realitat que sigués el Badalona el que donés el pistoletazo de sortida. I crec que, com ha dit la Leis, ben assenyalat i ben apuntat, el dia del Cornellà crec que és sensacional. En quant al ressò mediàtic, jo ho deixo aquí. Ara, els que tinguin que veure, que diguin el que ha de ser. Però ho deixem aquí, no, Ramon?
1: Sí, sí, a mi em sembla... A veure, és més, penso que per la història... El Badalona també ho mereix, no?
0: Vull dir que... Sí, està claríssim.
2: Que per molt que vingui el Barça i el Badalona Women estigui fent una molt bona temporada i l'antecedent de l'any passat, que també va ser molt bo, crec que per pes d'història i tradició dins de la ciutat, hauria de ser el Badalona. I ja ho hem dit, que si poguessin coincidir, que no és el cas, ja seria ideal.
0: Sí, correcte, totalment d'acord. Estem parlant... Badalona Women, aquest és el tercer any...
1: Sí, el tercer any.
0: Tercer, 123.
2: Clar.
0: 123.
1: No sí,
0: sé,
1: sí.
0: No sé com està el pes. No sé com... Amb tot el respecte...
1: No. És que aquí no va de futbol masculí ni de
0: futbol femení
1: ni de categories.
0: No. Que jo m'agradaria que també sigui el Sígol, que porta 30 o 40 anys. Cuidado, eh? Aquí ho deixo, trenco també una llança. Lo més normal és que tinguessin representació dels tres, però tres partits no es poden jugar.
2: No, serà impossible.
0: Sí, impossible, tres partits no es poden jugar. Representació dels tres entitats. Jo respecto molt el Sígol.
1: M'imagino que ho sabrem aviat, tot això, perquè suposo que es farà un acte previ, igual que es va dur a terme el de la travessera de Montigalà, divendres passat.
0: Correcte.
1: Per tant, doncs, suposo que això es podrà... Per cert, què tal l'enllumenat ahir de la travessera de Montigalà, el LED?
0: Fluixet.
2: Per televisió es veia bé, però perquè era el partit en horari diurn. Llavors, no hi havia cap inconvenient.
0: Per mi, justet ahir. Justet.
1: Però creus que s'ha guanyat en relació anteriorment?
0: Sí.
1: Sí? Allà... Jo no me'n recordo, ja.
0: Sí.
2: Jo he gravat partits dels Dracs i quan marxava el sol...
1: I és que, a més,
2: havia de posar la càmera...
1: Hi havia llums també que no funcionaven, sí, sí, algunes, sí. No? Que estaven foses, no?
0: Sí. Ahir fallaven alguna, però, bueno, ha millorat molt les instal·lacions, Ramon.
1: Sí, sí. És una altra història, està clar. Sí, sí.
0: Sí,
1: i de moment estan tancades a pany i forrellat, vull dir que, de moment... Està tot tancat.
0: Sí, bueno.
1: No.
0: No hi ha cap forat?
1: A les cabines, per exemple, estava tot impecable.
0: Sí, vale.
1: Sí.
0: Perquè també...
1: Les tanques crec que estan canviades, i a la xarxa...
0: Els partits aquests que hem parlat també tenien premsa i locutors allà?
1: Allà hi havia premsa i locutors, hi havia a totes hores del dia. Sí. En fi, Doncs pràcticament ho deixaríem aquí, companys. No sé, alguna coseta més per Lleida, amic?
2: Que comença la quarta catalana aquest cap de setmana i amb ganes de veure quin desplaçament
1: és rècord Guinness un equip de quarta catalana amb 4.000 socis?
2: Segurament, segurament. A Catalunya i al futbol estatal, segur.
0: Escolta,
1: entre cometes es pot dir els bojos de Lleida, no? Vull dir, sí, perquè, o sigui, entre cometes, Ramon, esportivament parlant, no? Els bojos
2: quan,
1: de Lleida
2: quan anem diumenge,
1: que estan donant una lliçó, no?
2: Al Camp del Sunyer, que és camp de terra... Doncs...
0: Perdona, jo he vist el Cádiz a segona ref amb 15.000.
2: Sí, sí, sí.
0: Cuidado, eh? El Cádiz té el mateix a primera divisió que a segona ref.
1: Seria comparable, és veritat.
0: Sí. Home, som equips històrics.
2: Sí, i tant. Això no es pot anar. Aquests escuts tenen molt pes
0: que,
2: a la història.
0: A mi, jo encara tinc gravat el partit Lleida Real Madrid Benito Floro.
1: Aquells 300 que es van passar...
2: Con el nos los.
0: Sí.
1: Aquells 300 aficionats que es van passar tota una... 45 minuts darrere del Linier.
0: Sí.
1: Seguint el Linier tota la... Bona.
0: Aquests equips no havien de desaparèixer mai. Això és l'essència del futbol, Ramon.
1: Van dir, han generat una manera de fer esport.
0: Sí.
1: Anaven amb un llavall, sí, m'agradaria seguir.
2: És que hi ha un espai allà, al camp d'esport, per seguir les línies.
1: Ho deixem aquí fins la setmana que ve, a veure què comentem. Gràcies, Carles, gràcies, Aleix.
0: Gràcies a tu, Ramon.

0: Badalona, 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Temperatura a Badalona...
1: 24 graus.
2: Són les 8.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És dilluns 28 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. El moviment pensionista de Badalona ha reivindicat aquest dilluns l'accés a l'habitatge tant per la gent gran com pels joves en una concentració que ha fet davant del Viver. La mobilització s'ha fet a partir d'un manifest del Sindicat d'Habitatge que finalment no hi ha pogut participar perquè els seus membres s'han mobilitzat a les carreteres de Barcelona. Durant la concentració, els pensionistes també han denunciat el cas de Mari Carmen, que consideren un exemple del que qualifiquen de fracàs del sistema d'habitatge a l'Estat. Diego Guerrero, del moviment pensionista, també ha fet referència a un cas d'intent de desnonament a Badalona.
6: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que en el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentària vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
5: Més enllà de Badalona, aquesta tarda l'avinguda Diagonal ha quedat bloquejada poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan centenars de persones l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Protecció Civil activa el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses de cara a aquest dimarts. Els xàfecs començaran la matinada i s'intensificaran al litoral i prelitoral català al llarg del matí. La previsió és que els xàfecs siguin locals i molt intensos i que puguin anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'estimen acumulacions entre els 90 i els 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Els controls preventius contra el mercat negre d'armes és una de les línies d'actuacions en què Mossos d'Esquadra inverteix esforços per evitar que es repeteixin delictes amb armes de foc. A Badalona, en el que portem d'any, la policia autonòmica ha hagut d'intervenir en almenys 4 tirotejos. Els delictes amb armes de foc s'han produït al barri de Sant Roc de Badalona entre el maig i l'agost. No hi ha hagut morts, però sí ferits, d'entre els quals un infant. Escoltem a la intendenta Elena Martínez, màxima responsable de la comissaria de Badalona.
7: És una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, hi ha doncs un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs anar reduint doncs la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
4: Infopodcast Badalona.
1: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
9: El moment de la nostra tertúlia d'actualitat avui amb Elisabet Jiménez, en Francesc Ribot, en José Gómez i en Pere Alemany. Bon dia a tots quatre, com esteu?
10: Bon dia.
11: Hola, bon dia.
12: Bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
9: Vau anar al tardeu, vau ballar o què aquest cap de setmana?
13: A tope, a tope, sí. A tope. 15.000 persones en la plaça, troxitazo, i oye, em parece maravilloso.
9: Vosaltres vau anar?
11: No. No estava aquí a Badalona, però...
9: Vau ser fora.
12: Jo només tinc la costum de ballar a les festes populars dels barris i només alguna vegada jo amb els amics, si és una festa que
10: hem avançat molt. Jo no he sabut mai de ballar, soc molt petós. I bueno, no estava aquí, a més a més, o sigui que no. Però vaja, el tardeo deu ser més coses que ballar, suposo, perquè deu ser unes copes, deu ser...
13: Claro, socialistes, estàs allí, ves a gente, escuchas la música, disfruta, és un espectáculo...
9: Una mesa de música dels 80, que són grans clàssics que tothom coneix, no?
10: Bueno, llavors, per l'època, potser sí que hauria de verat.
9: L'època gloriosa, no? L'època daurada.
13: Però que gusta mucho a la gente joven.
11: A mi m'agrada molt.
13: canciones, les encanta ese tipo de música.
12: Bellugar i fer exercici sempre és bo per la salut. O sigui, en aquest aspecte, bellugar-se sempre va bé. Bellugar-se en tot, el cos, la ment i la feina.
9: Això sempre va bé, moure's una mica, eh? Doncs comencem per una notícia que hem conegut fa pocs minuts, durant aquest matí, és aquest comunicat que ha publicat Guanyem Badalona i torna a posar sobre la taula el cas de Cambofí Vell, de l'Albert. Guanyem, segons apunta aquest comunicat, destapa que la cooperativa Suara porta el govern d'Albiol als tribunals per impagament. Recordem que aquesta cooperativa Suara, a l'abril del 2024, ho anunciàvem aquí a Badalona Comunicació, es va veure obligada a deixar de prestar el servei al centre d'acollida municipal Cambofí Vell. L'Ajuntament de Badalona acumulava un deute d'1,7 milions des del 2021 amb aquesta cooperativa que gestionava l'equipament. La cooperativa aleshores alegava que l'Ajuntament no havia pagat el servei des del 2001 i així en aquests moments el govern havia de fer front a aquest deute acumulat. Sí que és cert també que al darrer ple del mes de juliol vam conèixer que es va fer una modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que permetrien pagar aquest deute pendent de l'Ajuntament amb Suara, la cooperativa que, recordem, gestionava el servei de Cambofí i Vell. Ja aleshores Guanyem havia criticat que s'hagi trigat més de 3 anys des que havia tancat l'alberg a l'abril del 24, que hagués trigat tot aquest temps a pagar aquests diners, però sí que és cert que ara aquest comunicat que hem rebut avui de Guanyem, la formació municipalista ha confirmat que el Departament Legal de la Cooperativa d'Iniciativa Social Suara ha interposat aquesta demanda judicial contra l'Ajuntament i davant la reiterada manca de pagament de les factures pendents pels serveis d'atenció social prestats a la ciutat. De fet, es troba ja a l'espera que el jutjat fixi data per al judici. Elisabeth, ¿teniu constància d'això?
13: Sí, claro que tenemos constancia, obviamente. A ver, para empezar, evidentemente toda la solidaridad con esas personas que no han cobrado y que tienen todo el derecho del mundo de utilizar todos los caminos legales que haya para poder cobrar. Es que las empresas tienen que cobrar, las cooperativas, todo el mundo tiene que cobrar. Pero esas personas, hay que recordar que estas personas no estarían en esta situación si el gobierno anterior no hubiese dejado de pagar las facturas, a pagar este servicio. Porque esto está así y se tuvo que cerrar, esta empresa tuvo que dejar de prestar este servicio en Cambofí Vell porque no le pagaba al gobierno anterior. Entonces, la deuda era tan grande y no podían ellos asumir el coste de ese servicio, entonces tuvieron que cerrar. Tuvieron que dejar de hacer el servicio. Claro, si el gobierno anterior hubiese hecho los deberes, ese servicio seguiría en vigor ahora. Se estaría pagando y no habría ningún problema. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la administración es lenta. Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí. ¿Que es muy pesado y muy lento? También. ¿Que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal? Pues servicios jurídicos, pues intervención. Claro, todo esto tiene que pasar por todas las fases porque se hacer con la máxima transparencia. Y le pasa a esta cooperativa y le ha pasado a otras empresas que tampoco cobraban porque no se les pagaba. Entonces, la deuda del ayuntamiento sí que es verdad que es muy grande y nosotros cada vez que hemos llegado a gobernar hemos pagado millones, millones, millones de facturas pendientes que estaban en cajones. Entonces, esta es una más y evidentemente se está haciendo el trámite y evidentemente que acabarán cobrando. Lo del tema de la demanda, pues bueno, cada uno es libre de hacer un poco pues, lo que encuentre necesario para si pegarle se lo permita, pues adelante, oye. Pero sí que es verdad que el ayuntamiento está haciendo los deberes, lo que no hizo el gobierno anterior, que por eso estamos en este berenjenal.
9: O sea, aquesta modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que es va anunciar el ple del juliol servirà per pagar aquest deute.
13: El trámite se está haciendo y esto forma parte del trámite, o sea que es que no se puede esconder un trámite o seguir el camino sin pisar un escalón. O sea, todos los trámites, el trámite forma parte de unos pasos y se están haciendo todos, uno detrás de otro.
11: Has dit que no pagaven des del 2001? Has dit?
9: 2021.
11: Ah, 2021.
9: Sí, un deute acumulat de 2,7 milions d'euros des del 2021.
11: Vale, vale.
13: Sí, sí, no, fue...
11: Sí, no, però...
13: Fos al salir el albiol del gobierno.
11: Després també... Bueno, ja, però porteu 3 anys.
13: Bueno, se está haciendo, precisamente sí. Se está haciendo. Y si el gobierno anterior hubiese hecho sus deberes, esto no estaremos hablando de esto.
11: Però parlem d'un govern anterior d'un any i mig.
13: Però si és igual.
11: Estem parlant,
13: pues al final,
11: no?
13: fíjate la que pueden liar un any i medio.
11: Si vosaltres en majoria absoluta i 18 regidors... Si vosaltres en majoria absoluta i 18 regidors sou incapaços en 3 anys de donar sortida a això...
13: No, estamos siendo capaces.
11: 3 anys.
13: Però estamos siendo capaces.
11: Sí, sí. igual que en la piscina olímpica y todos también, los demás proyectos. Exacto. Estáis siendo muy capaces, sois.
13: Sí, señor, sí, señor.
8: Sobre aquesta qüestió...
14: No, a veure, tots els governs... És que aquí hi ha una cosa que a mi ja no m'agrada, jo crec que els que ens senten deuen estar farts. És a dir, tots els governs, quan entren, es troben a la taula i a les taules dels diferents departaments factures pendents de tramitació. El PP va fer exactament el mateix. O sigui, es va trobar moltes factures pendents de tramitació que es van anar liquidant i vam trigar, me'n recordo que de l'any 2015 fins al 2018 encara estan pagant factura del 2011 al 2015 que havia deixat el PP. I no teníem importància perquè a vegades són factures que no són per l'import. Hi ha una botiga de xutxes al carrer Prim que fa anys i anys i anys que no cobra una trista factura. O sigui, una factura important com la dels treballadors de la Tsuara pot fer arribar a tancar una empresa. L'altra no. Però sí que és veritat que quan una empresa, uns treballadors fan una feina per una administració pública, el que s'espera de l'administració pública és que pagui. Per tant, jo no li donaria més importància, l'únic que demanaria és agilitat a totes les administracions, no a aquesta, a totes les que hi ha, perquè parlem molt d'ajudar les empreses i la primera ajuda que li ha de fer una empresa és que qui et fa una feina la cobri.
8: Pere?
10: No, és que no hi vull afegir res, perquè o penso que no hi haig d'afegir res. Jo el que entenc és que les mateixes dificultats que es troba el govern actual les podien tenir, segurament que les tenien els governs anteriors. Però és que, a més, en el moment de pagar, penso que entre els governs no s'haurien de barallar per això. Si els diners hi són en el pressupost, tots haurien d'ajudar perquè realment es paguin les factures en els terminis. Jo crec que l'Ajuntament de Badalona precisament és el que té un període de pagament més llarg i no és culpa del govern actual. I anteriorment també tenia uns períodes de pagament llarguíssims. Això va més enllà que no pas la voluntat política de pagar o de no pagar o de tenir una obra en marxa o no tenir-la. És una qüestió d'administració pública. Tinc entès que hi havia un senyor que va venir de gerent i que ara ha dimitit perquè resulta que havia de remodelar bona part d'aquesta administració pública i ara no hi és. I jo sempre he dit, l'Ajuntament de Badalona és l'empresa amb més empleats de la ciutat i de moltes ciutats de les del voltant. No té cap sentit que aquest Ajuntament no tingui un gerent funcionant. I és ell el que, d'alguna manera, a dintre dels tràmits administratius, podria ajudar a que això millorés. La voluntat dels polítics, dels d'ara i dels d'abans, estic segur que és pagar a temps perquè les empreses cobrin a temps i els treballadors tinguin els diners que han de tenir i que l'economia aquesta funcioni amb tota agilitat. Hi ha una rèmora darrere que els ajuntaments d'abans ho van trobar, aquests també ho troben, i que per mi sí que hi ha una decisió política, que és posar una gerència a dintre de l'Ajuntament. En aquesta s'hi haurien de posar d'acord tots els grups municipals per tenir-la ja. És l'únic ajuntament d'aquestes dimensions que no el té. I això no ho entenc.
8: Elisabet, alguna intervenció?
13: Sí, bueno, por alusiones, ¿no?
8: Sí.
13: Bastante evidentes. Ha tenido un gerente con este ayuntamiento por primera vez con este gobierno. Sí, sí. Ahora no lo tiene, pues porque ha habido un problema o lo que sea, pero bueno...
10: No, el problema escúchame. Que sea es un problema.
13: Pero no es un cargo de por vida. Si las cosas no van bien no le va bien a una persona u otra, evidentemente las partes son libres de poder tomar una decisión. Y será por el bien del Ayuntamiento de Badalona. Sí. O sea que esto, pues ahora pues, supongo que se pondrá otra persona y ya está. Si al final la vida... Escúchame, lo que no puede ser es que una persona esté en un cargo pues vitalicio, ¿no? Sencillamente lo que mejor se adapta... Yo te voy a decir una cosa. Mira, en estos 3 años el Ayuntamiento de Badalona, por ejemplo, yo me centro en un área que es muy, muy importante para que todo chutase porque estaba todo parado... parado tirando para negativo, es el área de contratación. El área de contratación nos encontramos un desastre, había como casi 400 expedientes por licitar, 400 en un ayuntamiento de 220.000 personas, y era un desastre. Y lo pasamos muy mal, porque hicimos varios inventos para arriba y para abajo a ver cómo podíamos solucionarlo, y no tiraba. Y por fin hemos conseguido que funcione, y funciona tan sumamente bien, que ahora mismo tenemos 2 licitaciones y todos los expedientes que hay están o en evaluación o adjudicados o formalizados. Perfecto. En vía pública se han formalizado, adjudicado y formalizado más de 10. Vía pública, que son los básicos, son los de comer y beber de los vecinos de cada día cuando salen a la calle. En mantenimiento de edificios hemos licitado, no nos queda ya casi ningún servicio por licitar, o sea... se ha hecho un trabajo brutal. De hecho, es verdad, hay una página que se llama contractas.cat y que está hecho por un ingeniero, y lo único que hace es que con inteligencia artificial recoge todos los datos del portal de transparencia de la Generalitat de Cataluña y los trabaja y saca unas conclusiones, y está basado todo, absolutamente todo, en los datos de la Generalitat, que lo que hace es que lo reorganiza para verlo más claro. El Ayuntamiento de Badalona, es que es una pasada el trabajo que ha hecho en 2026. O sea, está casi todo por licitar. Tú te metes, y yo no lo estoy diciendo yo de verdad, os metéis en el portal de contratación del Ayuntamiento de Badalona, y os metéis y miréis a ver qué hay por licitar, qué se está evaluando, qué se ha formalizado ya, porque se está haciendo todo. Bueno. Y eso es muy importante para que un ayuntamiento funcione. Y esto se ha conseguido con este gobierno, gracias a Dios. Oye, pues las obras chutan y van bien.
15: José y después Francesc.
11: Sí, no, yo el que sé es que ya una mitjana de pagament de casi 200 días. Això amb el govern anterior no hi era.
13: Sí que era.
11: No, tan elevada no hi era.
13: Sí, por favor,
11: ¿vale?
13: Claro que sí.
11: Sí que és un acumulatiu que ha anat en augment.
13: Exactamente.
11: ¿Vale? No. Però no pots dir que aquest ajuntament funciona.
13: Ese
11: que aquest...
13: està...
11: Quan el 2019, per exemple, estava a 60 la mitjana de pagament. Ja està a 200, ¿vale? O sigui que no vingueu aquí a vendre la moto, perquè no.
13: Es que resulta, perdona, que sé que dejasteis caer, ese gobierno pasado dejó caer muchos contratos muy potentes, y al dejarse pagar la deuda aumentó un montón, sí, y se dejó de contratar. Es verdad, es así.
15: Escolta'm el francès, francès.
14: No, a veure. Mira, avui és el Dia Mundial de les Notícies, suposo que ja ho haureu explicat. I el lema d'aquest any és conèixer els fets, entén el que importa i tria periodisme de confiança. Aquest és el lema de les notícies. L'antinotícia és aquelles persones que juguen amb les dades i les deixen abocar damunt de la taula confiant en que la gent no té memòria ni té d'això. La mitjana de pagament que es recomana a nivell estatal són 30 dies. A l'Ajuntament, si ha millorat, doncs que ens ho digui, estava a 170 dies. És a dir, aquest Ajuntament dels millors, aquest Ajuntament que tenia un gerent per primera vegada a la vida, que tenia, havia canviat el cap de la contractació, que té 18 regidors, que té fotimer de càrrecs de confiança, que té el pressupost més gran de la història, que ell presumeix tant. Pues és un dels ajuntaments que ha anat cada vegada endarrerint-se més amb el pagament. És a dir, no és només fer obres, és fer obres i pagar-les. No només ha de passar-se 3 anys de vacances i a corre cuita començar a licitar les obres. Clar, si tu t'has passat un temps descansant i a cop i volta veu que s'acosta a les eleccions i vas licitant obres, segur que tindràs els carrers aixecats, però bueno, una mica de seriositat. I amb el passat, diferents governs han tingut períodes de pagament notablement més baixos. Van arribar als 70, al 70 per, que deia ell,
11: 60, sí,
14: 70, 60 per dia. I estàvem fora de lo que és recomanable, no? Però escolta, jo no desitjo i també podíem parlar amb aquest gerent que ha marxat, un dia el podríem demanar a l'entrevist que l'entrevistin per explicar per què va marxar, que a més a més no el tenim gaire junt d'aquí a Badalona. Aquest senyor es incorporava a la plaça que tenia a Previa de Mar, per tant se'l podria trucar un dia per veure què és el que l'ha motivat a marxar de Badalona.
11: Però a més, seria interessant. O sigui, tenim un informe de l'interventor, que diu que l'Ajuntament no funciona.
13: Però
11: hi ha polítics que diuen que sí, que tot funciona, que tot està bé, que estem... Però si ja el mateix interventor està dient que no...
13: És lo mismo que havia en el gobierno anterior, es el mismo percibimiento que havia, exactamente lo mismo. Si miras los plenos, tanto cuando gobernamos en 2020 como ahora, en los plenos se está pagando un montón de facturas, un montón de cosas pendientes a millones.
11: Como siempre,
13: no, porque no se acumulan tanto. Y te digo una cosa... Ese gobierno está haciendo un montón de obras, tanto en las calles, no solo proyectos del área metropolitana, proyectos nuestros. El viernes se inauguró el campo de fútbol de Montigalao. Quedó precioso, por fin se están haciendo obras. Se va a inaugurar más. Se ha presentado
14: faltaría,
13: un proyecto para escuelas.
14: Tú acabas de decir
13: que no se hacen, que ese gobierno no hace cosas.
14: No, yo te
13: que
14: dije
13: tenía, que
14: tres
13: tenía
14: años,
13: un gerente,
14: no, perdona,
13: que tenía un gerente.
14: He dit tres
13: que,
14: anys,
13: si no me interrumpas, si yo no te interrumpiré.
14: Sí, pero es que tú parles
15: un sisplau.
14: Saltas tres junts.
13: Acabemos gerente como si lo tuviésemos hace 200 años. Si ha sido ayer esto. Si estamos, es actualidad eso. Es el día de hoy. O sea, no. Yo creo que tirar piedras sobre el Ayuntamiento de Badalona por tirarlas es absurdo. Se están haciendo cosas y la ciudad se está tirando para adelante. falta muchas cosas para hacer. Hombre, por supuesto, evidentemente, lo están haciendo.
15: El Pere fa estona que no parla.
10: Bueno, és que no sé si afegir res més, perquè aquest és un debat que no és un debat en si. És a dir, les mateixes dificultats que l'Eli ha posat a sobre la taula, que es troben ells ara per poder fer i resoldre aquest problema, les tenien els d'abans. I les tindran els que vindran a darrere si tots els partits polítics no es posen d'acord per resoldre un problema que no és dels polítics. És de l'administració, és d'organització del propi ajuntament. Si no es posen d'acord per això, si no es posen d'acord per això, aquest problema ells el tenen.
13: No estic d'acord de que sigui solo.
15: Escoltem el Pere.
10: Sí, sí. Doncs aquest problema l'han tingut els d'abans, el tenen els d'ara i el seguiran tenint, perquè la solució no és una solució política, és una solució administrativa. En aquest moment, l'administració de la ciutat no està en mans dels polítics. Jo, una de les coses que deia un dia precisament amb un altre polític, doncs comentant amb ell, li deia, quan vosaltres aneu a un míting i dieu, jo quan mani faré això, hauríeu de portar al costat l'interventor, el tresorer i el secretari, i dir-los amb ells, m'ho deixareu fer? Perquè que ells, que paguin en 60 dies o en 30 dies, no depèn del polític. I ho volen fer, tots els polítics aquests i els d'abans ho volen fer bé. Però la part administrativa no hi han entrat, perquè és una part que possiblement dona pocs vots encara. I els polítics, tots ho saben. Mira, hi ha una frase molt bona que a mi em sembla que és important que els polítics l'haurien d'apuntar. Tots saben el que s'ha de fer, tots, perquè tots procuren treballar pel bé comú. Però tots tenen un problema. No saben què faran després que hagin fet el que havien de fer per guanyar les eleccions. I quan aquesta segona part de guanyar les eleccions pesa més que no pas el que s'ha de fer, no es fa. I això passa amb tots. Això passa amb tots en aquest moment, amb aquest. I aquest, en el meu entendre, té més responsabilitat perquè té majoria absoluta.
13: No estàs hablant d'aquest
10: govern. I per tant, en aquest sentit, aquest govern ja sé que està fent moltes coses. Només faltaria, a majoria absoluta, si els altres l'haguessin tingut, segurament que també haurien fet moltes més coses.
13: Lo dudo mucho, porque se trata de trabajar y de currar.
10: Tu no tens cap més obligació que dubtar-ne. No, no. La veritat és això.
14: I el que no...
10: És dir, a majoria absoluta, a majoria absoluta, és molt més còmode treballar en un govern. Només faltaria...
13: Clar.
10: Bueno, doncs amb aquesta comoditat el que han de fer és posar-la amb eficiència i no esperar que de 60 dies es passi a 170 o de dir és que és culpa de que l'administració, que jo no estic treballant per arreglar-la, és la que m'impedeix fer-ho millor. Això no es pot fer.
13: Pero eso es injusto, porque sí que se está trabajando para arreglarla y me encantaría... la teniente de la alcaldía de Hacienda lo ha explicado mil veces, lo que se está haciendo en cada pleno y el trabajo que se está haciendo, que es brutal, o sea que sí que se está haciendo en realidad.
14: No, faltaria que amb 18 regidors, 3 anys després, no hagués fet res. Aneu-vos a reunir-vos
10: el paper. No, res no és veritat, no, perquè han fet
14: no, coses. Però, espera, hi ha una cosa que no ha de fer mai un polític, que és el que va fer el senyor Albiol a finals del 2024, quan va dir que l'Ajuntament no funcionava perquè hi havia part dels treballadors que es rascaven la panxa i no fotien brot i no es guanyaven el sou. No és la millor manera per motivar la ciutadania i no és la millor manera per motivar els treballadors. Si tu ets l'alcalde de la ciutat, tens un regidor de recursos humans, si algun treballador no funciona, li obres un expedient i endavant. No fer acusacions públiques menys tenint tots els funcionaris d'aquesta ciutat.
15: Ja per cloure aquest tema, Eli.
13: Muy rápido. Pero fíjate eso que tú dices. Gracias a una mayoría absoluta de 18 se hacen cosas. Una, sí, sí. Un 18 de un montón de partidos sumados entre ellos, peleándose entre ellos, no hacen nada. No és la facilitat de lo que ha habido.
14: Vosaltres no us barallou entre vosaltres, però el que és veritat és que la major part dels directius d'aquesta Santa Casa estan votant, entre cometes, amb les cames, perquè estan marxant de l'Ajuntament. O sigui que alguna cosa no deveu fer bé.
13: Gràcies a la majoria absoluta, aquest Ajuntament està despegant i això és una realitat i lo reconoce todo el mundo porque es matemático.
15: Molt bé, si us sembla, són les 9 i 38 minuts. Seguim amb més temes. En aquest cas, el PSC de Badalona denuncia que el govern del PP no està sent capaç d'executar els més de 4 milions d'euros previstos dins del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per millorar l'enllumenat de la ciutat. Aquests recursos incloien, segons els socialistes, 1,5 milió d'euros per substituir 1.500 punts de llum i més de 2,5 milions per renovar l'enllumenat a diferents carrers de la ciutat. Malgrat això, segons segons el grup municipal socialista, encara no s'ha contractat la redacció del projecte necessari per executar la primera d'aquestes actuacions. Elisabet, ens confirmes aquesta informació? En quin punt es troba?
13: No, yo no te puedo confirmar nada, porque lo que dice ese señor me parece que no tiene ni pies ni cabeza, y lo siento muchísimo. Yo estuve en vía pública hasta octubre del año pasado y luego ya se me ha llenado la cabeza de mantenimiento de edificios y me ha salido todo. Pero recuerdo mucho todos estos proyectos y los estábamos siguiendo con mucho cariño. Son proyectos que tenían que depurarse por varios aspectos. Se ha tenido que trabajar muchísimo en ellos casi desde el principio otra vez. Es verdad que sean de esos proyectos, una vez acabados, sean de aprobar. Aprobar significa darles publicidad, aprobar el proceso de aprobar un proyecto, como todos los proyectos, y luego a partir de ahí se han de licitar. Lleva un tiempo, pero yo sé que estábamos en buen camino. Son proyectos muy ambiciosos, realmente van a ser muy buenos para la ciudad, y estamos trabajando en ellos como uno de los proyectos que son muy importantes. O sea que no le veo más, ¿sabes? Como cuando van a disparar al plato, plato dispara, que si era esto, denuncio lo tal y cual. ¿Qué han hecho durante todos estos tres años? Es que perdona que te diga, ¿eh? Pero es que a mí me sorprende mucho que ahora van sacando cosas, pero si esto es un trabajo del día a día que se está haciendo desde vía pública, que no lo soltamos, que es arduo, que es pesado, que es grande, y estamos en ello, o sea que tampoco lo acabo de entender. O sea, a mí me da un poco de miedo pensar que estas personas puedan dirigir el Ayuntamiento de Badalona en un futuro.
11: No, al final aquí la conclusió és que els veïns i veïnes de la ciutat perden 4 milions d'euros que no tindran per renovar l'enllumenat, quan tenim mitja ciutat cada nit a les fosques. O sigui, aquí no t'has d'anar molt lluny, eh? Aquí a la Morera hi ha 4 o 5 carrers que cada nit estan a les fosques. En canvi, doncs, perdem això, vam perdre també, per exemple, un ajut que es donava per les platges sense fum. Com no tenien platges sense fum, no va rebre tampoc aquest ajut, i molts altres que ara no et sé dir, però hi ha diferents ajuts que aquest ajuntament ha perdut perquè no s'ha presentat o perquè no... I això és un problema molt greu quan tenim moltíssimes necessitats a la ciutat. En canvi, jo no estic en contra, però tenim tardeos, tenim llums de Nadal que ja s'estan posant 4 mesos abans del Nadal, doncs tenim... Tot això sí, tot això és molt bonic, però la realitat és que la gent va al tardeo, s'ho passa molt bé, però després arriba a casa i es troba els carrers bruts, es troba la llum que no funciona, es troba els equipaments públics que tampoc funcionen, els centres cívics, es troba tot això. I això és el que crec que per a mi és prioritari i per què ho governo.
15: Francesc?
14: No, el que està molt clar és que aquest ajuntament, i segurament de bona part dels anteriors, no han sabut la manera per fer funcionar de forma efectiva tota l'estructura municipal. I això s'entén dia a dia, i ho veuen els veïns dia a dia, quan hi ha licitacions que s'allarguen molt amb el procés intern, hi ha licitacions que s'allarguen molt després a l'hora d'adjudicar-se, i després hi ha projectes que han passat 3 anys i que, tot i estan preparats abans, encara continuen sense executar. No fa falta recordar el mercat Torner, no? Aleshores, jo crec que l'Ajuntament, com tots els ajuntaments i com tots els alcaldes i com tots els regidors, el que voldrien és que un cop després presa la decisió d'efectuar una obra, aquesta comenceix a funcionar el més ràpida possible. L'enllumenat no és un tema menor, aquesta obra que denuncia el Partit Socialista no és un tema menor, entre altres coses perquè quan surts al carrer i quan surts al carrer al vespre, la manca de llum incrementa la sensació d'inseguretat, i te'n vas per barris i no és agradable veure les llums que fan papallugues o veure ramals que estan sense funcionar, no? Precisament, jo crec que ho arreglin. O sigui, jo no vull fer sang de coses com aquestes, perquè tots hem passat, i l'únic que demana que el més aviat que sigui possible es decidi, que el més aviat sigui possible veiem això, que paguem entre tots. O sigui, a veure, aquest és l'Ajuntament que té majoria absoluta i no ha d'estar discutint ni traient coses de l'ordre del dia perquè pugui perdre unes votacions. Per tant, endavant, treballeu i endavant.
15: Pere?
13: Perdona, que deixi de treballar.
15: Escoltem en Pere i després...
14: Treballeu bé.
16: Bueno, no,
13: ja estamos.
16: Segueixo igual, jo penso que això forma part de la lluita política entre els partits, i en aquest moment això té poc sentit. El ciutadà és el perjudicat.
13: Sí, no, nosotros estamos a lo nuestro, a trabajar, a sacar un montón de cosas que estaba todo por hacer. Es que es muy fácil decirlo, estaba todo no. Es verdad, si no, no, perdona. Dígame, ¿tú crees, no. Escúchame una cosa, por favor. ¿Tú crees que 10 contratos de vía pública caducaos no es estar todo por hacer en una ciudad?
16: No.
13: Desde limpieza,
16: no
13: m'has dit que subsuelo... No
16: m'has dit que n'hi havia 400 en marxa. Doncs hi ha 390 que funcionen.
13: No, hay algunos, però són molt pequeñitos. Puede ser la compra de sellos.
16: Ah, els 390 són petits i els 10 són grans.
13: No, no. Lo que mueve una ciudad...
16: No, no us desculpeu uns amb els altres.
13: És la limpieza, no, però si no és... Però
16: si, no carreguis les culpes amb uns altres.
13: Que no m'estoy disculpando.
15: Escolta,
13: no,
15: això ha de funcionar. Un anunci, sisplau, que si no a casa no s'entén res.
13: No se quejan que soy yo, pero yo no soy, son ellos.
16: Sí, som els demés que no ho fem bé.
13: Escúchame. No, el tema de pisarse.
11: El primer any colava, ara ja no.
13: Lo que estoy diciendo es que hay una serie de contratos que son básicos de una ciudad para que funcione. Pues eso es lo que estaba, pero no teníamos contratos, no teníamos ni de semáforo. O sea, escúchame una cosa, esto se ha puesto todo el fuego en estas brasas para hacer esta carne. Sí. Y es lo que había que hacer. Evidentemente hay muchas cosas por hacer, pero tenemos que ver que se ha trabajado mucho, que se está trabajando y se está consiguiendo. Pero al final, cuando hay esfuerzo bien dirigido, entre los técnicos del ayuntamiento, obviamente, y el gobierno, pues lo tiramos para adelante. Y es lo importante al final.
16: Sí, ho he dit vale, des del primer moment, pues que des de que heu entrat, com que teniu totes les facilitats, esteu fent moltes coses.
13: Claro.
16: I per mi el que em sembla absurd és que hi hagi un partit que en lloc de dir no executa, no ajudi a que l'executeu més de pressa. I així és de clara la història. Vull dir, la lluita entre els partits és el que fa mal a tota la ciutadania. I, per tant, esteu fent coses. Només faltaria majoria absoluta que no les féssiu. I els altres el que han de fer és ajudar, perquè el ciutadà de l'enllumenat és l'únic que en surt perjudicat. No en surt perjudicat ni el senyor del PSC ni vosaltres.
13: Totalmente.
16: Ja està.
13: I la oposició tiene que fiscalitzar i fer-ho, però amb voluntat d'ajudar a que les coses s'agraven.
11: Efectivament. Igual.
13: Totalmente d'acord.
11: Igual que quan vosaltres...
16: Com vosaltres abans.
13: Exactamente.
16: Exactamente.
13: Que aprovamos presupuestos y tiramos para adelante, obviamente. Sí. Que las cosas que hacíais, pues no lo gustaba.
11: Habéis sido muy colaborativos. Vosotros siempre en oposició.
13: Mira, lo que hemos sido y seremos siempre es muy transparentes. Absolutamente.
14: Home,
13: cristalinos.
14: Sí, no. jo crec que si d'algú destaca el Partit Popular no serà per la transparència.
13: Total, perdona.
14: En tot cas,
13: No,
14: sembla molt bé que tu vulguis vendre la moto
13: todo
14: i aleshores... El contracte de neteja, que és el contracte més important que s'ha fet amb el món mundial, a l'anterior legislatura, no, l'anterior, quan veu estar vosaltres del 2011 al 2015, també el teníeu sobre la taula. No es va poder aconseguir tirar endavant. No sou capaços d'aconseguir tirar aquest contracte a la taula.
13: Pues no, però no daria temps.
16: Clar,
13: estaríamos trabajando en él y nos iríamos del gobierno.
14: En 4 anys.
13: Que se juntó todo el mundo para echar avions.
14: En 4 anys no veu tindre temps per fer un contracte de neteja i estàveu governant vosaltres. Ara, el que sí que heu anat ràpids és a cobrar la taxa d'escombraries un any abans...
13: Eso es demagogia. Estamos hablando de los contratos.
14: ¿Es o no es obligat? Era obligat a cobrar
13: a eso
14: la taxa
13: d'escombraria
14: l'any que la veu cobrar. No era obligat. Li veu fotre mà a aquell partit que diu que el lloc millor on han d'estar els diners és a la butxaca del contribuent. Vosaltres el primer any agafeu i li foteu els 100 i pico euros de la taxa d'escombraria quan la Unió Europea deia que no feia falta cobrar aquell any.
13: Te puedo contestar con otros temas que habéis saqueado los bolsillos del vecino de Badalona, pero sin ningún tipo de problema y sin mirar ni absolutamente a nadie. Entonces, como no voy a hacerlo,
14: si algun govern ha saquejat diners,
13: por
14: todos los tribunales.
13: No, pero eso son decisiones que cada gobierno tiene legalmente la potestad de poder saquear el bolsillo del ciudadano sin que lo metan en la cárcel. Hay quien lo aprovecha al máximo
14: diferent.
13: Y luego no hace nada con ello.
15: Bé, sí, com si estàvem parlant de la il·luminació, el que sí que ja hem vist, com avançava el José, és aquesta instal·lació dels llums de Nadal. Ho publicàvem en una piulada l'altre dia aquí a Badalona Comunicació. Ja han començat els operaris el muntatge d'aquests diversos punts de llums arreu de la ciutat. Que jo no sé, Elisabet, si ens podria avançar alguns detalls d'aquesta encesa, perquè és clar, ja ha començat la segona fase de les obres de Francesc Layret. Tenim tota la plaça de la Vila tota aixecada, que és on es feia aquest acte, amb la ubicació de l'arbre. Algun detall que ens puguis avançar?
13: Me entero y la siguiente te digo lo que pueda.
15: Vinga, va.
13: No lo sé.
15: A ver si
13: no
15: es verdad.
13: No lo sé, lo siento mucho. Salgo de mi cueva de mantenimiento y me ilumino.
15: Ya, home,
13: no,
15: ya, hay ya muchas, com ganes,
13: hay muchas
15: no,
13: ganas por Navidad y ostras, la alegria estàs de maravilla.
14: Cara falta. A Nadal té que haver-hi un element de sorpresa.
13: Però sales del verano, buscas lo siguiente, que es la Navidad, ya la alegría que no se pierda.
15: Sí que es va anunciar que la mostra de pessebres es traslladaria a Pompeu Fabra, no?
13: Sí, per les obres, sí.
15: Per les obres, i bé, veurem també la cavalcada, els detalls, com acaba tot plegat. Bé, canviem de tema perquè el temps corre molt ràpid i ens quedem sense temps per abordar altres temàtiques que tenim preparades per avui a la tertúlia. I és que un veí de Badalona reclama 15.000 euros a l'alcalde Xavier García Albiol i també l'exigeix que retiri un vídeo on l'acusa d'haver vingut a Espanya a delinquir. Posem una mica en context el fet de remuntar a aquest agost, quan l'alcalde va publicar a les xarxes socials un vídeo on se li veia al barri de la Salut per denunciar la situació d'un local que estava ubicat al carrer de Don Pelayo. L'Ajuntament informava aleshores que s'havia obert un expedient per l'ús indegut d'aquest local i que treballava amb la propietat per aconseguir-ne aquest desallotjament i tancament, ja que provocava molèsties als veïns, no? Problemes de convivència. En aquest vídeo es va fer molt viral, va arribar a més de 1,3 milions de reproduccions, es veia l'alcalde, no?, en enfrontament amb aquest veí que deia, pronunciava expressions com a Espanya, no volem gentussa com tu. Ara, un d'aquests homes que apareix a les imatges ha sol·licitat aquest acte de conciliació judicial i reclama que l'alcalde retiri el vídeo, alegant una intromissió en el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. El denunciant assegura que no vivia al local, que estava allà casualment i que no tenia, que té, de fet, té permís de residència de llarga durada, feina, i que no té antecedents penals. La versió del govern municipal és diferent, segons el periòdico és, que és qui publica aquesta informació. L'Ajuntament diu que encara no havia rebut formalment aquesta demanda, que no pensa retirar el vídeo ni acceptar aquesta indemnització plantejada. En casos com aquest, que hauria de prevaldre? El dret d'un càrrec públic a denunciar una situació de convivència o el dret també a la persona afectada a no veure qüestionada públicament la seva reputació? Deixo a l'aire aquesta pregunta.
11: Bueno, jo crec que una persona, o sigui, tu imagina't, estàs tranquil al teu barri, assegut allà, i de sobte ve un alcalde, o qualsevol, però si és un alcalde, un personatge públic, més greu encara, i diu, a ver a quién cojo para hacer mi vídeo, porque últimamente no salgo en prensa y quiero a ver en los medios nacionales, a ver qué me... Tú, y va para allá, grábame, y hace el show. Això sí, jo crec que és molt lícit que un alcalde vulgui treure, o sigui, estar a mitjans nacionals, ser famós, a mi em sembla molt, molt lícit. Ara, no a costa d'arruïnar la vida d'un veí. No a costa. O sigui, això em sembla gravíssim. Que una persona, un alcalde, digui de tot, sense conèixer absolutament de res aquella persona, simplement perquè és una persona marroquí. I és això. O sigui, jo agafo aquesta persona marroquí, delincuente, no queremos gente como tú, ladrón, vete a trabajar. Cuando esa persona tiene trabajo, no tiene antecedentes, no era ocupa, però l'alcalde se digna a esto, no? A fer público i a... Clar, això, jo vaig tenir una reunió amb aquest noi, i això ha tingut conseqüències molt greus a la seva vida del dia a dia. I això l'alcalde ho haurà de pagar. O sigui, si és cert que aquest noi no era ocupa, que aquest noi no té antecedents, que aquest noi no és res del que l'alcalde ha dit públicament, encara que ho sigui, jo crec que un alcalde tampoc ha d'entrar a dir això. Han de ser jutges i han de ser qui ha de ser, no un alcalde. Però encara, si no ho és, o sigui, és que 15.000 euros em sembla de risa, perquè això no va de diners, que a part... va de que s'ha arruïnat la vida d'una persona que va pel carrer i se la reconeix. Sí, va pel carrer i jo vaig anar tres carrers amb ell i sí que la gent mira malament. I sí que la gent, els seus fills, per exemple, que són petits, però ja en tenen.
13: Bueno, ya hecho
11: ¿Qué es això del papa sortint a la tele?
13: Ya hecho lo que quería hacer, que es denunciarlo, ¿no?
11: No, pero el daño está hecho. Mira, la vida está arruinada de esa persona.
13: Has dicho tres cosas, ¿vale? O dos al menos. Una, que estaba tan tranquilo allí y que le cayó la del pulpo estando tan tranquilo.
11: Estaba cuatro locales para allá.
13: No es verdad. Este señor increpó al alcalde y se puso a discutir con él y a decirle de todo.
11: Es mentira. Es mentira, claro. Y hay vídeos. Y estaba tan tranquilo allí sentado.
13: El alcalde de Badalona, que Xavi García Albiol, necesite ir mendigando algo para salir en los medios, esto, vamos, es de risa y de dolor de barriga, de la risa que da.
11: Pero
13: el alcalde no necesita nada, es conocido en todas partes, con lo cual Él precisamente
11: conocido por qué.
13: Y luego la noticia del periódico, que lo dice el periódico, que no lo dice el alcalde, no lo dice el gobierno, dice que casualmente se han borrado todos los vídeos de las redes sociales en los que esa persona estaba en ese local bailando en la puerta, estando en ese local continuamente. Vamos a ver, este señor ha hecho pues lo que tenía que hacer. Oye, él es como todo, él considera que tiene que denunciarlo, pues ahí está la justicia. Él va y lo pone en los tribunales, pues ya se verá qué pasa. Si no pasa, no, a partir de ahí, España, gracias a Dios, es un país con justicia y que sí, uno puede defender sus derechos, con lo cual, tire para adelante y ya está. Yo creo que no hay más sutía.
14: Francesc, a veure, abans havies fet una pregunta que crec que és rellevant, que preguntaves que quin eren els límits de la llibertat d'expressió. Els límits de la llibertat d'expressió els va establir el Tribunal Constitucional amb una sentència que deia que no s'emparava en absolut els insults, les declaracions vexatòries o les declaracions denigrants. O sigui, no és fruit de la llibertat d'expressió fer aquestes declaracions. Després, aquest senyor ha anat per la via civil, imagino, per un procés de conciliació amb el qual es presentarà l'alcalde o no es presentarà. En principi ha dit que no, m'ha semblat sentir que no retiraria res, tal i qual. Ja ho veurem. En tot cas, a mi que m'agradaria és que també fos pública el resultat final. Podia haver anat per la via penal aquest xicot, perquè realment veient el vídeo que va publicar, que està editat, que el va publicar, per qualsevol penalista podria dir que a l'article 208, que és el d'injúries del Codi Penal, a l'article 205 de calúnies, que està en el Codi Penal, i a l'article 211, que és l'agreujant de publicitat, és a dir, tu no pots agafar a un senyor, per molt alcalde que siguis, anar pel carrer, encarar-te amb ell, perquè va ser ell que es va encarar...
13: No,
11: és veritat.
14: No, amb el vídeo.
13: Ja, lo que sale es lo que sale.
14: Amb el vídeo que va publicar el senyor
13: Albiol. No puedes subir toda la historia desde que el mundo... Amb el vídeo que surt,
14: el vídeo que publica el senyor Albiol, surt ell encarant-se. I ell va acompanyat de persones que anaven gravant. Per tant, si ell no va saber fer-lo, ja no m'hi fico. Però que el que surt és que ell s'encara amb un senyor i comença a increpar-lo, li comença a dir que has vingut a robar, comença a dir que no volem gent com tu. A veure, que intentant arribar a la, no amb els serveis, sinó al fetge de la gent. A veure, jo crec que no hi ha cap polític de cap partit que vulgui persones que vinguin a robar o que vinguin a delinquir. Dic, això també és la matèria primera.
13: I el hígado de los vecinos que están sufriendo toda esta gente...
14: Aquest senyor és una persona, si es comprova lo que es diu,
13: és que
14: és una persona que està treballant en aquest país, és una persona que té permís de residència, és una persona...

0: amb aquest vídeo, ell ha traspassat més enllà dels valors que hauria de tenir un polític. Evidentment que els ha traspassat, perquè no té cap necessitat una autoritat de reafirmar aquesta autoritat dient-li a un senyor gentussa. S'ho pot estalviar, això? Jo me l'estimaré igual al senyor alcalde perquè no digui aquestes coses. És més, possiblement me l'estimaré més si no li vaig fent aquests excessos. I això, jo penso que ell ho té mal entès.
1: Nadie se pone, la piel de los vecinos. Ara, es horrible.
2: Però és que no tiene nada que ver.
1: És horrible. Estava allí per casualitat, no perquè hubiese un local que estuviese machacando el hígado de los vecinos.
3: Deixem que acabi el Pere i...
0: Jo em poso a la pell dels veïns i, per exemple, tu no et poses a la pell d'aquest veí, perquè aquest veí va estar molest i no li feia falta a l'alcalde fer això. No tenia cap necessitat per reafirmar la seva autoritat. L'autoritat es guanya, i no es guanya insultant a una persona. Es guanya tenint valors, tenint enteresa i fent el que ha de fer. Si aquest senyor hagués sigut realment un delinqüent, el que havia de fer ell és el que ha fet aquest senyor, denunciar-lo a la justícia i s'acaba la història.
1: ¿Tú sabes lo que le dijo el alcalde, ese señor?
0: Sí,
1: yo... ¿Lo sabes? ¿Qué? ¿Estabas allí?
2: ¿Qué le dijo? A ver,
1: no lo sabemos.
0: Més igual.
2: Está grabado y lo habéis subido vosotros. El alcalde...
0: José, perdón un moment.
2: ¿Qué quieres decir? ¿Que el alcalde ha cortado el vídeo que le beneficia a él?
1: Uy, José, qué descubrimiento acabas de hacer. ¡Wow! ¡Qué malo es el alcalde! Es que da igual, da exactamente igual. Aquí lo que se queda clarísimo es que los ocupas no son bienvenidos a Badalona.
2: Pues y
1: se
2: va de toda, tiene que ver
1: activa
2: eso
1: y por pasiva, con mayúsculas y con lo que haga falta.
2: ¿Qué tiene
1: porque
2: que ver
1: no
2: eso
1: queremos con... ocupas aquí, porque nos duele los vecinos que
2: yo
1: lo pasan
2: tampoco,
1: mal por los ocupas.
2: Yo tampoco.
1: No, pues demuéstralo.
2: Entonces, ¿qué
1: pues
2: tiene
1: no te
2: que ver eso?
1: Sin ningún,
2: tiene
1: tipo,
2: que ver
1: sin ningún
2: eso?
1: Tipo de complejo. Da igual,
2: tiene
1: es igual.
2: Que ver
1: este señor,
2: eso.
1: Oye, me da igual, este señor ha denunciado eso.
2: A ver si
1: eso,
2: te indigna lo mismo expulsar de su casa a una mujer de 87 años. A ver si te indigna lo mismo.
1: Pues mira, me indigna muchísimo el tema de que la estén utilizando como carroña para llegar otra vez al gobierno.
2: Seguro.
1: Gente que no ha trabajado en su puñetera vida, como por ejemplo Irene Montero. Sí, exactamente, Irene Montero, que pasó de una carpita allí en el 15M al casoplón que tiene ahora.
3: El tema de l'habitatge també el volíem tractar avui, però se'ns acaba el temps, ho abordarem demà, que ja ha previst aquest Consell de Ministres per aprovar aquest decret d'habitatge. Ens queda menys d'un minut. Volies fer una última intervenció?
0: No, simplement jo remarco el que deia abans. Jo crec que l'autoritat s'ha de guanyar, i no es guanya insultant el públic. Encara que aquesta, que tingui raó, si ell tenia autoritat i tenia raó perquè aquest senyor fos un ocupa, jo no estic d'acord en que hi hagi ocupes, tampoc hi estic d'acord. Si ell tenia raó perquè era un ocupa, la manera no era fer un escàndol públic allà davant.
3: Bé, sí,
0: no
3: com aquesta, sigui, doncs... veurem com acaba.
4: I
3: si té recorregut judicial...
4: S'havia de tancar el local, que el tanquessi,
0: ja
4: que
0: està.
4: És la seva feina,
0: ja
4: tanca, fer exposició d'estiu per tancar-lo.
3: Gràcies, sisplau, se'ns acaba el temps. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
5: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
6: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: El Joventut punxa en el seu debut a la Lliga ACB. Els verdinegres van perdre en un partit molt ofensiu, 110 a 104. En futbol, el Badalona Women, que va veure com se li escapaven els 3 punts del seu partit contra el Granada al minut 96. Per la seva banda, el Sigul va golejar a domicili l'Espanyol C. I per la seva banda, el Badalona, que guanyava, en aquest cas contundentment, 4-0 amb la millor primera part dels últims anys a la travessera de Montigalà, l'estadi remodelat. I, evidentment, doncs, ens farem ressò de tot això i de més coses aquí en el Temps d'Esports. Comencem parlant del Joventut, perquè a la pista del Breogán no van anar bé les coses i els verdinegres, que van pagar molt cares les baixes d'Antetòmics, de Crac i també de Suleimanovic, que per paternitat havia estat baixa també en les últimes hores. Per tant, un Joventut sense la intensitat necessària en l'aspecte defensiu, doncs no va poder contrarrestar el joc ofensiu del conjunt gallec. Al final del partit parlava Lut Håkansson i deia que a l'ACB, sobretot fora de casa, si no vas amb més energia, doncs et passa això.

0: partido, sobre todo fuera de casa, hay que tener un tono muy alto, que creo que no lo hemos tenido hoy. No podemos dejar que el rival meta tantos puntos y tantos puntos fáciles.
1: Doncs la realitat és que la penya, només pràcticament 4 o 5 dies després d'haver celebrat el títol de la Supercopa, va veure la cara més fosca de l'esport, la derrota. Per tant, doncs, diu que cal continuar, que s'ha de millorar i que, per tant, ni tan bons eren ni ara no són tampoc dolents.
0: Increíble, ahora muy bajo, pero bueno, es así. Ahora tenemos una semana para entrenar, mejorar y ganar el primer partido en casa.
1: Realment el que estava crític i enfadat, i es va mostrar crític, va ser el tècnic Dani Miret, que doncs va pair d'aquesta manera la derrota del seu equip.
2: Molt més esforç, avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i... No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir. Penso que no és un tema d'actitud, perquè l'actitud és un altre tema, i penso que hem d'entendre què ha passat avui i treure conclusions per aprendre, perquè això no ens pot passar si volem ser un equip que guanyi partits de forma consistent.
1: Es pot llegir entre línies, clarament el que diu Dani Miret, no? Que no és un problema d'actitud, el problema va ser un altre, no? I és que anotant 104 punts, home, segurament no tens un problema d'actitud, però t'has de mentalitzar que també has de defensar. Per tant, en línies generals, el Joventut sempre guanyarà probablement 9 de cada 10 partits on pugui anotar aquesta quantitat de punts. De fet, Dani Miret incidia que el tema de les baixes havia encara de conscienciar més el seu equip.
2: Encara posen més el focus en el que estic dient. Quan tens menys jugadors a la rotació, hi ha jugadors que han de fer més coses i que han de fer més coses competitives i sortir de la seva zona de confort. No podem tenir la zona de confort de dir, no, jo en aquest equip he de fer A i B i ja està. No. Quan hi ha baixes has de fer A, B, C, has de fer el teu, has de fer una miqueta més, i avui doncs no ho hem fet com a equip i realment penso que per molts motius doncs hem estat lluny de poder sumar una victòria.
1: La penya, que no va poder debutar la seva victòria, ho intentarà fer a la segona jornada en el partit que l'enfrontarà al Palau Olímpic dissabte a la tarda al Morabanc Andorra. I més bàsquet, Més bàsquet, perquè avui es celebra la gala Més Bàsquet. Serà a partir de 8:15 de la tarda. La segona edició dels Premis Més Bàsquet es durà a terme a Mollerussa. Els periodistes de Badalona Comunicació, Montse López i Xavi Ballesteros, a més d'Àlex Gozalvo, que són presentadors del programa Més Bàsquet, conduiran la gala dels guardons, que va ser tot un èxit en la seva primera edició. Enguany, el director general de Badalona Comunicació, Agustí Rodríguez, també farà l'entrega d'un dels premis. En aquests premis es distingeixen els protagonistes de la temporada 25-26. Es reconeix la trajectòria d'algunes de les llegendes del bàsquet català i es visibilitzen les històries més destacades que han aparegut al programa. La localització escollida ha estat la capital del Pla d'Urgell perquè ha estat reconeguda com la ciutat del bàsquet català 2026. Xavi Ballesteros, el nostre company, valora positivament la celebració d'aquesta gala a Mollerussa.
3: Doncs aquesta segona gala dels Premis Més Bàsquet, crec que hi ha una cosa molt positiva, i és sobretot el fet de sortir del que es feia històricament, no? Que moltes activitats es feien a Barcelona, i per sort a Catalunya, si hi ha alguna cosa diferent, és que hi ha 437 clubs de tot el territori, i per tant que es faci a Mollerussa parla molt bé de la capitalitat del bàsquet català.
1: Una de les novetats d'aquest any ha estat la votació popular de les categories referent i club. Les votacions han registrat més d'un milió de participants i han seleccionat el Club Bàsquet Femení Osona i Laia Reventós com a guanyadors de les categories. La gala es podrà seguir a partir de 11:15 de la nit per Televisió de Badalona. I ens n'anem al futbol femení, a la primera divisió, perquè la cinquena jornada no li va anar gens bé al Badalona Women, que va perdre 0-1 contra el Granada. Va ser un gol que va arribar al minut 96 de partit, el va marcar Raquel Gil en el darrer sospir del maig i, lògicament, doncs, va deixar encara de pomes agres el conjunt que dirigeix Marc Ballester, que havia dominat el partit, que havia generat les millors ocasions. És veritat que potser reconeixia l'entrenador que els hi havien mancat idees a les seves jugadores, però ara cal treballar-ho perquè està clar que a vegades amb la possessió no n'hi ha prou.
4: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor.
1: Qui també feia la valoració del partit i sobretot creia que el camí a seguir era aquest i que finalment entraran els gols és la migcampista, en aquest cas del Badalona Viva, també Lucía Martínez.
5: Creo que en primer lugar el equipo ha estado bien, creo que hemos sido muy superiores al rival, pero es cierto que en esta categoría te compiten todos los equipos y bueno, tenemos que ganar en contundencia, sobre todo en área rival y generar más ocasiones y al final el gol llegará.
1: Hem de fer un esment també al títol de campiones del món de la selecció espanyola sub-20, eh? Amb dues representants badalonines, la defensa polivalent del Barça, Noa Jiménez, jugadora del Barça B habitualment, i també Célia Segura, aquesta temporada la davantera badalonina cedida a l'Atlético de Madrid, que han pres part d'aquesta selecció espanyola sub-20 que s'ha proclamat campiona del món. Va ser derrotant a la tanda de penals a la final a Corea del Nord, l'actual campiona, i, com dèiem, doncs, un èxit més de les seleccions estatals, en aquest cas la sub-20 femenina, que es proclama campiona del món, com dèiem, a la tanda de penals. En aquest cas, Espanya es proclama bicampiona del Mundial Sub-20, és el segon cop. Els premis individuals que han recaigut majoritàriament en el combinat espanyol, la pilota d'or ha estat per Rosalía Domínguez, la bota d'or i la pilota de bronze per Paula Comendador. I com no podria ser d'una altra manera, el guant d'or per Laia López, que va ser la portera, l'autèntica heroïna de la final. Parlem del Badalona, que va quallar una primera part excel·lent. Un 10, una matrícula d'honor pels primers 45 minuts de l'equip de Genís Sampietro, que va practicar un futbol de molta, molta altura i, a més, va fer-li 4 gols al Sant Cristóbal, que va veure com el Badalona li entrava per un costat i per un altre en els primers 45 minuts. Martí Alonso en va fer 2, Juaco i Josu Rodríguez, que després d'estar a punt de fer el segon i d'haver estat pare i dedicar el primer gol al seu nadó, doncs es va lesionar amb un problema als isquiotibials. Malauradament no va poder disputar la segona part. Genís Sampietro, el tècnic del Badalona, deia això al final del partit.
6: Sí, jo crec que també hem enganxat a l'afició, l'afició també ens ha enganxat a nosaltres i és el primer partit que sentim una mica la sensació de que hem jugat a casa, no? Fins ara, o sigui, el camp de la Grama és un camp molt fred per nosaltres, aquest tampoc ha de ser el nostre camp, però sí que l'afició la veiem com més a prop, la sentíem i ha sigut una mica una sensació de jugar a casa per primer cop en tota la temporada.
1: El que semblava gris o negre fa 3 setmanes, o fins i tot 2, doncs sembla que ha canviat una mica la dinàmica, amb 2 victòries consecutives. Martí Alonso, l'ex de la Grama, feia 2 gols, en porta 3 aquesta temporada, comptant el de Copa Federació contra el Sestao.
7: Jo crec que una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt, molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta doncs, al resultat final.
1: I el Badalona, doncs, que ja pensa pràcticament doncs, en la 5a jornada de Lliga, que serà dissabte a les 6 de la tarda al Camp del Tona. I golejada al Sigul, de Dani Molina, el tècnic de les Gavines, que veia com el seu equip golejava domicili l'Espanyol C a la ciutat esportiva de Sant Adrià, victòria contundent del Sigul. Ho explicava i ho valorava Dani Molina.
8: Bueno, al final el pla de partit pues, ha sortit perfecte, evidentment. Sabíem que era un equip que ens pressionaria molt alt, encara no volíem treure'ns la pilota de sobre, volíem superar aquestes línies de pressió amb el nostre estil. Ho hem aconseguit molt bé la primera part, i la segona part, bueno, hem tomat un altre rumb a nivell de joc, més directe potser, també el cansanci pues, passa factura.
1: Doncs el Sigul, dues victòries en tres partits, també a la part alta de la classificació de la Tercera Federació. Nosaltres que deixem aquí la informació esportiva i tornem demà dimarts. Avui el programa L'Esport amb tot el resum del contingut del cap de setmana a Televisió de Badalona. Adéu-siau.
9: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dilluns 28 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. El moviment pensionista de Badalona ha reivindicat aquest dilluns l'accés a l'habitatge tant per la gent gran com pels joves en una concentració que ha fet davant del Viver. La mobilització s'ha fet a partir d'un manifest del Sindicat d'Habitatge que finalment no hi ha pogut participar perquè els seus membres s'han mobilitzat a les carreteres de Barcelona. Durant la concentració, els pensionistes també han denunciat el cas de Mari Carmen, que consideren un exemple del que qualifiquen de fracàs del sistema d'habitatge a l'Estat. Diego Guerrero, del moviment pensionista, també ha fet referència a un cas d'intent de desnonament a Badalona.
2: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que en el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
1: Més enllà de Badalona, aquesta tarda l'avinguda Diagonal ha quedat bloquejada poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan centenars de persones l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Protecció Civil activa el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses de cara a aquest dimarts. Els xàfecs començaran la matinada i s'intensificaran al litoral i prelitoral català al llarg del matí. La previsió és que els xàfecs siguin locals i molt intensos i que puguin anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'estimen acumulacions entre els 90 i els 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Els controls preventius contra el mercat negre d'armes és una de les línies d'actuacions en què Mossos d'Esquadra inverteix esforços per evitar que es repeteixin delictes amb armes de foc. A Badalona, en el que portem d'any, la policia autonòmica ha hagut d'intervenir en almenys 4 tirotejos. Els delictes amb armes de foc s'han produït al barri de Sant Roc de Badalona entre el maig i l'agost. No hi ha hagut morts, però sí ferits, d'entre els quals un infant. Escoltem a la intendenta Elena Martínez, màxima responsable de la comissaria de Badalona.
3: És una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions. Hi ha doncs un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs anar reduint doncs la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
0: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Són les 9.
7: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu. D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca. Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que des de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un tal Homer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons: el del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir el col·lapse del bronze, i a l'inici de la Grècia arcaica, l'inici de l'antiga Grècia tal i com la coneixem. Benvinguts al món d'Homer, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una temporada més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada, què?
1: No sé, som de lletres, 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15?
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa molt temps.
1: Pues, posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Temporada de Schrödinger.
0: Temporada Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara l'haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants. Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, pues fem un programa... No l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix... podria dir-te que no sé si tu l'has vist. Tu l'has vist?
0: Ah, sí, que en una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal? T'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que Nolan tregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, és que, com ja sabeu, des del final de la temporada passada, el Sergio, no?, ha deixat el programa... un record, m'ha deixat de posar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
0: està viu, continua menjant molt bé...
1: Està viu, té les dues cames, tot bé. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no?, de nou, de repensar les Portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les Portes de Troia, dedicar un programa, precisament, a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea, i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta del Simpson.
0: Quins records, Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera... Com el Simpson els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell.
0: Està
1: he dit,
0: bé.
1: Poso la primera temporada, que a més, si fixeu, si tireu enrere, el coro diu Los Simpsons, no? Mm. Llavors, allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpson a metres.
0: A quin any va començar el Simpson?
1: No sé, però molt...
0: Ara
1: l'Adri que ho busca. Però bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics, i per tant era una música jo crec que
0: es presenta sola, no? Està bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui...
1: Mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre
0: de 1989. Mare de Déu.
1: A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curts el 19 d'abril de 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que, bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que Les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí, i allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: Hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és, qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, on surt, segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, en el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida, i per tant una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló, o bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt, tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot del segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, és més que una forquilla, és un trident.
0: Un
1: no?
0: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze, no? S'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontista de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, i per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que, bueno...
0: Bueno, Grècia, Magna Grècia, no?
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... D'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba?
1: De la tromba.
0: De Nàpols.
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, aquí, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa, una inscripció que diu així, com Néstor, aixeco la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor, a la Ilíada, aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La de la Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada, no? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: amb Patrocle, bueno, en suposadament Patrocle, no?
1: Patrocle. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que sigui,
1: tenim
0: sigui,
1: una casualitat una que ens sembla dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé. I ara, tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec... Podria no ser sec...
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
1: Bueno...
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que no l'enfaci el que li doni nada.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics, que són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de la illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, pues és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. no? Llavors vol dir Homero, Homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Mm-hmm. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer, i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és sí. pensar, no?, pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? Mm-hmm. I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? Mm-hmm. I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Està bé. Aquí,
1: a veure, penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sea, no t'ho paraves de catarates. Dius, no sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol... Però
0: crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu.
1: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquiles tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec, perquè no, perquè els aedes han de ser secs, perquè aquesta visió interior, perquè no sé què, es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no? Ja com seran la base de l'educació grecoromana, s'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics, són textos molt comentats, no? I per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collir aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec, no? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i tots i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol, que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia a la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, mm-hmm. dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. Per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, uh-huh. i no, per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era, també era culte i estava ja pensant, no dormia avió, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: Era ell. No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que no es desconeix. Llavors, com a
0: emperador... Pensava un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però, bueno...
0: Pensava en molt pensava, en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una dita que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon, ma, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era... Li va a mostrar la realitat i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net... no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada del copón, però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: o
0: que
1: quan
0: truques...
1: consultes el teu Piscis ascendente Aquario. Uh-huh. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, no sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat, i encara es disputen, l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia.
1: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriünd d'un enclau de la jònia.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faig. De... No, de faig no, pobre, no.
1: Home, no.
0: És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faig tota l'estona. No.
1: Si tots sabem que els faig no ploren.
0: Perdó.
1: Facturen.
0: Vinga. No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, quan bueno, sortir, clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tot va flipar, jo era flipar. Un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i clar. Coses, no?
1: Però és una, té moltes decisions de guió qüestionables, no, té moltes... patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, bueno, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava sí. Una cosa sense cap mena de credibilitat. Però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, bueno, al final, la roda del món gira i ens torna... i ens posa cap per avall.
0: Molt bé. El que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer.
1: Bueno.
0: Però bueno, és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge, o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible. Sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, jo què sé, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, jo què sé, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer. Però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm. sinó el fet de que la Ilíada de l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor. En la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard, és un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge travestit, no? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folklòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno.
0: No, interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això... és possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no? Pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no? les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no? per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? És una cosa, es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni l'Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca, que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estarien fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un del personatge es fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record.
0: Rúniques,
1: això no té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués, no? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric, no? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció d'explicar la ciutat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú. En 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has d'utilitzar com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII, hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist. No? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Un tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics. No? I, de fet, hi ha una tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i, per tant, la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 en Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no?, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o de l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no?, que la sort de material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa, no? Sigui com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, no? I s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, amb Agamemnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? I llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamemnon sigui tan maleducat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura. I llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes-me una cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes hel·lenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer, i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle, tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer-hi tota una sèrie de comentaris, no?, erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no?, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no?, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Per un hexàmetre són 6 mesures, cadascuna d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i dues breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? Bueno, no entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, coses que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta... I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia... Va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. No el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200... que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental. No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes.
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, que farem nosaltres... però vaja, podeu reescoltar o escoltar el primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull, d'una manera molt sui generis, el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes, no? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança, no? La venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau, no? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat de Wilusas, la Ilion homèrica, no? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa de Wilusas que ens havia enfadat molt, va, ja està perdonada. No? No sabem exactament què va passar, però Wilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves cosetes. Aquesta Wilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics i unes migracions internes, no? Doncs molta aquesta gent que havia viscut sota, no,

0: record, no? Hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i deforma com vol, no? Ja anirem veient si dona temps, hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
1: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
0: Primer sí, no de la temporada. Sí en alguns detalls i en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
1: I com ho fa això ell?
0: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no? En el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no? Per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic, no és el que ells viuen, és el que tenen en el record, propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda de desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal, o sigui, hi ha un moment que hi ha... L'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell... és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare, perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que, juntament amb Aquiles, critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites, que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què, està a punt de generar una revolta, i el tio que agafa i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Clar, el guànec, el rei micènic, que era el governant, el superà absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra. No? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà la batalla de Cadeix, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
1: es posa per allà.
0: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
1: Bueno.
0: I llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
1: Baixo
0: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una evocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un porc senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica, no? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
1: I l'Odissea té el mateix problema?
0: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents, no? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges... d'Odisseu, ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu a l'Odissea, s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informació sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.

0: I quin serà aquest interès?
1: Doncs bàsicament la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el canal a la guerra, l'Odissea és el canal a la navegació. Per tant, el comerç, tot i que Odisseu no comercia mai, no? Odisseu, el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però, bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu aquell el programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se a la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
0: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
1: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Ciclo, que tira pedres, és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no?, i que està explicant el viatge, un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
0: I llavors què busca l'Odissea?
1: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric, no? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 a 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall, no? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No? La distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o, i per tant, educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no?, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no?, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
0: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
1: Clar, el Gerard dels Jesús Homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic que és un dels que més tard arriba al panteó grec. I per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau acabant amb la treva que hi havia. L'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà, no? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax a més porta un aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard, no? Perquè clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard, no? És una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat, no? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'arc d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'arc que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Ja sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, sí, de fet...
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que com que anem justets...
1: Sí. Bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau. Però tot i que al final és al revés. La Ilíada acaba amb uns funerals i la reconciliació entre Príam i Aquiles, i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre en sent.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu, i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, i a més no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deia, ni és historiador, és un poeta, i per tant la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients, i a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus, no? No hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, era, agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no? Què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: Clar, l'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega. No? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte, Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres. No? Zeus al cel, Hades l'inframont, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees. La d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no? Aquesta stasis grega. I, per tant, no? Veiem, no? En els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Recha, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Recha i Albert Abril. Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dilluns 28 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. El moviment pensionista de Badalona ha reivindicat aquest dilluns l'accés a l'habitatge tant per la gent gran com pels joves en una concentració que ha fet davant del Viver. La mobilització s'ha fet a partir d'un manifest del Sindicat d'Habitatge que finalment no hi ha pogut participar perquè els seus membres s'han mobilitzat a les carreteres de Barcelona. Durant la concentració, els pensionistes també han denunciat el cas de Mari Carmen, que consideren un exemple del que qualifiquen de fracàs del sistema d'habitatge a l'Estat. Diego Guerrero, del moviment pensionista, també ha fet referència a un cas d'intent de desnonament a Badalona.
5: A Badalona tenim el cas de la Mari i el Francisco, que són un matrimoni de 80 i 78 anys que amb el seu dia van avalar el seu fill per poder comprar-se un pis. Per problemes de l'atur, el fill ara no pot fer front a la hipoteca. Així que ara volen el Banco Bilbao Vizcaya Argentària vol treure-li l'habitatge a aquest matrimoni per fer front a l'impagament del seu fill.
4: Més enllà de Badalona, aquesta tarda l'avinguda Diagonal ha quedat bloquejada poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan centenars de persones l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Protecció Civil activa el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses de cara a aquest dimarts. Els xàfecs començaran la matinada i s'intensificaran al litoral i prelitoral català al llarg del matí. La previsió és que els xàfecs siguin locals i molt intensos i que puguin anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'estimen acumulacions entre els 90 i els 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Els controls preventius contra el mercat negre d'armes és una de les línies d'actuacions en què Mossos d'Esquadra inverteix esforços per evitar que es repeteixin delictes amb armes de foc. A Badalona, en el que portem d'any, la policia autonòmica ha hagut d'intervenir en almenys 4 tirotejos. Els delictes amb armes de foc s'han produït al barri de Sant Roc de Badalona entre el maig i l'agost. No hi ha hagut morts, però sí ferits, d'entre els quals un infant. Escoltem a la intendenta Elena Martínez, màxima responsable de la comissaria de Badalona.
6: És una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions. Hi ha doncs un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs, anar reduint doncs, la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs, facin del seu modus vivendi doncs, fer fets delictius amb armes de foc.
3: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdn.com.cat.
8: Badalona passa aquí.
3: Temperatura a Badalona.
2: 23 graus.
9: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
2: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
9: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
2: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
10: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
11: Badalona 94.4.
12: Són les 10.
13: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
14: Badalona 94.4.
15: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Rah!

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Sony Modulation.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Avui parlem de solidaritat, i en concret dels testaments solidaris, una fórmula que permet destinar una part del nostre patrimoni, quan ja no hi siguem, a una causa social o a una entitat sense ànim de lucre. A Catalunya, aquesta forma de llegat ha assolit una xifra rècord el 2025, amb un valor de 120 milions d'euros, més del doble que l'any anterior. Però com funciona un testament solidari? Qui en pot fer un? I com podem ajudar una causa sense perjudicar els nostres familiars? Per parlar de tot plegat, tenim a l'estudi a la Raquel Iglesias, que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Bon dia, Raquel.
4: Bon dia.
3: Raquel, comencem. Primer de tot, què és un testament solidari i en què es diferencia d'un testament convencional?
4: A veure, l'instrument és el testament en tot cas. El que es diferencia és la disposició. Quan parlem de testament solidari o llegat solidari, parlem d'una disposició a favor d'alguna institució o d'alguna entitat religiosa que el testador té la voluntat de deixar-hi per després de la seva mort. L'instrument és el testament, i el contingut d'aquest testament, si l'instituïs hereu, serà institució d'hereu a favor d'aquestes institucions, però pot ser un llegat de coses determinades.
3: Llavors, de quina manera podem incloure una entitat social com una ONG, com a beneficiari al nostre patrimoni?
4: Tothom pot fer, quan fa el seu testament, pot fer les disposicions que vulgui. L'única limitació és la legítima a favor de determinades persones. Aquí a Catalunya és una legítima molt feble comparada amb altres legislacions, però la resta, la primera llei de la successió és la voluntat del testador, i tothom que tingui la voluntat o la necessitat de fer-ho pot disposar del seu testament a favor de qualsevol institució, ja dic, o tota l'herència o part de l'herència o béns concrets. És la seva voluntat és la que mana en aquest cas.
3: Cal tenir un patrimoni molt, molt elevat, o qualsevol persona pot donar els seus béns a una entitat social?
4: No. O sigui, la quantitat, evidentment, és lliure pel testador, i molta gent té bueno, coses que tenen molt valor per a ells, potser col·leccions de llibres o de quadres o de... Bueno, alguna cosa que vol que el seu destí final sigui a favor d'aquestes institucions, i no hi ha cap límit ni quantitatiu ni qualitatiu a partir del qual puguis fer aquesta disposició.
3: Per tant, una persona que té fills, parella o altres familiars, igualment, si ho decideix, se pot deixar igualment la seva herència a una entitat social?
4: Sí, l'únic límit és el respecte a la legítima. Uh-huh. En aquest cas, a Catalunya, la legítima està considerada com una, es diu pars valoris, és un dret de crèdit d'una part d'aquesta herència, del valor d'aquesta herència, i la resta, la disposició, evidentment, és lliure pel testador. Pot instituir hereu a aquesta institució respectant les legítimes. Si el legitimari reclama la seva legítima, se l'ha de pagar aquí a Catalunya. Fora de Catalunya es deu d'una altra manera.
3: Si una persona vol fer un testament solidari, quin és el primer pas, de quina manera l'acompanya el notari?
4: Nosaltres, quan es manifesten aquesta voluntat, sí que demanem la màxima concreció de la institució beneficiària per una qüestió d'executivitat i d'eficiència, és a dir, determinar exactament quina és la institució que vol que sigui la destinatària d'aquells béns, per identificar-la perfectament a la clàusula testamentària que sigui. Ja dic, si és institució d'hereu, doncs tota l'herència; si és un llegat determinat, doncs quina és la institució beneficiària i quins són els béns objecte del llegat al seu favor.
3: Dèiem que els béns poden ser des d'objectes, diners, habitatges, terrenys...
4: Tot igual que a favor de qualsevol parent. Sí.
3: Parlem d'aquestes xifres, no?, que fèiem referència a la presentació, i és que el 2025 les dades van indicar un valor de 120 milions d'euros a Catalunya pel que fa als testaments solidaris. Estem parlant d'un increment del 113% més que el 2024. A què atribuïu aquest increment tan important?
4: Doncs jo crec que és la conseqüència d'una cada vegada més gran sensibilització de la societat, de les necessitats socials, dels problemes socials, i cada vegada hi ha més organismes que afortunadament es dediquen, no?, a pal·liar una mica les deficiències que potser l'Estat no arriba, i cada vegada hi ha més ciutadans sensibilitzats amb aquestes finalitats. A més, també la societat va canviant, I la soledat, la manca de parents, a vegades molta gent ve als despatxos notarials i ens diuen jo vull deixar algú que serveixi per alguna cosa al meu patrimoni i aquesta opció dels llegats solidaris doncs els agrada molt i es senten molt, molt a gust i molt bé de fer aquesta disposició.
3: Per tant, si parlem de perfils majoritaris de persones que opten voluntàriament deixar la seva herència, el seu patrimoni a una entitat social, parlaríem potser de famílies, persones soles, que no tenen família?
4: Hi ha un percentatge que sí, però també hi ha un percentatge de persones que tenen fills, que tenen familiars, però que, a més, volen col·laborar amb aquestes institucions per molts motius, perquè han tingut una experiència vital, totes aquestes institucions, no?, de protecció o de referents de determinades malalties o sensibilització amb els animals. O sigui, hi ha moltes, moltes sensibilitats. I depenent de la seva experiència personal, volen destinar una part del seu patrimoni per ajudar a totes aquestes institucions. O sigui, sí que és veritat que hi ha un percentatge de persones que no tenen familiars pròxims i que decideixen fer aquestes disposicions a fora d'aquestes institucions, però també persones amb familiars que, a més de deixar-los als familiars el que sigui, fan aquestes disposicions.
3: En canvi, el nombre d'herències amb llegats solidaris va baixar un 4%. Com s'explica que hi hagi menys herències però que el valor econòmic dels llegats s'hagi més que duplicat?
4: Perquè és així, o sigui, potser són menys els testaments en els que han incluït aquestes disposicions i aquestes, els denominats llegats solidaris, però la quantia de cadascun d'ells és superior. Concretament al 2025, a l'estadística, al gener, hi va haver-hi un percentatge molt, molt, molt important quantitativament que ha fet que pugi tan sensiblement al còmput anual. És a dir, sí que potser hi ha menys llegats, però més quantiosos.
3: Mm-hmm. Les dades també mostren que els llegats a entitats socials laiques superen els destinats a institucions religioses. Com ha evolucionat el perfil de les entitats que reben aquests llegats?
4: Doncs és així. Les estadístiques diuen aquesta tendència, que se va incrementant les disposicions a favor d'institucions laiques, també continuen les religioses, però sí que a Catalunya la tendència és aquesta, no tant a la resta de l'Estat.
3: Tot i aquestes xifres, els testaments solidaris representen només una petita part del total d'herències, no podríem dir. Quin marge de creixement hi ha encara en aquest àmbit?
4: O sigui, molt, moltíssim,
3: encara, eh?
4: Moltíssim. Però jo crec que estem fent una labor de conscienciació i de sensibilització, que això es plasmarà possiblement en testaments posteriors. En tot cas, s'ha de dir que aquestes xifres són dels testaments oberts al 2025, que no tenen res a veure amb el moment de l'otorgament. És a dir, quan es fa aquesta disposició, evidentment és del testador que ve als despatxos notarials, però clar, fins a la seva mort aquesta disposició no té eficàcia i no surt, evidentment, aquestes estadístiques. Mm-hmm. Per tant, hauríem de apreciar aquestes estadístiques tenint en compte que potser aquests testaments o són pròxims o fa molt que es van fer. Jo crec que dintre d'uns anys veurem més la sensibilització i pujaran i cada vegada es faran més llegats solidaris.
3: I Raquel, deixem de banda aquests patrimonis, no?, aquests testaments solidaris, perquè també volem fer un apunt en els anomenats testaments vitals, no? També anomenats de document de voluntats anticipades.
4: Sí, això és una altra qüestió.
3: És un altre tema,
4: sí.
3: Però volem fer també incidència, perquè és un document legal, no?, que permet deixar per escrit quins tractaments mèdics acceptem o rebutgem algun dia, no?,
4: sí.
3: Que no podem expressar la nostra voluntat. Jo no sé si hi ha cada vegada més consciència, la societat té consciència de que hi ha disponible aquest document, la societat encara ho desconeix.
4: O sigui, encara queda molt per fer, però sí que és veritat que cada vegada més en tenen coneixement de l'existència d'aquest document i tenen aquesta preocupació pel seu futur i pels seus últims moments i volen deixar clar per molts motius. Alguns ciutadans tenen clar que no volen cap tractament, quina única finalitat sigui la prolongació de la vida sense esperança de vida, i altres tenen la preocupació de deixar clar qui pot decidir en cas que ells no puguin, no? Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més sensibilització en aquesta matèria i cada vegada autoritzem més documents de voluntats anticipades.
3: De fet, també la població té coneixement d'aquest tipus de testament. No sé si heu detectat aquest increment també dir que no només va adreçat a persones grans, sinó que qualsevol persona pot sol·licitar aquest document.
4: No, no, o sigui, tot també depèn de les experiències personals. Quan persones madures, però no d'edat avançada, han tingut una experiència, doncs, no dic negativa, però sí trista o dura al seu entorn, aquesta sensibilitat per aquesta situació es manifesta i volen deixar per escrit que volen que passi si arriben a aquestes situacions. I són gent que no, potser no té cap malaltia i té una esperança de vida llarga, però sí que hi ha una cada vegada més gran consciència d'aquesta situació i volen deixar-ho per escrit.
3: I Raquel, aprofitant que la tenim avui aquí al Badalona Matí, vostè que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, també volem fer referència a una notícia que coneixíem darrerament, i és que la compra d'habitatges per part d'empreses s'ha triplicat en 10 anys a Catalunya i ja en són 245.000. És un fenomen concentrat a la capital catalana, també afecta a d'altres ciutats. Per què s'està produint?
4: A veure, l'estadística en aquesta matèria no té res a veure a la Barcelona capital i l'àrea metropolitana que la resta de Catalunya. És veritat que l'interès en aquestes adquisicions es concentra moltíssim a Barcelona. Nosaltres cada vegada que presentem dades estadístiques sí que posem de manifest que l'adquisició dels habitatges, el preu per metre quadrat, varia moltíssim quants més quilòmetres no, de distància hi hagi de Barcelona, i per tant una solució al problema tan gran que estem patint de l'habitatge seria acceptar viure una mica a uns quilòmetres de Barcelona, i per tant els mitjans de transport seria una qüestió bàsica. El que diu, evidentment, l'interès en l'adquisició d'habitatge està concentrat en la capital, i sí que és veritat que potser aquest és el resultat, però sí que apreciem també una desinversió per part de les persones jurídiques, perquè estan venent més que comprant. Aquesta era la tendència en les últimes estadístiques que hem publicat.
3: Quan una empresa compra un pis, de quin tipus d'empresa estem parlant? Fons d'inversió, societats patrimonials?
4: Home, hi ha de tot.
3: De tot.
4: Hi ha de tot. És veritat que el que diem, la tendència de l'adquisició per part de les grans, els fons d'inversió ha estat creixent durant molts anys, però ja dic últimament i l'últim any l'estadística que vam presentar és aquesta. Hi ha una desinversió en aquest cas. O sigui, l'estadística surt així, que venen més que compren.
3: Això contribueix a encarir el preu de l'habitatge?
4: Jo crec que el problema del preu, i no és matèria nostra, nosaltres només reflectim les dades que surten dels nostres despatxos, que són dades actuals i al moment, o sigui, més actualitat no podem donar. Però sí que és veritat que el problema és de manca d'oferta. O sigui, mentre no solucionem aquest problema, el mercat immobiliari cada vegada estarà més tensionat, perquè cada vegada hi ha més demanda. La previsió és que la població creixi i no està previst un creixement de l'oferta. Per tant, es tensionarà cada vegada més.
3: Doncs molt bé, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí al Badalona Matí, i fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Aquesta hora toca repassar l'actualitat política, els temes de la ciutat, amb la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater. Bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Volem començar primer de tot amb aquest comunicat que hem conegut avui de la seva formació i posa sobre la taula de nou el cas de Can Bofill Vell, que Guanyem destapa que la cooperativa Suara porta el viol als tribunals per l'impagament que hi havia pendent d'aquella quantitat per la gestió de Can Bofill Vell. La formació municipalista ha confirmat que el departament legal de la cooperativa d'iniciativa social Suara ha interposat aquesta demanda judicial contra l'Ajuntament de la ciutat davant aquesta reiterada manca de pagament de les factures pendents pels serveis d'atenció social prestats a la ciutat, i es troba ja a l'espera que el jutjat fixi data per a l'inici d'aquest judici. Sí que és cert també que comentàvem que al ple del mes de juliol es va aprovar aquesta modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que permetria pagar aquest deute pendent a l'Ajuntament. Aquest tema li hem preguntat també a l'Elisabet Jiménez durant la tertúlia. Ens ha dit que està com en procediment, no?, que la tramitació és lenta, tots aquests procediments. Des de Guanyem, com valoren aquesta?
2: Bé, nosaltres pensem que és el fet d'aquesta interposició, no?, de portar l'Ajuntament a el jutjat per part d'aquesta cooperativa és un indicador, una mostra, un exemple de com repercuteix la mala política i la mala gestió de l'Ajuntament de Badalona i aquest abandonament que fa el Biol, no? aquest govern del PP amb aquesta majoria absoluta, però que desatén i menysté totalment la política social, doncs això és un clar exemple. Recordem que teníem un alberg que era un servei bàsic fonamental per evitar les malalties i la mort que ha augmentat tant aquí a Badalona, no? de les persones sense sostre que estan absolutament abandonades al carrer. Teníem un recurs que funcionava, que en tot cas era millorable, però el que segur que no ha millorat, sinó que ha empitjorat enormement, és que el tanquessin. Quan el Biol decideix tancar-lo, ja és perquè hi ha hagut una negativa d'aquest Ajuntament a pagar factures per uns serveis prestats. Uns serveis prestats que tenen una complicació en la contractació que ja ve del regidor Jurado del propi PP, és a dir, que el PP hi té responsabilitat des de l'inici, que l'Ajuntament hauria perfectament pogut mantenir aquest servei perquè hi ha mecanismes legals en els plens municipals, perquè quan un servei és bàsic, s'està prestant i hi ha complexitats jurídiques pel seu pagament, però es pot demostrar que el servei s'ha prestat, hi ha mecanismes per poder fer el pagament. El Biol va aprofitar aquesta complexitat per fer fora Suara, per tancar el servei, i això, recordem-ho, estem parlant de l'abril del 2024, fa més de 2 anys, i aquesta cooperativa encara no ha cobrat les factures anteriors que ja se li devien des d'abans del 24. I, evidentment, doncs, no poden esperar més. Nosaltres hem estat fent un seguiment exhaustiu, hem preguntat reiteradament per aquest pagament i l'Ajuntament continua. O sigui, han passat més de 2 anys i aquesta entitat es veu obligada a portar Ajuntament als tribunals. Un Ajuntament que, per la seva mala gestió, no només tanca un servei que ha perjudicat enormement els drets de les persones sense sostre i les ha abocat a una taxa de mortalitat més elevada, no només fa anar malament a les empreses, a les cooperatives, al qui presta serveis, recordem el període de mitjà de pagament de factures, que és dels pitjors de tot l'Estat espanyol, o sigui que inclús hi ha empreses que estan en fallida per culpa dels deutes que té l'Ajuntament amb elles, sinó que, a més, es haurà de confrontar, haurà d'acabar pagant, ens acabarà sortint més car perquè haurà de pagar les costes judicials, perquè això al final doncs, ha hagut d'anar a judici.
3: I no deixem aquest àmbit, eh? Badalona no té l'alberg, Can Bofibell des que va tancar, i també tot això està molt relacionat amb la crisi de l'habitatge. És el cas del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada la setmana passada a casa seva, a Madrid. A Badalona tenim casos com aquest. Recentment també coneixíem aquell matrimoni, no? Uh-huh. També del barri d'Artigas. Es poden arribar a donar més? Com valora la situació sí. de Badalona, que és una de les ciutats on més desnonaments s'executen?
2: Sí. Diguem que aquí a Badalona tenim moltes Mari Carmens mentre l'alcalde organitza tardeos. És a dir, la força de la gestió que està fent l'alcalde del Biol amb el seu equip de majoria absoluta està posada en la propaganda, en fer coses populistes, no? com els tardeos, com festes i festejos, molts anuncis per distreure a la gent. Pel que és la política social, les seves obligacions, perquè no oblidem, els ajuntaments tenen unes obligacions per llei de protegir a les persones vulnerables. Les seves obligacions no les compleix. Abandona la política social i els casos com el de la Mari Carmen n'hi han moltíssims. És que som, ho has dit molt bé, o sigui, liderem, Badalona és una ciutat líder en desnonaments. És líder en desnonaments, líder en no pagar els proveïdors, líder en gastar diners en arbres, en tardeos. Aquesta és la ciutat que tenim.
3: També destacar que la Marea Pensionista ha reclamat al govern local que compleixi el compromís de cedir un local a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recordem que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que demanava a les dues administracions incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Ells diuen que no s'ha avançat en res.
2: Bé, aquesta és una tònica molt habitual. Les mentides polítiques de l'alcalde són constants i els compromisos que s'adquireixen amb mocions aprovades però que després no es tiren endavant també. I per què dic mentides polítiques? Perquè també hi va haver una moció mesos enrere en què es demanava que es regulés i es vigilés el tema dels pisos turístics, que és un tema que està molt relacionat amb el dels desnonaments que parlàvem ara, i tampoc no s'ha fet, al contrari. En aquests moments tenim uns barris més tensionats que mai amb tot el que és l'habitatge, que no és per viure-hi, els veïns del barri, no és per accedir-hi la gent jove, sinó que és per especular, per fer-hi negoci, com a pisos turístics, com bed and breakfast, no? Allà fi ara estan augmentant moltíssim. I, en canvi, l'alcalde continua dient que sí, que això va anar per totes les ràdios de l'Estat, com el gran alcalde que regularia els pisos turístics. I és mentida. Les mentides d'Albiol són contínues. En aquest cas, tornem a estar també en un tema d'opacitat, perquè costa molt saber en quin punt es troben les gestions de moltes de les promeses que fa Albiol, sense anar més lluny, sobre Calendal, fa també uns mesos, no? temes de molt rellevants per la ciutat, de les escoles, dels serveis, que ell diu, davant del ple, quan té la gent que està demanant la paraula, o bé el renya, o bé vol quedar bé amb ells, i llavors allà improvisa una promesa, però després tot queda en res. A nosaltres, en aquests moments, no tenim cap informació. I és un exemple de l'opacitat també que té aquest ajuntament, que dona explicacions sempre donant la culpa a altres administracions, però que a nivell administratiu costa molt obtenir la informació. I ho dic perquè nosaltres som un grup que ho fem molt, d'exercir el nostre dret que tenim de tenir accés a expedients, a informació, i és un ajuntament que per totes les mitjans intenta impedir-ho.
3: Dolors, la seva formació, juntament també amb Badalona en Comú, han denunciat a l'oficina antifrau la Festa de les Migues. Recordem aquell acte on hi van participar Núñez Feijóo, Alejandro Fernández. Han demanat l'expedient per conèixer els informes tècnics. Disposen d'aquesta informació?
2: Bé, doncs aquesta denúncia que hem fet i que antifrau doncs investigarà ens obliga a ser prudents a l'hora d'explicar coses, perquè hi ha una sospita i una sospita ferma de que l'Ajuntament pot amagar o manipular documentació, no? I llavors nosaltres, davant d'això, som prudents, no?, respecte a la informació que tenim i a la que podem explicar. La investigació doncs està en marxa. Nosaltres el que sí que volem dir de quan nosaltres demanem expedients és que l'Ajuntament té l'obligació de posar-los a la nostra disposició, o bé de raonadament justificar que no hi podem accedir en 5 dies, i que l'Ajuntament de Badalona reiteradament intenta, o sigui, no contesta, intenta que no veiem aquests expedients, i que evidentment nosaltres fem valdre els nostres drets per poder. Tenim una part de la informació que hem demanat. Tenim també moltes queixes, molta informació que ens han fet arribar treballadors i treballadores atònits de veure com en els seus espais, en els seus llocs de treball vinculats a empreses i organismes municipals, com va ser el BCA o l'IMSS, per exemple, com se'ls ofereixen entrades en aquest acte polític, sense dir que és un acte polític, fent veure que és un acte organitzat per l'Ajuntament. I aquí hi ha moltes preguntes a fer-se, no? Aquestes entrades, qui les ha comprat, com les ha pagat, com les ha posat al servei d'aquests treballadors, què s'ha vulnerat, no?, fent tot això, i després també quines despeses indirectes o directes ha fet servir l'Ajuntament per fer possible que hi hagués un acte, que recordem-ho, és un acte polític, que va ser anunciat per l'alcalde i anunciat en els organismes municipals com un acte que organitzava l'Ajuntament, amb un joc confusiu, apoderant-se del valor simbòlic que tenen les migues, dient, com aquella que vam fer, que aquella sí que era municipal, en tornarem a fer una altra, demaneu-me a mi que jo us regalaré els tiquets, i com de passada dient que vindria el senyor Feijo. Tot està sota investigació i anirem veient cap on ens porta.
3: Un acte que també va coincidir amb la visita a Gavà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Festa de la Rosa. Creu que això hi va tenir a veure, aquesta Festa de les Migues dels Populars versus la Festa de la Rosa socialista?
2: Potser van haver d'improvisar, no?, perquè és evident que hi ha molts indicis, no?, d'aquesta improvisació, perquè potser volien un titular per compensar, no?, en el relat mediàtic que els dos líders estaven a Catalunya fent declaracions, però hi ha una cosa molt significativa. Aquí, en aquests estudis, representants del Partit Popular han volgut comparar les dues festes. No tenen res a veure, perquè la Festa de la Rosa s'anuncia des del primer dia amb les sigles del PSC i tothom sap que és un acte polític que organitza el Partit Socialista. En canvi, la Festa de les Migues apareix com un bolet de cop i volta. S'ha de forçar molt la màquina perquè es pugui fer, i, a més, es publicita fent veure que és un acte de ciutat perquè així enganyar el màxim de gent perquè hi vagin sense saber que estan anant a un acte polític. Per tant, des d'aquest punt de vista no tenen res a veure.
3: Molt bé, Dolors Sabater, com encaren l'inici d'aquest curs?
2: Doncs l'encarem amb molta lluita. Tot el que està passant ara a Madrid i el que ha destapat, no?, el cas Mari Carmen, és un mirall molt gran per Badalona. Aquí tenim casos diaris, no només amb gent gran, sinó també amb criatures. Tenim molts casos amb desnonaments on es vulnera, a més, el dret de protecció superior que tenen els menors. És un front de lluita, com n'hi han molts altres, tot el tema urbanístic, també. Nosaltres hem posat també molta mirada en tots els desastres que està promovent aquesta majoria absoluta del PP a Badalona, que van totalment en contra del que toca fer per afrontar el canvi climàtic. Hem passat un estiu del més xafogós, no?, i amb una calor i sense refugis climàtics oberts durant l'agost, que han fet patir a molta gent, i tenim un govern que s'està carregant el parc de Calarnús, que s'està carregant tota la zona de Can Ruti, la zona de Canyet. Estem, doncs, molt compromesos amb tota aquesta lluita mediambiental, i també fer adonar, no?, poder destapar, poder continuar fiscalitzant aquestes mentides polítiques, aquestes mentides administratives, aquests compromisos no complerts, perquè la ciutadania pugui tenir criteri, pugui tenir esperit crític davant de la manipulació mediàtica i electoralista que fa, i aquest posar l'Ajuntament al servei de la propaganda electoral que fa contínuament l'alcalde. L'habitatge jo crec que és una de les coses més emergents, no?, més punyents aquí a Badalona, tu ho has dit, pels desnonaments, però no només pels desnonaments, perquè la gent jove no pot accedir a l'habitatge, perquè no tenim política d'habitatge, no s'està fent tanteig i retracte perquè els grans tenidors deixin de ser els que decideixen com és la política d'habitatge a la ciutat. No s'està posant protecció al lloguer, no s'està vigilant que no hi hagi pisos turístics en pro de que hi hagi més pisos per la gent, no s'està fent tots els mecanismes que sí té l'Ajuntament, els 8 milions que els hi vam deixar nosaltres destinats a fer habitatge públic. L'alcalde s'equivoca, es confon, es pensa que perquè fa 8 pisos de protecció oficial això ja és política d'habitatge. No. Nosaltres necessitem que la política d'habitatge contempli que els joves necessiten llogar, que la gent que té salaris baixos necessita poder accedir a l'habitatge, que necessitem que la gent deixi d'haver de marxar de Badalona perquè els pisos estan inaccessibles i l'alcalde només pensa en atraure doncs, gent milionària i especuladors, i aquest, per tant, és un dels fronts, més els serveis públics, les escoles que no es construeixen, tot el que té a veure amb els drets socials, que estan absolutament abandonats per aquest govern.
3: Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que tingui un bon dia.
2: Gràcies a vosaltres per la feina que feu. Bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
3: I avui volem conèixer millor el cos dels Mossos d'Esquadra. I ho farem amb la intendenta Elena Martínez, que és cap de la comissaria de Badalona. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Elena, hem vist pel·lícules, sèries, on veiem com treballen els Mossos, però no sé si és així o no. Com definiria vostè l'essència de ser mosso o mossa d'esquadra avui dia?
5: Bé, és una professió amb molta responsabilitat, és una professió que ha d'anar i intentem que vagi orientada a l'ajuda i a l'assistència a la ciutadania, a fer de les ciutats i els pobles de Catalunya unes ciutats i uns pobles segurs, on la presència dels Mossos, juntament amb les policies locals, sigui una imatge normal, una imatge real, i que tinguem doncs, aquest treball tan preventiu com reactiu per assegurar aquesta seguretat i vèncer el delicte.
3: Per ser mosso o mossa s'ha de tenir vocació?
5: Jo penso que s'ha de tenir la vocació de servei, és a dir, està clar que el sentiment de voler ajudar el ciutadà ha de ser intrínsec, és a dir, un mosso ha de voler ajudar a la ciutadania. Si no tenim aquest sentiment, difícilment podrem dur a terme la nostra tasca dia a dia.
3: Important també els trets de personalitat, no? Quins trets de personalitat s'han de tenir?
5: Jo crec que tot mosso ha de tenir la capacitat d'escoltar, la capacitat d'empatitzar, la capacitat de mediar i, evidentment, la capacitat de reaccionar davant de situacions que dia a dia ens trobem i que són complicades i que s'han de gestionar i que hem d'estar preparats tant professionalment com acadèmicament com físicament. Per tant, és un còmput de moltes qualitats que s'han de dur dia a dia i que s'han de treballar dia a dia, perquè no és una feina fàcil i és una feina doncs que malauradament ens trobem en situacions complicades i complexes i que cal que fem un treball intern però també extern, sobretot amb aquesta orientació, amb ajudar el ciutadà, amb escoltar-lo en definitiva doncs, que el nostre servei sigui el servei de la ciutadania.
3: Si això viu en situacions complicades, també un treball intern a nivell psicològic, mental, per no emportar-se els problemes de la feina a casa, com passa amb totes les feines, però en el cas dels Mossos, no?, que viuen en primera persona situacions no gaire fàcils, Això també és important.
5: Evidentment, la salut mental, com en qualsevol professional, sigui professionals mèdics o sigui els mateixos bombers, s'ha de cuidar, i evidentment la salut mental dels professionals ha d'estar a l'ordre del dia i, a més, s'ha de cuidar i, bueno, des de Mossos tenim cura, i sobretot els comandaments, tenim cura doncs, de que els nostres policies tinguin una bona salut mental.
3: Vostè, durant la seva trajectòria, Elena, ha passat per diverses divisions, com la de trànsit. Això és habitual, anar passant per diversos...
5: A veure, la meva carrera professional sempre ha estat orientada a la seguretat ciutadana. En aquest cas, a la Divisió d'Investigació Viària va ser un destí en el qual doncs se'm va proposar per fer doncs un projecte determinat, però la meva carrera professional sempre ha estat a seguretat ciutadana. He passat per diferents poblacions, Girona, Santa Perpètua, Nou Barris i Sant Martí, i en aquest cas el destí diferent va ser a la Divisió d'Investigació Viària, on vaig veure una altra manera de treballar, amb uns professionals molt ben preparats, uns professionals molt implicats, amb uns professionals que... més enllà de ser els únics que posen multes, assisteixen d'una manera molt professional i molt rigorosa tot el que és relacionat amb la investigació de sinistres viaris i en atendre les víctimes d'aquests sinistres.
3: I al llarg de la seva trajectòria, ara ens explicava, totes aquestes ciutats on ha pogut desenvolupar la seva activitat professional, aquí a Badalona hi ha més feina que d'altres?
5: La podria comparar amb Barcelona. Badalona és una... Jo, en la primera entrevista ho vaig dir-ho, és una ciutat complexa, és una ciutat rica en molts aspectes i, evidentment, hi ha barris amb diferents tipologies delictives i amb diferents problemes, no? No vull parlar d'un barri en concret perquè és estigmatitzar, però treballem orientats en aquesta complexitat de cada un dels barris en els que treballem. Badalona, hi ha feina, evidentment, hi ha, perquè és el que dic sempre, no? Jo no, més enllà dels números, més enllà de les estadístiques, una de les coses que em preocupa jo com a cap d'aquesta comissaria és bàsicament la percepció de seguretat del veí. Mentre un veí consideri que se sent insegur, ens queda feina per fer. I aquesta feina no pot ser d'una altra manera sense el contacte amb el ciutadà. Jo deia en la meva primera entrevista que volia escoltar el veí i seguim en aquesta línia. Nosaltres no podem saber dels delictes, no podem saber de les molèsties, no podem saber de la percepció d'inseguretat si el veí no ens ho explica, perquè com vostè entendrà, el delinqüent no delinqueix davant de la policia. Aleshores, aquesta col·laboració ciutadana és una col·laboració que ha de ser real perquè d'alguna manera tots estiguem implicats en la seguretat. Els Mossos hem de fer el que ens toca. Està clar, eh? I hem de detenir, i hem de prevenir, i hem de fer de tot. Però cal que la ciutadania també ens aporti aquest punt qualitatiu per poder treballar d'una manera més eficaç. Perquè, com li deia, el delinqüent no delinqueix davant de la policia.
3: Moltes vegades la percepció ciutadana de la seguretat no coincideix o no va de la mà de les dades que es publiquen oficials?
5: Al final, els números són els números i ens donen un reflex de com estem treballant. I evidentment, doncs, són números, són freds, però a la policia ens interessa també la percepció de seguretat, és el que li deia, no? El fet de que jo em senti insegur en el meu barri, d'alguna manera a nosaltres ens interpel·la que hem de treballar d'una manera diferent, que hem de treballar a raó d'aquesta percepció, perquè si bé és cert que tenim uns bons números però la ciutadania se sent insegura, doncs ens queda feina per fer.
3: Des del cos dels Mossos d'Esquadra, imagino que els preocupa els successos que es van produint, sobretot cada vegada més habituals aquí a Badalona i el seu entorn, amb armes de foc.
5: Evidentment.
3: Han proliferat aquest tipus d'armes.
5: Com a mínim, s'ha donat el cas de que han començat a haver-hi molts incidents amb armes de foc. I, evidentment, és una feina que s'està treballant, que, a més, s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, però, bé, hi ha doncs un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs, anar reduint doncs, la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs, facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
3: Els aspirants o persones que s'interessen a formar part del cos dels Mossos d'Esquadra, els agrada conèixer més àmpliament el cos, es fixen molt en alguna especialitat en concret, investigació, seguretat ciutadana, BRIMO, TEDx, hi ha algun departament, alguna divisió que cridi més l'atenció i vulguin...
5: Bé, durant el curs de formació bàsica se'ls fa classes de diferents especialitats dins del cos. És evident que hi ha certes especialitats que són més atractives doncs, una mica doncs, pel que vincula, no?, l'ordre públic, el TEDx, la subaquàtica. El primer any de pràctiques solen fer les seves pràctiques a Seguretat Ciutadana, que és una manera d'entrar al cos i de conèixer la tasca policial des de la base. Després, a poc a poc, es van especialitzant a raó dels seus gustos i de les seves inquietuds professionals. Però, evidentment, sempre hi ha especialitats que són més atractives per l'especificitat d'aquelles funcions o d'aquella especialitat.
3: Accedir, imagino que no és fàcil, no? Moltes proves de personalitat, se'ls planteja també un conflicte als aspirants que han de resoldre. És en la prova psicològica on més ja es descarten els aspirants o...?
5: Bé, a veure, el procés selectiu té una prova teòrica, té una prova física, té unes proves psicològiques i té una entrevista. I, evidentment, a mesura que es va evolucionant, es va passant d'una fase a l'altra. Evidentment, la darrera prova potser és la que marca una mica la forquilla de qui són els aptes i qui no són els aptes. Jo insisteixo sempre dintre del meu entorn personal, no? Aquelles persones que la primera vegada no han estat aptes, que ho tornin a provar, que es formin, que treballin la part que estigui a les seves mans per voler ser mosso i que, evidentment, si aquesta és la seva intenció, que no defalleixin en el primer intent.
3: També, com es passa de no haver portat ni tocat mai una arma, no?, a ser mosso? Quines pràctiques es fan? No sé si cal tenir també una vocació prèvia, no?, de servei per dur una arma a sobre.
5: A veure, l'arma no deixa de ser un element més de la nostra uniformitat i, evidentment, durant el curs de formació bàsica que es fa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, se'ns forma de manera teòrica i pràctica per fer ús de l'arma. I aleshores sortim del curs preparadíssims per si en algun moment hem de fer-ne ús, tenir els criteris oportuns i legals que ens emparin en aquesta actuació i fent ús d'aquest instrument més que tenim.
3: A la comissaria de Badalona, quantes persones hi treballen ara mateix?
5: Ara mateix estem al voltant d'uns 360 efectius. Mm.
3: I quantes hores treballa al dia un mosso?
5: Un mosso normalment treballa, depèn dels torns que tinguin, però el mínim és de 7 hores i mitja i als caps de setmana pot ser que treballin 12 hores.
3: Quin consell li donaria a una persona que s'està plantejant opositar al cos?
5: Doncs que els encoratjo a que formin part d'aquesta família, perquè al final Mossos d'Esquadra és una professió que enriqueix moltíssim, que a més aporta moltíssim personalment, perquè ajudar el ciutadà és molt gratificant i que es preparin, es formin i que endavant, si és el que desitgen i realment volen treballar en aquesta professió, que és una professió en la qual jo em sento molt orgullosa d'haver-m'hi introduït i de formar-hi part.
3: Ha vist la pel·lícula de Cronos?
5: No, encara no he tingut l'oportunitat de veure-la. Malauradament, en aquell moment treballava a Nou Barris i ho vaig viure d'una manera no directa, però sí indirecta. I bé, ho tinc pendent de veure, perquè d'alguna manera no li negaré que em genera certa... com li diria? Cert neguit, perquè m'aporta moments complexos que vam viure aquells dies a Barcelona.
3: És aquesta pel·lícula que narra la història d'aquests, malauradament, aquests atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017 i que jo he pogut veure i explica molt bé tota la tasca que fan els Mossos d'Esquadra, van fer durant aquell dia en primera persona. Doncs Elena Martínez, intendenta cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Badalona, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí i que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies per convidar-me.
3: Gràcies.

0: continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Moment per la nostra tertúlia d'actualitat. Avui amb l'Elisabet Jiménez, en Francesc Ribot, en José Gómez i en Pere Alemany. Bon dia a tots quatre, com esteu?
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Va un altardeu, vau ballar o què aquest cap de setmana?
5: A tope, a tope, sí. A tope. 15.000 persones en la plaça, troxitazo, i oye, em parece maravilloso.
1: Vosaltres vau anar?
3: No estava aquí a Badalona, però...
1: Vau ser fora.
4: Jo només tinc la costum de ballar a les festes populars dels barris i només alguna vegada allò amb els amics, si és una festa que...
2: Jo no he sabut mai de ballar, som molt petós. I, bueno, no estava aquí, més a més, o sigui que no. Però vaja, el tardeo deu ser més coses que ballar, suposo, perquè deu ser unes copes, deu ser...
5: Claro, socialistes, estàs allí, ves a gente, escuchas la música,
2: si hagués sigut aquí,
5: hagués
2: anat.
5: Espectáculo.
1: Només era de música dels 80, que són grans clàssics que tothom coneix, no?
5: 80, 90 i tanto.
2: Bueno, llavors, per l'època, poder ser que hauria d'haver anat.
1: L'època gloriosa, no? L'època daurada.
5: Però que gusta mucho a la gente joven.
3: A mi m'agrada molt.
5: Generaciones les encanta aquest tipus de música.
4: Va jugar i fer exercici sempre és bo per la salut. O sigui, sí, en aquest aspecte, va jugar-se sempre va bé. Va jugar-se amb tot, el cos, la ment i la feina.
1: Això sempre va bé, moure's una mica, Doncs comencem per una notícia que hem conegut fa pocs minuts durant aquest matí, és aquest comunicat que ha publicat Guanyem Badalona i torna a posar sobre la taula el cas de Cambofí Vell, de l'Albert. Guanyem, segons apunta aquest comunicat, destapa que la cooperativa Suara porta el govern d'Albiol als tribunals per impagament, Recordem que aquesta cooperativa Suara, l'abril del 2024, ho anunciàvem aquí a Badalona Comunicació, es va veure obligada a deixar de prestar el servei al centre de acollida municipal Cambofí Vell. L'Ajuntament de Badalona acumulava un deute de 1,7 milions des del 2021 amb aquesta cooperativa que gestionava l'equipament. La cooperativa aleshores alegava que l'Ajuntament no havia pagat el servei des del 2001 i així en aquests moments el govern havia de fer front a aquest deute acumulat. Sí que és cert també que al darrer ple del mes de juliol vam conèixer que es va fer una modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que permetrien pagar aquest deute pendent de l'Ajuntament amb Suara, la cooperativa que, recordem, gestionava el servei de Cambofí i Vell. Ja aleshores Guanyem havia criticat que s'hagi trigat més de 3 anys des que havia tancat l'alberg a l'abril del 24, que hagués trigat tot aquest temps a pagar aquests diners, però sí que és cert que ara aquest comunicat que hem rebut avui de Guanyem, la formació municipalista ha confirmat que el departament legal de la cooperativa d'iniciativa social Suara ha interposat aquesta demanda judicial contra l'Ajuntament i davant la reiterada manca de pagament de les factures pendents pels serveis d'atenció social prestats a la ciutat. De fet, es troba ja a l'espera que el jutjat fixi data per al judici. Elisabet, teniu constància d'això?
5: Sí, claro que tenemos constancia, obviamente. Para empezar, evidentemente toda la solidaridad con esas personas que no han cobrado y que tienen todo el derecho del mundo de utilizar todos los caminos legales que haya para poder cobrar. Es que las empresas tienen que cobrar, las cooperativas, todo el mundo tiene que cobrar. Pero esas personas, hay que recordar que estas personas no estarían en esta situación si el gobierno anterior no hubiese dejado de pagar las facturas, pagar este servicio. Porque esto está así, y se tuvo que cerrar, esta empresa tuvo que dejar de prestar este servicio en Cambofí Vell porque no le pagaba al gobierno anterior. Entonces, la deuda era tan grande y no podían ellos asumir el coste de ese servicio, entonces tuvieron que cerrar, tuvieron que dejar de hacer el servicio. Colgar. Si el gobierno anterior hubiese hecho los deberes, ese servicio seguiría en vigor ahora, se estaría pagando y no habría ningún problema. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la administración es lenta. Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cual cobro de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también, que tiene que pasar por muchas etapas que no son de gobierno, son de lo que es una estructura municipal, pues servicios jurídicos, pues intervención, claro, todo esto tiene que pasar por todas las fases, porque se hace con la máxima transparencia, y le pasa a esta cooperativa y le ha pasado a otras empresas que tampoco cobraban porque no se les pagaba. Entonces, la deuda del ayuntamiento sí que es verdad que es muy grande, y nosotros cada vez que hemos llegado a gobernar hemos pagado millones, millones, millones de facturas pendientes que estaban en cajones. Entonces, esta es una más y evidentemente se está haciendo el trámite y evidentemente acabarán cobrando. Lo del tema de la demanda, pues bueno, cada uno es libre de hacer un poco pues, lo que encuentre necesario para si pegarles lo permita, pues adelante, oye. Pero sí que es verdad que el ayuntamiento está haciendo los deberes lo que no hizo el gobierno anterior, que por eso estamos en este berenjenal.
1: O sea, aquesta modificació del pressupost de més de 2,4 milions d'euros que es va anunciar el ple del juliol servirà per pagar aquest deute.
5: El tràmit se està fent i esto forma part del tràmit, o sea que es que no se puede esconder un tràmit o seguir el camino sin pisar un escalón, o sea, todos los trámites, el trámite forma part d'uns passos i se estan haciendo todos uno detrás de otro.
3: Has dit que no pagaven des del 2001? Has dit?
1: 2021.
3: Ah, 2021.
1: Sí, un deute acumulat de 2,7 milions d'euros des del 2021.
3: Vale.
5: Sí, no, fue...
3: Sí, no, però...
5: Fus al salir el bill del gobierno.
3: Després també... Bueno, ja, però porteu 3 anys.
5: Bueno, se está haciendo, precisament, sí. Se está haciendo. Y si el gobierno anterior hubiese hecho sus deberes, esto no estaremos hablando de esto.
3: Però parlem d'un govern anterior d'un any i mig.
5: Però sí, és igual.
3: Estem parlant,
5: pues, al final,
3: no?
5: fíjate la que pueden liar en un any i medio.
3: Si vosaltres en majoria absoluta i 18 regidors... Sí. Si vosaltres, en majoria absoluta i 18 regidors, sou incapaços, en 3 anys, de donar sortida a això...
5: No, estamos siendo capaces.
3: 3 anys.
5: Però estamos siendo capaces.
3: Sí, sí. Igual que en la piscina olímpica i tots els demás projectes.
5: Exacto.
3: Estáis siendo muy capaces, sois.
5: Sí, senyor.
1: Sobre aquesta qüestió...
4: No, a veure, tots els governs... És que aquí hi ha una cosa que a mi ja no m'agrada, jo crec que els que ens senten deuen estar farts. És a dir, tots els governs, quan entren, es troben a la taula i a les taules dels diferents departaments factures pendents de tramitació. El PP va fer exactament el mateix. O sigui, es va trobar moltes factures pendents de tramitació que es van anar liquidant i vam trigar, me'n recordo que de l'any 2015 fins al 2018 encara estan pagant factura del 2011 al 2015 que havia deixat el PP. I no teníem importància perquè a vegades són factures que no són per l'import. Hi ha una botiga de xutxes al carrer Prim que fa anys i anys i anys que no cobra una trista factura. O sigui, una factura important com la dels treballadors de la Tsuara pot fer arribar a tancar una empresa. L'altra no. Però sí que és veritat que quan una empresa, uns treballadors fan una feina per una administració pública, el que s'espera de l'administració pública és que pagui. Per tant, jo no li donaria més importància, l'únic que demanaria és agilitat a totes les administracions, no a aquesta, a totes les que hi ha. Perquè parlem molt d'ajudar les empreses i la primera ajuda que li ha de fer una empresa és que qui et fa una feina la cobri.
1: Pere?
6: No, és que no hi vull afegir res, perquè penso que no hi haig d'afegir res. Jo el que entenc és que les mateixes dificultats que es troba el govern actual les podien tenir segurament que les tenien els governs anteriors. Però és que, a més, en el moment de pagar, penso que entre els governs no s'haurien de barallar per això. Si els diners hi són en el pressupost, tots haurien d'ajudar perquè realment es paguin les factures en els terminis. Jo crec que l'Ajuntament de Badalona precisament és el que té un període de pagament més llarg i no és culpa del govern actual. I anteriorment també tenia uns períodes de pagament llarguíssims. Això va més enllà que no pas la voluntat política de pagar o de no pagar o de tenir una obra en marxa o no tenir-la. És una qüestió d'administració pública. Tinc entès que hi havia un senyor que va venir de gerent i que ara ha dimitit perquè resulta que havia de remodelar bona part d'aquesta administració pública i ara no hi és. I jo sempre he dit, l'Ajuntament de Badalona és l'empresa amb més empleats de la ciutat i de moltes ciutats de les del voltant. No té cap sentit que aquest Ajuntament no tingui un gerent funcionant. I és ell el que, d'alguna manera, a dintre dels tràmits administratius, podria ajudar que això millorés. La voluntat dels polítics, dels d'ara i dels d'abans, estic segur que és pagar a temps perquè les empreses cobrin a temps i els treballadors tinguin els diners que han de tenir i que l'economia aquesta funcioni amb tota agilitat. Hi ha una rèmora darrere que els ajuntaments d'abans ho van trobar, aquests també ho troben, i que per mi sí que hi ha una decisió política, que és posar una gerència a dintre de l'Ajuntament. En aquesta s'hi haurien de posar d'acord tots els grups municipals per tenir-la ja. És l'únic ajuntament d'aquestes dimensions que no el té. I això no ho entenc.
1: Elisabet, alguna intervenció?
5: Sí, bueno, por alusiones, ¿no?
1: Sí.
5: Bastante evidentes. Ha tenido un gerente con este ayuntamiento por primera vez con este gobierno.
6: Sí, sí.
5: Ahora no lo tiene, pues porque ha habido un problema o lo que sea, pero bueno...
6: No es
5: un cargo de por vida. Si las cosas no van bien o no le va bien a una persona u otra, evidentemente las partes son libres de poder tomar una decisión.
6: Y
5: será por el bien del Ayuntamiento de Badalona. Sí. O sea que esto, pues ahora pues supongo que se pondrá otra persona y ya está. Si al final la vida... Escúchame, lo que no puede ser es que una persona esté en un cargo pues vitalicio. No, sencillamente lo que mejor se adapta... Yo te voy a decir una cosa. Mira, en estos 3 años el Ayuntamiento de Badalona, por ejemplo, yo me centro en un área que es muy, muy importante para que todo chutase, porque estaba todo parado, dado, tirando para negativo, es el departamento, el área de contratación. El área de contratación nos encontramos un desastre. Había como casi 400 expedientes por licitar, 400 en un ayuntamiento de 220.000 personas. Y era un desastre. Y lo pasamos muy mal, porque hicimos varios inventos para arriba y para abajo a ver cómo podíamos solucionarlo. Y no tiraba. Y por fin hemos conseguido que funcione, y funciona tan sumamente bien que ahora mismo tenemos dos licitaciones y todos los expedientes que hay están o en evaluación o adjudicados o formalizados. Perfecto. En vía pública se han formalizado, adjudicado y formalizado más de 10. Vía pública, que son los básicos, son los de comer y beber de los vecinos de cada día cuando salen a la calle. En mantenimiento de edificios hemos licitado, no nos queda ya casi ningún servicio por licitar, o sea, se ha hecho un trabajo brutal. De hecho, es verdad, hay una página que se llama contractas.cat y que está hecho por un ingeniero, y lo único que hace es que con inteligencia artificial recoge todos los datos del portal de transparencia de la Generalitat de Cataluña y los trabaja y saca unas conclusiones, y está basado todo, absolutamente todo, en los datos de la Generalitat, que lo que hace es que lo reorganiza para verlo más claro. El Ayuntamiento de Badalona, es que es una pasada el trabajo que ha hecho en 2026. O sea, está casi todo por licitar. Tú te metes, y yo no lo estoy diciendo yo, de verdad, os metéis en el portal de contratación del Ayuntamiento de Badalona, y os metéis y miréis a ver qué hay por licitar, qué se está evaluando, qué se ha formalizado ya, porque se está haciendo todo. Bueno. Y eso es muy importante para que un ayuntamiento funcione. Y esto se ha conseguido con este gobierno, gracias a Dios. Oye, pues las obras chutan y van bien.
1: José y después Francesc.
3: Sí, no, yo el que sé es que ya una mitjana de pagament de casi 200 días. Això al govern anterior no hi era.
5: Sí, que era.
3: No, tan elevada
5: sí,
3: no hi era.
5: Sí, por favor,
3: ¿vale?
5: Venga, claro que sí.
3: Sí que és un acumulatiu,
5: no, sí que
3: ha anat
5: sí
3: en augment.
5: Exactamente.
3: ¿Vale? No. Però no pots dir que aquest ajuntament funciona
5: i
3: que
5: aquest...
3: quan el 2019, per exemple, estava a 60 la mitjana de pagament. Ja està a 200, ¿vale? O sigui que no vingueu aquí a vendre la moto, perquè no...
5: Es que resulta, perdona, que dejasteis caer, ese gobierno pasado dejó caer muchos contratos muy potentes, y al dejarse pagar la deuda aumentó un montón, sí, y se dejó de contratar. Es verdad, es así.
1: Escoltem el Francesc.
4: No, a veure. Mira, avui és el Dia Mundial de les Notícies, suposo que ja ho haureu explicat. I el lema d'aquest any és conèixer els fets, entén el que importa i tria periodisme de confiança. Aquest és el lema de les notícies. L'antinotícia és aquelles persones que juguen amb les dades i les deixen abocar damunt de la taula confiant en que la gent no té memòria ni té d'això. La mitjana de pagament que es recomana a nivell estatal són 30 dies. A l'Ajuntament, si ha millorat, doncs que ens ho digui, estava a 170 dies. És a dir, aquest Ajuntament dels millors, aquest Ajuntament que tenia un gerent per primera vegada a la vida, que tenia, havia canviat el cap de la contractació, que té 18 regidors, que té fotimer de càrrecs de confiança, que té el pressupost més gran de la història, que ell presumeix tant. Pues és un dels ajuntaments que ha anat cada vegada endarrerint-se més amb el pagament. És a dir, no és només fer obres, és fer obres i pagar-les. No només ha de passar-se 3 anys de vacances i a corre cuita començar a licitar les obres. Clar, si tu t'has passat un temps descansant i a cop i volta veu que s'acosta a les eleccions i vas licitant obres, segur que tindràs els carrers aixecats, però bueno, una mica de seriositat. I amb el passat, diferents governs han tingut períodes de pagament notablement més baixos. Van arribar al 70, al 70 per, que deia ell,
3: 60, sí,
4: 70, 60 per dia. I estàvem fora del que és recomanable, no? Però, escolta, jo no desitjo i també podíem parlar amb aquest gerent que ha marxat, un dia el podríem demanar a l'entrevist, que l'entrevistin per explicar per què va marxar, que a més a més no el tenim gaire junt d'aquí a Badalona. Aquest senyor es reincorporava a la plaça que tenia a Previa de Mar, per tant se'l podria trucar un dia per veure què és el que l'ha motivat a marxar de Badalona.
3: Però a més, seria interessant. O sigui, tenim un informe de l'interventor, que diu que l'Ajuntament no funciona.
5: Però
3: hi ha polítics que diuen que sí, que tot funciona, que tot està bé, que estem... Però si ja el mateix interventor està dient que no...
5: És lo mismo que havia en el gobierno anterior, és el mismo percibimiento que havia, exactamente lo mismo. Si miras los plenos, tanto cuando gobernamos en 2020 como ahora, en los plenos se está pagando un montón de facturas, un montón de cosas pendientes a millones.
3: Como siempre.
5: No, como siempre no, porque no se acumulan tanto. Y te digo una cosa... ese gobierno está haciendo un montón de obras, tanto en las calles, no solo proyectos del área metropolitana, proyectos nuestros. El viernes se inauguró el campo de fútbol de Montigalao. Quedó precioso, por fin se están haciendo obras. Se va a inaugurar más. Se ha presentado un proyecto para escuelas.
4: Tú acabas de decir
5: que no se hacen, que ese gobierno no hace cosas.
4: No, yo te digo que tenía un gerente,
5: que tenía un gerente.
4: Perdona, tres años.
5: Si no me interrumpas y yo no te interrumpiré.
4: Sí, pero es que tú
3: parlas de la saltas
4: tres juntos.
5: Teníamos gerente como si lo tuviésemos hace 200 años. Si ha sido ayer esto. Si estamos, es actualidad eso, es el día de hoy. O sea, no. Yo creo que tirar piedras sobre el Ayuntamiento de Badalona por tirarlas es absurdo. Se están haciendo cosas y la ciudad está tirando para adelante. Faltan muchas cosas para hacer. Hombre, por supuesto, evidentemente, que lo están haciendo.
1: El Pere fa estona que no parla.
6: Bueno, és que no sé si afegir res més, perquè aquest és un debat que no és un debat en si. És a dir, les mateixes dificultats que l'Eli ha posat sobre la taula, que es troben ells ara per poder fer i resoldre aquest problema, les tenien els d'abans. I les tindran els que vindran a darrere si tots els partits polítics no es posen d'acord per resoldre un problema que no és dels polítics. És de l'administració, és d'organització del propi ajuntament. Si no es posen d'acord per això, aquest problema ells el tenen.
5: No estic d'acord de que sea solo.
6: Ara em toca a mi,
1: no? Escoltem el...
6: Ara em toca a mi?
1: El Pere.
6: Sí. Doncs aquest problema l'han tingut els d'abans, el tenen els d'ara i el seguiran tenint, perquè la solució no és una solució política, és una solució administrativa. En aquest moment, l'administració de la ciutat no està en mans dels polítics. Jo, una de les coses que deia un dia precisament amb un altre polític, doncs comentant-ho amb ell, li deia, quan vosaltres aneu a un míting i dieu, jo quan mani faré això, hauríeu de portar al costat l'interventor, el tresorer i el secretari, i dir-los a ells, m'ho deixareu fer? Perquè que ells, que paguin en 60 dies o en 30 dies, no depèn del polític. I ho volen fer, tots els polítics aquests i els d'abans ho volen fer bé. Però la part administrativa no hi han entrat, perquè és una part que possiblement dona pocs vots encara. I els polítics, tots ho saben. Mira, hi ha una frase molt bona que a mi em sembla que és important que els polítics l'haurien d'apuntar. Tots saben el que s'ha de fer, tots, perquè tots procuren treballar pel bé comú. Però tots tenen un problema. No saben què faran després que hagin fet el que havien de fer per guanyar les eleccions. I quan aquesta segona part de guanyar les eleccions pesa més que no pas el que s'ha de fer, no es fa. I això passa amb tots. Això passa amb tots en aquest moment, amb aquest. I aquest, en el meu entendre, té més responsabilitat perquè té majoria absoluta.
5: No estàs hablando
6: d'aquest
5: govern.
6: I per tant, en aquest sentit, aquest govern ja sé que està fent moltes coses. Només faltaria, a majoria absoluta, si els altres l'haguessin tingut, segurament que també haurien fet moltes més coses.
5: Lo dudo mucho, porque se trata de trabajar y de currar.
6: No tens cap més obligació que dubtar-ne. No, però la veritat és això.
4: I el que no,
6: és dir, amb majoria absoluta, és molt més còmode treballar amb un govern. Només faltaria...
5: Clar.
6: Bueno, doncs amb aquesta comoditat el que han de fer és posar-la amb eficiència i no esperar que de 60 dies es passi a 170 o de dir és que és culpa de que l'administració, que jo no estic treballant per arreglar-la, és la que m'impedeix fer-ho millor. Això no es pot fer.
5: Pero es injusto porque sí que se está trabajando para arreglarla y me encantaría... la teniente de Hacienda lo ha explicado mil veces, lo que se está haciendo en cada pleno y el trabajo que se está haciendo, que es brutal, o sea que sí que se está haciendo en realidad.
4: No, faltaria que en 18 regidors, 3 anys després, no hagués fotut res.
5: No,
6: res no és veritat.
4: Però espera, hi ha una cosa que no ha de fer mai un polític, que és el que va fer el senyor Albiol a finals del 2024, quan va dir que l'Ajuntament no funcionava perquè hi ha part dels treballadors que es rascaven la panxa i no fotien brot i no es guanyaven el sou. No és la millor manera per motivar la ciutadania i no és la millor manera per motivar els treballadors. Si tu ets l'alcalde de la ciutat, tens un regidor de recursos humans, si algun treballador no funciona, li obres un expedient i endavant. No fer acusacions públiques menys tenint tots els funcionaris d'aquesta ciutat.
1: Ja per cloure aquest tema, Eli.
5: Muy rápido, pero fíjate lo que tú dices. Gracias a una mayoría absoluta de 18 se hacen cosas. Una, sí, sí. Un 18 de un montón de partidos sumados entre ellos, peleándose entre ellos, no hacen nada. No, no és la facilitat de lo que ha habido.
4: Vosaltres no us barallou.
5: Però reconocen los partidos, no.
4: Vosaltres no us barallou entre vosaltres, però el que és veritat és que la major part dels directius d'aquesta Santa Casa estan votant, entre cometes, amb les cames, perquè estan marxant de l'Ajuntament. O sigui que alguna cosa no deveu fer bé.
5: Gràcies a la majoria absoluta, aquest ajuntament està despegant i això és una realitat i lo reconoce todo el mundo porque es matemático.
1: Molt bé, si us sembla, són les 9 i 38 minuts. Seguim amb més temes. En aquest cas, el PSC de Badalona denuncia que el govern del PP no està sent capaç d'executar els més de 4 milions d'euros previstos dins del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per millorar l'enllumenat de la ciutat. Aquests recursos incloien, segons els socialistes, 1,5 milió d'euros per substituir 1.500 punts de llum i més de 2,5 milions per renovar l'enllumenat a diferents carrers de la ciutat. Malgrat això, segons el grup municipal socialista, encara no s'ha contractat la redacció del projecte necessari per executar la primera d'aquestes actuacions. Elisabet, ens confirmes aquesta informació? En quin punt es troba?
5: No, yo no te puedo confirmar nada, porque lo que dice ese señor me parece que no tiene ni pies ni cabeza, y lo siento muchísimo. Yo estuve en vía pública hasta octubre del año pasado y luego ya se me ha llenado la cabeza de mantenimiento de edificios y me ha salido todo. Pero recuerdo mucho todos estos proyectos y los estábamos siguiendo con mucho cariño. Son proyectos que tenían que depurarse por varios aspectos. Se ha tenido que trabajar muchísimo en ellos casi desde el principio otra vez. Es verdad que sean de esos proyectos, una vez acabados, sean de aprobar. Aprobar significa darles publicidad, aprobar el proceso de aprobar un proyecto, como todos los proyectos, y luego a partir de ahí se han de licitar. Lleva un tiempo. Pero yo sé que estábamos en buen camino, son proyectos muy ambiciosos, realmente van a ser muy buenos para la ciudad y estamos trabajando en ellos como uno de los proyectos que son muy importantes, o sea que veo más, ¿sabes? Como cuando van a disparar al plato, plato dispara, que si era esto, denuncio lo otro, tal y cual. ¿Qué han hecho durante todos estos 3 años? Es que perdona que te diga, pero es que a mí me sorprende mucho que ahora van sacando cosas, pero si esto es un trabajo del día a día que se está haciendo desde vía pública, que no lo soltamos, que es arduo, que es pesado, que es grande, y estamos en ello, o sea que tampoco lo acabo de entender, o sea, yo, a mí me da un poco de miedo pensar que estas personas puedan dirigir el Ayuntamiento de Badalona en un futuro.
3: No, al final aquí la conclusió és que els veïns i veïnes de la ciutat perden 4 milions d'euros que no tindran per renovar l'enllumenat quan tenim mitja ciutat cada nit a les fosques. O sigui, aquí no t'ha d'anar molt lluny, eh? Aquí a la Morera hi ha 4 o 5 carrers que cada nit estan a les fosques. En canvi, doncs, perdem això, vam perdre també, per exemple, un ajut que es donava per les platges sense fum. Com no tenien platges sense fum, no va rebre tampoc aquest ajut, i molts altres que ara no et sé dir, però hi ha diferents ajuts que aquest ajuntament ha perdut perquè no s'ha presentat o perquè no... I això és un problema molt greu quan tenim moltíssimes necessitats a la ciutat. En canvi, jo no estic en contra, però tenim tardeos, tenim llums de Nadal que ja s'estan posant 4 mesos abans del Nadal, doncs tenim... Tot això sí, tot això és molt bonic, però la realitat és que la gent va al tardeo, s'ho passa molt bé, però després arriba a casa i es troba els carrers bruts, es troba la llum que no funciona, es troba els equipaments públics que tampoc funcionen, els centres cívics, es troba tot això. I això és el que crec que per a mi és prioritari i per aquest govern no.
1: Francesc?
4: No, el que està molt clar és que aquest ajuntament, i segurament de bona part dels anteriors, no han sabut la manera per fer funcionar de forma efectiva tota l'estructura municipal. I això s'entén dia a dia, i ho veuen els veïns dia a dia, quan hi ha licitacions que s'allarguen molt amb el procés intern, hi ha licitacions que s'allarguen molt després a l'hora d'adjudicar-se, i després hi ha projectes que han passat 3 anys i que, tot i estan preparats abans, encara continuen sense executar. No fa falta recordar el mercat Tornet, no? Aleshores, jo crec que l'Ajuntament, com tots els ajuntaments i com tots els alcaldes i com tots els regidors, el que voldrien és que un cop després presa la decisió d'efectuar una obra, aquesta comenci a funcionar el més ràpida possible. L'enllumenat no és un tema menor, aquesta obra que denuncia el Partit Socialista no és un tema menor, entre altres coses perquè quan surts al carrer i quan surts al carrer al vespre, la manca de llum incrementa la sensació d'inseguretat, i te'n vas per barris pues, i no és agradable veure les llums que fan papallugues o veure ramals que estan sense funcionar, no? Precisament, jo crec que ho arreglin, o sigui, jo no vull fer sang de coses com aquestes, perquè tot s'hem passat i l'únic que demana que, bueno, que el més aviat que sigui possible es decidi, que el més aviat sigui possible veiem això, que paguem entre tots. O sigui, a veure, aquest és l'Ajuntament que té majoria absoluta i no ha d'estar discutint ni traient coses de l'ordre del dia perquè pugui perdre unes votacions. Per tant, endavant, treballeu i endavant.
5: Pere. Perdona, que ja treballa.
1: Escoltem en Pere i després...
4: Treballeu bé.
6: Bueno, no,
5: jo
6: segueixo igual. Jo penso que això forma part de la lluita política entre els partits i en aquest moment això té poc sentit. El ciutadà és el perjudicat.
5: Sí, no, nosotros estamos a lo nuestro, a trabajar, a sacar un montón de cosas que estaba todo por hacer. Es que es muy fácil decirlo, estaba todo por... Es verdad, si no, perdona. ¿Tú crees, escúchame una cosa, por favor, ¿tú crees que 10 contratos de vía pública caducaos no es estar todo por hacer en una ciudad?
6: No.
5: Desde limpieza,
6: no
5: m'has dit
6: que
5: subsuelo...
6: que n'hi havia 400 en marxa. Doncs n'hi ha 390 que funcionen.
5: No, hay algunos, pero son muy pequeñitos. Puede ser la compra de sellos.
6: Ah, els 390 són petits, escucha
5: una cosa. No, no. Lo que mueve una ciudad...
6: No us escolteu uns
5: amb els altres. No, però si no és... Però
6: no, no carreguis les culpes amb uns altres.
5: Que no m'estic disculpant.
6: Escolta, això ha de funcionar.
1: Un anunci, sisplau, que si no a casa no s'entén res.
5: No se quejan que soy yo, pero yo no soy, son ellos.
6: Sí, som els demés que no ho fem bé.
5: Escúchame. No, el tema de pisarse.
3: El primer any colava, ara ja no.
6: Ara ja no.
5: Lo que estoy diciendo es que hay una serie de contratos que son básicos en la ciudad para que funcione. Pues eso es lo que estaba... Pero no teníamos contratos, no teníamos ni de semáforos. O sea, escúchame una cosa. Esto se ha puesto todo el fuego en estas brasas para hacer esta carne. Sí. Y es lo que había que hacer. Evidentemente hay muchas cosas por hacer, pero tenemos que ver que se ha trabajado mucho, que se está trabajando y se está consiguiendo. Pero al final, cuando hay esfuerzo bien dirigido, entre los técnicos del ayuntamiento, obviamente, y el gobierno, pues lo tiramos para adelante. Y es lo importante al final.
6: Sí, ho he dit des del primer moment, que des que heu entrat, com que teniu totes les facilitats, esteu fent moltes coses.
5: Claro.
6: I per mi el que em sembla absurd és que hi hagi un partit que en lloc de dir no executa, no ajudi a que l'executeu més de pressa. I així és de clar, és la història. Vull dir, la lluita entre els partits és el que fa mal a tota la ciutadania. I, per tant, esteu fent coses. Només faltaria majoria absoluta que no les féssiu. I els altres el que han de fer és ajudar, perquè el ciutadà de l'enllumenat és l'únic que en surt perjudicat. No en surt perjudicat ni el senyor del PSC ni vosaltres.
5: Totalmente.
6: I està.
5: I la oposició tiene que fiscalizar y hacerlo, pero con voluntad de ayudar a que las cosas hagan para adelante.
3: Efectivamente. Igual.
5: Totalmente de acuerdo.
3: Igual que cuando vosotros...
6: Con vosaltres abans. Exactamente.
5: Que aprobamos presupuestos y tiramos para adelante, obviamente. Lo que pasa es que las cosas que hacíais, pues no nos gustaban.
3: Habéis sido muy colaborativos. Vosotros siempre en oposición.
5: Mira, lo que hemos sido y seremos siempre es muy transparentes. Absolutamente.
4: Home,
5: cristalinos.
4: Sí, no. Yo creo que si d'algú destaca el Partit Popular no serà per la transparència.
5: Perdona.
4: En tot cas,
5: todo lo contrario.
4: No, se va molt bé que tu vulguis vendre la moto
5: todo
4: i aleshores... El contracte de neteja, que és el contracte més important que s'ha fet amb el món mundial, a l'anterior legislatura, no, l'anterior, quan veu estar vosaltres del 2011 al 2015, també el teníeu sobre la taula. No es va poder aconseguir tirar endavant. No sou capaços de aconseguir tirar aquest contracte a la taula.
5: Pues no, però no daria tiempo.
6: Claro.
5: Estaríamos trabajando en él y nos iríamos del gobierno.
4: En 4 anys.
5: Que se juntó todo el mundo para
4: echar a ellos. En 4 anys no veu tindre temps per fer un contracte de neteja i estar governant amb vosaltres. Ara, el que sí que heu anat ràpids és a cobrar la taxa d'escombraries un any abans...
5: Eso es demagogia. Estamos hablando de los contratos.
4: ¿Es o no es obligat? Era obligat a cobrar
5: a eso
4: la taxa
5: d'escombraries
4: l'any que la veu cobrar. No era obligat. Li veu fotre mà a aquell partit que diu que el lloc millor on han d'estar els diners és a la butxaca del contribuent. Vosaltres el primer any agafeu i li foteu els 100 i escaig euros de la taxa d'escombraries quan la Unió Europea deia que no feia falta cobrar-ho aquell any.
5: Te puedo contestar con otros temas que habéis saqueado los bolsillos del vecino de Badalona, pero sin ningún tipo de problema y sin mirar ni absolutamente a nadie. Entonces, como no voy a hacerlo,
4: si algun govern s'ha queixat diners,
5: por ejemplo,
4: por todos los tribunals.
5: No, però això són decisions que cada govern tiene legalmente la potestat de poder saquear els bolsillos del ciudadano sin que metan en la cárcel.
4: No saqueja.
5: Hay quien lo aprovecha al máximo
4: diferent.
5: Y luego no hace nada con ello.
1: Bé, sí, com si estàvem parlant de la il·luminació, el que sí que ja hem vist, com avançava el José, és aquesta instal·lació dels llums de Nadal. Ho publicàvem en una piulada l'altre dia aquí a Badalona Comunicació. Ja han començat els operaris el muntatge d'aquests diversos punts de llums arreu de la ciutat. Jo no sé, Elisabet, si ens podries pogués avançar alguns detalls d'aquesta encesa, perquè, esclar, ja ha començat la segona fase de les obres de Francesc Layret. Tenim tota la plaça de la Vila tota aixecada, que és on es feia aquest acte, amb la ubicació de l'arbre... Algun detall que ens puguis avançar?
5: Me entero y la siguiente te digo lo que pueda.
1: Vinga, va.
5: No lo sé. A ver si no, es verdad. No lo sé, lo siento mucho. Salgo de mi cueva de mantenimiento y me ilumino.
1: Ya con ganas,
5: muchas ganas,
1: ¿no?, de saber-ho.
5: Por Navidad y, ostras, la alegría
4: cara,
5: es de maravilla.
4: Cara
5: claro
4: falta,
5: que sí.
1: Cara falta.
4: A Nadal te debe haber un elemento de sorpresa.
5: Pero sales del verano, buscas lo siguiente, que es la Navidad, ya la alegría que no se pierda.
1: Sí que es va anunciar que la mostra de pessebres es traslladaria a Pompeu Fabra, ¿no?
5: Sí, per les obres, sí.
1: Per les obres, i bé, veurem també la cavalcada, els detalls, com acaba tot plegat. Bé, canviem de tema perquè el temps corre molt ràpid i ens quedem sense temps per abordar altres temàtiques que tenim preparades per avui a la tertúlia. I és que un veí de Badalona reclama 15.000 euros a l'alcalde Xavier García Albiol i també l'exigeix que retiri un vídeo on l'acusa d'haver vingut a Espanya a delinquir. Posem una mica en context, els fets remunten a aquest agost, quan l'alcalde va publicar a les xarxes socials un vídeo on se li veia al barri de la Salut per denunciar la situació d'un local que estava ubicat al carrer de Don Pelayo. L'Ajuntament informava aleshores que s'havia obert un expedient per l'ús indegut d'aquest local i que treballava amb la propietat per aconseguir-ne aquest desallotjament i tancament, ja que provocava molèsties als veïns, no? Problemes de convivència. En aquest vídeo es va fer molt viral, va arribar a més d'1,3 milions de reproduccions, es veia l'alcalde, no?, en enfrontament amb aquest veí que deia, pronunciava expressions com a Espanya, no volem gentussa com tu. Ara, un d'aquests homes que apareix a les imatges ha sol·licitat aquest acte de conciliació judicial i reclama que l'alcalde retiri el vídeo, alegant una intromissió en el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. El denunciant assegura que no vivia al local, que estava allà casualment i que no tenia... que té, de fet, té permís de residència de llarga durada, feina, i que no té antecedents penals. La versió del govern municipal és diferent. Segons el periòdico és, que és qui publica aquesta informació, l'Ajuntament diu que encara no havia rebut formalment aquesta demanda, que no pensa retirar el vídeo ni acceptar aquesta indemnització plantejada. En casos com aquest, que hauria de prevaldre? El dret d'un càrrec públic a denunciar una situació de convivència o el dret també a la persona afectada a no veure qüestionada públicament la seva reputació? Deixo a l'aire aquesta pregunta.
3: Bueno, jo crec que una persona... O sigui, tu imagina't, estàs tranquil al teu barri, assegut allà, i de sobte ve un alcalde, o qualsevol, però si és un alcalde, un personatge públic, més greu encara, i diu, a ver a quién cojo para hacer mi vídeo, porque últimamente no salgo en prensa y quiero a ver en los medios nacionales, a ver qué me... Tú, y va para allá, grábame, y hace el show. Això sí, jo crec que és molt lícit que un alcalde vulgui treure, o sigui, estar a mitjans nacionals, ser famós... A mi em sembla molt, molt lícit. Ara, no a costa d'arruïnar la vida d'un veí. No a costa. O sigui, això em sembla gravíssim. Que una persona, un alcalde, digui de tot, sense conèixer absolutament de res aquella persona, simplement perquè és una persona marroquí. I és això. O sigui, jo agafo aquesta persona marroquí, delincuente, no queremos gente como tú, ladrón... vete a trabajar. Cuando esa persona tiene trabajo, no tiene antecedentes, no era ocupa, pero el alcalde se digna a esto, ¿no? A hacer público y a... Claro, això, jo vaig tenir una reunió amb aquest noi. I això ha tingut conseqüències molt greus a la seva vida del dia a dia. I això l'alcalde ho haurà de pagar. O sigui, si és cert que aquest noi no era ocupa, que aquest noi no té antecedents, que aquest noi no és res del que l'alcalde ha dit públicament, encara que ho sigui, jo crec que un alcalde tampoc ha d'entrar a dir això. Han de ser jutges i han de ser qui ha de ser, no un alcalde. Però encara, si no ho és, o sigui, és que 15.000 euros em sembla de risa, perquè això no va de diners, que a part, va de que s'ha arruïnat la vida d'una persona que va pel carrer i se la reconeix. Sí, va pel carrer. I jo vaig anar tres carrers amb ell i sí que la gent mira malament. I sí que la gent, els seus fills, per exemple, que són petits, però ja en tenen.
5: Bueno, ya hecho
3: què és això del papa sortint a la tele?
5: Ya hecho lo que quería hacer, que es denunciarlo, ¿no?
3: No, pero el daño está hecho. Mira, la vida está arruinada de esa
5: una
3: persona.
5: Cosa. Has dicho tres cosas, ¿vale? O dos al menos. Una, que estaba tan tranquilo allí y que le cayó la del pulpo.
3: Estaba
5: tan tranquilo.
3: Estaba cuatro locales para allá.
5: Este señor increpó al alcalde y se puso a discutir con él y a decirle de todo.
3: Es mentira. Es mentira, claro. Y hay vídeos. Y estaba tan tranquilo allí sentado.
5: El alcalde de Badalona, que Xavi García Albiol, necesite ir mendigando algo para salir en los medios, esto, vamos, es de risa y de dolor de barriga, de la risa que da.
3: El alcalde no
5: necesita. El alcalde no necesita. No necesita nada, es conocido en todas partes, o sea, con lo cual él precisamente
3: conocido por qué.
5: Y luego la noticia del periódico, que lo dice el periódico, que no lo dice el alcalde, no lo dice el gobierno, dice que casualmente se han borrado todos los vídeos de las redes sociales en los que esa persona estaba en ese local bailando en la puerta, estando en ese local continuamente. Vamos a ver, este señor ha hecho pues lo que tenía que hacer. Oye, él es como todo, él considera que tiene que denunciarlo, pues ahí está la justicia, él va y lo pone en los tribunales, pues ya se verá qué pasa. Si no pasa, no, a partir de ahí España, gracias a Dios, es un país con justicia y que uno puede defender sus derechos, con lo cual, tire para adelante i ja està. Jo crec que no hi ha més tutia.
4: Francesc, a veure, abans havies fet una pregunta que crec que és rellevant, que preguntaves que quins eren els límits de la llibertat d'expressió. Els límits de la llibertat d'expressió els va establir el Tribunal Constitucional amb una sentència que deia que no s'emparava en absolut els insults, les declaracions vexatòries o les declaracions denigrants. O sigui, no és fruit de la llibertat d'expressió fer aquestes declaracions. Després, aquest senyor ha anat per la via civil, imagino, per un procés de conciliació amb el qual es presentarà l'alcalde o no es presentarà. En principi ha dit que no, m'ha semblat sentit que no tenia, que no retiraria res, tal i qual, ja ho veurem. En tot cas, a mi que m'agradaria és que també fos pública el resultat final. Podia haver anat per la via penal aquest xicot, perquè realment veient el vídeo que va publicar, que està editat, que el va publicar, per qualsevol penalista podria dir que a l'article 208, que és el d'injúries del Codi Penal, a l'article 205 de calúnies, que està en el Codi Penal, i a l'article 211, que és l'agreujant de publicitat, és a dir, tu no pots agafar a un senyor, per molt alcalde que siguis, anar pel carrer, encarar-te amb ell, perquè va ser ell que es va encarar
3: amb el vídeo
5: lo que sale es lo que sale,
4: amb el vídeo que va publicar el senyor
5: Albiol. No puedes subir toda la historia desde que el mundo mundo, que surt, acaba, hijo.
4: El vídeo que publica el senyor Albiol surt ell encarant-se, i ell va acompanyat de persones que anaven arribant. Per tant, si ell no va saber fer-lo, ja no m'hi fico, però que el que surt és que ell s'encara amb un senyor i comença a increpar-lo, i li comença a dir que has vingut a robar, comença a dir que no volen gent com tu. A veure, que intentant arribar a la, no amb el servei, sinó al fetge de la gent. A veure, jo crec que no hi ha cap polític de cap partit que vulgui persones que vinguin a robar o que vinguin a delinquir. Dic, això també és la matèria primera.
5: I el hígado de los vecinos, que estan sufriendo tota aquesta gent...
4: Però si aquest senyor és una persona, si es comprova lo que es diu,
5: que
4: és una persona que està treballant en aquest país, és una persona que té permís de residència, és un pare de família que té fills, i ha d'aguantar, a més, agafar una gravació sense pixelar-la, identificant-lo precisament amb aquest senyor, provocant el que deia el company. Es va equivocar,
6: memorable i per ser estimat, perquè té altres coses per fer que són les que hauria de fer. I tot un polític hauria de tenir uns certs valors. I en aquest moment, amb aquest vídeo, ell ha traspassat més enllà dels valors que hauria de tenir un polític. Evidentment que els ha traspassat, perquè no té cap necessitat una autoritat de reafirmar aquesta autoritat dient-li a un senyor gentussa. S'ho pot estalviar, això? Jo me l'estimaré igual al senyor alcalde perquè no digui aquestes coses. És més, possiblement me l'estimaré més si no li vaig fent aquests excessos. I això, jo penso que ell ho té mal entès.
5: Nadie se pone, la piel de los vecinos. Ara, és horrible.
3: Però és que no tiene nada que ver.
5: És horrible. No, claro, no tiene nada que ver. Estava allí por casualidad, no porque hubiese un local que estuviese machacando el hígado de los vecinos.
4: Deixem que acabi
7: el Pere i...
6: Jo em poso la pell dels veïns i, per exemple, tu no et poses a la pell d'aquest veí, perquè aquest veí va estar molest i no li feia falta a l'alcalde fer això. No tenia cap necessitat per reafirmar la seva autoritat. L'autoritat es guanya, i no es guanya insultant amb una persona. Es guanya tenint valors, tenint enteresa i fent el que ha de fer. Si aquest senyor hagués sigut realment un delinqüent, el que havia de fer ell és el que ha fet aquest senyor, denunciar-lo a la justícia i s'acaba la història.
5: ¿Tú sabes lo que le dijo el alcalde, ese señor?
6: Sí, yo...
5: ¿Lo sabes? ¿Lo estabas allí?
3: ¿Qué le dijo? A ver,
5: sorpréndenos. No lo sabemos.
6: Me es igual.
3: Pero si está grabado y lo habéis subido vosotros. El alcalde...
6: José, perdón un momento.
3: ¿Qué quieres decir? ¿Que el alcalde ha cortado el vídeo que le beneficia a él?
5: Uy, José, qué descubrimiento acabas de hacer. ¡Guau, qué malo es el alcalde! Es que da igual, da exactamente igual. Aquí lo que se queda clarísimo es que los ocupas no son bienvenidos a Badalona.
3: Pues y
5: se
3: va de por activa
5: y por pasiva, con mayúsculas y con lo que haga falta.
3: ¿Qué tiene
5: que
3: ver
5: eso? Porque no queremos ocupas aquí, porque nos duele los vecinos que lo pasan mal por los ocupas.
3: Yo tampoco.
5: No, pues demuéstralo.
3: Entonces, ¿qué
5: pues
3: tiene que ver eso?
5: Sin ningún tipo de complejo. Da igual, es igual. Este señor, oye, me da igual, ese señor ha denunciado eso.
3: A ver si te indigna lo mismo expulsar de su casa a una mujer de 87 años. A ver si te indigna lo mismo.
5: Pues mira, me indigna muchísimo el tema de que la estén utilizando como carroña para llegar otra vez al gobierno.
3: Seguro.
5: Gente que no ha trabajado en su puñetera vida, como por ejemplo Irene Montero. Sí, sí, exactamente, Irene Montero, que pasó de una carpita allí en el 15M al casoplón que tiene ahora.
1: El tema de l'habitatge també el vull entrar avui, però se'ns acaba el temps, ho abordarem demà, que ja ha previst aquest Consell de Ministres per aprovar aquest decret d'habitatge. Ens queda menys d'un minut. Volies una última intervenció?
6: No, simplement jo remarco el que deia abans. Jo crec que l'autoritat s'ha de guanyar, i no es guanya insultant el públic. Encara que aquesta, que tingui raó, si ell tenia autoritat i tenia raó perquè aquest senyor fos un ocupa, jo no estic d'acord en que hi hagi ocupes, tampoc hi estic d'acord. Si ell tenia raó perquè era un ocupa, la manera no era fer un escàndol públic allà davant.
1: Bé,
6: no,
1: sí, com aquesta, sigui, veurem com acaba. Si té recorregut judicial...
4: S'havia de tancar el local, que el tanquessi,
6: ja
4: que
6: està.
4: És la seva feina,
6: ja
4: fer exposicions a l'estiu per tancar-lo.
1: Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.